0: executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
1: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant els comptes, es podrien aprovar el mes de juliol. I nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment del sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
2: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sí, i per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
3: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per aquesta majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
4: No es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
3: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment Feijóo desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entorna i admet que els toca reflexionar.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
3: Però la Moncloa desvincula la patacada d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
6: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partit Popular.
3: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda, per exemple, ha tancat les fronteres i d'altres països han reforçat els controls fronterers. Ara per ara, el principal perill és que el virus s'escampi al voltant del focus del brot, un entorn urbà i amb alta mobilitat de la població. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
8: Des que t'infectes i que et poses malalt passen poques hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estaran el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què hi va haver pacients que van tornar als seus països d'origen per rebre tractament. Si això passa ara, cal prendre mesures dràstiques.
8: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
0: Al Congo, en pocs dies, hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solias.
9: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
10: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
9: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquest diumenge de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que era a la zona ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. L'altre tiroteig va ser dissabte al vespre a prop del passeig de la Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del vídeo, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota secret de les actuacions. Tot i ser el segon tiroteig aquest cap de setmana, el doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada pas per separat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: És preocupant, sí. És per alarmar-se moderadament. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor. Si ho posem tot en un sac, fem un totum revolutum, primera, agreujarem la situació d'alarma i enviarem un missatge a la ciutadania de que això és la ciutat sense llei i Barcelona és un caos i Catalunya s'enfonsa. I no és veritat.
0: Per la seva banda, Junts, el PP i Vox exigeixen explicacions al govern municipal. Recorden que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i aquest diumenge el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home de

0: 56 anys, arrossega un llarg historial delictiu i ha passat mitja vida empresonat. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no havia volgut seguir cap programa de tractament, que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest solen generar alarma social, els experts en l'àmbit de la rehabilitació asseguren que les taxes de reincidència actuals són molt baixes. 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
2: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torni a créixer nuvolades, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, comarques del Nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. També des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, BankInter i Banc Sabadell. El seu desplegament es farà gradualment i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum està impulsat per Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
3: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: Mentre que els experts hi veuen avantatges com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, molts comerciants són contraris perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim Albert Antoni Joan, de Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail.
4: El que estem una mica preocupats és perquè pensàvem, des del món comercial, que realment seria un cost menor a la targeta bancària americana tradicional, i ens estem trobant que les primeres ofertes que ens arriben d'aquestes entitats són inclús una mica superiors als preus que estan tenint fins ara, amb la qual realment a nivell econòmic ens està generant un desinterès.
0: Els comerciants també preveuen que el pagament amb Bizum serà més lent i això allargarà les cues a les caixes. Les botigues i comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera. Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
5: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5-10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
0: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. Afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. García creu que seria positiu exportar-ho a tota la ciutat i ampliar les dates en què es permet l'obertura en festiu.
5: Sí que és veritat que el tema de l'apertura de només una part de la ciutat és una mica estrany, no? Perquè al final deixa algunes zones de la ciutat que no competeixen amb les mateixes eines o que no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, jo crec que el que seria l'apertura de tota la ciutat seria algo molt positiu.
0: Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, també veu amb bons ulls aquesta mesura. Recorden que sempre hi ha turisme i que les grans multinacionals de comerç electrònic no tenen restriccions per repartir paquets cap dia de la setmana. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat. La llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
7: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Marc Andrés.
8: L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
1: 3CAT Info.
8: Començant pel conjunt blanquiblau, l'Espanyol ha guanyat 1-2 del camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
9: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
8: Un Espanyol que, fins i tot amb aquesta victòria, arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar la permanència. Una final a tot o res, com ha admès l'entrenador Michel.
10: L'obligació és guanyar l'últim.

0: lluitarem per fer-lo, estem preparats, farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
1: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història de la Lliga, convertir-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis al Camp Nou amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo. Tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana.
2: Para mí es un día muy, muy emocionante y muy difícil. Pero cuando llegué a Barcelona... Sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble.
1: Aquestes paraules del polonès han estat amb un micròfon dirigint-se al públic del Camp Nou una vegada acabat el partit. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai, una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest dimecres, i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
3: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Són declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco amb una lesió indeterminada en una cama. Àlex Márquez ha estat operat aquest diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
1: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Després de la cursa, diversos pilots com Di Gian Antonio, Martín o Acosta han criticat que s'hagi fet la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
5: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista.
1: Aquest dilluns hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
6: Trescat Info.
1: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins aquest diumenge. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. La capitana de la Vilassant és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
7: Però si algú té aquest equip és que s'aixeca molt ràpid i sabíem que teníem doncs, 5 dies per tornar a estar en una final i això ho hem fet perquè crec que també hem fet una Copa de la Reina espectacular perquè ha sigut també molt complicada.
1: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà en el primer partit de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Real Madrid, 81-88. L'equip badaloní amb aquest resultat és virtualment equip de play-off, però encara necessitaria un resultat favorable per confirmar-ho.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Per la seva banda, els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. I també us hem parlat d'Andalusia, on el PP guanya les eleccions, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. Els populars es queden amb 53 escons, 5 menys que en les anteriors eleccions. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. A partir d'ara us explicarem que el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. I anirem a Reus, on la Fira Trapezi ha tancat la seva 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 80% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. I en esports, Marc Andrés.
1: Dia d'emocions fortes al món del futbol. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis, convertint-se en el primer equip que aconsegueix el ple de victòries com a local a la Lliga. Tot això el dia del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol ha certificat la permanència guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna, mentre el Girona, que ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, haurà de guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per salvar la categoria.
0: I pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. L'acord entre govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia del tren orbital. Un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
2: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprovar el mes de juliol. Nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3CatInfo la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació

0: inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
1: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
2: 3CAT Info.
0: El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
3: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta que volia, ni Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no el regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per a la majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
4: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
3: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment el líder del PP desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entoma la derrota i admet que els toca reflexionar.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
3: Però la Moncloa desvincula la pataca d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
6: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
3: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
0: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que 2/3 parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. La crisi econòmica i energètica que afecta l'illa augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. Els últims mesos, Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió. Una de les mesures seria jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de 2 avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
7: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
0: Aquest diumenge, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Aquesta notícia s'ha sabut dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, qui va oferir al règim una ajuda econòmica de 100 milions de dòlars. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que les delegacions dels dos països continuen intercanviant-se propostes per intentar trobar una solució negociada a la guerra. El conflicte es troba ara en un alto el foc, però amb l'estret d'Hormuz bloquejat. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se on no en quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat aquest diumenge als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump

0: va rebutjar amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Washington exigiria, d'entre d'altres, que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Mentrestant, aquest diumenge, un atac amb drons ha afectat el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. Tot i que aquest govern no n'ha acusat l'Iran, l'enemistat entre els dos països és clara, com demostra el que sentireu ara. És el presentador d'un canal iranià que dispara contra una bandera dels Emirats. L'Aràbia Saudita també ha anunciat aquest diumenge que ha interceptat tres drons que venien de l'Iraq. En aquest país hi operen milícies pro-iranianes. Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa Pete Hegseth. Washington, Oriol Serra.
1: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema «Redescrivint Déu». Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
2: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
1: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
2: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
1: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
3: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
1: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
4: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250 ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar al desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
1: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
0: A casa nostra, el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. Això permetrà eliminar traves burocràtiques i accelerar molts tràmits, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
5: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat, és un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que els dos projectes tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona deixin d'estar qualificats com equipaments esportius. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per al 2035. Pel que fa al futur campus de salut de Girona, un complex hospitalari que substituirà l'actual Josep Trueta, està previst que s'inauguri d'aquí 5 anys. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una nova prova PCR. La sortida del centre hospitalari seria dissabte que ve, 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena, continua asimptomàtica i en bon estat general. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta mateixa setmana. El cas de la dona de Barcelona és el mateix que el de la dona ingressada a Alacant. En el cas dels 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, aquest dilluns els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites de familiars.
6: El temps.
0: Eloi Cordomí.
7: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, tornen a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La pel·lícula nord-americana Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit aquest diumenge en una de les favorites del Festival de Cinema de Cannes. Explica com dos germans veuen una oportunitat de negoci amb la màfia russa de Nova York dels anys 80 i com això els acabarà passant factura com a família. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
8: James Gray és un vell conegut de Cannes. Aquest és el sisè cop que competeix per la Palma d'Or i sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any podria ser diferent. El film compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller, que interpreten la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells, que encarna Scarlett Johansson. Gray critica amb duresa el fet que la bondat hagi deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
9: When you cannot monetize...
10: Quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
8: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
11: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
8: Paper Tiger recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar també per Cannes, que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes, però més enllà de la premissa inicial, són dos films ben diferents i aquest podria ser el millor dels seus.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura. Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
12: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
13: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
12: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
13: El cap de setmana, entre dissabte i diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones, Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
12: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
14: Hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia. Però això aprofitarem fins que puguem.
15: M'enteren el mòbil.
14: Vam veure pel telèfon.

0: La diària i, bueno.
1: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
2: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
1: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
3: La Fira Trapezi de Reus clou la 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. Reus, Ariadna Escoda.
4: Concretament, la codirectora Cristina Cazorla ha posat l'èmfasi en la companyonia entre professionals, artistes i l'organització, que assegura han ajudat a promoure un canvi en la manera de treballar dins del món del circ.
5: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit, no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
4: Coincidint amb el 30è aniversari del certamen, les places, carrers i teatres de Reus s'han omplert amb una programació d'arts circenses. Durant 5 dies s'han representat una 80ena de funcions, però també s'han celebrat jornades professionals amb la voluntat de generar aliances entre artistes, programadors i distribuïdors. Pròximament està previst que surti una nova licitació de la direcció artística del Trapezi per un període de 4 anys. Les actuals codirectores ja han expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar per continuar apostant per una manera de fer diferent al sector.
3: El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení. Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló a causa de les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
6: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers, i la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
3: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen Sou han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop celebrat diumenge i que ha causat una gran sensació. La part professional ha mostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany, el nombre de participants ha augmentat fins al 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per a la connexió entre talent emergent i indústria. I la Nit dels Museus, celebrada aquest dissabte, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició anterior.
7: Esports.
3: En Marc Andrés.
8: El Barça fa història en l'adeu de Lewandowski, l'Espanyol aconsegueix la permanència i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
7: 3CAT Info.
8: Començant pels blaugranes, el Barça ha fet història de la Lliga aquest diumenge, convertint-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit de local com a blaugrana.
9: Este es el primer dia me sentí aquí en Barcelona y también en este campo como en casa. Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre.
8: L'Espanyol, de la seva banda, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat emocionat com s'ha sentit quan al final del partit ha estat mantejat.
10: És que és una cosa que no té nom. O sigui, tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant. O sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, no t'ho sé explicar. Ja ho vaig dir el dia al Celta l'any passat. És un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern.
8: Un Espanyol que amb aquesta victòria fins i tot arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per a

0: assegurar-se la permanència. Una final a tot o res que el tècnic Mitchell afronta amb optimisme.
1: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat. I hem de pensar que estem preparats per aprovechar-la, aprofitar-la.
0: Aquest Atlètic de Madrid i Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Reial Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest passat dimecres, i ara ha decidit marxar. Així tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
2: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Són declaracions de Pascual després de la victòria aquest diumenge del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra, i Johan Zarco amb una petita fractura al peroné esquerre i una afectació en un lligament del genoll. Àlex Márquez ha estat operat aquest mateix diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions en veure la caiguda de Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
0: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Aquest dilluns, per cert, hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
4: Tresca Info.
0: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i la seva capitana és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
5: I, bueno, molt contentes doncs, pel que hem aconseguit. I ara al final doncs, encara ens queda un títol per guanyar i avui a celebrar-ho, però demà a tornar a pensar en la Lliga, que ara ens queda la Lliga i en tenim moltes ganes també.
0: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà aquest diumenge en el primer partit de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte de Vingegaard. En un dilluns, això sí, on no hi haurà jornada, hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge, el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 amb un gran triple final de James Bateman. El tècnic lleidatà Gerard Encuentra al Tot Gira.
6: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí a Lleida pues, li agrada i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
0: La penya també ha guanyat, en el seu cas, a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní és així virtualment equip de play-off.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabarem fent un apunt del Mundial de Trial a l'aire lliure perquè Berta Bellán surt del Japó com el líder després de quedar segona a la segona prova.

0: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. El PP guanya les eleccions a Andalusia, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. És el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut. Ucraïna executa l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts. El president Volodymyr Zelensky ho justifica com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous. 2/3 parts de Cuba es quedaran aquesta matinada sense electricitat en hores de màxima demanda. La crisi econòmica i energètica que viu l'illa s'agreuja per les pressions dels Estats Units i l'amenaça d'una possible intervenció. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb 80 d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat pel circ contemporani i amb segell català.
1: Esports. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Cancelo. Els blaugranes són el primer equip a la història de la Lliga en aconseguir un ple de victòries com a locals. Tot plegat així el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou. Aquest mateix diumenge l'Espanyol ha certificat la permanència després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2, mentre el Girona ha perdut el camp de l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar l'Elx a l'última jornada a Montilivi per salvar-se. I en motor, Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i aquest diumenge mateix ha estat operat. El pilot de Cervera té una fractura de clavícula i també una fractura mínima d'una cervical.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'acord entre Govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia de tren orbital, un projecte que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
3: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant els comptes, es podrien aprovar el mes de juliol. I nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment del sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
2: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sí, i per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
4: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per aquesta majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
5: No es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment Feijó desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entorna i admet que els toca reflexionar.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
4: Però la Moncloa desvincula la patacada d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'Alianza de Sumar i Podem.
7: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partit Popular.
4: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda, per exemple, ha tancat les fronteres i d'altres països han reforçat els controls fronterers. Ara per ara, el principal perill és que el virus s'escampi al voltant del focus del brot, un entorn urbà i amb alta mobilitat de la població. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però

0: aconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
1: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies, i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estarà el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què hi va haver pacients que van tornar als seus països d'origen per rebre tractament. Si això passa ara, cal prendre mesures dràstiques.
1: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs parlem-ho així.
0: Al Congo, en pocs dies, hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solias.
2: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
3: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
2: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquest diumenge de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que era a la zona ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. L'altre tiroteig va ser dissabte al vespre a prop del passeig de la Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del vídeo, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota secret de les actuacions. Tot i ser el segon tiroteig aquest cap de setmana, el doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada pas per separat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És preocupant, sí. És per alarmar-se moderadament. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor. Si ho posem tot en un sac, fem un tot un revolutum, primer agreujarem la situació d'alarma i enviarem un missatge a la ciutadania de que això és la ciutat sense llei i Barcelona és un caos i Catalunya s'enfonsa. I no és veritat.
0: Per la seva banda, Junts, el PP i Vox exigeixen explicacions al govern municipal. Recorden que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i aquest diumenge el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home de 56 anys arrossega un llarg historial delictiu i ha passat mitja vida empresonat. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no havia volgut seguir cap programa de tractament, que no estava

0: va rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest solen generar alarma social, els experts en l'àmbit de la rehabilitació asseguren que les taxes de reincidència actuals són molt baixes. 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
2: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns, no descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torni a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. També des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. El seu desplegament es farà gradualment i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum està impulsat per Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
3: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: Mentre que els experts hi veuen avantatges com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, molts comerciants són contraris perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim Albert Antoni Joan, de Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail.
4: El que estem una mica preocupats és perquè pensàvem, des del món comercial, que realment seria un cost menor a la targeta bancària americana tradicional, i ens estem trobant que les primeres ofertes que ens arriben d'aquestes entitats són inclús una mica superiors als preus que estan tenint fins ara, amb la qual realment a nivell econòmic ens està generant un desinterès.
0: Els comerciants també preveuen que el pagament amb Bizum serà més lent i això allargarà les cues a les caixes. Les botigues i comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera. Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
5: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que, de moment, l'arrencada molt positiva.
0: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. Afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. García creu que seria positiu exportar-ho a tota la ciutat i ampliar les dates en què es permet l'obertura en festiu.
5: Sí que és veritat que el tema de l'obertura de només una part de la ciutat és una mica estrany, no? Perquè al final deixa algunes zones de la ciutat que no competeixen amb les mateixes eines o que no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, jo crec que el que seria l'apertura de tota la ciutat seria algo molt positiu.
0: Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, també veu amb bons ulls aquesta mesura. Recorden que sempre hi ha turisme i que les grans multinacionals de comerç electrònic no tenen restriccions per repartir paquets cap dia de la setmana. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat, la llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
7: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la Pimec ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
1: 3Cat Info. 3Cat Info. Esports.
0: Amb Marc Andrés.
8: L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
1: 3Cat Info.
8: Començant pel conjunt blanquiblau, l'Espanyol ha guanyat 1-2 del camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
9: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
8: Un Espanyol que, fins i tot amb aquesta victòria, arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar la permanència. Una final a tot o res, com ha admès l'entrenador Michel.
10: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar, i lluitar, a lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
8: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història de la Lliga, convertir-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis al Camp Nou amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo. Tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana.
11: Per a mi és un dia molt emocionant i molt difícil. Però quan llegué a Barcelona... Sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble.
8: Aquestes paraules del polonès han estat amb un micròfon dirigint-se al públic del Camp Nou una vegada acabat el partit. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai, una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest dimecres, i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
12: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
8: Són declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco com una lesió indeterminada en una cama. Àlex Márquez ha estat operat aquest diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
8: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Després de la cursa, diversos pilots com Di Gian Antonio, Martín o Acosta han criticat que s'hagi fet la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
14: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista.
8: Aquest dilluns hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
1: Trescat Info.
8: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins aquest diumenge. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. La capitana de l'El Vilassant és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
15: Però si algú té aquest equip és que s'aixeca molt ràpid i sabíem que teníem 5 dies per tornar a estar en una final i això ho hem fet perquè crec que també hem fet una Copa de la Reina espectacular perquè ha sigut també molt complicada.
8: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà en el primer partit de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní amb aquest resultat és virtualment equip de play-off, però encara necessitaria un resultat favorable per confirmar-ho.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca

0: peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. I també us hem parlat d'Andalusia, on el PP guanya les eleccions, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. Els populars es queden amb 53 escons, 5 menys que en les anteriors eleccions. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. A partir d'ara us explicarem que el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. I anirem a Reus, on la Fira Trapezi ha tancat la seva 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 80% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. I en esports, Marc Andrés.
1: Dia d'emocions fortes al món del futbol. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis, convertint-se en el primer equip que aconsegueix el ple de victòries com a local a la Lliga. Tot això el dia del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol ha certificat la permanència guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna, mentre el Girona, que ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, haurà de guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per salvar la categoria.
0: I pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. L'acord entre govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia del tren orbital. Un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
2: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprovar el mes de juliol. Nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3CatInfo la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per saber nos aleshores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTECH no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria

0: del col·lectiu.
1: 3CAT Info.
0: El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
2: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta que volia, ni Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no el regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per a la majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
3: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
2: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment el líder del PP desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entoma la derrota i admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
2: Però la Moncloa desvincula la pataca d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'Alició de Sumar i Podem.
5: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
2: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
0: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que 2/3 parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. La crisi econòmica i energètica que afecta l'illa augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. Els últims mesos, Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió. Una de les mesures seria jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de 2 avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
6: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
0: Aquest diumenge, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Aquesta notícia s'ha sabut dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, qui va oferir al règim una ajuda econòmica de 100 milions de dòlars. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que les delegacions dels dos països continuen intercanviant-se propostes per intentar trobar una solució negociada a la guerra. El conflicte es troba ara en un alto el foc, però amb l'estret d'Hormuz bloquejat. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se on no en quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat aquest diumenge als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va rebutjar amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Washington exigiria, d'entre d'altres, que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Mentrestant, aquest diumenge, un atac amb drons ha afectat el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. Tot i que aquest govern no n'ha acusat l'Iran, l'enemistat entre els dos països és clara, com demostra el que sentireu ara.
7: Abse nafas.
8: Atash.
7: Bonom yad Allah. Atash.
8: Ya Allah.

0: És el presentador d'un canal iranià que dispara contra una bandera dels Emirats. L'Aràbia Saudita també ha anunciat aquest diumenge que ha interceptat tres drons que venien de l'Iraq. En aquest país hi operen milícies pro-iranianes. Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa Pete Hegseth. Washington, Oriol Serra.
1: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema «Redescrivint Déu». Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
2: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
1: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
2: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
1: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
3: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
1: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
4: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250 ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar al desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
1: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
0: A casa nostra, el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. Això permetrà eliminar traves burocràtiques i accelerar molts tràmits, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
5: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que els dos projectes tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona deixin d'estar qualificats com equipaments esportius. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per al 2035. Pel que fa al futur campus de salut de Girona, un complex hospitalari que substituirà l'actual Josep Trueta, està previst que s'inauguri d'aquí 5 anys. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una nova prova PCR. La sortida del centre hospitalari seria dissabte que ve, 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena, continua asimptomàtica i en bon estat general. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta mateixa setmana. El cas de la dona de Barcelona és el mateix que el de la dona ingressada a Alacant. En el cas de els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, aquest dilluns els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites de familiars.
6: El temps.
0: Eloi Cordomí.
7: El temps de les pròximes 20

0: 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torni a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: La pel·lícula nord-americana Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit aquest diumenge en una de les favorites del Festival de Cinema de Cannes. Explica com dos germans veuen una oportunitat de negoci amb la màfia russa de Nova York dels anys 80 i com això els acabarà passant factura com a família. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: James Gray és un vell conegut de Cannes. Aquest és el sisè cop que competeix per la Palma d'Or i sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any podria ser diferent. El film compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller que interpreten la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells que encarna Scarlett Johansson. Gray critica amb duresa el fet que la bondat hagi deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
4: When you cannot monetize...
5: Quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
3: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
6: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
3: Paper Tiger recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar també per Cannes, que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes, però més enllà de la premissa inicial, són dos films ben diferents i aquest podria ser el millor dels seus.
2: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura. Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
7: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
8: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
7: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
8: El cap de setmana, entre dissabte i diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
7: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
9: Hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia. Però això aprofitarem fins que puguem.
10: M'enteré en el mòbil, en el TikTok.
9: Vam veure pel telediari i... Bueno.
7: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
11: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja... Podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
7: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
2: La Fira Trapezi de Reus clou la 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ.

0: Us Ariadna Escoda.
1: Concretament, la codirectora Cristina Cazorla ha posat l'èmfasi en la companyonia entre professionals, artistes i l'organització, que assegura han ajudat a promoure un canvi en la manera de treballar dins del món del circ.
2: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
1: Coincidint amb el 30è aniversari del certamen, les places, carrers i teatres de Reus s'han omplert amb una programació d'arts circenses. Durant 5 dies s'han representat una 80ena de funcions, però també s'han celebrat jornades professionals amb la voluntat de generar aliances entre artistes, programadors i distribuïdors. Pròximament està previst que surti una nova licitació de la direcció artística del Trapezi per un període de 4 anys. Les actuals codirectores ja han expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar per continuar apostant per una manera de fer diferent al sector.
0: El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení. Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló a causa de les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
3: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers, i la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
0: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen Sou han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop celebrat diumenge i que ha causat una gran sensació. La part professional ha mostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany, el nombre de participants ha augmentat fins al 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per a la connexió entre talent emergent i indústria. I la Nit dels Museus, celebrada aquest dissabte, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició anterior.
4: Esports.
0: En Marc Andrés.
5: El Barça fa història en l'adeu de Lewandowski, l'Espanyol aconsegueix la permanència i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
4: 3CAT Info.
5: Començant pels blaugranes, el Barça ha fet història de la Lliga aquest diumenge, convertint-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit de local com a blaugrana.
6: Este es el primer dia me sentí aquí en Barcelona y también en este campo como en casa. Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre.
5: L'Espanyol, de la seva banda, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat emocionat com s'ha sentit quan al final del partit ha estat mantejat.
7: És que és una cosa que no té nom. O sigui, tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant. O sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, no t'ho sé explicar. Ja ho vaig dir el dia al Celta l'any passat. És un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern.
5: Un Espanyol que amb aquesta victòria fins i tot arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una final a tot o res que el tècnic Mitchell afronta amb optimisme.
8: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat. I hem de pensar que estem preparats per aprofitar-la.
5: Aquest Atlètic de Madrid de Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest passat dimecres, i ara ha decidit marxar. Així tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
9: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
5: Són declaracions de Pascual després de la victòria aquest diumenge del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra, i Johan Zarco amb una petita fractura al peroné esquerre i una afectació en un lligament del genoll. Àlex Márquez ha estat operat aquest mateix diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions en veure la caiguda de Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
5: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Aquest dilluns, per cert, hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
4: Trescat Info.
5: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i la seva capitana és Maria Porta. En declaracions al Tot Gira.
11: I, bueno, molt contentes doncs, pel que hem aconseguit. I ara al final doncs, encara ens queda un títol per guanyar i avui a celebrar-ho, però demà a tornar a pensar en la Lliga, que ara ens queda la Lliga i en tenim moltes ganes també.
5: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà aquest diumenge en el primer partit de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte de Vingegaard, en un dilluns, això sí, on no hi haurà jornada, hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge, el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 amb un gran triple final de James Bateman. El tècnic lleidatà Gerard Encuentra al Tot Gira.
12: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí a Lleida pues, li agrada i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
5: La penya també ha guanyat, en el seu cas, a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní és així virtualment equip de play-off.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: I acabarem fent un apunt del Mundial de Trial a l'aire lliure perquè Berta Bellán surt del Japó com el líder després de quedar segona a la segona prova.

0: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. El PP guanya les eleccions a Andalusia, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. És el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut. Ucraïna executa l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts. El president Volodymyr Zelensky ho justifica com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous. 2/3 parts de Cuba es quedaran aquesta matinada sense electricitat en hores de màxima demanda. La crisi econòmica i energètica que viu l'illa s'agreuja per les pressions dels Estats Units i l'amenaça d'una possible intervenció. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb 80 d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat pel circ contemporani i amb segell català.
1: Esports. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Cancelo. Els blaugranes són el primer equip a la història de la Lliga en aconseguir un ple de victòries com a locals, tot plegat així el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou. Aquest mateix diumenge l'Espanyol ha certificat la permanència després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2, mentre el Girona ha perdut el camp de l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar l'Elx a l'última jornada a Montilivi per salvar-se. I en motor, Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i aquest diumenge mateix ha estat operat. El pilot de Cervera té una fractura de clavícula i també una fractura mínima d'una cervical.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'acord entre Govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia de tren orbital, un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
3: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant els comptes, es podrien aprovar el mes de juliol. I nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment del sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
2: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sí, per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
4: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per aquesta majoria absoluta i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
5: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment Feijóo desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entona i admet que els toca reflexionar.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
4: Però la Moncloa desvincula la pataca d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
7: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
4: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda, per exemple, ha tancat les fronteres i d'altres països han reforçat els controls fronterers. Ara per ara, el principal perill és que el virus s'escampi al voltant del focus del brot, un entorn urbà i amb alta mobilitat de la població. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
9: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies, i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estarà el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què hi va haver pacients que van tornar als seus països d'origen per rebre tractament. Si això passa ara, cal prendre mesures dràstiques.
9: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
0: Al Congo, en pocs dies, hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solias.
10: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
11: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
10: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquest diumenge de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que era a la zona ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. L'altre tiroteig va ser dissabte al vespre a prop del passeig de la Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del vídeo, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota secret de les actuacions. Tot i ser el segon tiroteig aquest cap de setmana, el doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada pas per separat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: És preocupant, sí. És per alarmar-se moderadament. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor. Si ho posem tot en un sac, fem un totum revolutum, primer agreujarem la situació d'alarma i enviarem un missatge a la ciutadania que això és la ciutat sense llei i Barcelona és un caos i Catalunya s'enfonsa. I no és veritat.
0: Per la seva banda, Junts, el PP i Vox exigeixen explicacions al govern municipal. Recorden que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'home, que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i aquest diumenge el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home, de 56 anys, arrossega un llarg historial delictiu i ha passat mitja vida empresonat. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no havia volgut seguir cap programa de tractament, que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest solen generar alarma social, els experts en l'àmbit de la rehabilitació asseguren que les taxes de reincidència actuals són molt baixes. 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.
8: El temps.
0: Eloi Cordomí.

0: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, torna a créixer nuvolades, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. També des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. El seu desplegament es farà gradualment i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum està impulsat per Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
3: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
2: Mentre que els experts hi veuen avantatges com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, molts comerciants són contraris perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim Albert Antoni Joan, de Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail.
4: El que estem una mica preocupats és perquè pensàvem, des del món comercial, que realment seria un cost menor a la targeta bancària doncs, americana tradicional, i ens estem trobant que les primeres ofertes que ens arriben d'aquestes entitats són inclús una mica superiors als preus que estan tenint fins ara, amb la qual realment a nivell econòmic ens està generant un desinterès.
2: Els comerciants també preveuen que el pagament amb Bizum serà més lent i això allargarà les cues a les caixes. Les botigues i comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera. Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
5: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
2: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. Afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. García creu que seria positiu exportar-ho a tota la ciutat i ampliar les dates en què es permet l'obertura en festiu.
5: Sí que és veritat que el tema de l'apertura de només una part de la ciutat és una mica estrany, no? Perquè al final deixa algunes zones de la ciutat que no competeixen amb les mateixes eines o que no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, jo crec que el que seria l'apertura de tota la ciutat seria algo molt positiu.
2: Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, també veu amb bons ulls aquesta mesura. Recorden que sempre hi ha turisme i que les grans multinacionals de comerç electrònic no tenen restriccions per repartir paquets cap dia de la setmana. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més, s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat, la llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat, el preu de l'energia doncs ara ha disminuït, no? I per tant, doncs principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
2: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
7: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
2: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
2: Amb Marc Andrés.
8: L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
1: 3CAT Info.
8: Començant pel conjunt blanquiblau, l'Espanyol ha guanyat 1-2 del camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
9: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors, torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
8: Un Espanyol que, fins i tot amb aquesta victòria, arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar la permanència. Una final a tot o res, com ha admès l'entrenador Michel.
10: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, a lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit, tot o res.
8: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història de la Lliga, convertir-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis al Camp Nou amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo. Tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana.
11: Para mí es un día muy, muy emocionante y muy difícil. Pero cuando llegue a Barcelona, sabía que este club era grande. Pero por vuestro cariño ha sido increíble.
8: Aquestes paraules del polonès han estat amb un micròfon dirigint-se al públic del Camp Nou una vegada acabat el partit. Tot

0: deixant una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest dimecres, i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
1: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Són declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco amb una lesió indeterminada en una cama. Àlex Márquez ha estat operat aquest diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
0: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Després de la cursa, diversos pilots com Di Gian Antonio, Martín o Acosta han criticat que s'hagi fet la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
3: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista.
0: Aquest dilluns hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
4: Trescat Info.
0: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins aquest diumenge. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. La capitana de la Vilassant és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
5: Però si algú té aquest equip és que s'aixeca molt ràpid i sabíem que teníem doncs, 5 dies per tornar a estar en una final i això ho hem fet perquè crec que també hem fet una Copa de la Reina espectacular perquè ha sigut també molt complicada.
0: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà en el primer partit de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Real Madrid, 81-88. L'equip badaloní amb aquest resultat és virtualment equip de play-off, però encara necessitaria un resultat favorable per confirmar-ho.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra recorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Per la seva banda, els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les

seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. I també us hem parlat d'Andalusia, on el PP guanya les eleccions, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de

0: Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. I anirem a Reus, on la Fira Trapezi ha tancat la seva 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 80% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. I en esports, Marc Andrés.
1: Dia d'emocions fortes al món del futbol. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis, convertint-se en el primer equip que aconsegueix el ple de victòries com a local a la Lliga. Tot això el dia del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol ha certificat la permanència guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna, mentre el Girona, que ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, haurà de guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per salvar la categoria.
0: I pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. L'acord entre Govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia del tren orbital. Un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
2: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprovar el mes de juliol. Nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
4: 3CAT Info.
0: El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
4: el Partit Popular.

0: S'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta que volien i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no el regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per a la majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
1: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
0: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment el líder del PP desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut dos escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entoma la derrota i admet que els toca reflexionar.
2: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: Però la Moncloa desvincula la patacada Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'Alició de Sumar i Podem.
3: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
0: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
4: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que dues terceres parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. La crisi econòmica i energètica que afecta l'illa augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. Els últims mesos, Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió. Una de les mesures seria jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de dos avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
5: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
4: Aquest diumenge, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Aquesta notícia s'ha sabut dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, qui va oferir al règim una ajuda econòmica de 100 milions de dòlars. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que les delegacions dels dos països continuen intercanviant-se propostes per intentar trobar una solució negociada a la guerra. El conflicte es troba ara en un alto el foc, però amb l'estret d'Hormuz bloquejat. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se on no en quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat aquest diumenge als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va rebutjar amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Washington exigiria, d'entre d'altres, que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Mentrestant, aquest diumenge, un atac amb drons ha afectat el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. Tot i que aquest govern no n'ha acusat l'Iran, l'enemistat entre els dos països és clara, com demostra el que sentireu ara. És el presentador d'un canal iranià que dispara contra una bandera dels Emirats. L'Aràbia Saudita també ha anunciat aquest diumenge que ha interceptat tres drons que venien de l'Iraq. En aquest país hi operen milícies pro-iranianes. Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa Pete Hegseth. Washington,

0: Oriol Serra.
1: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema «Redescrivint Déu». Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
2: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
1: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
2: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
1: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
3: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
1: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
0: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250, ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar el desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
1: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
0: A casa nostra, el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. Això permetrà eliminar traves burocràtiques i accelerar molts tràmits, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
4: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que els dos projectes tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona deixin d'estar qualificats com equipaments esportius. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per al 2035. Pel que fa al futur campus de salut de Girona, un complex hospitalari que substituirà l'actual Josep Trueta, està previst que s'inauguri d'aquí 5 anys. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una nova prova PCR. La sortida del centre hospitalari seria dissabte que ve, 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena, continua asimptomàtica i en bon estat general. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta mateixa setmana. El cas de la dona de Barcelona és el mateix que el de la dona ingressada a Alacant. En el cas del els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, aquest dilluns els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites de familiars.
5: El temps.
0: Eloi Cordomín.
6: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que A partir de mig matí migdia torna a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines, aquí avisos activats del Servei Meteorològic

0: de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: La pel·lícula nord-americana Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit aquest diumenge en una de les favorites del Festival de Cinema de Cannes. Explica com dos germans veuen una oportunitat de negoci amb la màfia russa de Nova York dels anys 80 i com això els acabarà passant factura com a família. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: James Gray és un vell conegut de Cannes. Aquest és el sisè cop que competeix per la Palma d'Or i sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any podria ser diferent. El film compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller, que interpreten la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells, que encarna Scarlett Johansson. Gray critica amb duresa el fet que la bondat hagi deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
4: When you cannot monetize...
5: Quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
3: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
6: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
3: Paper Tiger recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar també per Cannes, que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes, però més enllà de la premissa inicial, són dos films ben diferents i aquest podria ser el millor dels seus.
2: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura. Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
7: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
8: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
7: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
8: El cap de setmana, entre dissabte i diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
7: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
9: Hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia. Però això aprofitarem fins que puguem.
10: M'enteré en el mòbil, en el TikTok.
9: Vam veure pel telediari i... Bueno.
7: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
11: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja... Podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
7: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
2: La Fira Trapezi de Reus clou la 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. Reus, Ariadna Escoda.
12: Concretament, la codirectora Cristina Cazorla ha posat l'èmfasi en la companyonia entre professionals, artistes i l'organització, que assegura han ajudat a promoure un canvi en la manera de treballar dins del món del circ.
13: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el focus. Hem dit, no, venim a compartir. venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
12: Coincidint amb el 30è aniversari del certamen, les places, carrers i teatres de Reus

0: S'han omplert amb una programació d'arts circenses. Durant 5 dies han representat una 80ena de funcions, però també s'han celebrat jornades professionals amb la voluntat de generar aliances entre artistes, programadors i distribuïdors. Pròximament està previst que surti una nova licitació de la direcció artística del Trapezi per un període de 4 anys. Les actuals codirectores ja han expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar per continuar apostant per una manera de fer diferent al sector.
1: El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení. Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló a causa de les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
2: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers, i la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
1: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso, Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen Sou han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop celebrat diumenge i que ha causat una gran sensació. La part professional ha mostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany, el nombre de participants ha augmentat fins al 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per a la connexió entre talent emergent i indústria. I la Nit dels Museus, celebrada aquest dissabte, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició anterior.
3: Esports.
1: En Marc Andrés.
4: El Barça fa història en l'adeu de Lewandowski, l'Espanyol aconsegueix la permanència i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
3: 3CAT Info.
4: Començant pels blaugranes, el Barça ha fet història de la Lliga aquest diumenge, convertint-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit de local com a blaugrana.
5: Desde el primer día me sentí aquí en Barcelona y también en este campo como en casa. Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre.
4: L'Espanyol, de la seva banda, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat emocionat com s'ha sentit quan al final del partit ha estat mantejat.
6: És que és una cosa que no té nom. O sigui, tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant. O sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, no t'ho sé explicar. Ja ho vaig dir el dia al Celta l'any passat. És un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern.
4: Un Espanyol que amb aquesta victòria fins i tot arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una final a tot o res que el tècnic Mitchell afronta amb optimisme.
7: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat. I hem de pensar que estem preparats per aprovechar-la, aprofitar-la.
4: Aquest Atlètic de Madrid de Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest passat dimecres, i ara ha decidit marxar. Així tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
8: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
4: Són declaracions de Pascual després de la victòria aquest diumenge del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra, i Johan Zarco amb una petita fractura al peroné esquerre i una afectació en un lligament del genoll. Àlex Márquez ha estat operat aquest mateix diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions en veure la caiguda de Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
4: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart aquest dilluns. Per cert, hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
3: Trescat Info.
4: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hockey Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i la seva capitana és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
10: I, bueno, molt contentes doncs, pel que hem aconseguit. I ara al final doncs, encara ens queda un títol per guanyar i avui a celebrar-ho, però demà a tornar a pensar en la Lliga, que ens queda la Lliga i en tenim moltes ganes també.
4: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà aquest diumenge en el primer partit de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte de Vingegaard. En un dilluns, això sí, on no hi haurà jornada, hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 amb un gran triple final de James Bateman. El tècnic lleidatà Gerard Tencuentre al Tot Gira.
11: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí Lleida pues, li agrada i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
4: La penya també ha guanyat, en el seu cas, a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní és així virtualment equip de play-off.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: I acabarem fent un apunt del Mundial de Trial a l'aire lliure perquè Berta Bellán surt del Japó com el líder després de quedar segona a la segona prova.

0: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. El PP guanya les eleccions a Andalusia, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. És el pitjor resultat de la seva història a Andalusia. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut. Ucraïna executa l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts. El president Volodymyr Zelensky ho justifica com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous. 2/3 parts de Cuba es quedaran aquesta matinada sense electricitat en hores de màxima demanda. La crisi econòmica i energètica que viu l'illa s'agreuja per les pressions dels Estats Units i l'amenaça d'una possible intervenció. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb 80 d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat pel circ contemporani i amb segell català.
1: Esports. El Barça ha fet història amb el triomf 3-1 contra el Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Cancelo. Els blaugranes són el primer equip a la història de la Lliga en aconseguir un ple de victòries com a locals, tot plegat així el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou. Aquest mateix diumenge l'Espanyol ha certificat la permanència després de guanyar el camp de l'Osasuna per 1-2, mentre el Girona ha perdut el camp de l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar l'Elx a l'última jornada a Montilivi per salvar-se. I en motor, Àlex Márquez està hospitalitzat després de tenir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i aquest diumenge mateix ha estat operat. El pilot de Cervera té una fractura de clavícula i també una fractura mínima d'una cervical.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'acord entre Govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia de tren orbital, un projecte que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
3: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
0: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant els comptes, es podrien aprovar el mes de juliol. I nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra Republicana i els Comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar...

0: Desencallar el conflicte sobre la taula hi ha l'increment del sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
1: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
0: L'USTEC no descarta una vaga indefinida, com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
2: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta i Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre amb Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per aquesta majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
3: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
2: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment Feijóo desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entorna i admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
2: Però la Moncloa desvincula la patacada d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat Endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
5: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partit Popular.
2: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: La declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot l'est del Congo, desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda, per exemple, ha tancat les fronteres i d'altres països han reforçat els controls fronterers. Ara per ara, el principal perill és que el virus s'escampi al voltant del focus del brot, un entorn urbà i amb alta mobilitat de la població. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
7: Des que t'infectes i que et poses malalt passen poques hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. No em preocupa tant que hi hagi malalts molts dies infectats, sinó que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, i com els anàlisis no seran senzills de fer ni estaran el primer dia, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què hi va haver pacients que van tornar als seus països d'origen per rebre tractament. Si això passa ara, cal prendre mesures dràstiques.
7: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
0: Al Congo, en pocs dies, hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat l'atac contra Moscou, que ha fet almenys 4 morts i una vintena de ferits. El bombardeig ha estat el més massiu des de l'inici de la guerra contra la capital russa i Zelensky l'ha qualificat de represàlia per l'atac del Kremlin, que aquests dies ha deixat 24 morts. Moscou, Cristina Solias.
8: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries de Moscou, que és on se'n concentren més.
9: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
8: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari, ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'últim ha sigut aquest diumenge de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que era a la zona ha fet seguiment d'un cotxe sospitós i n'ha acabat detenint el conductor. És un home de 30 anys que podria estar implicat en els trets. L'altre tiroteig va ser dissabte al vespre a prop del passeig de la Zona Franca i va deixar una persona morta. Diversos testimonis asseguren que després de disparar al mig del carrer i a plena llum del vídeo, l'autor dels trets va marxar caminant. Els Mossos l'estan buscant i la investigació està sota secret de les actuacions. Tot i ser el segon tiroteig aquest cap de setmana, el doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada pas per separat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: És preocupant, sí. És per alarmar-se, moderadament. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor. Si ho posem tot en un sac, fem un totum revolutum, primera, agreujarem la situació d'alarma i enviarem un missatge a la ciutadania de que això és la ciutat sense llei i Barcelona és un caos i Catalunya s'enfonsa. I no és veritat.
0: Per la seva banda, Junts, el PP i Vox exigeixen explicacions al govern municipal. Recorden que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'home que va ser alliberat a mitjans d'abril de la presó de Ponent, tot i els informes que alertaven d'un alt risc de reincidència, ja torna a estar entre reixes. El van detenir divendres per un intent de robatori amb violència i aquest diumenge el jutge n'ha decretat l'ingrés provisional a presó. L'home de 56 anys arrossega un llarg historial delictiu i ha passat mitja vida empresonat. Als anys 90 va ser condemnat a 64 anys per 3 assassinats. Va sortir en llibertat el 2020, però poc després tornava a la presó per diversos robatoris violents amb intimidació i lesions. Quan va tornar a quedar en llibertat fa 3 setmanes, perquè ja havia complert la pena, els responsables del centre penitenciari de Ponent van advertir que no havia volgut seguir cap programa de tractament, que no estava rehabilitat i que tenia un alt risc de reincidència. Per això els Mossos li feien un seguiment discret. Divendres, com dèiem, el van detenir després d'intentar atracar un supermercat de Lleida amb una pistola simulada. Tot i que casos com aquest solen generar alarma social, els experts en l'àmbit de la rehabilitació asseguren que les taxes de reincidència actuals són molt baixes. 8 de cada 10 presos que surten de la presó no tornen a delinquir.
6: El temps.
0: Eloi Cordomí.
11: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada a la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns, no descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que A partir de mig matí, migdia, torna a créixer nuvolades, tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques del Nord-Est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. Els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual. També des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. El seu desplegament es farà gradualment i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum està impulsat per Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
12: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: Mentre que els experts hi veuen avantatges com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, molts comerciants són contraris perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim Albert Antoni Joan, de Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail.
13: El que estem una mica preocupats és perquè pensàvem, des del món comercial, que realment seria un cost menor a la targeta bancària americana tradicional, i ens estem trobant que les primeres ofertes que ens arriben d'aquestes entitats són inclús una mica superiors als preus que estan tenint fins ara, amb la qual realment a nivell econòmic ens està generant un desinterès.
0: Els comerciants també preveuen que el pagament amb Bizum serà més lent i això allargarà les cues a les caixes. Les botigues i comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera. Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
14: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
0: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. Afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. García creu que seria positiu exportar-ho a tota la ciutat i ampliar les dates en què es permet l'obertura en festiu.
14: Sí que és veritat que el tema de l'apertura de només una part de la ciutat és una mica estrany, no? Perquè al final deixa algunes zones de la ciutat que no competeixen amb les mateixes eines o que no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, jo crec que el que seria l'apertura de tota la ciutat seria algo molt positiu.
0: Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, també veu amb bons ulls aquesta mesura. Recorden que sempre hi ha turisme i que les grans multinacionals de comerç electrònic no tenen restriccions per repartir paquets cap dia de la setmana. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar a prop de 15.000. Això és un 28% menys que l'any anterior i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Van ser uns anys en què el preu de l'electricitat estava disparat arran de la guerra d'Ucraïna i, a més,

0: s'havien convocat ajudes per instal·lar plaques solars. Ara aquesta situació ha canviat. La llum és més barata i no hi ha subvencions. Tot plegat enfrena la instal·lació. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
1: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia doncs, ara ha disminuït, no? I per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
0: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria. Segons el Departament de Territori, en total ara hi ha més de 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, gairebé una tercera part de l'objectiu, que és arribar a les 500.000 al 2050. Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
2: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
0: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Marc Andrés.
4: L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
3: 3CAT Info.
4: Començant pel conjunt blanquiblau, l'Espanyol ha guanyat 1-2 del camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat que la celebració al vestidor ha estat digna de Champions.
5: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors... Torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
4: Un Espanyol que, fins i tot amb aquesta victòria, arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per Europa. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar la permanència. Una final a tot o res, com ha admès l'entrenador Michel.
6: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
4: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història de la Lliga, convertir-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis al Camp Nou amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo. Tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana.
7: Para mí es un día muy, muy emocionante y muy difícil. Pero cuando llegué a Barcelona... Sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble.
4: Aquestes paraules del polonès han estat amb un micròfon dirigint-se al públic del Camp Nou una vegada acabat el partit. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai, una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuals.

0: Tuoses, l'última, aquest dimecres, i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
1: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Són declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra i Johan Zarco com una lesió indeterminada en una cama. Àlex Márquez ha estat operat aquest diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
0: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Després de la cursa, diversos pilots com Di Gian Antonio, Martín o Acosta han criticat que s'hagi fet la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
3: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista.
0: Aquest dilluns hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
4: Trescat Info.
0: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins aquest diumenge. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes. La capitana de l'El Vilassant és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
5: Però si algú té aquest equip és que s'aixeca molt ràpid i sabíem que teníem doncs, 5 dies per tornar a estar en una final i això ho hem fet perquè crec que també hem fet una Copa de la Reina espectacular perquè ha sigut també molt complicada.
0: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà en el primer partit de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte a Vingegaard. Aquest dilluns hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària, 75-72. La penya també ha guanyat a la pista del líder, el Real Madrid, 81-88. L'equip badaloní amb aquest resultat és virtualment equip de play-off, però encara necessitaria un resultat favorable per confirmar-ho.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana. Per la seva banda, els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. I també us hem parlat d'Andalusia, on el PP guanya les eleccions, però es queda a 2 escons de revalidar la majoria absoluta i dependrà de Vox per continuar governant. Els populars es queden amb 53 escons, 5 menys que en les anteriors eleccions. El PSOE perd 2 diputats i n'obté 28. A partir d'ara us explicarem que el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona.

i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. I anirem a Reus, on la Fira Trapezi ha tancat la seva 30a edició amb 45.000

0: 3-1 contra el Betis, convertint-se en el primer equip que aconsegueix el ple de victòries com a local a la Lliga. Tot això el dia del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol ha certificat la permanència guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna, mentre el Girona, que ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, haurà de guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per salvar la categoria.
1: I pel que fa al temps, s'espera un dilluns inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. L'acord entre Govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos pot tancar-se aquesta mateixa setmana. A les últimes hores han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i aquest mateix dilluns està previst que el president Illa presenti la nova línia del tren orbital. Un projecte que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, un dels punts centrals que demanaven els republicans. Per rubricar el seu suport als pressupostos, aquest dilluns els republicans celebren un Consell Nacional. També aquest dilluns els comuns es reuniran amb l'executiu per anar perfilant el pacte. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que esperen una resposta àgil del govern.
2: Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari. Anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
1: Dimecres, els governs català i espanyol es reuniran en una comissió bilateral en què el govern de Pedro Sánchez assumiria el projecte de la línia orbital i també la creació d'un organisme per gestionar i fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquest diumenge, Esquerra i Comuns ja s'han desvinculat de la demanda del sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, de lligar les reivindicacions dels docents a la negociació dels pressupostos. Si tot tira endavant, els comptes es podrien aprovar el mes de juliol. Nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors per reclamar millores salarials i laborals. Aquest dilluns s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info la portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: L'USTEC i el departament es tornaran a reunir dimecres per intentar desencallar el conflicte. Sobre la taula hi ha l'increment de sou dels docents, la baixada de ràtios, l'impuls de l'educació inclusiva i la reducció de la burocràcia. L'USTEC avisa que si dimarts no els arriba una proposta per debatre aquests punts, no assistiran a la trobada i lamenta que el departament els hagi convocat al vespre.
3: Què dius? Bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per sant moltes hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, ens hi estem allà fins a quina hora de la nit o és que ens volen despatxar ja en res.
1: L'USTEC no descarta una vaga indefinida com han fet al País Valencià, però sempre en funció del que digui la majoria del col·lectiu.
4: 3Cat Info.
1: El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar les eleccions andaluses, constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. La sorpresa l'ha donat Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2-8 escons. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: El Partit Popular s'ha quedat amb la mel als llavis, guanya, però no ho remata amb la majoria absoluta que volia, ni Juanma Moreno Bonilla s'haurà d'entendre en Vox per governar. L'extrema dreta ja ha advertit al PP que no el regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per a la majoria absoluta, i Moreno Bonilla reconeixia una amarga victòria.
6: No es verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.

0: Bernard.
1: El resultat també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però de moment el líder del PP desvia el focus cap a la duríssima derrota dels socialistes. El PSOE andalús s'enfonsa, ha perdut 2 escons i s'ha quedat 30 diputats per sota del PP. L'exministra María Jesús Montero entoma la derrota i admet que els toca reflexionar.
2: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
1: Però la Moncloa desvincula la patacada d'Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que li queda al govern espanyol és que el PP es lliga de nou a l'extrema dreta. La campanada de la nit l'ha donat endavant Andalusia, l'esquerra andalusista liderada per José Ignacio García, que s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a l'edició de Sumar i Podem.
3: La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
1: I és que justament el fort augment de l'esquerra andalusista ha fet descarrilar la majoria absoluta del PP.
4: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que 2/3 parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. La crisi econòmica i energètica que afecta l'illa augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. Els últims mesos, Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba i el règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió. Una de les mesures seria jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de 2 avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
5: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
4: Aquest diumenge, el portal de notícies Axios ha publicat que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons amb els quals estaria planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. Aquesta notícia s'ha sabut dies després de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba, qui va oferir al règim una ajuda econòmica de 100 milions de dòlars. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que les delegacions dels dos països continuen intercanviant-se propostes per intentar trobar una solució negociada a la guerra. El conflicte es troba ara en un alto el foc, però amb l'estret d'Hormuz bloquejat. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que per a l'Iran el temps s'esgota i que més els val afanyar-se on no en quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs ha entregat aquest diumenge als mediadors pakistanesos una nova proposta que barreja el pla que van presentar fa una setmana i que Trump va rebutjar amb contrapropostes que després va formular la Casa Blanca. Washington exigiria, d'entre d'altres, que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i que mantingui activa una única instal·lació nuclear. Mentrestant, aquest diumenge, un atac amb drons ha afectat el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. Tot i que aquest govern no n'ha acusat l'Iran, l'enemistat entre els dos països és clara, com demostra el que sentireu ara. És el presentador d'un canal iranià que dispara contra una bandera dels Emirats. L'Aràbia Saudita també ha anunciat aquest diumenge que ha interceptat 3 drons que venien de l'Iraq. En aquest país hi operen milícies pro-iranianes. Les bases cristianes del trumpisme s'han congregat aquest diumenge en una gran cerimònia a Washington per reivindicar les arrels religioses dels Estats Units, que aquest any commemoren els seus 250 anys. A aquest inèdit acte hi han assistit membres del nucli dur del president, com ara el secretari de Defensa Pete Hegseth. Washington, Oriol Serra.
6: Diversos milers de persones han participat aquest diumenge en una pregària maratoniana de 9 hores promoguda des de diverses organitzacions ultraconservadores esperonades des del mateix govern nord-americà, sota el lema «Redescrivint Déu». Un denominador comú entre aquests creients arribats d'arreu de la geografia nord-americana és el convenciment que Donald Trump és una benedicció de Déu pel país. És el cas de la Tina, original de Delaware.
0: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
6: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
0: Hi estic d'acord, però sap què?

0: És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
1: A l'acte que s'ha fet al National Mall de Washington, s'hi ha deixat veure l'escletxa existent entre les nombroses esglésies d'arrel cristiana existents. Moltes discrepen de la visió d'uns Estats Units sense separació entre religió i política que promou l'administració Trump.
2: Creuen que la moralitat s'ha de legislar. Creuen que hem d'imposar la voluntat cristiana damunt de la resta de la societat.
1: Uns metres més enllà, ja darrere d'un cordó policial, hi hem trobat ateus que reivindiquen l'estat laïcista ancorat a la Constitució nord-americana i que denuncien malversació de fons públics per part de la Casa Blanca.
3: El pitjor és que els diners que el Congrés va destinar al 250è aniversari sota el nom d'Amèrica 250, ara els ha posat en bona part a Freedom 250, com va anunciar al desembre, amb l'objectiu de promoure la idea que som una nació de Déu, però tenim una Constitució laïcista.
1: El 17 de maig del 1776 es va establir com un dia de dejú i pregària per part del Congrés dels Estats Units. Dos mesos més tard arribaria la Declaració d'Independència.
4: A casa nostra, el govern prem l'accelerador per agilitzar les obres dels futurs campus sanitaris de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital Trueta de Girona. Dimarts, el Consell Executiu els declararà projectes d'interès general. Això permetrà eliminar traves burocràtiques i accelerar molts tràmits, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
5: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
4: Aquesta declaració d'interès general també permetrà, per exemple, que els dos projectes tinguin prioritat per obtenir els permisos de connexió a la xarxa elèctrica. Són uns tràmits que depenen de l'Estat i que són clau per garantir la potència energètica que necessiten aquests campus sanitaris i de recerca. En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona deixin d'estar qualificats com a equipaments esportius. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està prevista per al 2035. Pel que fa al futur campus de salut de Girona, un complex hospitalari que substituirà l'actual Josep Trueta, està previst que s'inauguri d'aquí 5 anys. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una nova prova PCR. La sortida del centre hospitalari seria dissabte que ve, 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena, continua asimptomàtica i en bon estat general. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta mateixa setmana. El cas de la dona de Barcelona és el mateix que el de la dona ingressada a Alacant. En el cas de els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, aquest dilluns els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites de familiars.
6: El temps.
4: Eloi Cordomí.
7: El temps de les pròximes 24 hores s'espera que sigui inestable. Això vol dir que es poden formar encara ruixats, tempestes de caràcter irregular, sobretot a la meitat nord del país, però també entrada la matinada o ja durant les primeres hores del dia d'aquest dilluns. No descartem la formació d'algun ruixat, algun xàfec al litoral de Tarragona, potser del sud de Barcelona. A la resta de Catalunya, en general, s'aniran obrint grans clarianes durant el matí de dilluns, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, tornen a créixer nuvolades, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot nord de Tarragona. Les més fortes creiem que cauran a les comarques gironines. Aquí hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes pluges de més de 20 litres en mitja hora. Pugen les temperatures de cara a dimarts, potser dimarts encara amb algun ruixat de tarda al nord del país, i a partir de dimecres la pujada de la temperatura serà més marcada amb un temps assolellat.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
4: La pel·lícula nord-americana Paper Tiger, de James Gray, s'ha convertit aquest diumenge en una de les favorites del Festival de Cinema de Cannes. Explica com dos germans veuen un

0: oportunitat de negoci amb la màfia russa de Nova York dels anys 80 i com això els acabarà passant factura com a família. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: James Gray és un vell conegut de Canes. Aquest és el sisè cop que competeix per la Palma d'Or i sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any podria ser diferent. El film compta amb uns sensacionals Adam Driver i Miles Teller, que interpreten la parella de germans protagonistes i, en segon terme, la dona d'un d'ells que encarna Scarlett Johansson. Gray critica amb duresa el fet que la bondat hagi deixat de ser un valor i explica que ha situat l'acció als anys 80 perquè va ser quan el capitalisme ferotge va provocar aquesta situació.
2: When you cannot monetize...
3: Quan no pots treure rendiment de la teva integritat, quan la idea de ser una bona persona no t'aporta diners, què passa? Si els hi dius als joves que no importa si ets bona persona o no, que el que importa és fer molts diners, on els deixa això? Els deixa sense rumb. La raó per la qual he situat la pel·lícula en aquesta època és perquè va ser el moment en què el mercat va esdevenir Déu.
1: Adam Driver ja sona com a rival més ben posicionat per disputar-li el premi a millor actor a Javier Bardem, però ell es treu mèrit.
4: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
1: Paper Tiger recorda molt a La nit és nostra, un altre títol de Gray que va passar també per Canes, que també estava situada a la Nova York dels 80 i amb dos germans protagonistes, però més enllà de la premissa inicial, són dos films ben diferents i aquest podria ser el millor dels seus.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Canes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura. Girona tanca la 71a edició de Temps de Flors amb la previsió de superar els 400.000 visitants. La previsió de pluja va fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
5: Segons el balanç de l'Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.000 persones, una xifra que ja situa Temps de Flors per sobre del registre de l'any passat. La vicealcaldessa Gemma Geis n'ha fet balanç.
6: Això representa un 10% més que l'any passat i aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
5: Geis també ha explicat que la pluja ha jugat un paper clau.
6: El cap de setmana, entre dissabte i diumenge, vam tenir moltíssima gent, unes 120.000 persones. Jo crec que les previsions de pluja també va fer que avancessin el cap de setmana, però és veritat que també la pluja permetia passejar molt millor.
5: Algunes persones que han aprofitat l'últim dia de mostra han sigut en Ferran i la Juani, que han vingut de Mataró.
7: I hem vingut aquest any, que és la primera vegada, i sabem que és l'últim dia. Però s'aprofitarem fins que puguem.
8: M'enteré en el mòbil, en el TikTok.
7: Vam veure pel telediari i... Bueno.
5: I també en Bernat Navarro, de Besalú.
9: Vam dir, va, anem diumenge i a veure com ho trobem. Bé, però ja... Podries fer una mica d'infusions ja al final de com estan les flors.
5: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de França i de les comarques gironines.
0: La Fira Trapezi de Reus clou la 30a edició amb 45.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 98% en els espectacles de pagament. L'organització, més enllà de valorar positivament les xifres, treu pit de promoure una altra manera de treballar en el sector del circ. Reus, Ariadna Escoda.
10: Concretament, la codirectora Cristina Cazorla ha posat l'èmfasi en la companyonia entre professionals, artistes i l'organització, que assegura han ajudat a promoure un canvi en la manera de treballar dins del món del circ.
11: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit, no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que... O deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira. O sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
10: Coincidint amb el 30è aniversari del certamen, les places, carrers i teatres de Reus s'han omplert amb una programació d'arts circenses. Durant 5 dies s'han representat una 80a de funcions, però també s'han celebrat jornades professionals amb la voluntat de generar aliances entre artistes, programadors i distribuïdors. Pròximament està previst que surti una nova licitació de la direcció artística del Trapezi per un període de 4 anys. Les actuals codirectores ja han expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar per continuar apostant per una manera de fer diferent al sector.
0: El Còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení. Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més

0: destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló a causa de les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló, mostra la seva satisfacció per aquesta edició.
1: Només puc dir que ha sigut una edició més global que mai i divers. I la veritat és que faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
0: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso, Mayores con Reparos. La vocació internacional del Saló s'ha reforçat amb una destacada presència asiàtica, amb una especial rellevància de l'estand de Hong Kong, i autors com Pen Sou han esgotat totes les seves obres disponibles. Pel que fa a la programació, aquesta edició ha incorporat noves propostes, entre les quals un concurs de K-pop celebrat diumenge i que ha causat una gran sensació. La part professional ha mostrat la seva fortalesa amb un notable creixement respecte a l'edició anterior. Enguany el nombre de participants ha augmentat fins al 36% i consolida aquest espai com una plataforma clau per a la connexió entre talent emergent i indústria. I la nit dels museus, celebrada aquest dissabte, ha rebut 125.000 visitants, un 8,7% més que l'edició anterior.
2: Esports.
0: En Marc Andrés.
3: El Barça fa història en l'adeu de Lewandowski, l'Espanyol aconsegueix la permanència i el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
2: 3CAT Info.
3: Començant pels blaugranes, el Barça ha fet història de la Lliga aquest diumenge, convertint-se en el primer equip en guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. Ho ha aconseguit en vèncer 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'ha acomiadat del Camp Nou en el seu últim partit de local com a blaugrana.
4: Este primer dia me sentí aquí en Barcelona y también en este campo como en casa. Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre.
3: L'Espanyol, de la seva banda, ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i ha certificat la permanència a la primera divisió gràcies als gols de Carlos Romero i Quique García. L'entrenador Manolo González ha explicat emocionat com s'ha sentit quan al final del partit ha estat mantejat.
5: És que és una cosa que no té nom. O sigui, tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant. O sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, no t'ho sé explicar. Ja ho vaig dir el dia al Celta l'any passat. És un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern.
3: Un Espanyol que amb aquesta victòria fins i tot arriba a l'última jornada amb opcions de classificar-se per competició europea. A l'altre costat de la balança s'hi troba el Girona, que ha perdut 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Això sí, els gironins depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una final a tot o res que el tècnic Mitchell afronta amb optimisme.
6: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat i hem de pensar que estem preparats per aprofitar-la.
3: Aquest Atlètic de Madrid de Girona, per cert, ha estat el comiat de Griezmann com a matalasser davant el seu públic. Tot això en una jornada unificada que ha deixat els següents resultats. Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió, mentre Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última data. Un apunt de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent econòmicament. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses, l'última aquest passat dimecres, i ara ha decidit marxar. Així tot, l'entrenador blaugrana no ha volgut valorar aquests rumors.
7: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
3: Són declaracions de Pascual després de la victòria aquest diumenge del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife. En motor, accidentada cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb dues banderes vermelles, tres sortides i dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez amb fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal d'una vèrtebra, i Johan Zarco amb una petita fractura al peroné esquerre i una afectació en un lligament del genoll. Àlex Márquez ha estat operat aquest mateix diumenge. El català Àlex Rins ha explicat les seves sensacions en veure la caiguda de Márquez al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
3: La cursa l'ha acabat guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder Marco Bezzecchi ha acabat quart. Aquest dilluns, per cert, hi ha test oficial de MotoGP al mateix circuit de Catalunya.
2: Trescat Info.
3: El Vilassant ha guanyat la Copa Femenina d'Hoquei Patins. S'ha imposat per 3-1 al Gijón a la final disputada a la mateixa ciutat asturiana. És la segona Copa de la Reina consecutiva de les catalanes i la seva capitana és Maria Porta, en declaracions al Tot Gira.
9: I, bueno, molt contentes doncs, pel que hem aconseguit. I ara al final doncs, encara ens queda un títol per guanyar i avui a celebrar-ho, però demà a tornar a pensar en la Lliga, que ara ens queda la Lliga i en tenim moltes ganes també.
3: També en hoquei patins, l'Igualada ha guanyat 1-0 al Voltregà aquest diumenge en el primer partit de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha endut la novena etapa del Giro d'Itàlia. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa amb encara 2 minuts i 24 segons de marge respecte de Vingegaard, en un dilluns, això sí, on no hi haurà jornada, hi haurà jornada de descans. I tornant al bàsquet, aquest diumenge el Lleida ha garantit la permanència després d'una ajustada victòria contra el Gran Canària per 75-72 amb un gran triple final de James Bateman. El tècnic lleidatà Gerard Encuentra el Tot Gira.
10: Els últims partits, no, crec que hem sigut capaços de traslladar la identitat que tota la gent d'aquí a Lleida pues, li agrada i hem sigut capaços d'igualar el nombre de victòries que vam aconseguir la temporada passada, que va ser també clau per la permanència, i tenim l'opció la setmana que ve de millorar-ho i tot.
3: La penya també ha guanyat en el seu cas a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89. L'equip badaloní és així virtualment equip de play-off.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I acabarem fent un apunt del Mundial de Trial a l'aire lliure perquè Berta Bellán surt del Japó com el líder després de quedar segona a la segona prova.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 10 graus a Castellnou de Bages, 13 graus a Escó i 12 a la Bisbal d'Empordà. Tenim avisos per intensitat de pluja, ara ho deia l'Eloi, a les comarques del nord-est del país. I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
1: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quarts d'una, acte per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana es reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions de mestres i també de professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts del barcelonès. Estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. I la política a Madrid estarà marcada avui per Andalusia.
2: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb clics de prioritat nacional. Celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'àgora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que avui ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
3: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes a María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. I interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. A l'Àgora, com dèiem, en parlarem a partir de les 9. I amb Rebeca Carranco, periodista del País, avui repassarem els dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i que ha deixat un mort. A partir de les 9, de les 10 també tindrem secció econòmica amb el professor Santiago Niño Becerra i després repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Arribarem fins a les 11, com cada dilluns, amb Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Blaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
4: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
0: El Barça tanca la temporada a l'estadi amb un rècord, 19 victòries en 9 en 19 partits com a local i amb l'adeu de Robert Lewandowski. A l'Espanyol s'ha assegurat a la permanència guanyant a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
5: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i...
0: Serà dissabte contra l'Elx. Amb una victòria, els de Mitchell es quedaran a primera. Qualsevol altre resultat els condemnarà a segona. Hey!

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el barri més pobre. Ho revela l'índex socioeconòmic territorial que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. El centre històric de Lleida té en aquest índex uns 35 punts. Ciutat Jardí en té 134. En aquest índex s'inclouen sous, atur o dades d'habitatge. Segons aquestes mateixes dades, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esbert van ser els municipis de més de 1.000 habitants amb més bona puntuació. Salt, Sant Pere, Pescador i Serós, els més situats a la baixa.
0: I a Brussel·les?
2: A Brussel·les han anunciat el pla per reduir a la meitat les importacions de cerç. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol. Aranzel del 50% a qualsevol importació que superi el llindar marcat es justifica per reduir l'accés de capacitat, però alguns experts avisen que això perjudicarà, per exemple, Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb que comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert a la cadena televisió CBS, la propietària de la cadena, Paramount, recordem que ho va anunciar ara fa un any. Ja se sap que entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara quins convidats hi haurà dijous, que és l'últim programa. Sí que se sap també que aquell dia, el dijous, els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel, emetran repeticions com a mostra de respecte.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els preparatius de la visita que farà al país Vladimir Putin, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
3: Avui és dilluns 18 de maig, ens despertem amb 10 graus a Coll de Nargó i alguns ruixats, 9 graus a Olot, també amb algunes precipitacions, i 16 graus a la ciutat de Tarragona, que encara no hi plou. Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-Eix, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts, dimecres, el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, a partir de 3:15, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. El cap de setmana?
4: Prou bé.
5: Tranquil.
0: Tranquil?
5: Sí.
0: Què has fet, Sílvia? A veure.
5: Doncs a veure què has fet. Mira, vaig tenir un dinar d'aniversari ahir.
0: Sí.
5: Bé.
0: Un dinar d'aniversari, però amb nens
5: sí.
0: I tot això.
5: No.
0: Ara,
5: bueno, van venir els meus fills,
0: sí,
5: però clar.
0: Home, sí, però vull dir que no era un dinar de...
5: No.
0: No una festa aniversari de nens, de pinyata i tot això.
5: No. Després no hauria sigut tranquil.
0: Ja. Tu, Francesc, bé. Aquí...
6: Bé, sí.
0: Sí. Tranquilet, els...
6: No em veus bé.
0: Sí, molt tranquil et veig. Ens actualitzem. I comencem pel Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar.
7: Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministre Maria Jesús Montt

0: ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat.
1: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
2: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
3: I nos corresponde como fuerza majoritària la responsabilitat de formar govern i de governar.
2: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministre admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
2: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el resultat d'Andalusia també complica el futur d'Albert Núñez Feijó i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta.
5: Però el número 2 del PP, Miquel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
6: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
5: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes es vinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunicat. Rebeca Turró, número 3 del PSOE.
7: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
5: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota.
1: I el govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
0: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això s'assuma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
1: Raül Flores.
8: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
9: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
8: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Per ara ni Esquerra ni tampoc els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats de l'ensenyament.
5: El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albià, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre el govern i el professorat.
10: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè per un costat s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
5: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, just el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci la tramitació al Parlament. Per cert, també que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra Crítics amb Oriol Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes.
1: I els docents fan avui nova jornada de vaga. Avui s'aturaran els centres del Barcelonès.
0: I ho fan després que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler, com dèiem, incloure en les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes.
1: Marta Sánchez.
11: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
12: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
11: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot a l'est del Congo, desencadena l'alerta dels països del voltant.
5: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix.
1: Montse Mir.
13: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
14: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
13: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova de PCR.
0: Sortiria de l'hospital aquest dissabte 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta setmana. El cas de la dona de Barcelona és igual que el de la dona ingressada a Alacant. Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i rebre visites. Pel que fa al vaixell Ondius, en les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics, que hauran de fer una quarantena quan arribin, i el vaixell es desinfectarà. A Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus.
1: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la Zona Franca.
15: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
16: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
15: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
0: Ho fan dinsant-se en una nova fase, la reproducció de desenes d'àudios de José Manuel Villarejo i la declaració en l'instrucció d'Enrique García Castaño, conegut com el Gordo, el comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
1: Madrid, Alba Gil.
17: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot que continuen les negociacions per un acord de pau.
5: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs va entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
1: I milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases de l'administració de Donald Trump.
0: La pregària ha servit per fer palesa la divisió que hi ha entre la societat nord-americana sobre com s'estan instrumentalitzant els actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
1: Washington, Oriol Serra.

0: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
1: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
0: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
1: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
0: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I augmenten gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort.
3: L'informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys.
2: Nando Zanoguera.
4: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
5: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
4: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
6: Bon dia.
2: A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molts pocs, però la plataforma confia en anar estenent aquesta via de pagament al llarg d'aquest any.
7: D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: És atractiu perquè el Bizum lo que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem de fer a 24 o 72 hores.
7: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard o Google o Apple.
2: I les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
9: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
10: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que era un moment l'arrencada molt positiva.
9: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes de les 12 del migdia fins les 8 del vespre.
2: Mentre augmenten la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya.
11: Això es deu a la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. La patronal Pimec i entitats com Reempresa fan assessorament i acompanyament en aquest procés de transmissió. Laura Sallent és la directora de Reempresa.
12: Fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa, i a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
11: L'any passat, Reempresa va gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari i la línia R1.
13: Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massana recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 hi torna a haver tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
2: I baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de Catalunya.
7: L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i del 2023 en prop de 42.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
14: El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el
6: fet, pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
7: Sí que augmenta les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Rodríguez, bon dia.
14: Bon dia.
2: La primera.
14: Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. En un comunicat enviat aquest diumenge per l'organització, Streisand ha lamentat no poder assistir-hi i tornar a França, un país, diu, que sempre ha estimat. Tot i això, el festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
2: La segona.

0: Avui hi ha doble concert de Fado al Teatre Poliorama de Barcelona. La capital catalana se suma així aquest mes de maig a la celebració de la música i la cultura portuguesa. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert és a les 7 del vespre.
1: I la tercera?

trànsit d'espectadors en la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectacles han tingut un 98% d'ocupació. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per la nova direcció artística per un període de 4 anys.

0: I parlant d'èxit, l'èxit de l'Espanyol, que continuarà primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
1: Amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'Espanyol és de primera. Una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
2: Una felicitat enorme. Sí, sembla que hem guanyat la Champions avui. Sí, de veritat, és una felicitat molt gran.
1: Trau un pes de sobre, Manolo González.
0: Guanyar la Champions per salvar-se. I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
1: Els gironins van perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència. Mitja el tècnic dels gironins.
3: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: El Barça, que guanya 3-1 al Betis en l'adéu de Lewandowski.
1: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugrana guanyen els 19 partits que han jugat a casa. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou.
4: Me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan, fractura marginal de la vèrtebra C7. I Johan Zarco, lesió indeterminada en una cama. El Vilassana, nou campió de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb la victòria 3-1 davant el Gijón. I el Lleida, que continuarà a la CB amb la victòria contra el Gran Canària, 75-72. Victòria també de la penya a la pista del Madrid, 81-89.
0: Avui, a partir de les 11 del matí, de Catalunya Ràdio, farem Àgora Esportiva, més enllà del comiat de Lewandowski del Barça. Comentarem també la lluita per la permanència de l'Espanyol i també del Girona, que veurem què és el que fa en el proper partit. Recordem que el Girona ha de guanyar sí o sí per salvar-se i quedar-se a primera. Després tindrem l'humor i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que, segons el ministre de Defensa israelià, una bandera palestina, simplement això, fer onejar una bandera palestina, és un acte inhumà, immoral i antisemita que atia l'odi contra Israel. Així tal qual ho ha fet saber aquest líder fonamentalista de nom Israel Katz, en referència al fet que Lamine Yamal portés una bandera palestina durant la rua de celebració de Lliga fa una setmana. Un responsable directe de l'assassinat de més de 70.000 persones innocents, el ministre de Defensa de l'Estat genocida d'Israel, sota el comandament del qual els seus soldats han matat nens de trets al cap com si fossin conills, per pura diversió, aquest monstre fanàtic ens està dient que portar una bandera palestina és inhumà i immoral. Doncs bé, si teniu espai al balcó, ja sabeu que hi podeu penjar. I li dediqueu, en aquest senyor, el senyor Israel Katz, i ha de pas també a la Pilar Rahola.
6: Sol, platja, una

0: maleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.

0: Hi ha 8 cançons sobre les eleccions a Andalusia.
1: El Partit Popular no ha arribat a la majoria absoluta perquè els vots s'han dividit a la dreta, una part han anat a Vox, i per això grups que s'han dividit, que s'han separat, però que canten el mateix, cadascú per la seva banda. Per exemple, els Wet Wet Wet. El cantant original, Martí Pelo, actua en solitari, canta les cançons dels Wet Wet Wet, i els Wet Wet Wet han agafat un altre cantant i canten el mateix. Vull dir, tots dos canten les mateixes cançons, pràcticament el mateix repertori, com aquest temasso que sentíem.

0: evidentment...
1: Aquell temps en què s'afinava, cantant.
0: No siguis dolent. No, L'Oreja de Van Gogh, amb Amaya Montero d'una banda, Leire Martínez en solitari de l'altra, en els dos casos cantant les cançons de L'Oreja. Mm-hmm. I escolta, endavant.
1: I afinadament.

0: que estava mirant ara la pantalla aquesta que tenim aquí a l'estudi, que tenim unes pantalles que posen aquí els noms i les cares, i tot el dia m'estic veient.
1: Falten tros.
0: Sí. No, podríem posar paisatges, cada dia una fotografia d'un paisatge diferent.
2: Una llar de foc.
0: Almenys seria més... Exacte.
3: Una peixera.
0: Ara una peixera, un... No, en fi, no ho sé. No? Una mica de varietat.
3: Mira.
0: Almenys ens hi trauríem. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
4: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: És Juanma Moreno Bonilla. El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
5: Moreno Bonilla celebrarà avui a Madrid els bons resultats amb la direcció estatal i Pedro Sánchez reunirà l'executiva per analitzar la desfeta.
0: Avui dedicarem l'àgora del matí a analitzar aquests resultats de les andaluses, l'impacte també que poden tenir per al futur de la legislatura espanyola i entrevistarem també el popular Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I aquí, mentrestant, els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
2: El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, un nou pacte que plana el terreny per al sí dels republicans als comptes d'Illa.
0: I mentrestant, els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona.
5: La USTECA es mostra decebuda amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura, portaveu.
7: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
0: I l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola, ha detectat al Congo i a Uganda.
2: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.

0: més alta dels últims 45 anys. Dani Vilaró, portaveu de l'organització Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: I bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any, alguns han doblat, alguns han triplicat, i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
2: I a partir d'avui ja es pot fer servir Bizum per pagar algunes botigues i restaurants.
3: Ho permeten les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell, i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Emiliano Maroto, de l'agrupació de botigues i comerciants, en declaracions al matí.
4: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment tenim que fer a 24-72 hores.
2: I atenció, perquè aquesta setmana arriben a les plataformes dos plats forts de la ficció catalana.
5: Saps per què som avui aquí?
6: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
0: A 3Cat es podrà veure Pubertat, sobre la violència de gènere en el si d'un grup d'adolescents, i divendres s'estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats d'un de desnonament. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
2: Repassem a les portades de la premsa. Marc Jurado, avui és d'aquells dies de tema gairebé únic.
7: Sí, les eleccions andaluses, el País, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox, i el Mundo parla de victòria còmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista, i La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu. Altres temes de portada: la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. I esports per acabar, triple notícia. L'Ara, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar, i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
2: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, es desperten amb 10 graus i una mica de pluja. Al migdia no passaran del 16, i a Tortosa ara mateix en tenen 14, amb una màxima prevista de 26. Avui serà un dia inestable amb una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, ara mateix tenim els primers ruixats al Terç Nord. Aquests es desfaran i donaran pas a clarianes. Durant la matina apareixeran de nous entre Barcelona i Tarragona, i hem de tenir en compte que al llarg del dia pot ploure al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, les de Barcelona, al nord de Tarragona, i en alguns llocs poden ser xàfecs forts amb alguna calamarsada.
2: I després dels comicis andalusos, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Si traslladem el resultat de les eleccions andaluses a tot l'Estat, podríem dir que Espanya està consolidant el viratge a la dreta i que els nacionalismes perifèrics van a l'alça. Com ja s'ha demostrat en d'altres autonomies, cada vegada queda més clar que el Partit Popular no podrà governar la Moncloa sense Vox. Per altra banda, l'èxit d'Adelante Andalucía, per sobre la coalició entre Sumar i Amics, ha regalat un petit motiu d'esperança a Gabriel el Rufián. Si el Miquel Roca d'Esquerra Republicana té raó, l'únic que podrà aguantar Pedro Sánchez al poder és la suma de moviments semblants com l'andalús que fomentin més participació dels votants més joves. Tindria certa gràcia que siguin les nacionalitats qui ha d'acabar salvant l'Espanya d'esquerres, tot i que, de fet, és el que ha passat sempre.

0: I amb què et despertes avui, Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Backstreet Boys i I Want It That Way. I és que tal dia com avui, un 18 de maig, però de l'any 1999, la boy band nord-americana publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium. És un dels àlbums més venuts de la història, més de 30 milions de còpies a tot el món. Va ser nominat a 5 premis Grammy i va aconseguir 4 top 40, incloent aquesta cançó que estem escoltant.
0: I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, una nota de veu que va fer arribar el divendres en Xavier Pérez Izquierdo, és l'encarregat, ja ho sabeu, de buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio. I quan els micros d'aquesta casa surten al carrer i es troben amb els oients, passen coses com aquesta.

0: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
1: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te.
2: Veus?
1: M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adéu.
0: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adéu.
3: Això està molt bé, veus? Quina
4: meravella, escolta'm, jo a Barcelona estic per escoltar els matiners, és el millor regal.
2: Jo ho faig cada dia.
4: I tant.
2: I a tot això, quan són festes, on?
4: Avui festa major de Porqueres, a 8:45 del matí.
2: De Porqueres?
4: Sí, hi haurà esmorzar del Ganut. Entenc que pel títol de l'esmorzar serà un esmorzar contundent. A 11:45, espectacle Auen i el cicle de la vida amb la companyia Arrels de Bosc. I a 9:00, sopar amb la gran Badallada.
2: I a les xarxes, Maria Fernández, bon dia.
5: Bon dia.
2: Què s'ha fet viral?
5: Doncs el vídeo del Papallau 14 fent el famós gest entre els adolescents 6-7.
6: Què que fate?
5: 6-7! Es veu el papa envoltat d'un grup de joves en una trobada que van fer a Gènova. Ells mateixos li van ensenyar el 6-7 i el papa s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Aquesta expressió es va fer viral sobretot a TikTok i a Instagram entre els més joves i adolescents. Exactament, ningú té clar què vol dir, no. Però seria una cosa com més o menys, o ni una cosa ni l'altra.
4: No ho sé. No s'entén res de
5: 6-7.
2: 6-7?
4: Sí, 6-7. 6-7, doncs ni ben mal.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Marga, veïna de l'Eixample, de Barcelona. Fa uns dies ens explicava que el fons d'inversió New Amsterdam Developers volia vendre el pis on viu des del 1993, ara amb el seu pare, que és una persona dependent. Això implicava el seu desnonament. Finalment, però, un jutge ha ordenat paralitzar el desallotjament fins que es resolgui el recurs interposat pel Sindicat d'Habitatge Socialista. Ella ho valora així.
9: No podem permetre que vingui a casa nostra i que ens facin fora un fons d'inversió holandès amb la mera intenció o finalitat que especular i fer-se més rics. Nosaltres no som delinqüents, nosaltres hem pagat puntualment, jo des de fa 34 anys.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
11: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
10: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
7: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga en directe des de l'Auditori de Girona.
10: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
12: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
13: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques d'aquesta hora es tenyeixen de vermell per l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. El principal índex de Hong Kong cau prop d'un 1,5% i el de Tòquio un 1%. A Europa, divendres, els parquets també van tancant pèrdues després que la trobada entre els Estats Units i la Xina s'acabés sense grans acords. L'IBEX 35 va caure més d'un 1% i en el conjunt de la setmana es va perdre un 2%. A Wall Street també s'hi van imposar les vendes, sobretot el Nasdaq, que va caure un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
16: Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. A Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
18: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Dia de país, resultats electorals. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox.
5: El PSOE amb la exministra María Jesús Montero al capdavant perd dos diputats i obté el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria a dos diputats de la majoria absoluta.
3: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: Mentrestant, la candidata socialista entoma la derrota y diu que toca reflexionar.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
5: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit d'Andalusia. Els socialistes, això sí, desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
18: Aquí el govern i Esquerra planen el camí perquè aquesta setmana es puguin aprovar els pressupostos.
5: En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital per unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Avui Esquerra farà un Consell Nacional per avalar aquest acord.
18: Tot plegat en una nova setmana de noves vagues a l'educació. Avui estan convocats a vaga escoles i instituts del barcelonès.
5: Per ara, ni Esquerra ni els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats d'ensenyament. Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament.
17: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
5: El sindicat USTEC ha qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Yolanda Segura, portaveu.
19: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
5: Sindicats i Educació es tornaran a trobar dimecres si el govern els fa arribar abans un nou document amb propostes.
18: I la declaració d'emergència internacional de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola a l'est del Congo desencadena l'alerta als països del voltant.
5: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix. Això sí, desaconsella viatjar a zones afectades i demana precaució als que en tornin. Manel Cervantes, excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
20: Des que t'infectes i que et poses malalt passen poques hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
5: En pocs dies hi ha hagut més de 80 morts al Congo i a més de 250 persones possiblement infectades.
18: Més notícies. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria.
5: Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del canal Montsià.
18: Tortosa, Jordi Barranca.
21: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a la planta del canal Montsià. Es tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castillo, president del comitè d'empresa.
22: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa, i la calissa al patir temperatura emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
21: Una fàbrica que té 300 treballadors entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte.
5: Organitzada per l'associació Beauty Cluster, té l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat i està adreçada tant a professionals del sector com al públic en general.
18: Barcelona en escura.
23: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patricia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
24: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
23: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurell-Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
18: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
13: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
18: Maria Guixà.
0: Aquesta espècie de papallona només vola de març a maig i depèn en gran mesura de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó. La troballa ha estat possible gràcies al programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona durant un mostreig fet al parc del laberint d'Horta. Actualment, prop d'una quarantena de voluntaris participen en el seguiment setmanal de papallones en 29 parcs i jardins de la ciutat.

0: Aquestes 52 espècies identificades a Barcelona representen el 26% del total de les espècies presents a Catalunya. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I cultura, uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
2: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
3: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
2: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso, Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estany de Hong Kong, i autors com Penso han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat també noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
1: Adam Driver es suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes.
2: Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger.
1: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
5: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
4: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll.
2: Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge igualment a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per al 23 de maig, durant la gala de clausura.
1: Això a la pantalla gran, però ara tenim les estrenes a les plataformes.
6: Saps per què som avui aquí?
7: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
2: Perquè aquesta setmana arriben dues sèries catalanes molt potents a 3CAT i podreu veure Pubertat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents. I HBO estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats per un desnonament.
1: Òscar Callau.
8: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere i els que pensen que tot és una confusió adolescent. HBO estrena divendres Rabalear, on els veïns d'un edifici del Raval lluiten contra el desnonament. Creada per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Revelejar arribarà a TV3 al novembre. Pel que fa a les pel·lícules, humor a Netflix amb Les dames primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista en un món alternatiu matriarcal, i acció a Prime Video amb John Krasinski al capdavant de Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta. Barcelona, Òscar Callau, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
5: L'Espanyol, que continuarà a la primera divisió, victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx a l'última jornada, i Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: Lewandowski va saber com aterrar el Barça en un moment complicat i ha sabut com marxar en el moment perfecte. Perfecte per a ell i pel club, perquè marxa abans que el seu rol sigui massa secundari i per això se'l podrà recordar com una llegenda. Amb els anys veurem Lewandowski com aquella baula entre el Barça del post-Messi i el Barça de Lamine, entre el Barça deprimit i l'il·lusionat. El polonès ha estat clau per fer aquesta transició i, a més, ho ha fet des d'una integració, un respecte i un amor cap a Catalunya i al Barça que fa que els culers se l'estimin i li dediquin un comiat tan sentit i autèntic com el que vam veure ahir.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
10: MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a MSC Cruceros.

0: Aragonès.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a Viella, 12 a Banyoles i 14 graus a l'aeroport del Prat i petits ruixats que cauen entre el Prepirineu i les comarques de Girona. A l'espera que aquestes precipitacions vagin desapareixent, n'apareixeran de noves en punts del litoral, prelitoral i després aniran endinsant-se ràpidament cap a l'interior durant el matí. Avui pot ploure en qualsevol moment del dia, gairebé al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al nord de Tarragona. Localment s'esperen algunes d'aquestes tempestes, xàfecs una mica més forts, fins i tot amb alguna calamarsada, i entremig estones de clarianes o fins i tot estones de sol. De cara a demà, quedarà algun ruixat al nord del país i al nord-est, a la tarda, tan sols, al matí serà assolellat i la temperatura es dispararà, i a partir de dimecres sembla que ja arribarem als 30 graus a molts llocs del sud i de Ponent.
2: Sou molt bona gent!
3: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
4: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
4: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
5: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Has sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
11: A partir de 9:15, obrirem l'aura per parlar de les eleccions a Andalusia. A les 9, saludarem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ara és secretari d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia.
12: A 9:15 ens fixarem en els nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Sants, a Barcelona. En aquest últim cas, amb una víctima mortal. En parlarem amb la periodista Rebeca Carranco.
11: Després, amb el professor Santiago Niño Becerra, analitzarem el degoteig d'expedients de regulació d'ocupació i l'informe Fènix, que ha generat tant d'enrenou en les últimes hores sobre la situació econòmica a Catalunya.
12: I a les 11, Àgora Esportiva, per comentar l'adeu de Lewandowski i la lluita per la permanència de l'Espanyol i el Girona.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent? Vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
13: Divendres vam portar els temes pendents a la Universitat de Barcelona i quan vam abordar la qüestió de la infiltració d'agents de policia a les assemblees de professors, un agent ens va fer aquesta revelació.
14: Vale, John Lennon, vale, te calma un moment, vale? A veure, una cosa, si vostè no fa ninguna cosa dolenta, vostè no té ninguna cosa per amagar, vale? No té de ser preocupat per res, de si n'hi ha policia de filtrat o no. Estam o no estam.
13: Sí, no, però això quan no funciona així. No,
14: ai, ai, ai, que hi ha policia de filtrat. És perquè està amagant alguna cosa.
13: No, si però no, això no funciona.
14: Bueno, a veure, ja si per contra vostè té alguna cosilla por ahí rara, en plan que, pues, que una mica vermell, una mica rojo.
13: Què és
14: rojo? Una mica independentista, una mica feminazi, una mica sospechós de ser una persona que pot causar problemes a la societat, sí, vale? Però no, home, que pateixi, perquè segurament lo pillarem.
13: Sergent
14: gràcies a la nostra
13: guarro. Molt bé, és igual, pari de parlar, perquè...
14: Sense anar més lluny, en aquesta facultat sí, hi ha policia infiltrat.
13: Ja, què diu ara?
14: Tenim a gent... Bueno,
13: sí, una de les persones que ha vingut avui de públic és un policia.
14: I gràcies al policia infiltrat aquí, sabem que algun dels seus companys que també estan aquí, d'estos que està por aquí, vale? Los zarrapatrosos aquests, si li fem buida la butxaca, aquí se va a haver problema.
15: Que aixequi la mà i porti droga.
13: A partir de 12:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
16: El 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. La majoria ho celebra amb jornades de portes obertes i activitats especials i gratuïtes pensades per tots els públics per tal d'oferir una experiència més participativa. Enguany el lema és Museus unint un món dividit. I és que en una societat com l'actual, marcada per la polarització i la fragmentació social, els museus es reivindiquen com espais d'intercanvi cultural, de trobada, d'aprenentatge. Més enllà del albergar el nostre patrimoni històric, també són espais que connecten persones, que fomenten el respecte i el diàleg i que ens ajuden a entendre el món. Així que avui és un bon dia per acostar-se als museus i descobrir la seva dimensió més humana.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
17: A la perifèria del mainstream musical català hi ha una nova escena que no es preocupa dels algoritmes ni les escoltes acumulades a l'Spotify. Gràcies a això el que fan és engrescador, divertit i profundament anticomercial. Entre aquesta colla d'indocumentats destaquen els Petit Ibèric. Els dies parells diuen que fan pop rebuscat i els altres dies diuen que fan electrocançó enfadosa. Tant se val. Aquest grup liderat pel Pol Clusella són el millor antídot a la carrincloneria musical actual i acaben de treure un disc que es diu Agost, llaminer com un gelat de llimona, pernil ibèric. Són molt nutritius.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, el dia comença amb alguns ruixats al nord i és que avui s'espera un temps inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui tindrem una mica de tot. La idea és que pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, de Barcelona i el nord de Tarragona. Seran ruixats irregulars, alternats amb estones de sol fins i tot. Les tempestes més fortes, però, les esperem al migdia i a la tarda a les comarques del nord-est.
0: I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupost.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart d'una acta per presenciar i per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona, sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana reuneix per ratificar aquest pacte. Això en una nova setmana de mobilitzacions també de mestres i professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts de Barcelona i estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. La política a Madrid, que estarà marcada avui per Andalusia.
3: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'agora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que trenca avui el silenci al matí de Catalunya Ràdio. I analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
4: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes amb María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. Interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. I avui també, a partir de les 9, a l'Àgora, amb Rebeca Carranco, periodista del País, repassarem aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i que han deixat un mort. A les 11, com cada dilluns, Àgora Esportiva, amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
5: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler.
0: Sempre cool, amb la 10 de Robert Lewandowski, amb el Barça que tanca la temporada a l'estadi amb un rècord de 19 victòries en 19 partits com a local. L'Espanyol s'ha assegurat la permanència després de guanyar a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
6: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: El Girona rebrà dissabte l'Elx amb una victòria i els de Mitchell es quedarien a primera i a qualsevol altre resultat els condemnaria en aquest cas a segona. Tot això avui que al Perelló, al Baix Ebre, el sol ha sortit a les 6:37 i a Mura el Bages es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Amb ells comentarem el més destacat de l'actualitat que passa per Andalusia i també per aquest tren orbital. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què és aquest tren orbital?
8: Doncs arrenca la setmana que ve, que ha d'acabar amb l'aprovació dels pressupostos. A diferència del que va passar a principis d'any, ara el govern aprovarà els pressupostos amb el suport dels comuns i també Esquerra, cosa que en garanteix la validació després del Parlament.
9: La nova línia de tren ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Granollers, Sabadell, Terrassa o Sant Sadurní d'Anoia, municipi on es farà la presentació de l'acord. Per falcar l'entès amb els republicans, també s'ha pactat que el consorci i de la zona franca tingui majoria de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
0: És a dir, d'anar de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia sense passar per Barcelona. Raül Flores.
10: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
11: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
10: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig termini.
12: El pacte de pressupostos inclourà reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. Segons explica avui La Vanguardia, i ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio, per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions d'euros, però pels propers 3 anys el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF.
0: Avui Barcelona.
8: Esquerra i els Comuns han evitat condicionar el pacte de pressupostos amb la vaga de mestres, que avui arrenca una nova setmana de mobilitzacions. Avui afectarà els municipis del Barcelonès, demà Maresme i el Vallès, dimecres un altre cop a les escoles Bressol i dijous Tarragona i l'Ebre.
0: Marta Sánchez.
13: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els Comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
14: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
13: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En mans de Vox.
9: Es repeteix la història i el PP haurà de pactar amb l'ultradreta també a Andalusia, igual que ja ha fet a Extremadura i l'Aragó. Està negociant també Castella i Lleó. Moreno Bonilla ha perdut 5 escons i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Vox en té 15, un més que fins ara.
12: Les eleccions andaluses també han constatat la desfeta del PSOE. Amb 28 diputats obté el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat on va governar durant prop de 4 dècades. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat i ha passat de 2 a 8 representants.
15: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
16: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
15: La patacada més dura de la nit, però per a María Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministre admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.

0: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau-Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: S'analitzen
2: els resultats d'aquestes eleccions andaluses a les executives dels partits a Madrid. Es tanca un cicle de 4 autonòmiques, totes 4 amb victòria popular, però sense desfer-se de Vox. El PP posa el focus a la desfeta dels socialistes, el PSOE, en què el PP no ha assolit el principal objectiu. Miquel Tellado i Rebeca Turró.
3: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
4: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
1: Àudios de Villarejo.
5: Setena setmana del judici de la Kitchen, que investiga l'espionatge de l'excúpula d'interior del PP, l'extresorer Luis Bárcenas. A partir d'avui es començaran a reproduir desenes d'àudios de l'excomissari que s'han aportat com a prova. Després d'això, ja només quedaran les declaracions dels acusats.
1: Rècord d'execucions.
6: Arran de condemnes de mort arreu del món. L'any passat van augmentar pràcticament un 80%, feia pràcticament mig segle que no n'hi havia tantes a tot el món. Ho diu un informe d'Amnistia Internacional que hem conegut aquesta matinada i que conclou que aquest augment s'explica sobretot per les execucions a l'Iran. També s'han doblat als Estats Units.
7: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
8: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
7: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pagar amb Bizum.
2: A partir d'avui ja és possible en comerços físics, tot i que de moment són pocs els que ho han implementat, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Emiliano Maroto, de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
9: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment hem d'esperar 24-72 hores.
1: 1.400.
5: Són els acomiadaments que podrien suposar els diversos expedients de regulació anunciats a Catalunya en els darrers dies. Algunes de les empreses són Nissan, que acomiadarà 211 persones, Nestlé, que en farà fora 178, o Glovo, prop d'un centenar. A partir d'un quart d'11 del matí, parlarem amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra.
1: Bretxa socioeconòmica.
6: Lleida és el municipi de Catalunya amb més diferències entre el seu barri més ric i el més pobre. Segons l'índex socioeconòmic territorial, el centre històric de la capital lleidatana té 35 punts, mentre que Ciutat Jardí en té 134. Aquí s'inclouen des dels salaris, l'atur o dades d'habitatge.
2: Si mirem el conjunt del municipi, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern són els que tenen millor puntuació mitjana. Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els més situats a la banda baixa. Són dades del 2023.
1: Més tirotejos.
5: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es busca encara l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca de la capital.
6: Avui explica La Vanguardia que la policia catalana ja està assumint que bandes criminals nacionals estan adoptant les execucions, aquests tirotejos, per venjar robatoris o enfrontaments. De fet, la majoria de conflictes amb armes de foc tenen origen en les drogues.
10: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
11: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre cada una de les causes, l'alarma serà menor.
10: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Emergència sanitària internacional.
2: El nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo a Espanya, tot i que les autoritats asseguren que el risc que arribi és molt baix, sí que el Ministeri ha activat el protocol habitual en aquests casos. D'entrada, per qui es trobi en zones afectades, es recomana evitar el contacte amb contagiats o recomana no consumir carn silvestre.
5: Un cop tornin a Espanya, es controlarà la salut d'aquestes persones durant 21 dies, que és el període d'incubació. Si apareixen símptomes com febre, debilitat, mal de cap o vòmits, l'aïllament ha de ser immediat i s'ha de trucar al 112, no anar a un centre sanitari sense avisar.
1: Montse Mir.
12: Desaconsella, però...

0: A viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
1: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
0: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts i hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Primeres visites.
3: La dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus continua donant negatiu i sense símptomes. Avui podrà rebre ja les primeres visites de familiars i, si tot segueix igual, dissabte podrà anar a casa per fer allà el que li queda de quarantena. La dona ingressada a Alacant es troba en la mateixa situació.
4: Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i a rebre també visites.
2: Sense llum.
5: A Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la gran crisi econòmica i energètica que viu l'illa.
2: Els favorits.
3: Adam Driver o Javier Bardem es poden emportar el premi a millor actor al Festival de Cinema de Canes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El ser querido, pel que fa a Driver protagonitzar el drama criminal Paper Tiger.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
7: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
6: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: No hi assistirà.
4: Bàrbara Streisand no podrà viatjar a la ciutat francesa per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. Així ho ha comunicat ella mateixa en una nota que ha enviat a l'organització del Festival de Canes. Tot i això, s'ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu i cantant programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
2: 92.000.
5: Són les persones que han assistit al Còmic Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona-Montjuïc. Tot i que l'espai aquest any era més reduït per culpa de les obres de la plaça Espanya, l'organització en fa un bon balanç. Meritxell Puig, directora del Saló.
8: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
2: Tot un èxit.
3: La 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectadors han tingut un 98% d'ocupació, volem dir. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per a la nova direcció artística per un període de 4 anys.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, salvats.
9: L'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, Manolo González, tècnic blanquiblau.
10: Ara ja dona igual, la veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar.
9: El Girona perd al camp de l'Atlètic de Madrid 1-0, es mantindrà primera si guanya l'Elx a l'última jornada.
2: S'acomiada.
9: Robert Lewandowski deixa el Barça victòria 3-1 davant el Betis.
11: Me despido en el estadio, pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
2: Avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Míriam, quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí a l'Hospital del Mar de Barcelona, i el Mateo, amb 4 quilos 200 grams, a casa seva, a Santa Oliva. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passant 2:15, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Collsuspina, 12 a Santa Fe del Penedès i 16 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
14: Retencions habituals d'aquesta hora cap a Barcelona, trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei i a la C32 des de Viladecans, també la C33, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Rondes a la de dalt de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat i a la

0: litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
1: Balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera a Barcelona.
2: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets.
3: També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
4: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat.
1: Més notícies. A Berga. Tret de sortida de la Patum d'aquest 2026.
2: Aquest diumenge a la plaça de Sant Pere ha tornat a vibrar amb el ple de l'Ascensió que ha aprovat la celebració de les festes de Corpus. Serà del 2 al 7 de juny, d'aquí a poc més de 15 dies.
3: Reunits en sessió extraordinària, els regidors també han donat llum verda al nomenament dels administradors, als cartells anunciadors de les festes i a l'entrega de títols de patumaires d'honor.
1: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
2: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
1: I al Vallès Oriental, territori fixa el setembre per iniciar les obres de la variant de Sant Feliu.
3: Ara s'avança per crear la comissió de seguiment dels treballs amb l'empresa i els ajuntaments.
1: I cultura. Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte en Escurà.
5: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
6: Hi haurà una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
5: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurell Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Barcelona també fa olor de fado.
7: Ja sé que
1: avui arrenca el Festival de Fado a Barcelona. Hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del programa actual, Beatriz Felicio i també Sara Correia. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
10: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb un clar tema protagonista, les eleccions andaluses. El País titula que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que diu que serà decisiu. Altres qüestions de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al periòdico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo i en plan esportiva, l'Ara destaca la caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, també que l'Espanyol segella la permanència i que el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el periòdico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça de Lewandowski.
13: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
14: 66.205-66205 de la sèrie 29-29.
13: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
15: Set i 22 i avui volem parlar de la bombolla de les subscripcions. Frederic Vincent, bon dia.
16: Bon dia, sí. No fa gaire que tot just estàvem subscrits tots plegats igual a diaris i algun servei. Però ara vivim en un boom de subscripcions.

0: Plataformes de streaming, plataformes de música, els serveis al núvol, apps de cites, apps per fer esport, el Microsoft Office, Adobe, la versió premium de ChatGPT, tot això són subscripcions i tot això està a nivells que no s'havien vist mai. Segons la web mysubscriptioncost.eu, cada europeu acumula de mitjana 11 subscripcions. Ah. 11 serveis als quals està subscrit, que representen 160 euros al mes. És un 18% més que fa 4 anys. Fins i tot, hi ha subscripcions que tenen subscripcions. Prime, per exemple. Tots subscrius a Prime, però hi ha altres serveis que, si els vols, t'hi has de subscriure. I fins i tot hi ha altres productes que intenten apuntar-s'hi. És molt cridaner el cas dels cotxes. Experience the power of silence. Tesla va començar a oferir una subscripció pel servei d'autoconducció. BMW va fer enrabiar moltíssima gent quan va oferir en un moment determinat subscripcions per la calefacció dels seients. Un informe de l'Escola de Negocis de Harvard, de fa uns 3 anys, diu que gairebé el 75% de les empreses que venen directament als clients ja ofereixen subscripcions, 3 de cada 4.
1: I per què hi ha aquest boom de subscripcions?
0: Aviam, les subscripcions permeten a les companyies tenir més informació nostra, això per començar. Se sap que moltes van aplaudir amb les orelles quan van veure el model de Netflix i quan van veure que funcionava. I també se sap que hi ha un punt generacional. Els clients més grans són més partidaris de comprar, més que no pas d'una tarifa mensual, però la generació Z no tant. El cas més clar és Spotify. El 2011, Spotify tenia 1 milió de subscriptors. Ara en té 290 i més de la meitat tenen menys de 34 anys. Ara bé, una cosa és que es pagui, una altra és que es faci servir. És el concepte de subscripció zombi, és a dir, que estan pagant però no les fan servir. D'aquestes 11 subscripcions que té un europeu de mitjana, es calcula que 3 són zombis, és a dir, que no es fan servir. Són 48 euros cada mes que es paguen per no res. El motiu hi ha diversos. El que en diuen un biaix d'optimisme, allò de, ah, no l'he fet servir, però el mes que ve segur que me'l faré servir. O la fricció de cancel·lació, perquè el procés de donar-te de baixa no sempre és fàcil, i s'ajorna. I també hi ha un cert descontrol. És per això que han començat a sortir serveis que t'ajuden a gestionar les teves subscripcions. Rocket Money n'és una, Pocket Guard n'és una altra. Quin és el problema? Que van en subscripció. És a dir que, fins i tot per gestionar subscripcions, has de tenir una subscripció.
2: Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Divendres, l'Enigmàrius feia col·loca nuvis en llur llar i la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nuvis equival a casar-los i dir en llar és com dir en casa. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals. 7 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores, Sant Maria Lacovells, avui sobre el Festival d'Eurovisió.
4: Doncs, per poc, Israel no va guanyar Eurovisió el dissabte, va quedar en segon lloc. La guanyadora va ser Bulgària, un país que no estava ni previst que participara i que en cap moment va estar entre els favorits i que no sap si tindrà pressupost per organitzar el certamen l'any que ve. Vaig veure el festival? No, per respecte i per coherència. Però sí que he sentit les declaracions del director d'Eurovisió, que ha deixat esta frase per a la història. Invadir un país no pot ser motiu d'expulsió.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula The Square.
5: Del director del Triangle de la Tristesa, és una sàtira divertida i alhora inquietant sobre el món de l'art contemporani, l'esnobisme i els prejudicis, ambientada en un museu d'Estocolm on seguim els incendis que ha d'apagar el seu director artístic. Comença molt fresca i enigmàtica, però aviso que es va enterbolint i arriba a ser intencionadament incòmoda. Té més d'una escena que queda gravada. Amb segell nòrdic i reconeguda amb la Palma d'Or a Canes, trobareu The Square a Filmin, HBO i Movistar Plus.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel Alemany.

0: Endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
3: Bon dia a les eleccions andaluses.
4: No son para nosotros unos buenos resultados.
5: Ara, ja tenéis el corte.
3: Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a la Junta d'Andalusia que han acabat amb una victòria clara de Juanma Moreno, tot i que sense majoria absoluta, i amb una patacada important del PSOE, amb una llista que ha encapçalat l'exministre i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
4: ¡Qué desastre! De verdad, los resultados del PP, la Virgen. ¡Qué desastre! Es que...
3: María Jesús Montero, buen día. Buen día.
4: Buen día. ¿Sabéis? Fijaos, ¿no? Tanta mayoría absoluta, tanto arrasar y al final, mira, 5 diputados menos que en las elecciones anteriores.
3: Sí, ¿eh? Sí, això el PP.
4: 5
3: però...
4: menos.
3: Sí,
4: sí. ¿Y sabe con qué rima 5?
3: Sí, sí, que ho sabem. Però si mira els seus resultats, els del PSOE, no n'hi ha per treure...
4: Hay que ver...
3: ¿Qué?
4: La dependencia que tendrá esta gente otra vez de vos, escúchame, de la extrema derecha de vos.
3: Sí.
4: Que para tener de depender de ellos, sí, te diré una cosa, rica.
3: ¿Qué?
4: Mejor no ganar, ¿eh?
2: Ja,
4: mejor
2: no ganar. Volíem un moment al Partit Popular, claro, sisplau, i parlem, sí, de...
4: Es que en Extremadura lo mismo.
3: Sí.
4: En Aragón,
3: sí,
4: en no sé dónde más.
3: Sí.
4: Uy, qué desastre, Juanma, pobrecito.
2: Però,
4: mío,
2: escolti, el PSOE ha obtingut els pitjors resultats de la història d'Andalusia, el PSOE.
4: Que sí, però que jo ja he salido a dar la cara,
3: sí,
4: i
3: sí,
4: explicar,
3: sí,
4: lo que haremos para revertir la situación.
3: No, bueno, que ha dit, no han sido unos buenos resultados,
2: sí,
3: tomamos nota.
4: Claro, y es lo que he hecho ya, he tomado nota. Mira, está aquí apuntado en un papelito, a subrayado, mira. No, ha sido,
2: sí,
4: unos buenos resultados, subrayado.
2: Sí, sí, pero prenent nota y prou no sé com...
3: I sí, o amb una D, sí.
4: No, ayer he tomado nota del resultado y ahora con calma procederemos a analizar la situació.
3: Molt bé, doncs...
4: Però vamos, no gracias. Me gustaría estar en el pellejo de Juanma,
3: no,
4: A mí no me gustaría,
3: gracias.
4: Sin mayoría absoluta, Qué descalabro y aún lo celebran. Que vaya descalabro, es que esto no...
2: Són 8:15. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, escenificaran avui l'acord de pressupostos. L'acte d'avui se centrarà en la presentació de la nova línia ferrovial Orbital. El pacte, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. L'objectiu és introduir-hi els canvis necessaris perquè pugui acabar recaptant tot l'IRPF a mig termini. I també avui tenim nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dilluns s'aturen els docents del Barcelonès. A Madrid, les executives dels partits centrades a analitzar aquests resultats de les eleccions andaluses.
6: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
2: I el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta, igual que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, haurà de pactar amb l'extrema dreta de Vox. L'altra lectura de la jornada electoral és la desfeta històrica del PSOE.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
2: Amb 28 diputats, els socialistes han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. D'aquesta matinada també hem conegut, atenció, un informe d'Amnistia Internacional que alerta que l'any passat les execucions arreu del món, arran d'una condemna a pena de mort, es van disparar prop d'un 80%. És la dada més alta dels últims 44 anys i s'explica sobretot per les execucions, en aquest cas, de l'Iran, que es van més que duplicar. I pel que fa als esports, Robert Prat?
7: L'Espanyol, que continuarà primera amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx l'última jornada, Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
2: I de la victòria de l'equip del Cesc, de l'Atlètic Club, no diu res, o no?
7: Sí, els veterans de l'Atlètic Terrassa s'han proclamat campions
2: de Lliga,
7: Campions del món, campions del món.
2: No, de Lliga. Els agradaria. I pel que fa al temps, avui tindrem ruixats, tempestes, clarianes i una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia, sí, un dia inestable avui. Ara mateix encara queden alguns ruixats al nord de Catalunya, aquests van a menys. En canvi, se n'estan formant al camp de Tarragona, poden afectar el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i ràpidament se n'estendran a altres comarques. Avui en tindrem el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes de tempestes, de ruixats, les tindrem sobretot a les comarques del nord-est, entre Girona i Barcelona, i a la tarda. De cara a demà, encara restes d'inestabilitat amb algun ruixat a la tarda al nord, però en general més sol i temperatures que s'enfilen, i a partir de dimecres tindrem més de 30 graus a moltes zones de Ponent i de l'interior.
2: i mobilitat també a

0: d'uns 20 minuts i a l'R16 són de 10 minuts.
1: I pel que fa a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a sentit Barcelona tenim trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans, a la C31 des del Prat i a Badalona, també a la C58 sentit sud de Terrassa a Sabadell, a la P7 sentit sud a Santa Perpètua i a la C17 també sentit sud a Parets. Els accessos a la capital, retencions a la C33, C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat, rondes a la de dalt densitat de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
1: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:34... I aquesta de connectar amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Les repassem amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui gairebé totes les editorials reflexionen sobre les eleccions d'Andalusia.
4: La de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
5: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
4: El periòdico destaca que el PSOE ara ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
5: Això sí, afegeix que els resultats són un revés pels populars que no volen a Vox.
4: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
5: I atenció, perquè apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
4: Per El Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno dependrà de l'ultradreta.
5: El rotatiu afirma que després de la desfeta social el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
4: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
5: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles en qualsevol projecte d'alternança nacional.
4: També diu l'ABC que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, paraules textuals, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
5: I mentrestant, a l'Ara, Antoni Bassas escriu que ara que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
6: L'Eduard Voltes a Nació Digital escriu sobre l'informe Fènix. Aquest informe sobre la deriva empobridora de l'economia catalana que van presentar divendres 5 economistes coordinats per Xavier Roig. Ells no ho diran així, escriu Voltes, però l'informe Fènix és una pedra de dues tones llançada a pes sobre les elites polítiques i econòmiques dels darrers 25 anys. L'any 2006, el PIB per càpita del país estava un 15% per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Avui està un 6% per sota, 21 punts de caiguda en 20 anys. L'estat espanyol ens dessagna fiscalment, sí, però nosaltres ens dessagnem solets productivament. Uns quants hi surten guanyant, però, diu Voltes, la gran majoria hi perdem.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
12: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles.

0: disponibles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. S'han quedat en blanc i negre.
3: Les bosses de patates del Japó. La guerra a l'Iran ha obligat l'empresa líder del sector a deixar sense color els seus envasos. Segons ha explicat l'empresa Calbí, aquestes patates en blanc i negre es començaran a distribuir dilluns que ve. Matisen que això en cap cas afectarà la qualitat del producte. Ho llegim al 20 minutos.
2: I qui s'ha sumat al 6-7?
4: El Papa Lleó 14.
5: Que pate. 6-7!
4: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar i s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. Ara bé, també es veu que no sap gaire ben bé de què va.
2: I polèmica per una creu.
3: Un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Laic demana que el sancionin. Recordem que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el parc natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasc diu que hi deixaran aquesta de manera provisional. Ho veiem al diari Oponès.
2: Tercera oportunitat pel càsting de Disney.
4: Després del macrocàsting de l'abril per buscar extras per la pel·lícula Embolicats, ara en convoquen un de nou per trobar extras masculins de 30 a 70 anys. Així ho avança el Gerió Digital. Per als interessats, serà dimecres de les 10 del matí a les 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor de Girona.
2: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
3: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
2: Graduacions a preu de boda.
4: Entre vestits, DJ, autobús i fotos poden arribar a 670 euros per alumne. Ho llegim a Punt Mèdia, que cita dades de la Unió de Consumidors. Expliquen que el mínim són uns 60 euros, però quan es comencen a sumar tots els complements es dispara.
2: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
6: Les eleccions andaluses també apareixen en alguns diaris com el Financial Times, que es refereix a Vox com a Kingmaker, textualment el creador de reis, una expressió per referir-se a qui decideix qui mana. Encara sobre l'extrema dreta, però a França, Liberació en destaca avui en portada que el director general de Canal Plus ha amenaçat de retirar el finançament als professionals del cinema que la setmana passada van firmar un manifest contra el magnat Vincent Bolloré. Bolloré és el propietari de Canal Plus i d'altres mitjans que difonen les tesis de l'extrema dreta. La premsa britànica, per la seva banda, continua abordant la crisi al Partit Laborista i els noms que surten que podrien disputar-li el lideratge a Keir Starmer. Avui el Daily Telegraph titula que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, retrocedeix en els esforços per reincorporar-se a la Unió Europea. Burnham s'ha declarat contrari al Brexit. I als Estats Units, el Washington Post destaca també que Donald Trump, després del Saló de Ball, ara vol construir un heliport a la Casa Blanca.
7: I pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el pagament via Bizum als comerços físics ja és una realitat. Explica que el sistema té un desplegament limitat i que encara trigarà setmanes a estar disponible de manera massiva per als clients. Davant d'això, el diari assegura que tindrà un desplegament descafeinat. L'ON Economia explica què passa si et cancel·len un vol aquest estiu per la crisi de combustible. Segons l'Organització de Consumidors, els usuaris no estan desprotegits. Es poden acollir a un reglament de la Unió Europea que diu que la pujada del preu del combustible no encaixa en el concepte de circumstància extraordinària, al qual poden acollir-se les companyies per argumentar la cancel·lació, llevat que no ho hagués pogut evitar o fins i tot si ho haguessin fet totes les mesures raonables. I llegim a Expansión que avui Josep Sánchez Llibre serà reescollit com a president de Foment del Treball. Renovarà un tercer mandat després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la patronal.
2: I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat?
8: Salvats, destaca el Mundo Deportivo, cop dels periquitos a Pamplona i alegria a Camp Manuel.

Pel Diari Esport, aquest triomf de l'Espanyol és de primera. Manolo González, que no vol marxar del club. Un espanyol que celebra la salvació, destaca La Vanguardia. El periòdico diu que el bloc de Manolo posa fi a l'agonia en una setmana perfecta. L'Espanyol posa fi al seu turment, pel diari Ara. Un espanyol que s'allibera, destaca El País, amb la feina feta per l'esportiu, mentre que el Girona té la feina per fer. També hi ha felicitat al Barça en l'homenatge a Lewandowski. Amb tu va començar tot, remarca Anaïs Herrero a La Vanguardia, amb un Barça que tanca la temporada guanyant els 19 partits com a local. Lluís Canut parla de la dificultat per

0: per trobar-li recanvi. Sergi Pàmies diu que l'estimem amb un èmfasi retroactiu per tot el que ha donat, però amb una barreja d'hipocresia i maduresa. Fa 4 dies n'exigíem la venda perquè no s'aguantava els pets. Juan Cruz, el periòdico, diu que Lewandowski mirava els nous com a aliens i després es va convertir en un d'ells, i el Marca afegeix que Xavi Alonso firma pel Chelsea per 4 anys.
1: I a la premsa del cor, la família Beckham, Eugenda Pineda.
2: Els Beckham els surten els doblers per les orelles. El Sunday Times ha publicat la llista de les 350 persones més riques del Regne Unit, on David i Victoria apareixen per primer cop com a multimilionaris. La parella acumula una fortuna de 1.185 milions de lliures, gairebé 1.400 milions d'euros, gràcies a les seves inversions en futbol, alimentació, propietats i moda. A més, la investigació apunta que la seva fortuna s'ha duplicat en l'últim any. Felicitem els Beckham, una parella que aquest estiu sortirà a celebrar aquests beneficis en algun merendero de fish and chips i que per fi es podran comprar un pis a l'Eixample de Barcelona.
1: Vinga, va, qui fa anys avui, Canàlies?
3: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
1: Hammond, Hammond.
3: Albert Pernil Dols no.
1: 87.
3: Ui, 82, també fa
1: aquesta secció
3: anys.
1: Hauríem d'anar canviant. Perquè...
3: Per què? No, a mi m'encanta.
1: L'altre dia la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
3: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
1: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
3: Mira, et proposo un invent.
1: Un invent?
3: Puc fer un invent o no?
1: Un invent, què és un invent?
3: Ja que ens estigui escoltant ara...
1: Sí.
3: Jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
1: Si no hi seguirà ningú.
3: Bueno, doncs ara tota la gent que ens estigui escoltant, sisplau, doneu-me la raó, perquè no sé el que estàs dient, ja m'està fotent el dilluns en l'aire.
1: Bueno.
3: La gent que ens estigui escoltant ara, com és el teu compte d'Instagram, que jo no et segueixo?
1: No sé.
3: Quin és? Ricard Ostrell. Aneu a seguir. A veure, des d'ara fins al Manu vull saber si tens seguidors.
1: Mira, la doctora Paula Ribó m'acaba de seguir.
3: Toma.
1: Especialista en al·lèrgies.
3: Veus? I això, Paula, molt bé, felicitats.
1: Jo, tu.
3: Per tu, un trosset de pernil dolç, ara que estem escoltant a l'Armon Jamón.
1: Mira, l'Àngels també.
3: Veus? L'Àngels també. Doncs jo, és que... T'estic dient que aquesta secció funciona.
1: La més escoltada, ara.
3: Oients, que m'hi jugo la renovació.
1: La Ingrid, també, la Mercè, veus? El Jordi.
3: Ricard.
1: Sí.
3: És que...
1: Bueno,
3: no, aneu seguint,
1: anys?
3: Aneu seguint, no. Que
1: si
3: ara m'ha explicat.
1: Doncs, 10 persones.
3: Vinga, doncs. No. Vull arribar al 100. Mira. Ja n'hi ha prou,
1: sí,
3: home.
1: Ja n'hi ha 100.
3: Sóc un dels referents d'aquesta emissora.
1: Sí, això sí.
3: Oh, és que... Bé, seguim amb un altre cantant. Aneu seguint, Jack Johnson.
1: Jack Johnson.
3: Quants en deu fer, Jack Johnson? Mentre els seguidors aneu seguint a Ricard Ostrell i demostrant que això funciona.
1: Bueno, la Natàlia, el Josep, la Mireia... Jack Johnson, 70.
3: Sí. 51.
1: Qui més? A veure.
3: I acabem amb la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
1: Delcy Rodríguez, 59.
3: 57.
1: Bueno, Santoral.
3: Anem pel Santoral. Avui és Sant Venanci, Sant Patró de Camerino, a Itàlia. Amb només 15 anys va ser fuetejat, cremat amb torxes i penjat cap per avall sobre un foc. Li van arrencar les dents, li van trencar la mandíbula i el van llançar posteriorment als lleons. Va tenir una mort guapa. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Venanci. Què, com va?
1: No? Estan escrivint
3: Gràcies,
1: missatges
3: Catalunya,
1: si dient que escolten molt aquesta secció, que són fans d'aquesta secció i que, sisplau, no la traiem.
3: Bueno, Catalunya m'estima, Ricard. Pots callar el dilluns?
1: Jo volia eliminar-la ja l'any que ve, però
3: doncs,
1: veig que hem d'aguantar.
3: Qui té raó, els oients o tu?
1: Sí.
3: Els oients sempre tenen la raó.
1: Tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de maig del 2026, anant al quios vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys...
5: 18 de maig de 2016, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la final de la Copa del Rei de futbol. No hi aniran en protesta per la prohibició d'entrar estelades a l'estadi. La final es disputa a Madrid, el Vicente Calderón, i les autoritats han dit que escorcollaran un per un tots els assistents i requisaran totes les estelades que trobin. El Barça va acabar guanyant el Sevilla per 2-0 a la pròrroga. I ara fa 10 anys la presidenta Carme Forcadell rebia Arnaldo Otegi al Parlament enmig de les crítiques dels partits no independentistes. Aquell mateix dia, en un acte a Sant Andreu, Otegi va parlar de l'atemptat d'Hipercor. Faig meu el dolor de les víctimes d'aquest barri de Catalunya. Això no hauria d'haver passat mai, va dir. I acabo amb Dani Alves, que el 2016 s'havia casat en secret a París amb la model Joana Sanz, la mateixa parella amb qui ara, després del seu pas per presó, ha tingut un fill.
1: Avui és 18 de maig del 2026, el 138è dia del calendari. Falten 34 dies per l'estiu, 37 per Sant Joan i 17 per la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado un sobresaliente.
7: No son para nosotros unos buenos.

0: Los resultados, tomamos nota. ¡Teoría!
1: I que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
2: El pacte perquè Catalunya controli el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país.
3: Yolanda Segura lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
4: És decebedor, no podem dir una altra cosa.
5: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona.
6: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca.
7: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
5: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Agredolç.
8: Mig agra, mig dolç, de dolçor aparent o fingida, que deixa endevinar l'agró. L'alegria de Moreno Bonilla pels resultats d'ahir no dissimulava l'agró per haver de dependre de Vox, quan s'havia passat tota la campanya dient que no tenir majoria absoluta seria un embolic. El PP acumula 4 victòries agredolces perquè en totes dependrà de l'extrema dreta.
5: Encarrilar.
8: Fer agafar a un afer o a una empresa o a algú que no va per bon camí el camí que ha de portar-lo a bon èxit. El govern ha encarrilat el suport d'Esquerra als pressupostos amb diversos acords previst com el tren orbital, el consorci de la zona franca o més diners per l'agència tributària. Ara els ha de ratificar el Consell Nacional.
5: Papallonejar.
8: Moure's d'una banda a l'altra com una papallona, una paraula que funcionaria per certs moviments polítics, però que en l'actualitat d'avui parla literalment del moviment d'una papallona. La verdeta d'Uirros, redescoberta al parc del laberint d'Horta, és l'espècie 52 localitzada a Catalunya.
5: Posem-hi tres xifres, Lara García. 15.000.
9: Són les plaques fotovoltaiques per l'autoconsum que es van instal·lar l'any passat a Catalunya, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 40.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada.
5: 183 milions.
9: Aquesta és la subvenció que ha rebut l'empresa Cemex dedicada a la construcció. És la subvenció més elevada que ha donat mai el govern espanyol dins el programa d'ajudes per reduir les emissions de la indústria. Aquests 183 milions s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta d'Alcanar, al Montsià.
5: 92.000.
9: Són els visitants que han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició aquest cap de setmana. Ha passat pel Saló alguns dels noms més destacats del còmic mundial.
5: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una dona negra. Somriu mentre gira el cap cap a un costat. A mig pam de la cara, un braç li acosta un aparell amb què presumiblement li controla la temperatura.
10: Sí, perquè és un termòmetre d'infrarojos en un centre de salut a la ciutat de Goma, al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència per epidèmia d'Ebola, un brot que els experts avisen que pot ser difícil de controlar per on s'ha declarat, pels recursos sanitaris que hi ha a la zona i pel tipus de virus que circula.
5: I a la segona imatge veig una desena de persones a una gran esplanada de gespa. És Washington, perquè de fons s'hi reconeix el Capitoli, i algunes persones tenen els braços cap al cel, com si preguessin. En primer terme, una dona està de genolls embolicada amb una bandera dels Estats Units.
10: Milers de persones es van reunir al National Mall de la capital nord-americana. Ho van fer per resar i ho van fer convocades per la Casa Blanca. Veiem la imatge al diari Ara, que destaca que el president dels Estats Units ha fet de la religió un dels pilars del seu segon mandat i destaca una frase d'un dels feligresos: Déu fa servir Trump per retornar Crist a aquest país.
5: I a la tercera imatge veig Robert Lewandowski, porta el braçalet de capità amb els colors de la senyera, té el cap inclinat endavant i amb dos dits es toca la part interior de l'ull.
10: El polonès no va poder aguantar l'emoció i les llàgrimes quan ahir el tram final del partit contra el Betis va ser substituït últims instants al Camp Nou com a jugador blaugrana després de 4 temporades. Per molts, el fitxatge del Nou va ser un punt d'inflexió en un Barça que aleshores havia tocat fons. Marxa amb 38 anys, 119 gols i 7 títols.
11: Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: I atenció a aquest titular que circula. La paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia. Moltes persones es pregunten pel significat i l'origen de la paraula antivirus. La notícia explica que aquesta paraula està formada pel prefix anta i el substantiu virus. Sobre el prefix anta, la notícia afirma que Grok, la intel·ligència artificial d'X, explica que a l'argot de l'hebreu modern, anta, pronunciat hanta o xanta, significa estafa, mentida, frau, ximpleria o alguna cosa falsa. Diu Grok que s'usa l'expressió pura anta per dir pur conte o merda inventada. Coincidència curiosa amb això de l'operació, oi? Diu Grok al final de la seva resposta, segons explica la notícia que ara circula.
5: I això és real o fals?
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
15: L'aprenentatge universitari també passa per conèixer experiències reals fora de l'aula. Els estudiants del grau en màrqueting i direcció comercial de la Universitat CEU Abat Oliba han realitzat una sortida acadèmica centrada en la responsabilitat

0: responsabilitat social empresarial amb la visita a una fundació. L'activitat ha permès a l'alumnat connectar els continguts treballats durant el curs amb casos reals d'aplicació empresarial i reforçar una visió del màrqueting orientada també a la generació de valor social.
1: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X, és una notícia real. És cert que Grok ha donat aquesta resposta, però tot el que diu és fals. El prefix anta no prové del grec, tampoc significa estafa. L'origen etimològic d'anta es troba en el riu Antan, a la península de Corea, perquè és a Corea del Sud on es va descobrir per primer cop l'existència d'aquest virus. Tampoc en hebreu modern anta significa mentida o frau, de fet vol dir fruita madura. Per tant, la notícia és en real, però tot el que diu Grok és fals. Val a dir que en respostes posteriors, Grok ha esmenat aquest error, ha reconegut que la paraula per descriure mentides o falsedats en hebreu és carta i no anta.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
4: En ISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. En ISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
5: Està entendre amb mi, Di?
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,50 o els 570 grams.
6: I les índies ratllada o 29 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
3: Són les 7:55. Titulat el dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
7: El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant, Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
8: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
9: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
3: I aquí els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
10: El govern i Esquerra pacten reforçar la hisenda catalana amb 527 milions, segons avança La Vanguardia i ha confirmat Catalunya Ràdio, inclou un pla per recaptar l'IRPF. Se suma l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
3: Avui, vaga de mestres i professors als centres educatius del barcelonès.
7: L'USTEC es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda.
10: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
3: Els Mossos investiguen els dos tirotejos d'aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la Zona Franca. Amadeu Regasens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes.
11: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
12: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
13: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem inestabilitat. Ara mateix queden petits ruixats al nord de les comarques de Girona, al mateix temps se'n formen de nous al camp de Tarragona i durant el matí aniran apareixent noves precipitacions a la meitat nord. De fet, a la tarda, els ruixats, les tempestes més fortes, les tindrem a les comarques de Girona i de Barcelona. I en canvi, avui, a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, s'espera un dia amb moltes estones de sol.
12: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia! Hola. Com estàs? Me diu un missatge d'un tal Xavi Roura?
15: Sí.
3: I jo només espero la secció del Manu. Soy su amigo íntimo de Planolas, coño.
15: Hòstia, claro, Xavi Roura,
3: joder. Dijous per dinar. M'acaba d'escriure ara un WhatsApp amb aquesta crida que ha fet el Canalies perquè em segueix la gent.
16: No, no, perquè et segueixi la gent, no, perquè el Ricard es vol carregar la meva secció dels aniversaris.
3: Ho estem valorant, ho estem valorant.
15: No, és que però què dius?
3: Ho estem valorant.
15: Però on si has vist això?
16: És que és la gran secció del matí de Catalunya Ràdio.
15: Home, però si ho sap tothom.
3: De moment hi ha molt suport a les xarxes.
16: Quants seguidors t'han seguit?
3: No ho sé, 500.
16: 500, imagina't. 500?
15: 500.
17: 6.
3: El telèfon de la Sara.
16: Quina tonteria que portem, de veritat.
17: Tinc 6.
18: 5 cents.
17: 5 cents.

0: Manu.
1: Manu.
0: Manu.
2: Ara.
1: Sara.
3: El quadre.
1: Sara.
4: Hola.
1: Com
4: Hola.
1: Està, Sara?
4: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
4: Bon dia. Xiripiti.
2: Olé.
5: Sara, que truquem de la part del papi i la mama, que el 7 del febrer vas fer 7 anys, et volen dedicar una cançó fantàstica que toca Manu Guix en directe, i és A la fresca de Figaflowers.
4: Gràcies!

0: Quina meravella de versió que acaba de fer Manu Gessé en directe. Sara, t'enviem un petonàs des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, Vic.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Manu. Adéu.
3: Adéu.
4: 3CAT Info.
5: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
6: Molt bon dia. A hores d'ara la principal incidència la tenim a l'A2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 549. Més enllà d'aquesta incidència, hi ha trànsit dens, sentit Barcelona, a l'A2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans i a la C31 a Badalona. Sentit sud, també trànsit dens a la C58 de Terrassa a Sabadell, l'AP7 a la Roca i Santa Perpètua, la C-17 a Parets i la C-59 a Caldes de Montbui. Els accessos a la capital, retencions a la C-33, la C-58 a Montcada i la B-20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
5: Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. I al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital. També s'han acordat noves partides per a l'agència tributària. Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del Partit Popular i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és un any més el país que lidera les execucions. Declarada l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i Uganda, el govern espanyol destaca que el risc d'aparició de casos a l'estat és molt baix, però extrema les precaucions. I a partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferirà les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Adam Driver, amb Paper Tiger, i Javier Bardem, pel seu paper al Ser Querido, parteixen com a favorits per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una lesió al genoll.
4: Esports.
7: L'Espanyol seguirà primera. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre i per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que aconsegueix guanyar tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palou aconsegueix aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol aconseguit l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
5: I ens queda el titular del temps, un temps insegur avui amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona i Prepirineu, i a primera hora de la tarda al litoral i prelitoral central, també a l'interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb les pluges marxant del país, temperatures avui sense grans canvis.
4: 3CAT Info.
5: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El govern i Esquerra ultimen un acord imminent de pressupostos perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers comptes aquesta setmana. A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això s'assuma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme, sense passar per Barcelona, i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans. Raül Flores.
2: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, Govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora d'aquesta negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i que estarà llista d'aquí a 15 anys. A les últimes hores, a l'acord, s'hi suma també el pacte perquè Catalunya controli per primera vegada el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Fins ara, aquest organisme estava en mans de l'Estat, però ara, amb aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumaran majoria. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confiava aquest cap de setmana des de Califòrnia que l'acord final ja és a tocar.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
2: I què ha de passar a partir d'aquí? Doncs aquest vespre Esquerra Republicana farà un Consell Nacional, és el màxim òrgan del partit entre congressos, on es podria avalar ja l'acord de pressupostos. Abans que el govern aprovi els comptes, però, els executius d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat, que els vots de Junts van fer caure al Congrés fa unes setmanes i que ara recuperaran, evitant que torni a passar pel legislatiu.
5: L'acord amb Esquerra també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana amb 527 milions d'euros fins al 2029, segons explica La Vanguardia, i ha pogut confirmar Trescat Info. Per aquest any, l'aportació addicional serà de 21 milions i pels propers tres el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la Hisenda Catalana pugui recaptar tot l'IRPF. Per cert, que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra crítics amb Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar els comptes. L'acord, que pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació, de seguida en parlarem, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre govern i professorat.
8: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
5: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci, per tant, la tramitació al Parlament. I ara en fèiem referència, arrenca la tercera setmana de vagues dels docents que s'allargaran fins a finals de curs. Avui s'aturaran els centres del Barcelonès. Ho fan després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions d'aquests comptes. A aquesta hora podem marxar fins a l'Escola Estel de Barcelona i tenim la Sara Canyete. Sara, molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Àngels. Doncs si nosaltres estem situats a la porta d'aquesta escola, de l'Escola Estel, que està al districte de Sant Andreu, aquí a Barcelona. Aquest és un dels centres del Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona, que avui estan convocats en aquesta jornada de vaga. És la cinquena de les mobilitzacions. Avui és en clau territorial. De moment, a l'espera que el centre obri, podem fer un recompte definitiu de quin és el seguiment. El que ens diuen des de la direcció és que preveuen que sigui més baix d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria la participació més baixa de totes les mobilitzacions que s'han fet fins ara i que aquí, ens diuen, ha tingut un seguiment massiu. La directora, la Marta Rubio, ho atribueix sobretot a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar en cadascuna d'aquestes vagues.
10: El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent, i d'alguna manera també estan com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final sí que és cert que econòmicament, clar, són moltes vagues seguides.
9: També al migdia hi ha convocada una manifestació al centre de Barcelona que té previst sortir a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabar a les portes del departament. I tot això mentre estem a l'espera que el departament faci arribar aquesta nova proposta als sindicats perquè es puguin reprendre les negociacions. Un document que ha d'abordar dos aspectes: aquest augment de recursos per l'escola inclusiva, però també una proposta de millora de les retribucions.
5: Perfecte, doncs pendents de tot el que es vagi movent en aquesta equació durant el dia d'avui. Sara, gràcies. Fins ara.
9: Bon dia.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Passant gairebé 10 minuts de les 8 del matí, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE que, amb l'exministra Maria Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
12: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
11: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministra admet que els toca reflexionar.
13: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
11: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular.
5: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE. Al principi del final, diu de Pedro Sánchez.
14: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
5: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit a Andalusia. Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat. Rebeca Torrós, número 3 del PSOE.
15: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
5: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix la seva executiva per analitzar la derrota. Canviant de qüestió, us ho dèiem en titulars, augmenten gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort. L'informe d'Amnistia Internacional, que s'ha fet públic aquesta matinada, revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és un any més la líder de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen, de fet, del còmput general. En segon lloc hi ha l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot arran dels conflictes amb Israel i els Estats Units. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional, feia aquesta valoració en declaracions a 3CAT Info.
16: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la seguretat nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
5: Als Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, sobretot a l'estat de Florida. És l'únic país de tota Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. En general, gairebé la meitat dels delictes s'atribueixen a tràfic de drogues, especialment penat a la Xina, l'Aràbia Saudita i l'Iran, així com a Kuwait i Singapur.
16: El 46% de totes les execucions que Amnistia ha registrat podem atribuir-les a la guerra contra les drogues, i això seria aquesta doble vessant. No? Per una banda seria aquest enfocament més punitiu d'un tema que preocupa, com és

0: el tràfic de drogues, i l'altre seria utilització també com a excusa per reforçar règims autoritaris o règims repressius a altres nivells.
1: En general, però, l'aplicació de la pena de mort es concentra en pocs països i Vilaró valora també que l'abolició va endavant.
0: Al món, a poc a poc, hi ha una majoria de països que no vol la pena de mort, que la rebutja ja com a càstig i que va en vies d'eliminar-la totalment, no? El que passa és que hi ha aquests 17 països que sempre són els mateixos, a més, alguna vegada entre un, alguna vegada entre un altre, però que són els que l'apliquen.
1: El Vietnam i Gàmbia s'ha abolit la pena de mort per diversos delictes, al Líban i Nigèria s'han presentat projectes per derogar-la i als Estats Units la governadora d'Alabama va concedir el primer indult a una persona negra condemnada a mort en aquest estat. L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i Uganda i desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda ha tancat la frontera i altres països hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i també demana precaució als que en tornin. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a aquesta emissora que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
2: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
1: Al Congo en pocs dies hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda se n'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. I encara un darrer punt, la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. Sortiria de l'hospital aquest dissabte, 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Un quart de nou, tornem-nos a fixar en les carreteres. Hi havia força incidències obertes fa tot just un quart d'hora quan parlàvem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia, sí, i hores d'ara en tenim de noves. Com us explicàvem fa 15 minuts, la 2 es troba tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 549. Afectada també la B23 per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3 es troba tallada i tallada també la C16 a Cercs, també tallada sentit Barcelona. Intentarem actualitzar tota aquesta informació d'aquí uns minuts. Més enllà d'aquestes incidències, hi ha trànsit dens, l'habitual sentit Barcelona a la 2 des de Sant Vicenç dels Horts, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans i a la C31 al Prat i a Badalona, sentit sud també a la C58 de Terrassa a Sabadell, a l'AP7 a la Roca i a Santa Perpètua i a la C17 a Parets. Als accessos a la capital, retencions a la C16 cap a la Ronda de Dalt, C58 a Montcada i B20 a Santa Coloma, d'entrada cap al nus de la Trinitat, i pel que fa a les rondes, a la de dalt, a densitat de Trinitat a Pedralbes, sentit Llobregat, i a la litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. Transport públic, tenim diverses demores en dos trens de la línia R11 de Rodalies. El que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 8:40 circula amb demores de 30 minuts, i el que havia d'arribar des de Portbou a les 8:10 amb demores de 40 minuts.
1: El temps. Jofre Genué.
4: Comencem la setmana amb un temps insegur, amb nuvolades i ruixats. De fet, al llarg d'aquesta nit hi ha hagut ruixats, sobretot a les comarques ubicades a la zona del Prepirineu i especialment entre la zona del Pallars Jussà, l'Urgell, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Cerdanya, Lluçanès. I ara mateix creixen nuvolades al Camp de Tarragona, on s'esperen els ruixats o algunes petites tempestes i en avisos d'intensitat de pluja cap a la zona del Baix Camp, del Tarragonès, per tant, molta precaució al llarg de les properes hores, nuvolades i ruixats que s'estendran al llarg del matí al prelitoral de Tarragona i també de la costa central, sobretot arribant-hi migdia, primera de la tarda, que és on esperem que hi hagi ruixats al llarg de les immediates hores. Al llarg de la tarda, però, els ruixats anirien cada quedant més concentrats a les comarques gironines amb avisos d'intensitat de pluja, on aquesta tarda podria haver-hi alguna tempesta localment una mica.

0: intensa i alhora també a l'àrea del Pirineu no se'n descarten de ruixats dispersos. Unes temperatures que, malgrat tot, tendeixen a recuperar-se una miqueta. Pels propers dies, els ruixats aniran de baixa, demà encara en poden haver, sobretot cap a la zona del Pirineu, ja més ubicats al nord del país, no tan extensos ni tan intensos, i sobretot el que destacarem al llarg de la setmana és un notable ascens de les temperatures amb un ambient gairebé d'estiu, sobretot a l'acabar la setmana.
1: Fresca Info.
2: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Bona nit! Malparit!
5: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
6: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
7: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
8: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
5: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3CAT Info.
11: 10 minuts i arribarem a 9:15. Arrenca la setena setmana del judici de la Kitchen pel suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i ho fa endinsant-se en una nova fase, la reproducció de desenes d'àudios de José Manuel Villarejo i també la declaració en instrucció del Gordo, el comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
12: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer.
11: I des d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Bankinter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum l'impulsa a Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
13: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
11: Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau i es capten menys dades personals, però molts comerciants hi estan en contra perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta. Sentim el Vera Antoni Joan de Comertia.
14: Pensàvem des del món comercial que realment seria un cost menor a la targeta bancària americana tradicional i ens estem trobant que les primeres ofertes que ens arriben d'aquestes entitats són inclús una mica superiors als preus que estan tenint fins ara.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
11: En cultura, Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el Premi a Millor Actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
1: Paper Tiger recorda La nit és nostra, una altra pel·lícula del mateix director James Gray, també situada a la Nova York dels anys 80, amb dos germans com a protagonistes. Aquí volia retratar com malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa i criticar així com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. En cap cas, ha dit, volia deconstruir la masculinitat, sinó parlar de tots nosaltres com a éssers humans.
15: Sòfocles ja parlava fa 2.500 anys dels nostres conflictes interns, de la lluita per entendre'ns. El concepte modern no és aquest. Ho són els homes forts sense punts febles. Això és producte dels últims 100 anys. I d'això és del que ens hem de desprendre i tornar a la complexitat de què vol dir ser un ésser humà. Això és el que intento explicar.
1: És el sisè cop que James Gray opta a la Palma d'Or, però aquest cop podria ser diferent, sobretot gràcies a Adam Driver. L'actor, però, s'ha tret mèrit.
16: De veritat, està tot el guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
1: Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
16: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
1: Miles Teller i Scarlett Johansson acompanyen Driver en el que podria ser el millor film que James Gray ha fet mai.
11: Per cert, que Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, mostrava la seva decepció per la indisposició.
10: Esports.
11: Doncs a aquesta hora saludem en Biel Cadilla. Molt bon dia, Biel.
17: Bon dia, Àngels. L'Espanyol se salva al Girona. S'ho jugarà tot a l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
10: 3CAT Info.
17: Comencem pel conjunt blanc i blau. L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després de guanyar i al camp de l'Osasuna per 1-2. El vestidor van celebrar com un títol. Així ho va dir l'entrenador Manolo González.
18: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Aquests jugadors... Torno a dir el mateix, han patit per pujar, perquè vam tenir que pujar un play-off que va ser complicat, remuntar l'Oviedo, que era un molt bon equip. L'any passat, quan sembla que estàs gairebé ja a València amb l'empat, agafes 5 jornades que et toca un calendari fotut i arribes a la darrera jornada, al minut 65, empat a 0 amb les Palmes.
17: A l'altre costat de la balança, el Girona, que ha caigut en zona de descens després de la derrota d'ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Ara depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Un final a tot o res, Mitchell.
19: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent a casa, Elx, partit tot o res.
17: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, va ser el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. I el Barça ha fet història a la Lliga. S'ha convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. Ho va aconseguir ahir en vèncer per 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un altre gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'acomiadava del Camp Nou.
20: Para mí es un día muy, muy emocionante y muy difícil. Pero cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era grande. Pero por vuestro cariño, ha sido increíble.
17: Tot això en una jornada unificada que deixa els següents resultats. Atlètic Club 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, a banda de l'Oviedo ja descendit, el Mallorca és virtualment equip de la segona divisió i el Girona, l'Elx, el Llevant i l'Osasuna s'ho jugaran tot a l'última jornada. Parlem ara de bàsquet. Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent. Pascual, que va arribar al novembre per substituir Joan Peñarroya, va tenir dues reunions infructuoses amb el Barça i ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaurana no ha volgut confirmar-ho encara.
21: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable.
0: Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
17: Declaracions de Pascual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En motor, notícia d'aquesta matinada, Àlex Palou ha aconseguit la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol aconseguit l'any passat. És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. Palou, doncs, sortirà diumenge des de la primera posició, seguit d'Alexander Rossi i de David Malucas. D'altra banda, Àlex Márquez es recupera de l'operació a què es va haver de sotmetre ahir al vespre després de la caiguda a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera es va fer una fractura de clavícula i una fractura marginal de la vèrtebra C7. Va ser una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, tres sortides i un altre pilot a l'hospital, Joan Zarco, amb una lesió indeterminada en una cama. El català Àlex Rins explicava així com havien viscut aquesta cursa al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
21: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
17: La cursa la va acabar guanyant Fabio Di Gianantonio, seguit de Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder, Marco Bezzecchi, va acabar quart. Avui hi ha test oficial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A hores d'ara, la carretera A2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 549. Afectada també la B23 per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3 es troba tallada. I també està tallada la carretera C16 a Cerc, sentit Barcelona, segons Trànsit, per una investigació policial.
1: Repàs el més destacat, tot a punt perquè s'aprovin els pressupostos aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, i al migdia el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital. Els nous comptes també inclouen noves partides per a l'Agència Tributària. Mestres i professors continuen les protestes. Avui als centres del Barcelonès, al migdia, es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari, l'USTEC, es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions d'aquests comptes amb el govern. I el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. El PSOE mira de pair el pitjor resultat de la seva història a la comunitat, mentre puja en força l'esquerra andalusista d'Endavant Andalusia, que ha fet el sorpasso a la coalició de Suma, Podem i Esquerra Unida. A banda de repassar aquests temes, des d'ara fins les 9 també passarem pels Estats Units, des d'on Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, tot i que continuen les negociacions per arribar a un acord de pau. Us explicarem que Rússia ha atacat aquesta nit Ucraïna amb més de 500.000 de drons i una vintena de míssils, fent una trentena de ferits. Ucraïna, per la seva banda, va fer ahir l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. I atenció també a Cuba. Avui es preveu que 2/3 del país es quedin sense electricitat en un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu el país. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Biel Cadilla, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Emocions diferents als tres equips catalans de primera divisió a la penúltima jornada de Lliga.
3: Exacte, sí, perquè l'Espanyol va guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna i seguirà a primera. El Girona va perdre al camp de l'Atlètic de Madrid. Necessitarà guanyar a l'última jornada per poder seguir a primera. I el Barça al Camp Nou va acomiadar Lewandowski. A més, amb un rècord. És el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada.
1: I repassem també el temps. Un temps insegur avui amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al camp de Tarragona i Prepirineu, i a primera hora de la tarda al litoral i prelitoral central, interior de les comarques de Girona. I acabarem el dia amb pluges, marxant ja del país. Passen 3 minuts de 9:15. El govern i Esquerra ultimen ja un acord imminent de pressupostos perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers comptes aquesta setmana. A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2020.

0: A les últimes hores, a l'acord s'hi suma també el pacte perquè Catalunya controli per primera vegada el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Fins ara, aquest organisme estava en mans de l'Estat, però ara, amb aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumaran majoria. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confiava aquest cap de setmana des de Califòrnia que l'acord final ja és a tocar.
1: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: I què ha de passar a partir d'aquí? Doncs aquest vespre Esquerra Republicana farà un Consell Nacional, és el màxim òrgan del partit entre congressos, on es podria avalar ja l'acord de pressupostos. Abans que el govern aprovi els comptes, però, els executius d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat, que els vots de Junts van fer caure al Congrés fa unes setmanes i que ara recuperaran, evitant que torni a passar pel legislatiu.
2: L'acord amb Esquerra també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana amb 527 milions d'euros fins al 2029. Segons explica La Vanguardia, i ha confirmat 3Cat Info, per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions i pels propers 3 el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la Hisenda Catalana pugui acabar va recaptant tot l'IRPF. Per cert, que el col·lectiu 1 d'octubre, que agrupa militants d'Esquerra Crítics amb Junqueras, demana sometre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per tal d'aprovar aquests comptes. Doncs ara passem a la tercera setmana de vagues dels docents, que s'allargarà fins a final de curs. Avui s'han d'aturar els centres del Barcelonès després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure precisament les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. A aquesta hora marxem cap a l'escola Estel de Barcelona i tenim la Sara Canyete. Sara.
3: Nosaltres estem situats a la porta d'aquesta escola, de l'escola Estel, que està al districte de Sant Andreu, aquí a Barcelona. Aquest és un dels centres del Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona, que avui estan convocats en aquesta jornada de vaga. És la cinquena de les mobilitzacions. Avui és en clau territorial. De moment, a l'espera que el centre obri, podem fer un recompte definitiu de quin és el seguiment. El que ens diuen des de la direcció és que preveuen que sigui més baix d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria la participació més baixa de totes les mobilitzacions que s'han fet fins ara i que aquí, ens diuen, ha tingut un seguiment massiu. La directora, la Marta Rubio, ho atribueix sobretot a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar en cadascuna d'aquestes vagues.
4: El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent i d'alguna manera també estan com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final sí que és cert que econòmicament, clar, són moltes vagues seguides.
3: També al migdia hi ha convocada una manifestació al centre de Barcelona que té previst sortir a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabar a les portes del departament. I tot això mentre estem a l'espera que el departament faci arribar aquesta nova proposta als sindicats perquè es puguin reprendre les negociacions. Un document que ha d'abordar dos aspectes, aquest augment de recursos per l'escola inclusiva, però també una proposta de millora de les retribucions.
2: I notícia destacada encara a aquesta hora, els resultats a les eleccions d'Andalusia amb el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa, la donada endavant Andalusia, que s'ha disparat. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
6: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: La patacada més dura de la nit, però per a María Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministra admet que els toca reflexionar.
7: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
5: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular.
2: El resultat d'Andalusia complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo, també hi evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
8: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2

0: de Pedro Sánchez.
1: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes desvinculen aquesta patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. En una altra comunitat, Rebeca Torró és número 3 del PSOE.
2: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
1: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar aquesta derrota.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 5 minuts i arribarem a 9:15. Rússia ha atacat aquesta nit Ucraïna amb més de 500 de drons i una vintena de míssils i ha fet una trentena de ferits. L'operació s'ha centrat a la ciutat de Dnipro i Moscou també ha disparat un dron contra un vaixell petrolier amb bandera xinesa que es dirigia al port d'Odessa. Ucraïna, per la seva banda, va fer ahir l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. En va disparar prop de 600 i va deixar almenys 4 morts i 15 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, va justificar aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va causar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
4: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
1: Els drons ucraïnesos van impactar contra diversos edificis residencials i també van incendiar una refineria, la primera que l'exèrcit d'Ucraïna aconsegueix colpejar a la regió de Moscou. Saltem ara als Estats Units. Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot i que continua les negociacions per a un acord de pau. El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per a l'Iran i adverteix que més els val acceptar les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs van entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units. I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu aquesta illa. En els últims mesos, Donald Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Una de les idees que Washington estudia és jutjar l'expresident Raúl Castro per abatre dos avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar l'any 1996. En una entrevista a EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable, però que això passi.
5: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
1: Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho per justificar sancions econòmiques i una possible intervenció militar.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Tornem a casa nostra. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins el programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria. Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del canal Montsià, anem cap a Tortosa. Jordi Barranca.
6: Només queden els últims serrells per tancar, però el Ministeri ja ha pres la decisió. És la xifra més alta del PERTE per descarbonitzar el sector secundari, igual que és el mateix, reduir les emissions de diòxid de carboni. Tomàs Castillo és el president del comitè d'empresa a la fàbrica del canal Montsià.
7: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa, i la calissa, al patir temperatura, emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
6: En aquesta planta hi treballen unes 300 persones entre treballadors directes i indirectes. La fàbrica rebrà una inversió de 382 milions. Els sindicats estan convençuts que servirà per guanyar especialització en els llocs de feina. L'impacte més es notarà i molt en aquesta zona.
7: Ja de per si la cimentera ofereix un treball de qualitat, ens especialitzarem més i vindrà gent, nous treballs que també estaran molt més qualificats, no?, i especialitzats en aquestes tipus.

0: pues de tecnologies, no, de combustibles, diguéssim, que no són fòssils, pressupost que comportarà un creixement per a la planta, per a la plantilla.
1: La posició geogràfica al costat mateix de la pedrera i amb un port connectat a la fàbrica i al context econòmic internacional han afavorit l'arribada de la nova inversió.
2: I ara cultura.
3: Tu m'havies vist recta com un pal, allargant els dies d'un any natural.
2: La cantant Anna Andreu o la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals com Rosalía o el bateria George Rossi són alguns finalistes d'aquest any als Premis Alícia, els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a Catalunya. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes i professions seleccionats, entre els quals també destaquen Antoni Ros Marbà, Alosa, Magalí Sare, Momi Maiga o el concert Llibre Vermell amb la companyia elèctrica d'Arma, entre d'altres. Els programes de Catalunya Música, Set de Sons, La Cinta de Moebius o Tots els Matins del Món optaran també al Premi al Periodisme i la Divulgació Musical. Els guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys d'edat, Montserrat Torrent, rebrà el Premi a la Trajectòria. I coincidint amb els 15 anys de l'entitat, l'Acadèmia apostarà per una gala amb mirada coral per reivindicar tots els oficis de la música.

0: Doncs hem arribat a 9:15. Tornem a actualitzar la situació a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Un dels punts més complicats en aquest moment segueix sent a la B23 per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3 es troba tallada, han xocat dos vehicles i els bombers estan extraient l'ocupant d'un d'ells. L'altra és la 2, segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 549 i recordem que també es troba tallada la C16 a Cerc, sentit Barcelona, segons Trànsit, per l'investigació d'un accident. Més enllà d'aquestes incidències, hi ha trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona. Destaquem l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la B20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, i diversos trams de la Ronda de Dalt i Litoral, sentit Llobregat. Transport públic, destaquem que Rodalies informa que la línia R2 Sud pot tenir demores en els horaris a causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova. També hi ha demores a la línia R11. És tot.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Les temperatures aquesta matinada han pujat notablement respecte als valors que hem tingut al llarg del cap de setmana, entre altres per la presència d'aquest cel ennuvolat, poc serè, amb valors entre els 9 o 12 a 13 graus a gran part de la depressió central des del prelitoral al Prepirineu. A alta muntanya continuen les glaçades, sobretot per sobre dels 2.000 metres, amb valors de 2 graus sota zero, per exemple, Sardescant. I els valors més alts, com sempre, a la costa, 16 a Barcelona, Tarragona i la Ràpita. La pluja protagonista al llarg d'aquesta nit, sobretot a les comarques ubicades al Prepirineu, amb registres que han arribat gairebé a tocar els 20 litres per metre de Gósol o també el port del Comte. I ara mateix les nuvolades en aquest sector van una mica de baixa, de manera transitòria, i es presenten més actives cap al camp de Tarragona, que al llarg d'aquest matí aniran avançant des d'aquest sector fins al sud de les comarques de Barcelona. Per tant, d'ara mateix fins a primeres hores de la tarda, els ruixats concentrats al litoral i al prelitoral, sobretot de Tarragona i Barcelona, amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot en les immediates hores al voltant del camp de Tarragona. Localment pot haver algun patat d'aigua que superi els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Al llarg de la tarda, els ruixats més importants quedaran ubicats a les comarques gironines i de manera dispersa a gran part del Pirineu i Prepirineu. Pels propers dies, els ruixats aniran perdent extensió, intensitat i, sobretot, les temperatures que aniran cap amunt clarament.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. Passen 3 minuts de 9:15. On posem el focus? Doncs és moment d'analitzar què és el que ens depara la setmana a nivell polític, també pel que fa a tot el panorama internacional. Avui comencem amb política i amb una setmana marcada, us ho dèiem tot just, començar aquest bloc informatiu en vermell per poder encarrilar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Tenim aquí el cap de política, Raül Flores. Molt bon dia.
3: Hola, Àngels, bon dia.
0: Què ha de passar aquesta setmana? Explica'ns.
3: Doncs mira, ha de passar, si tot va sobre el previst, que acabi amb el govern aprovant el projecte de llei de pressupostos, després que avui fa exactament 2 mesos l'acabé retirant del Parlament de Catalunya. Què ha canviat ara? Doncs que amb Esquerra s'han acostat posicions i ho anirem veient a partir d'aquest migdia. Avui, per exemple, a 1:15 del migdia, el president de la Generalitat des de Sant Sadurní d'Anoia presenta el projecte de línia de tren orbital. Això és la primera línia de tren que no passaria per la capital i uniria el Garraf amb el Maresme, més de 120 quilòmetres de línia, amb una inversió de 5.200 milions d'euros que assumiria directament l'Estat i en exclusiva, i aquest és un dels desllorigadors dels comptes. Què més han acordat Govern i Esquerra per poder arribar finalment a l'acord? Doncs que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, que és l'organisme que gestiona empreses que equivalen a pràcticament el 4% del Producte Interior Brut del país. Ara la majoria la tenia exclusivament l'Estat. Hi ha un altre punt, que és el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, que no reflectiria directament amb aquests pressupostos, sinó que en els propers anys s'aniria incrementant fins a més de 500 milions d'euros la partida que pugui servir per acabar gestionant la recaptació d'impostos i també acabant ampliant el seu personal. Aquest és el mapa de la setmana, amb un Consell Nacional d'Esquerra que aquest vespre, en principi, ha d'avalar aquest acord i amb una setmana que té també una bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol.
0: Ens veurem com es materialitza tot. A mitja setmana hi ha reunió del govern d'Illa amb el de Pedro Sánchez. De què ha de servir aquesta trobada?
3: Doncs aquí són, caldria veure la certificació dels acords, l'assumpció d'aquests acords a que arribin Generalitat i Esquerra Republicana per part del govern espanyol. Aquí estem parlant sobretot d'aquesta línia orbital i també d'aquest nou organisme que hauria de gestionar i també de fiscalitzar el compliment de les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquí va haver-hi un intent fa unes setmanes al Congrés dels Diputats amb el Consorci d'Inversions, va acabar descarrilant, per tant, la via de crear aquest organisme a través del Congrés i a través d'una llei nova va sortir bé i ara recuperaria aquesta figura a través d'una societat mercantil que no cal que vagi via llei al Congrés dels Diputats. Per tant, es podria recuperar l'organisme sense riscos de tornar a descarrilar el Congrés.
0: I a tot això encara faltarà actualitzar l'acord amb els comuns.
3: Sí, una actualització d'un acord que ja estava tancat amb el primer pressupost al mes de març, que el que dèiem, que es va acabar retirant, i aquí els comuns demanen incorporar altres mesures en habitatge, també amb infraestructures com, per exemple, la que us va avançar 3CAT Info, d'allargar el tren directe que ara està previst de Barcelona fins a l'aeroport, allargar-lo també al Vallès. El que no veiem ni d'Esquerra ni dels comuns aquí és el trasllat de moltes de les peticions que fan aquests dies els sindicats d'educació, que no estan ara mateix al centre de les negociacions. Aquí, tant republicans com comuns diuen que al final els pressupostos han de ser el marc per poder acabar millorant les condicions dels docents.
0: Doncs veure també com queda aquest col·lectiu. Pel que fa a l'Estat espanyol, setmana per veure també l'onada expansiva d'aquestes eleccions andaluses d'ahir.
3: Sí, que la començarem ja a veure, si no ho vam fer ahir la nit, a partir d'aquest migdia, en la reunió de les executives dels principals partits de l'Estat. Uns resultats que són, que deixen una victòria clara, contundent, del PP a Andalusia, gairebé duplicant escons a la seva rival més directa, Maria Jesús Montero del PSOE, però aquí hi ha un gerro d'aigua freda, que és que el PP perd la majoria absoluta i, per tant, passa allò que volia evitar, que s'acabi depenent de Vox, que ahir, molt eufòrics, el partit d'extrema dreta demanava ja incorporar aquest concepte de prioritat nacional en un eventual futur acord de govern. Veiem també una fotografia a l'esquerra del PSOE, on l'esquerra andalusista supera amb un ampli marge aquesta unió que es va fer express de les diferents esquerres espanyoles.
0: Perfecte, doncs, Raül, de tot això en parlarem. Gràcies, fins ara.
3: Gràcies, bon dia.
0: Anem amb en Sergi Roca, cap d'Internacional. Sergi, molt bon dia.
4: Bon dia, Àngels.
0: Arrenquem la setmana pendents, una setmana més, d'Ucraïna i de l'Iran. Per on comencem, va?
4: Doncs amb una trobada que inclou els dos temes, els dos conflictes, la de dimecres, entre Putin i Xi Jinping. Menys d'una setmana després de rebre Trump, el president xinès fa el mateix amb el seu homòleg rus, una trobada molt més habitual que no pas amb el nord-americà. Són més aliats i amb sempre bona sintonia, tot i que n'hi va bé també, diuen, entre Trump i Xi Jinping. Però vaja, del que estem parlant són de negocis, per descomptat, però també contingut sobre les dues guerres. La d'Ucraïna, sobretot. I sobre aquest conflicte, altres reunions a tenir en compte aquesta setmana, a banda de Putin i Xi Jinping. Demà mateix, reunió del Comitè Militar de l'OTAN, amb els líders dels exèrcits dels 32 països de l'Aliança. I dijous, reunió de l'OTAN, dels ministres, concretament d'Afers Estrangers de l'OTAN, a Suècia. Ho seguirem amb Bruno Fortea, el nostre corresponsal a Brussel·les. I no ens oblidem, també tornem a demà, reunió del Consell de Seguretat de l'ONU sobre Ucraïna.
0: I sobre l'Iran, alguna reunió més on

0: se'n pugui acabar parlant?
1: D'entrada, a nivell econòmic, més que no pas de negociacions, aquelles que estan en punt mort absolutament, entre
0: Iran amb alguna amenaça,
1: Units, amb amenaces de Trump, diàries, gairebé. Concretament, reunió dels ministres de finances del G7, avui i demà a París, veurem què en surt d'això, i demà també la Comissió Europea, que presenta una nova estratègia de fertilitzants, s'espera que porti solucions d'emergència per apaivagar la crisi de preus per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Pel que fa a Israel, es pot aclarir ja l'escenari electoral?
1: Doncs en principi hauria de ser aquesta setmana. Ja veurem si avui o els propers dies s'hauria d'aprovar la dissolució de la Knesset, del Parlament israelià, i per tant tindríem ja una data més clara, concreta, per les properes eleccions, que haurien de ser a final d'any, a la tardor. Sembla que estaríem parlant de principis del mes de setembre amb aquest avançament electoral que busca Netanyahu, tot i que l'oposició comença a agafar una certa forma, però Netanyahu se sent fort com per forçar aquest també avançament electoral.
0: Molta atenció també a l'evolució de l'Ebola, la República Democràtica del Congo, amb aquesta alerta que ja s'ha activat per part de l'OMS.
1: Sí, ho estem explicant, hem mort més de 80 persones, 250 que podrien estar infectades, però aquí hi ha la preocupació dels estats del voltant, no? A Uganda, on ja s'han confirmat dos. Sudan del Sud són països amb molt de moviment de població, entre ells de refugiats, per tant, falta veure fins a quin punt aquesta emergència de salut pública mundial declarada per l'OMS doncs, es frena o, al contrari, avança.
0: I acabem aquest repàs als Estats Units, on hi haurà un adéu forçat a nivell televisiu, però que sobrepassa l'entreteniment. D'aquí, explica'ns.
1: Doncs de Stephen Colbert i el seu Late Show. Estem parlant de la CBS, és un programa mític, molts i molts anys a la pantalla, i serà aquest dijous, dia 21. Això ho sabem des de l'estiu passat, quan la CBS va anunciar que acabaria amb aquest programa a final d'aquesta temporada, i aquesta temporada s'acaba aquest dijous 21 de maig, amb polèmica, perquè al darrere s'hi veu la mà de Donald Trump i com hauria forçat que la CBS acabés amb aquest contracte d'un dels presentadors que més incomoda el president dels Estats Units. No és estrany que mesos enrere, ja veurem què diu a final d'aquesta setmana, però Trump celebrés que el fulminessin.
0: I segur que en fa alguna referència. Sergi Roca, gràcies, molt bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Esports. Fins les 9 amb en Biel Cadilla. Molt bon dia, Biel.
2: Bon dia. L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tota l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
3: 3CAT Info.
2: L'Espanyol ha certificat la permanència primera després de guanyar ahir el camp de l'Osasuna per 1-2. El tècnic Manolo González demana estabilitat.
4: Ara ja dona igual, la veritat. Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
2: El Girona ha caigut en zona de descens després de la derrota ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Ara depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar l'Elx a Montilivi l'última jornada. L'entrenador Michel Sánchez confia en els seus jugadors.
5: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat. I hem de pensar que estem preparats per aprovechar-la, aprofitar-la.
2: I el Barça ha fet història. A la Lliga s'ha convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. Ho va aconseguir ahir en vèncer per 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un gol de Cancelo, tot plegat el dia que Robert Lewandowski s'acomiadava del Camp Nou.
6: Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón.
2: Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent. Ahir, però, no va voler confirmar-ho.
7: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
2: Declaracions de Pascual després de la victòria del Barça i per 97-102 a la pista del Tenerife. I en motor, aquesta matinada, Àlex Palou ha aconseguit la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol aconseguit l'any passat.
3: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent. Estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
2: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. I Àlex Márquez, d'altra banda, recupera de l'operació que es va haver de sotmetre ahir al vespre després de la caiguda a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera es va fer una fractura de clavícula i una fractura també marginal de la vèrtebra C7. Una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles, tres sortides i un altre pilot a l'hospital, Joan Zarco, a una lesió indeterminada. La cursa la va acabar guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit de Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia.
8: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem de fet parlant pel transport públic. Atenció, perquè la circulació a la línia R2 Sud es troba tallada entre Sitges i Vilanova a causa de l'atropellament d'una persona a Vilanova. Renfe informa que està gestionant transport alternatiu per carretera. I pel que fa al trànsit, retencions a la B23 per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona, la sortida 3 segueix estant tallada. Recordem també que l'A2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Transit informa que es fan desviaments per la sortida 549 i hi ha retencions des de Jorba.
0: Tot a punt que perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana, el govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de la capital catalana. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. El PP per la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de mig miler de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. El Consell Comarcal del Ripollès denuncia un greuge comparatiu i reclama recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe. I la cantant Anna Andreu, la saxofonista Irene Reig, Rosalía i el bateria Jorge Rossi són alguns dels finalistes del Premi Alícia, als guardons de l'Acadèmia Catalana de la Música, que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la producció de casa nostra.
2: Esports.
0: I el Cadilla, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol seguirà primer. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre i per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
0: Temps insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona i Prepirineu, i a primera hora de la tarda, litoral i

0: litoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb les pluges marxant del país i les temperatures sense grans canvis.
1: 3CAT Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el govern i Esquerra ultimen un acord imminent de pressupostos perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers comptes aquesta setmana. A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans. Ens ho explica el Raúl Flores.
2: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora d'aquesta negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i que estarà llista d'aquí a 15 anys. A les últimes hores, a l'acord, s'hi suma també el pacte perquè Catalunya controli per primera vegada el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Fins ara, aquest organisme estava en mans de l'Estat, però ara, amb aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumaran majoria. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confiava aquest cap de setmana des de Califòrnia que l'acord final ja és a tocar.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
2: I què ha de passar a partir d'aquí? Doncs aquest vespre Esquerra Republicana farà un Consell Nacional, és el màxim òrgan del partit entre congressos, on es podria avalar ja l'acord de pressupostos. Abans que el govern aprovi els comptes, però, els executius d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat, que els vots de Junts van fer caure al Congrés fa unes setmanes i que ara recuperaran, evitant que torni a passar pel legislatiu.
0: L'acord amb Esquerra també l'ou reforçar l'Agència Tributària Catalana amb 527 milions d'euros fins al 2029, segons explica La Vanguardia i ha confirmat 3CAT Info. Per aquest any, l'aportació addicional serà de 21 milions i pels pròxims 3, el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la Hisenda Catalana pugui recaptar tot l'IRPF. 9:06, pendents una altra vegada de les vagues dels docents. Arrenca la tercera setmana, que s'allargarà fins a final de curs. Avui s'aturaran els centres del Barcelonès després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Anem a l'Escola Estatal de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, avui hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions. En aquest cas és una convocatòria territorial que afecta el Consorci d'Educació de Barcelona i també al Barcelonès. Nosaltres a aquesta hora som a l'escola L'Estel, situada aquí al districte de Sant Andreu, i ens acompanya la seva directora, la Marta Rubio. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Ens deies que preveieu que per aquesta jornada de vaga el seguiment aquí al centre serà més baix, d'aproximadament una quarta part de la plantilla. A què ho atribuïu?
5: Jo crec que s'atribueix una mica a la quantitat, no?, de vagues que s'estan fent, que són evidentment necessàries i s'ha de continuar lluitant, però sí que és cert que, clar, s'acumulen doncs bastantes vagues en poc temps i la gent al final a nivell econòmic doncs li costa assumir-ho, no?, també. Llavors una mica, almenys el meu equip docent, doncs el que ha fet és sí que s'adheriran a la majoria de convocatòries a nivell de Catalunya, però les que són territorials doncs una mica s'han com repartit, no?, de participen alguns però els altres no, i potser a la del 2 de juny doncs participaran els que no han participat en aquesta.
4: Què vols dir que heu fet una mica de repartiment? Per exemple, hi ha una graella on els professors indiquen...
5: S'ho han parlat entre ells una miqueta, o sigui, nosaltres que com a equip directiu tampoc, o sigui, la gent et pot avisar el dia, el mateix dia al matí, que fa vaga, té el seu dret a vaga, no? Llavors una mica nosaltres sí que és veritat que sempre preguntem si ens poden avisar abans pel tema logístic i per poder doncs preparar els serveis mínims i una mica tota la logística del que suposa doncs que no vingui, que tinguem això, decretar serveis mínims, però una mica a l'assemblea docent que ells han organitzat doncs van comentar una mica això, no? Que sí que s'adheririen a les de tota Catalunya d'una manera més massiva i que les altres doncs farien això, una mica un quart de participació del que és la plantilla.
4: Uh-huh. Avui al servei d'acollida a primera hora també ens deien que hi havia més nens dels que han vingut a les altres convocatòries de vaga. Potser percebeu també aquest desgast

0: també entre les famílies?
1: Sí, sí, sí, per descomptat. Al final també organitzar-se no és fàcil. O sigui, nosaltres entenem perfectament i empatitzem amb les famílies que després de... Bueno, aquesta és la quarta o cinquena, no? Des del mes de febrer que es va fer la primera, i entenem que, bueno, logísticament no és fàcil. Llavors, ells fan el seu esforç i la majoria ens donen suport i entenen el per què ens estem mobilitzant, però sovint no et pots organitzar i per tant, doncs entenem que hagin de portar els infants a l'escola.
0: Sembla que aquesta hauria de ser una setmana clau per veure si després de tot aquest curs es pot finalment resoldre aquest conflicte abans d'arribar a les vacances d'estiu. Per una banda, s'han d'aprovar pressupostos i per l'altra estem pendents que el departament faci arribar aquesta proposta als sindicats del comitè de vaga, uns sindicats que situaven com a punts irrenunciables els recursos per l'escola inclusiva i la millora de sous. Des del centre, com ho valoreu?
1: Bueno, nosaltres com a centre pensem que hi ha diferents temes, no? O sigui, evidentment el tema de la inclusiva és molt important i crec que s'ha de seguir, doncs, lluitant per aquest tema. El tema a nivell de sous penso que ja els hi toca als sindicats, perquè al final ells han de lluitar per tot el que és laboral. Com a direccions també ens preocupa molt el tema de l'estabilitat de les plantilles. Llavors aquest és un tema que sindicats no ens defensa, o sigui, no està com per, no?, defensar en aquest sentit, perquè tenim opinions contràries. És a dir, nosaltres sí que creiem en tot el tema de les places perfilades, amb tot el tema de, bueno, el que suposa una mica poder estabilitzar un equip docent i poder liderar, no?, i tirar endavant projectes singulars d'escola. Llavors, jo penso que aquest tema que ells no han posat sobre la taula i que, bueno, entenc que ells com a sindicats no el portin, com a direcció sí que ens preocupa.
0: Mm-hmm. Escola inclusiva, una mica un dels aspectes que abordaven és que no tenim clar quin és el model d'escola inclusiva ideal, és a dir, ningú ha xifrat quin és el nombre de recursos al qual hauríem d'aspirar. Aquí al centre, quins recursos teniu per atendre aquesta diversitat i quins creieu que us falten?
1: Nosaltres ara mateix som una escola d'una línia que tenim CIE i per tant tenim a la CIE, doncs, les dues persones, la tutora de la CIE i l'educadora, i després tenim un Messi que és el mestre d'educació especial i una vetlladora a 15 hores de vetlladora, i després a l'espai migdia tenim 10 hores també de monitoratge d'educació especial per un infant de la CIE que està, bueno, que té una afectació bastant important. Com a escola pensem que sí que és cert que el fet de tenir una CIE ens dona, doncs, dos persones més, no?, per atendre aquesta diversitat, però també és cert que tenim alguns infants d'aquesta CIE que serien perfil de nivell 4 d'afectació d'educació especial i, per tant, estarien entesos com a infants que podrien anar a escola d'educació especial, que, clar, d'alguna manera xuclen moltíssimes hores d'aquestes dues persones i desatents, no?, entre cometes, als altres infants de la CIE. I, per tant, clar, són infants molt, molt sovint que són 1-1, és a dir, necessiten una persona que estigui amb ells, doncs, constantment, no? Llavors, aquests infants o necessitarien una persona més, una vetlladora més, que estigués amb ells, o fer un estudi bé de poder orientar la família cap al centre adequat, no?, en aquest sentit. Llavors, jo crec que l'horitzó ha d'estar en que, a part de que totes les escoles haurien de tenir CIE, perquè penso que cada cop tenim més infants amb problemàtiques i amb dificultats d'aprenentatge, però importants, no?, necessitats educatives importants, una mica fer un estudi com més particular de cada centre, no?, de cada infant, perquè sí que és veritat que molt sovint es donen com recursos universals, no?, de posarem CIE a totes les escoles. És a dir, jo crec que l'objectiu, si més no, de consorci, o això és el que ens han explicitat, és poder acabar tenint CIE a totes les escoles, o CIE Plus, que és com la CIE més especialitzada, que és per una mica més com si fos una miniescola d'educació especial dintre l'ordinària.
0: Aquest perfil,
1: no?,
0: de grau 4 que deia.
1: Exacte,
0: segurament.
1: Una miqueta aquests nens de nivell 4. Llavors, sí que aquest any es posen 12 CIEs més a Barcelona i 3 CIEs Plus, és a dir, que es va augmentant i es van fent aquestes ampliacions, i l'objectiu final és una mica tenir-ho a totes les escoles, però, bueno, una mica a nosaltres ens agradaria una mica que aquest full de ruta, doncs, estigués clar, no?, en aquest sentit, i també al final el decret d'inclusiva, el paper ho sostén tot, però molt sovint, doncs, hi ha infants que per molt recursos que tinguin els hi costa molt una escolarització ordinària. Jo penso que aquí s'hauria de fer una tasca molt important també amb les famílies.
0: Marta, em deies, els sindicats no ens representen amb totes les nostres reivindicacions. Aquest és un missatge que totes les direccions més o menys ens han fet arribar al llarg d'aquest curs. A banda de directora de l'escola, també estàs a l'Assemblea de Direccions de Barcelona i també ets membre de la Junta

0: la central de direccions, que és l'òrgan consultiu més important que té el departament a l'hora de tractar amb els directors. I tots em diuen és que el departament no parla directament amb nosaltres, ho fa a través dels sindicats. Què està passant aquí? És a dir, per què no estan funcionant aquestes vies de contacte directe entre el departament i les direccions?
1: Doncs, sincerament, no ho sé del cert, però sí que és veritat que a nivell de Barcelona i a nivell de Junta Territorial de Barcelona el diàleg és molt obert i hi ha una entesa absoluta, és a dir, ens podem asseure i parlar, es convoquen les juntes territorials, són juntes territorials no unidireccionals, sinó en les que podem establir un diàleg, però a nivell de Junta Central, jo fa poquet que participo, que formo part de la Junta Central, però a la Junta Central a la que vaig anar, doncs, era tot informacions que ens arribaven des del departament, però nosaltres com a direccions teníem molt poca participació. D'alguna manera hem fet altres trobades, més a nivell de petit comitè com a assemblea de direccions i així, però una mica ells el missatge que ens transmeten és que, doncs això, que si la Junta Central és l'òrgan de, no, de treball entre direccions i departament, i que només ha de ser aquest en el que treballem, però nosaltres no ens hi sentim representats, és a dir, creiem que una mica la persona que ens la persona que està allà com a representació de les direccions, no, el subdirector general, doncs que d'alguna manera no se'ns escolta, no, en aquest sentit una mica, i que al final els que estem al dia a dia a les escoles som els directors i que hi hauria d'haver doncs una mica més de diàleg. Sí que és veritat que a nivell de totes aquestes reivindicacions que hem fet, de totes aquestes lluites en paral·lel, no, dels sindicats i l'assemblea, d'alguna manera, sí que es va aconseguir com que fessin uns grups de treball per poder parlar de tot el tema de plantilles, d'inclusió, desburocratització i tot el que és la funció directiva.
0: Han començat aquests grups de treball i una mica no sé si són l'oportunitat.
1: Sí, nosaltres quan ens van convocar una junta central extraordinària online i ens ho van explicar, vam pensar que bueno, era una bona manera de començar, en la que podíem tenir representativitat, no? I poder una mica treballar conjuntament, que al final és el que volem, és a dir, volem que el treball sigui conjunt, perquè pensem que ells estan al departament, nosaltres estem a l'escola i una mica doncs, posar en comú, no?, el com ho veiem. Vam pensar que sí, però sí que és cert que hem vist que una mica han començat a treballar els dimarts, al matí, a tots els dimarts del mes de maig, però creiem que primer, dedicar només un únic dimarts a treballar tot el tema de plantilles, un dimarts a treballar inclusió, cada dimarts a un únic tema ens sembla que no és suficient, o sigui, són temes prou importants com per fer grups de treball amb una durada i intensitat més gran, i després també d'alguna manera doncs pensem que no, o sigui, que el fet de no ha estat, utilitzaria la paraula una mica transparent, no, en aquest sentit per organitzar-los, perquè no hem sabut, no, qui forma part d'aquests grups de treball. Llavors pensem que a vegades no és tant la intenció, perquè segurament la intenció d'ells és bona i tenen ganes com de poder doncs treballar-ho, però d'alguna manera doncs no se'ns ha informat de qui forma part d'aquests grups de treball. És a dir, sí que se'ns ha informat en el nostre cas, no, que és Barcelona, des de Consorci, sí que hem estat informats i sí que ens han dit que ens faran traspàs, no, i que parlarem com a direccions amb la persona una mica que ha estat triada per anar a aquest grup de treball, però nosaltres pensem que, no sé, que tot hauria de ser com més democràtic, més transparent en el sentit de que potser nosaltres com a direccions hauríem d'haver decidit qui anaven aquests grups de treball i poder d'alguna manera doncs, bueno, a treballar tots junts, que al final és l'objectiu i que pensem que al final tots el que volem és aconseguir que l'educació pública, no, doncs tingui una qualitat, una bona qualitat.
0: Perfecte, Marta Rubio, moltíssimes gràcies. A veure com avancen aquests grups de treball i com acaba la setmana, si pot seguir o no aquesta negociació entre el departament, els sindicats, i posar una mica punt i final a tot plegat. De nou, Marta Rubio, directora de l'escola L'Estel aquí a Barcelona, moltes gràcies per atendre el nostre micròfon i bon dia.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs una mica més tard del que és habitual, obrim l'àrea de servei, trànsit i temps. Com d'ull la situació a la xarxa viària i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia i comencem parlant de transport públic. Precisament, atenció, perquè tal com us explicàvem fa uns 15 minuts, la circulació a la línia R2 Sud es troba tallada entre Sitges i Vilanova a causa de l'atropellament d'una persona a Vilanova. Renfe informa que hi ha transport alternatiu per carretera entre Sitges i Vilanova. Trànsit. Tenim retencions a la B23 per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida a 3, que havia estat tallada, ara ja s'ha reobert, però hi ha trànsit dens a la zona. En aquesta mateixa via, a més, ara un accident també sentit Barcelona talla un carril a Molins de Rei. Recordem també que la 2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 549, però hi ha retencions des de Jorba. Precaució en aquest punt. I un últim apunt sobre la xarxa viària, perquè Trànsit informa que un home de 52 anys, veí d'Abrera, ha mort atropellat aquest diumenge a la nit en un accident a la C-55 a Abrera, al Baix Llobregat. Amb aquestes són ja 42 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2026.
2: El temps. Jofre Genué.
4: Comencem la setmana amb un temps insegur, amb nuvolades i ruixats. De fet, al llarg d'aquesta nit hi ha hagut ruixats, sobretot a les comarques ubicades a la zona del Prepirineu i especialment entre la zona del Pallars Jussà, l'Urgell, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Cerdanya, Lluçanès. I ara mateix creixen nuvolades al Camp de Tarragona, on s'esperen ruixats o algunes petites tempestes i en avisos d'intensitat de pluja cap a la zona del Baix Camp, del Tarragonès. Per tant, molta precaució al llarg de les properes hores. Nuvolades i ruixats que s'estendran al llarg del matí al prelitoral de Tarragona i també de la costa central, sobretot arribant-hi migdia, primera de la tarda, que és on esperem que hi hagi ruixats al llarg de les immediates hores. Al llarg de la tarda, però, els ruixats anirien quedant més concentrats a les comarques gironines, amb avisos d'intensitat de pluja, on aquesta tarda podria haver-hi alguna tempesta localment una mica intensa, i alhora també a l'àrea del Pirineu no se'n descarten de ruixats dispersos. Unes temperatures que, malgrat tot, tendeixen a recuperar-se una miqueta. Pels propers dies, els ruixats aniran de baixa, demà encara en poden haver, sobretot cap a la zona del Pirineu, ja més ubicats al nord del país, no tan extensos ni tan intensos, i sobretot el que destacarem al llarg de la setmana és un notable ascens de les temperatures amb un ambient gairebé d'estiu, sobretot a l'acabar la setmana.
5: Info. Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
6: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
5: Quants de milions has dit?
6: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
5: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com. 3CAT Info.
2: Ressaca avui de les eleccions a Andalusia, el PP ha perdut la majoria absoluta i queda en mans de Vox per tornar a governar. Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donat endavant a Andalusia, que s'ha disparat. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
10: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
9: La patacada més dura de la nit, però per a María Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministre admet que els toca reflexionar.
11: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
9: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular.
2: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar aquesta derrota. De l'exterior, Rússia ha atacat aquesta nit Ucraïna amb 524 drons i 22 míssils i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. L'operació s'ha centrat a les ciutats de Dnipro i Odessa, on Moscou també ha disparat un dron contra un vaixell petrolier a bandera xinesa que es dirigia cap al port, que és el més important del Mar Negre. La guerra ha entrat en una nova escalada una setmana després de la treva unilateral declarada per Putin. Ucraïna va fer ahir l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra, amb almenys 4 morts. I augmenten gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort. L'informe d'Amnistia Internacional, que s'ha fet pública aquesta matinada, revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta

0: dels últims 45 anys. La Xina és un any més la líder de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'excloent, de fet, del còmput general. En segon lloc hi ha l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot arran dels conflictes amb Israel i els Estats Units. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
1: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies. A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
0: Els Estats Units obliguen també els ajusticiaments, però es queden en 47, sobretot a l'estat de Florida. És l'únic país de tota Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. En general, gairebé la meitat dels delictes s'atribueixen al tràfic de drogues.
2: Esport.
0: Biel Cadilla, bon dia.
3: Bon dia, Carme. L'Espanyol se salva, el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada i el Barça fa història en l'adeu de Lewandowski.
2: 3Cat Info.
3: Comencem pel conjunt blanc i blau. L'Espanyol ha certificat la permanència primera després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2. El tècnic, Manolo González, diu que vol continuar.
4: Sí, tinc un tracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants.
3: El Girona, mentrestant, ha caigut en zona de descens. Va perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Ara, depèn d'ell mateix, necessita guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada. L'entrenador Michel Sánchez confia en els seus jugadors.
5: Per mi és un gran vestidor. Per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió. I
3: aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, va ser el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. El francès va demanar perdó per haver marxat al Barça.
6: Te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven. Y nada, hice un error. Volví a recapacitar. Y hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
3: El Barça, mentrestant, ha fet història. A la Lliga s'ha convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. Això en el dia que va guanyar per 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i un gol de Cancelo, i el dia en què Robert Lewandowski s'acomiadava del Camp Nou.
7: Me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
3: Els aficionats blaugrana, per cert, li van fer el passadís a Lewandowski ahir a la nit quan sortia amb el cotxe del Camp Nou. Amb els resultats d'ahir, a banda de l'Oviedo, ja ha descendit el Mallorca, és virtualment equip de la segona divisió, i Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última jornada. En bàsquet, Xavi Pasqual deixarà el Barça a final de temporada per marxar a Dubai. Una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé qui vulgui fan que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent. Ahir, però, no va voler confirmar-ho.
8: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
3: Declaracions de Pasqual després de la victòria del Barça per 97-102 a la pista del Tenerife.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat.
9: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent, estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
3: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. Mentrestant, Àlex Márquez es recupera de l'operació a què es va haver de sotmetre ahir al vespre després de la caiguda a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera es va fer una fractura de clavícula i una fractura marginal de la vèrtebra C7. Va ser una

0: Una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, tres sortides i un altre pilot a l'hospital, Joan Zarco, amb una lesió indeterminada en una cama. El català Àlex Rins explicava al Tot Gira de Catalunya Ràdio com havien viscut aquesta cursa.
1: Ha sigut molt complicat de gestionar, molt, molt complicat de gestionar. Quan he vist l'Àlex Márquez al terra se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil. La veritat que primer de tot som humans i veure un company al terra així no és res maco.
0: La cursa la va acabar guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit de Fermín Aldeguer i Peco Bagnaia. I acabem als Estats Units parlant de l'NBA perquè els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la Conferència Est després d'imposar-se als Pistons de Detroit al setè partit per 94-125. La final de l'Est la disputaran els Cavaliers i els Knicks de Nova York a partir de demà. El primer partit serà al Madison Square Garden. Avui començarà la final de la Conferència Oest entre els Thunder d'Oklahoma, actuals campions, i els Spurs de San Antonio.
2: Dos quarts de deu, tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. Mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. I el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Temes destacats de la primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que s'ha declarat l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. El govern espanyol destaca que el risc d'aparició de casos a l'estat és molt baix, però això sí, extrema les precaucions. A partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. I entre les estrenes que arriben a les plataformes destaquen les sèries catalanes Pubertat i Rabaleja. I en esports, Biel Cadella, bon dia.
0: Bon dia, Carme.
2: Emocions diferents als tres equips catalans de primera divisió en la penúltima jornada de Lliga.
0: Sí, mira, després de moltes setmanes de patiment, l'Espanyol finalment ahir va certificar que continuarà a primera divisió. Va guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, va perdre per 1-0 al camp de l'Atleti de Madrid i s'ho haurà de jugar al tot o res en l'última jornada contra l'Elx. I al Barça, doncs, el nom destacat és el de Robert Lewandowski, que va tenir un emocionant comiat ahir al Camp Nou en el seu últim partit com a blaugrana a l'estadi.
2: Temps insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al camp de Tarragona i Prepirineu, i a primera hora de la tarda litoral i prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb les pluges marxant del país i les temperatures sense grans canvis. Dos quarts de deu i dos minuts, el govern i Esquerra ultimen un acord imminent de pressupostos perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers comptes aquesta setmana. A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans, Raül Flores.
3: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora d'aquesta negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i que estarà llesta d'aquí a 15 anys. A les últimes hores, a l'acord, s'hi suma també el pacte perquè Catalunya controli per primera vegada el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Fins ara, aquest organisme estava en mans de l'Estat, però ara, amb aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumaran majoria. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confiava aquest cap de setmana des de Califòrnia que l'acord final ja és a tocar.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
3: I què ha de passar a partir d'aquí? Doncs aquest vespre Esquerra Republicana farà un Consell Nacional, és el màxim òrgan del partit, entre congressos, on es podria avalar

Vaja l'acord de pressupostos. Abans que el govern aprovi els comptes, però, els executius d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat, que els vots de

0: tot l'IRPF. És una de les qüestions destacades del dia i l'altra és la nova jornada de vaga i mobilitzacions de mestres i professors després que l'USTAC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Avui l'aturada afecta escoles i instituts del Barcelonès. Barcelona, Sara Canyete, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs avui aquí a l'escola a l'Estel, situada al districte de Sant Andreu, tenen la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara i haurem de veure si aquesta situació es replica a la resta de centres. Ens diuen que avui aquí fan vaga aproximadament un 25% de la plantilla. El centre explica que a les vagues que es fan a tot Catalunya el seguiment és més alt i que els docents s'han organitzat per garantir un mínim seguiment de les vagues territorials com les d'avui, però que al final doncs estan acusant el desgast econòmic de tants mesos de protestes i aturades. També és la vegada, ens diuen, que avui més nens han vingut a classe, malgrat ser aquesta jornada de vaga. La directora del centre, la Marta Rubio, entén que els sindicats demanin millores salarials i per l'escola inclusiva. Tothom diu, i és un clam el que estem sentint aquests mesos, que calen més mans. Per ella, cal tenir un mapa ben definit de què necessiten els centres per garantir una bona escola inclusiva i treballar per arribar a aquest objectiu.
2: Ens agradaria una mica que aquest full de ruta doncs, estigués clar, no?, en aquest sentit. Mm-hmm. I també, al final, el decret d'inclusiva, el paper ho sosté tot, però molt sovint doncs, hi ha infants que per molt recursos que tinguin els costa molt una escolarització ordinària. Jo penso que aquí s'hauria de fer una tasca molt important també amb les famílies.
1: A banda de directora del centre, Marta Rubio també forma part de la Junta Central de Direccions. Aquest és el principal òrgan consultiu que té el departament amb els representants de les direccions del centre i en aquest sentit lamenta que, tot i que ho demanen fa mesos, que no se'ls convoquen. També han aconseguit que es facin uns grups de treball de representants de les direccions directament amb el Departament d'Educació sense els sindicats per fer arribar directament les seves reivindicacions, que no sempre coincideixen. Ens diu que aquests grups ja s'han constituït, però lamenten que la manera de seleccionar les direccions d'aquests centres que hi participen no ha estat del tot transparent.
0: Gràcies, Sara. Fins ara.
1: Bon dia.
0: I el PP ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i Juanma Moreno Bonilla haurà de pactar amb Vox, això mentre el PSOE ha tret el pitjor resultat de la història. 28 escons, n'ha perdut 2. L'esquerra regionalista d'Endavant Andalusia ha aconseguit una mobilització rècord i 8 diputats. Sevilla, Paula Brujats.
3: El Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives, donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
4: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
3: Al PP només li falten 2 diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant, deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
5: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
3: Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP. Avui serà un dia de molta reflexió per al PSOE. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministra Maria Jesús Montero de candidata. Mai abans els socialistes andalusos havien tingut un resultat tan dolent, però Montero no dimitirà.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
3: I hi ha un nom de la nit, el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet descarrilar les expectatives del PP.
7: Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
3: L'esquerra andalusista ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
8: Tresca Info.
9: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
10: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
9: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
10: T'ho perdràs?
9: Més informació a futurfest.cat.
11: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
12: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona

0: Gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
1: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del Poble Espanyol.
2: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
3: 3G Info.
4: 5 minuts per 3 quarts de 10. Donald Trump tornem a anar l'Iran perquè accepti les condicions dels Estats Units per posar fi a la guerra. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà diu que el temps s'esgota per Teheran i que si no se deixen no quedarà res del país persa. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, també demana més pressió sobre els països del G7. Diu que reclamaran la reunió d'avui a París que mantinguin les sancions al règim dels ayatolars. Mitjans iranians informen que Teheran va presentar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. En els últims mesos, Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Una de les idees que Washington estudia és jutjar l'expresident Castro per abatre dos avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar el 1996. En una entrevista a Eiffel, fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
5: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
4: Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho per justificar sancions econòmiques i també una possible intervenció militar.
3: 3CAT Info.
4: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot de Ebola detectat al Congo i a Uganda i desencadena l'alerta als països del voltant. Ruanda tanca la frontera i altres països hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. El doctor Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a aquesta emissora que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
6: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
4: Al Congo en pocs dies hi han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. Canviem de qüestió. A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran pocs, però la plataforma confia en estenent aquesta via de pagament al llarg d'aquest any. D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Sentim Emiliano Marotó, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem d'esperar 24-72 hores.
4: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostant el mòbil al datòfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra constata que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot afectar la precisió dels diagnòstics i la confiança entre metge i pacient. La recerca s'emmarca en un projecte més ampli que examinarà per primera vegada quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. Com a pas previ, la investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi. Una de les principals conclusions és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida pel pacient, no afecta només les persones no vingudes. També afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe i es pot expressar en la llengua dominant. En situacions d'estrès, de por o de dolor, expressar-se en una segona llengua és més difícil i es poden perdre matisos vitals per al diagnòstic.
8: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
9: Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
10: Miqui Esparver.
11: Series capaç de perdonar unes banyes?
12: Natàlia Beciu.
13: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
14: Dani de la Orden.
15: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
8: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
16: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
17: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
4: 3:15. Repassem la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia, i comencem parlant de transport públic perquè tenim una nova incidència a Rodalies. A la línia R11 la circulació es troba interrompuda entre les estacions de Vilamalla i Figueres a causa d'una incidència a la infraestructura. S'està gestionant servei alternatiu per carretera entre Vilamalla i Vilajuïga. Recordem que la circulació a l'R2 Sud també es troba tallada, en aquest cas entre Sitges i Vilanova a causa de l'atropellament d'una persona a Vilanova. Hi ha transport alternatiu per carretera entre Sitges i Vilanova. I els ferrocarrils de la Generalitat també informen que la línia Barcelona-Vallès, el servei funciona amb la freqüència de pas alterada a causa d'una avaria de tren ja resolta. Pel que fa al trànsit, diverses incidències afecten la carretera C-17, una avaria talla un carril a la Garriga sentit Vic i unes obres compliquen la circulació entre Canovelles i l'Ametlla, també sentit Vic. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua. Precaució també bé a la 2 a Montmaneu, on també unes obres tallen dos carrils sentit Lleida. Segueix el trànsit dens a la B23 a la sortida 3, on hi ha hagut un accident. Ja s'ha reobert, però es manté el voral tallat per la retirada de l'accident en aquesta mateixa via sentit Barcelona. A més, ara un accident també talla un carril a Molins de Rei. Recordem també que la 2 segueix tallada a Òdena sentit Barcelona per l'accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 549 i a retencions des de Jorba.
19: El temps.
4: Amb el Jofre Genoer.
20: Les temperatures aquesta matinada han pujat notablement respecte als valors que hem tingut al llarg del cap de setmana, entre altres per la presència d'aquest cel ennuvolat, poc serè. Amb valors entre els 9 o 12 o 13 graus, a gran part de la depressió central, des del prelitoral al Prepirineu, a alta muntanya continuen les glaçades, sobretot per sobre dels 2.000 metres, amb valors de 2 graus sota zero, per exemple, Sardescant. I els valors més alts, com sempre, a la costa, 16 a Barcelona, Tarragona i la Ràpita. La pluja protagonista al llarg d'aquesta nit, sobretot a les comarques ubicades al Prepirineu, amb registres que han arribat gairebé a tocar els 20 litres per metre de Gòsol o també el port del Comte. I ara mateix les núvolades en aquest sector van una mica de baixa, de manera transitòria, i es presenten més actives cap al Camp de Tarragona, que al llarg d'aquest matí aniran avançant des d'aquest sector fins al sud de les comarques de Barcelona. Per tant, d'ara mateix fins a primeres hores de la tarda, els ruixats concentrats al litoral i al prelitoral, sobretot de Tarragona i Barcelona, amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot en les immediates hores al voltant del Camp de Tarragona. Localment pot haver algun patat d'aigua que superi els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Al llarg de la tarda, els ruixats més importants quedaran ubicats a les comarques gironines i de manera dispersa a gran part del Pirineu i Prepirineu. Pels propers dies, els ruixats aniran perdent extensió, intensitat i, sobretot, les temperatures que aniran cap amunt clarament.
19: 3CAT Info.
4: Passen 3 minuts de 3:15. Més coses. El Consell Comarcal del Ripollès demana recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe perquè considera que pateixen un greuge en comparació amb la resta de línies perquè una part encara està tallada i s'han retallat freqüències. Ripoll, Laia Claret.
21: Des del Consell Comarcal consideren que el servei de Renfe hauria de continuar sent gratis com ho era des de finals de gener per compensar els usuaris pels talls, tram de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident de Gelida. Com a la resta de línies de Catalunya, des del 9 de maig, els ripollesos han tornat a pagar el bitllet i el vicepresident i responsable de mobilitat del Consell Comarcal, Sergi Albric, detalla per què creu que haurien de tornar a tenir-lo gratis.
22: Un cop es treu aquesta vigència d'aquesta gratuïtat, la R3 considerem que el Ripollès encara no opera en plena normalitat. De la Vall de Ribes fins a la Tour de Querol, per exemple, encara s'ha de fer per carretera i després encara hi ha moltes freqüències de tren que actualment encara no s'han recuperat i, per tant, considerem que mentre durin aquestes obres i que el servei no sigui plenament operatiu i sigui

0: suficient, doncs aquesta gratuïtat a la R3 hauria de continuar vigent.
1: Especifiquen que el servei d'autobús s'està convertint en una alternativa. El nombre de passatgers de la línia que va de Camprodon a Barcelona ha crescut un 35% en un any i la que va de Ripoll a Girona un 25%.
2: L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins el programa de subvenció del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria. Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del canal Montsià, Tortosa, Jordi Barranca.
3: Només queden els últims serrells per tancar, però el Ministeri ja ha pres la decisió. És la xifra més alta del PERTE per descarbonitzar el sector secundari, igual que és el mateix, reduir les emissions de diòxid de carboni. Tomàs Castillo és el president del comitè d'empresa a la fàbrica del canal Montsià.
4: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara la matèria primera principal és la calissa i la calissa, al patir temperatura, emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
3: En aquesta planta hi treballen unes 300 persones, entre treballadors directes i indirectes. La fàbrica rebrà una inversió de 382 milions. Els sindicats estan convençuts que servirà per guanyar especialització en els llocs de feina. L'impacte més es notarà i molt en aquesta zona.
4: Ja de per si la cimentera ofereix un treball de qualitat, ens especialitzarem més i vindrà gent, nous treballs que també estaran molt més qualificats, no?, i especialitzats en aquestes tipus de tecnologies, no?, de combustibles, diguéssim, que no són fòssils. Pressupost que comportarà un creixement per a la planta, per a la plantilla.
3: La posició geogràfica al costat mateix de la pedrera i amb un port connectat a la fàbrica i el context econòmic internacional han afavorit l'arribada de la nova inversió.
2: Les plataformes estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents que retraten la violència de gènere en un grup d'adolescents a pubertat i un grup de veïns amenaçats de desnonament a Revaleja. I també una pel·lícula d'humor amb Sacha Baron Cohen i una d'acció amb John Krasinski. Ens ho expliqui l'Òscar Calleu.
5: Per què creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual?
6: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una agressió sexual en una colla castellera guardonada amb un Premi Ondas. La història arrenca quan tres adolescents del grup els acusen de violència de gènere a les xarxes socials. Al llarg de 6 episodis, la sèrie descriu la tensió creixent a la colla i la divisió entre els convençuts que hi ha hagut una agressió i els que pensen que tot és una confusió adolescent.
7: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
6: HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, que, com apunta el seu nom, està ambientada al Raval de Barcelona. Els veïns d'un edifici on hi ha un restaurant centenari lluiten col·lectivament contra el fons d'inversió que els vol desnonar i el procés de gentrificació del barri. 6 capítols creats i dirigits pel director Isaac Lacuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del seu restaurant Can Lluís. Coproduïda per 3CAT i rodada majoritàriament en català, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre.
8: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola? Claro.
6: Movistar Plus estrena dijous Se tiene que morir mucha gente, una comèdia espanyola que retrata les crisis de tres dones en la trentena que es van fer amigues de petites a l'escola. Una està enganxada a les benzodiazepines, l'altra és cambrera amb ínfules d'actriu i la tercera està embarassada d'un empresari sexagenari. Amb la catalana Ana Castillo al repartiment.
9: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
6: Peculiar barreja de ciència-ficció i tercera data, The Borough's Jubilación Rebelde, a partir de dijous a Netflix. La comunitat de jubilats d'un complex residencial de Nou Mèxic es convertirà en el grup que defensarà el planeta Terra d'una invasió alienígena. Amb Gina Davis al repartiment.
10: Wait, Mr. Cooper!
6: I Apple TV estrena dimecres Satisfacció Garantizada, que narra els embolics d'una mare acabada de divorciar convençuda que ha presenciat un assassinat. Una investigació problemàtica que es barreja amb la batalla per la custòdia de la seva filla i una crisi d'identitat.
11: Once upon a time, there was a man named Damien.
6: Pel que fa a les pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les Dames Primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista que es desperta en un món alternatiu matriarcal. I dimecres estarà disponible a Prime Video Jack Ryan, de Tom Clancy, Guerra Encubierta, on John Krasinski interpreta el cèlebre analista de la CIA que ha de deixar el despatx i els ordinadors per perseguir terroristes a Europa i l'Orient Mitjà.
2: I ara parlem dels Premis Alícia.
12: Tu m'havies vist recta com un pa allargant els dies.
2: La cantant Anna Andreu, la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals com Rosalía o la bateria Jorge Rossi són alguns finalistes aquest any als Premis Alícia, els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la

0: diversitat de la música produïda a Catalunya. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes i professionals seleccionats, entre els quals també destaquen Antoni Ros, Marvà, Alosa, Magalí Sare, Momi Maiga o el concert Llibre Vermell amb la companyia elèctrica d'Arma, entre d'altres. Els programes de Catalunya Música, Set de Sons, la cinta de Mobius i Tots els Matins del Món optaran el Premi al Periodisme i a la Divulgació Musical. Els guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys d'edat, Montserrat Torrent, rebrà el Premi a la Trajectòria. Coincidint amb els 15 anys de l'entitat, l'Acadèmia apostarà per una gala amb mirada coral per reivindicar tots els oficis de la música.
1: Esports.
0: Biel Cadella, bon dia.
2: Bon dia, Carme. L'Espanyol continuarà a primera divisió. Els blanquiblaus van aconseguir la permanència després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2. Un dels capitans, Edu Expósito, es mostrava alliberat a la zona mixta.
3: Impressionant, impressionant. És que no sé què dir, però al final hem patit massa, no tocava, però bueno, és que nosaltres al vestidor creiem. Jo sé que el missatge era complicat, no? Setmana tras setmana. Vinga va, que seguirem, vinga va, que confiem, vinga va, són bons els jugadors, el cos tècnic, però ja està, ja ho tenim.
2: El Girona, en canvi, ha caigut en zona de descens, va perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i ara depèn d'ell mateix. Li cal guanyar l'Elx a Montilivi a l'última jornada per assegurar-se la permanència. Una final, com deia el jugador i capità de l'equip, David López.
4: Òbviament, el tram final de Lliga ningú se l'esperava així, però bé, sóc dels que prefereix mirar la part positiva i depenem de nosaltres mateixos. És molt complicat estar jugant un partit i estar mirant resultat d'altres. Depenem de nosaltres mateixos, de guanyar, serà una final.
2: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, va ser el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. El francès va demanar perdó per haver marxat al Barça. I un altre comiat al Barça, llàgrimes i ovacions en l'adéu de Lewandowski del Camp Nou.
5: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
2: Els blaugranes van guanyar per 3-1 al Betis i van fer història a la Lliga. S'han convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. Una jornada unificada, la d'ahir, que deixa aquests resultats. Atlètic Club 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Sevilla 0, Madrid 1 i Real Societat 3, València 4. Amb aquests resultats, a banda de l'Oviedo, ja descendit, el Mallorca és virtualment equip de segona i Girona, Elx, Llevant i Osasuna s'ho jugaran tot a l'última jornada. En motor, notícia d'aquesta matinada, Àlex Palou ha aconseguit la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat.
6: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent. Estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
2: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. Mentrestant, Àlex Márquez es recupera de l'operació a què es va haver de sotmetre ahir al vespre després de la caiguda a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera es va fer una fractura de clavícula i una fractura marginal de la vèrtebra C7. Va ser una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles, tres sortides i una altra pilot a l'hospital, Joan Zarco, amb una lesió indeterminada. La cursa la va acabar guanyant Fabio Di Gianantonio, seguit de Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El líder, Marco Bezzecchi, va acabar quart. Després de la cursa, diversos pilots, com Di Gianantonio, Martín i Acosta, van criticar que es fes la tercera sortida. Sentim Jorge Martín.
7: Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? Seguir reempezando, o sea, no le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos me venía mejor porque salía más adelante, pero yo creo que, no sé, hay un punto en el que ya es excesivo y después de lo que hemos visto, de las ambulancias en pista, la pista estaba llena de carbono, o sea, yo tengo los ojos irritados de todo el carbono que me ha entrado, o sea, quiere decir también que la pista no estaba preparada para seguir corriendo.
2: I avui hi ha test oficial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Un apunt de gimnàstica perquè la Federació Internacional ha autoritzat els atletes russos a participar en competicions internacionals sota la bandera i amb l'himne nacional del seu país. Segons la Federació Russa, els han aixecat les sancions imposades fins ara per la guerra d'Ucraïna en les disciplines de gimnàstica artística, rítmica, trampolí, acrobàtica i també aeròbica. I Helena Beà, mentrestant, els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la conferència Oest després d'imposar-se als Pistons de Detroit al setè partit per 94-125.
1: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 10. Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia del tren orbital. I també s'han acordat noves partides per a l'agència tributària. Els mestres i professors continuen les protestes. Avui als centres educatius del Barcelonès, un centenar de docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. I el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és, un any més, el país que lidera les execucions. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de mig miler de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. A partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. El Consell Comarcal del Ripollès denuncia un greuge comparatiu i reclama recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe. Argumenta que hi ha un tram encara tallat i que hi passen menys trens. I les obres per fer un carril bici de vianants de la Nacional 340 entre Tarragona i les platges començarà al setembre. La inversió prevista és d'uns 13 milions d'euros. Barcelona celebra fins diumenge que ve la Setmana de l'Olfacte, que vol ser un referent internacional en perfumeria. La ciutat s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, també rutes i visites adreçades a professionals i públic en general.
1: Esports. L'Espanyol seguirà primer. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles.
0: El temps avui insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona, Prepirineu i a primera hora de la tarda també al litoral, prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb pluges marxant del país i avui les temperatures sense grans canvis.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. El govern i Esquerra ultimen un acord imminent de pressupostos perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers comptes aquesta setmana. En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans. Raül Flores.
3: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora d'aquesta negociació. Al migdia, el president

0: El president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i que estarà llista d'aquí a 15 anys. A les últimes hores, a l'acord, s'hi suma també el pacte perquè Catalunya controli per primera vegada el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Fins ara, aquest organisme estava en mans de l'Estat, però ara, amb aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumaran majoria. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confiava aquest cap de setmana des de Califòrnia que l'acord final ja és a tocar.
1: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: I què ha de passar a partir d'aquí? Doncs aquest vespre Esquerra Republicana farà un Consell Nacional, és el màxim òrgan del partit entre congressos, on es podria avalar ja l'acord de pressupostos. Abans que el govern aprovi els comptes, però, els executius d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat, que els vots de Junts van fer caure al Congrés fa unes setmanes i que ara recuperaran, evitant que torni a passar pel legislatiu.
2: L'acord amb Esquerra també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana amb 527 milions d'euros fins al 2029, segons explica La Vanguardia, i ha pogut confirmar 3Cat Info. Per aquest any, l'aportació addicional serà de 21 milions i per als pròxims 3 el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la Hisenda Catalana pugui recaptar tot l'IRPF. Per cert, que el col·lectiu 1 d'octubre, que agrupa militants d'Esquerra crítics amb Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord que puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes. Per la seva banda, els comuns continuen avui també les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers del 2023, i comenci així la tramitació al Parlament. Nova jornada de vaga i de mobilitzacions de mestres i professors després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern, precisament en no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions per als comptes. Avui l'aturada afecta escoles i instituts del Barcelonès. Un centenar de docents de l'Eixample de Barcelona es concentren en pupitres davant de la Sagrada Família i impedeixen l'entrada dels turistes al temple. Barcelona, Sara Cañete.
3: A l'escola L'Estel avui tenen la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Avui s'han sumat a la vaga aproximadament un 25% de la plantilla. Veurem quan el departament faciliti xifres si aquesta situació s'està replicant a la resta de centres que avui estan cridats a la vaga. Des de l'escola expliquen que a les vagues que s'estan organitzant a tot Catalunya el seguiment és més alt i que els docents s'han organitzat per garantir una mínima participació a les vagues territorials com les d'avui, però que també acusen el desgast econòmic de tots aquests mesos de protestes. També és la vegada que més nens han vingut a classe, malgrat que avui ha convocada aquesta jornada de vaga. La directora de l'escola, la Marta Rubio, entén que els sindicats demanin millores salarials i també per l'escola inclusiva. Tothom diu, i és un clam, que calen més mans, però ella considera que més que un degoteig de recursos, el que cal és un mapa clar de què necessita cada centre per garantir aquesta atenció a l'alumnat.
4: Ens agradaria una mica que aquest full de ruta estigués clar, no?, en aquest sentit. I també, al final, el decret d'inclusiva, el paper ho sostén tot, però molt sovint hi ha infants que per molts recursos que tinguin els costa molt una escolarització ordinària. Jo penso que aquí s'hauria de fer una tasca molt important també amb les famílies.
3: Com a membre de la Junta Central de Direccions, que és el principal òrgan consultiu que el Departament d'Educació té amb els directors de centre, lamenta que fa mesos que no se'ls convoca i explica que ara el Departament ha impulsat uns grups de treball amb directors, però que el sistema per escollir aquests representants ha estat poc transparent. De moment segueix aquesta jornada de vaga a l'espera que al migdia es faci una manifestació aquí a Barcelona. El centre començarà als Jardinets de Gràcia i té previst acabar a les portes del Departament d'Educació.
2: Passant gairebé 9 minuts de les 10 del matí, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja ha advertit al Partit Popular que no regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per a la majoria absoluta. Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
2: Els resultats d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta. Per al número 2 del PP, Miguel Tellado posa el focus, però, a la desfeta històrica del PSOE. Al principi diu del fi de Pedro Sánchez.
6: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
2: Els socialistes, en canvi, desvincula la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Augmenten gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort. L'informe d'Amnistia Internacional, que s'ha fet públic aquesta matinada, revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és un any més la líder en les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen, de fet, del còmput general. En segon lloc hi ha l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot arran de conflictes com el d'Israel i els Estats Units. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
8: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
2: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, sobretot a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. En general, gairebé la meitat de delictes s'atribueixen a tràfic de drogues, especialment penat, a la Xina, l'Aràbia Saudita i l'Iran, així com a Kuwait i Singapur. En general, però, l'aplicació de la pena de mort es concentra en pocs països i Vilaró valora també que l'abolició va endavant.
8: Al món, a poc a poc, hi ha una majoria de països que no vol la pena de mort, que la rebutja, ja com a càstig, i que va en vies d'eliminar-la totalment. No? El que passa és que hi ha aquests 17 països que sempre són els mateixos, a més, alguna vegada entre un, alguna vegada entre un altre, però que són els que l'apliquen.
2: El Vietnam i Gàmbia s'ha abolit la pena de mort per diversos delictes. Al Líban i Nigèria s'han presentat projectes per derogar-la i als Estats Units, la governadora d'Alabama va concedir el primer índul a una persona negra condemnada a mort en aquest estat. Més qüestions. L'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i Uganda marcarà l'Assemblea Anual de l'Organització Mundial de la Salut, que comença avui a Ginebra. Ruanda ha tancat fronteres i altres països han instal·lat controls sanitaris a les seves. El doctor Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a 3CAT Info que s'ha de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
9: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
2: Al Congo en pocs dies han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda se n'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El govern espanyol assegura que el risc a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i també demana precaució als que en vinguin. L'Ebola es transmet al ratpenat africà i el contagi entre persones es produeix per contacte amb els fluids corporals de persones infectades. Rússia ha atacat aquesta nit Ucraïna amb 524 drons i 22 míssils i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. L'operació s'ha centrat a les ciutats de Dnipro i d'Odessa, on Moscou també ha disparat un dron contra un vaixell petrolier que es dirigia cap a port, el més important del Mar Negre. La guerra ha entrat en una nova escalada una setmana després de la treva unilateral declarada per Putin. Ucraïna va fer ahir l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra, amb almenys 4 morts. Moscou, Cristina Solies.
10: El govern rus ja ho ha qualificat d'atac terrorista massiu i denuncia que anava dirigit sobretot contra civils. Els drons ucraïnesos han impactat en diversos edificis residencials, però també han incendiat una refineria, la primera que aconsegueixen colpejar a la regió de Moscou. El president ucraïnès defensa aquest atac de represàlia després del bombardeig rus contra Kiev dels últims dies, que va deixar 24 morts i una cinquantena de ferits. Volodymyr Zelensky ha tret pit que els seus drons han pogut burlar les defenses aèries àrees de Moscou, que és on se'n concentren més.
11: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
10: D'aquesta manera, Ucraïna demostra als russos que els pot atacar a casa seva i que el Kremlin no és capaç de protegir-los. Aquest foc creuat de centenars de drons entre Moscou i Kiev fa evident que la treva del cap de setmana

0: Van a passat no ha aconseguit fer passos cap a la pau, sinó tot el contrari. Ha desembocat en una escalada encara més gran del conflicte.
1: Per cert, que Putin es reuneix dimecres amb el president xinès Xi Jinping a Pequín. La trobada es produeix la setmana després de la visita de Donald Trump a la Xina, que va acabar amb una voluntat de cooperació mútua entre els dos països, però sense grans acords. Un Donald Trump que ha tornat a amenaçar l'Iran perquè accepti les condicions dels Estats Units per posar fi a la guerra. En un missatge a la xarxa Truth Social, el president nord-americà diu que el temps s'esgota per a Teheran i que si no cedeixen no quedarà res del país persa. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, també demana més pressió sobre els països del G7. Diu que reclamarà a la reunió d'avui de París que mantinguin les sancions al règim dels ayatolàs. El portaveu d'Exteriors de l'Iran diu que les converses amb Washington continuen a través del Pakistan, que fa de mediador, i que les dues parts han intercanviat propostes a les últimes hores. Segons mitjans iranians, Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment, es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha denunciat el llançament de diversos drons contra el seu territori des de l'Iraq i ho ha atribuït a milícies xiites pro-iranianes. Ahir, els Emirats Àrabs Units també van denunciar un atac amb drons que va provocar un incendi a prop d'una central nuclear del país. Diversos països del Golf han condemnat aquesta acció. Passa un minut d'un quart d'onze, connectem aquesta hora amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia, doncs comencem parlant de transport públic perquè tenim un nou matí molt complicat a Rodalies. Recordem que la línia R11 es troba tallada entre les estacions de Figueres i Portbou a causa d'una incidència a la infraestructura. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou i recordem també que l'R2 Sud es troba tallada entre Sitges i Vilanova a causa de l'atropellament d'una persona a Vilanova. Hi ha transport alternatiu per carretera entre Sitges i Vilanova. Els ferrocarrils de la Generalitat, també una incidència activa. La línia Barcelona-Vallès, els trens amb origen Plaça de Catalunya funcionen amb la freqüència de pas alterada des de l'estació de Sant Cugat Centre a causa d'una avaria de tren que ja ha estat solucionada. I pel que fa al trànsit, recordem que la 2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió que ha bolcat a la via a primera hora del matí. Es fan desviaments per la sortida 549. Precaució en aquest punt perquè sentit Lleida, ara també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència. I un últim apunt, precaució també a la C-17, on una avaria segueix tallant un carril a la Garriga, sentit Vic.
1: El temps. Jofre Genuer.
3: Comencem la setmana amb un temps insegur, amb nuvolades i ruixats. De fet, al llarg d'aquesta nit hi ha hagut ruixats, sobretot a les comarques ubicades a la zona del Prepirineu i especialment entre la zona del Pallars Jussà, l'Urgell, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Cerdanya, Lluçanès. I ara mateix creixen nuvolades al Camp de Tarragona, on s'esperen els ruixats o algunes petites tempestes i avisos d'intensitat de pluja cap a la zona del Baix Camp, del Tarragonès. Per tant, molta precaució al llarg de les properes hores. Nuvolades i ruixats que s'estendran al llarg del matí al prelitoral de Tarragona i també de la costa central, sobretot arribant-hi migdia, primera de la tarda, que és on esperem que hi hagi ruixats al llarg de les immediates hores. Al llarg de la tarda, però, els ruixats anirien quedant més concentrats a les comarques gironines, amb avisos d'intensitat de pluja, on aquesta tarda podria haver-hi alguna tempesta localment una mica intensa i alhora també a l'àrea del Pirineu no se'n descarten de ruixats dispersos. Unes temperatures que, malgrat tot, tendeixen a recuperar-se una miqueta. Pels propers dies, els ruixats aniran de baixa, demà encara en poden haver, sobretot cap a la zona del Pirineu, ja més ubicats al nord del país, no tan extensos ni tan intensos, i sobretot el que destacarem al llarg de la setmana és un notable ascens de les temperatures amb un ambient gairebé d'estiu, sobretot a l'acabar la setmana.
4: Info. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. resposta obligada.

0: Obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
2: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
3: Ostres.
2: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
3: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
2: En tinc una de boníssim.
3: No.
2: Sí.
4: Quatre. Que xulo, tio.
3: Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
1: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info. Passant 5 minuts d'un quart d'11, continuem amb més notícies. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra constata que no garantir l'atenció sanitària a la llengua dels pacients pot afectar la precisió dels diagnòstics i la confiança entre metge i pacient. La recerca s'emmarca en un projecte més ampli que examinarà per primera vegada quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. Com a pas previ, la investigadora del Departament de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi. Una de les principals conclusions és que la discordança lingüística, és a dir, quan el metge no parla la llengua preferida del pacient, no afecta només les persones nouvingudes. També afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe i es pot expressar en la llengua dominant. En situacions d'estrès, de por o de dolor, expressar-se en una segona llengua és més difícil i es poden perdre matisos vitals per al diagnòstic. Els grups més vulnerables són la gent gran i els infants, que depenen més de la llengua materna per descriure els símptomes que tenen. La investigadora continuarà ara aquesta recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya, una qüestió inexplorada fins ara. En economia, a partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estenent aquesta via de pagament al llarg de tot l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Sentim Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem d'esperar 24-72 hores.
5: No tots els bancs ofereixen encara aquest servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió es cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostant el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. El Consell Comarcal del Ripollès demana recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe perquè considera que pateixen un greuge en comparació amb la resta de línies, perquè una part encara està tallada i s'han retallat freqüències. Ripoll, Laia Claret.
7: Des del Consell Comarcal consideren que el servei de Renfe hauria de continuar sent gratis com ho era des de finals de gener, per compensar els usuaris pels talls, tram de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident de Gelida. Com a la resta de línies de Catalunya, des del 9 de maig, els ripollesos han tornat a pagar el bitllet i el vicepresident i responsable de mobilitat del Consell Comarcal, Sergi Albric, detalla per què creu que haurien de tornar a tenir-lo gratis.
8: Un cop es treu aquesta vigència d'aquesta gratuïtat, la R3 considerem que el Ripollès encara no opera en plena normalitat. De la Vall de Ribes fins a la Tour de Querol, per exemple, encara s'ha de fer per carretera i després encara hi ha moltes freqüències de tren que actualment encara no s'han recuperat i, per tant, considerem que mentre durin aquestes obres i que el servei no sigui plenament operatiu i sigui eficient, doncs aquesta gratuïtat a la R3 hauria de continuar vigent.
7: Especifiquen que el servei d'autobús s'està convertint en una alternativa. El nombre de passatgers de la línia que va de Camprodon a Barcelona ha crescut un 35% en un any i la que va de Ripoll a Girona un 25%.
5: I al setembre començaran les obres per fer un carril bici de vianants a la Nacional 340 entre Tarragona i les Platges. El projecte també preveu la instal·lació de pantalles acústiques al tram de la 7 que passa per una zona urbanitzada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: L'actuació s'emmarca en un conveni entre el Ministeri de Transports i l'Ajuntament de Tarragona pel qual se cedeixen fins a 15 quilòmetres quilòmetres repartits entre els dos trams de la N340 i la T11. La inversió puja a uns 13 milions d'euros que principalment es destinaran a habilitar un carril per a vianants i ciclistes a la N340 fins a Altafulla i a l'entorn del pont sobre el riu Francolí. A més d'humanitzar aquest tram de la Nacional fins a les platges, també es pretén millorar la comunicació amb els barris de Llevant, tenint en compte la proliferació d'urbanització

0: que s'han convertit en primeres residències, ho apunta l'alcalde Rubén Viñuales.
1: Passarem de tenir una carretera que era la carretera nacional amb més trànsit de tot Espanya, que es diu Ràpid, amb records d'aquell semàfor d'Altafulla, no? Amb aquelles cues quilomètriques que hi havia, i passarà a ser doncs, com una via urbana per unir encara més aquesta meravellosa ciutat que és Tarragona i els barris de Llevant, que són importantíssims, que puguin estar millor connectats amb el centre de la ciutat.
0: Pel que fa al tram de l'A7, s'ha previst la instal·lació de pantalles acústiques en una àrea on també ha crescut la zona d'habitatges i equipaments que queden exposats al soroll generat pel trànsit de vehicles. Les actuacions es faran un cop acabat l'estiu per no perjudicar el gran volum de trànsit que hi ha en aquest punt de la xarxa, a tocar de les platges i diversos càmpings.
2: Esports. Biel Cadilla, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels. L'Espanyol continuarà a primera divisió. Els blanquiblaus van aconseguir la permanència després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2. Un dels capitans Edu Expósito es mostrava alliberat.
4: Impressionant, impressionant. És que no sé què dir, però al final hem patit massa. No tocava, però bueno, és que nosaltres al vestidor creiem. Jo sé que el missatge era complicat, no? Setmana tras setmana. Vinga va, que seguirem, vinga va, que confiem, vinga va, som bons els jugadors, el cos tècnic, però ja està, ja ho tenim.
3: El Girona, en canvi, ha caigut en zona de descens després de perdre ahir per 1-0 el camp de l'Atlètic de Madrid. Ara depenen d'ells mateixos, necessiten guanyar l'Elx a Montilivi l'última jornada. Una final, com deia el jugador David López.
5: Òbviament, el tram final de Lliga ningú se l'esperava així, però bé... Soc dels que prefereix mirar la part positiva i depenem de nosaltres mateixos. És molt complicat estar jugant un partit i estar mirant resultat d'altres. Depenem de nosaltres mateixos, de guanyar, serà una final i res més.
3: I el Barça, en canvi, llàgrimes i ovacions en el comiat de Lewandowski del Camp Nou.
6: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
3: Els blaugranes van guanyar per 3-1 al Betis i van fer història a la Lliga. S'han convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. Tot això en una jornada unificada ahir, que amb els resultats que deixa, a banda de l'Oviedo ja descendit, el Mallorca és virtualment equip de segona i el Girona, l'Elx, el Llevant i l'Osasuna s'ho jugaran tota l'última jornada. En motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat.
7: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent. Estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
3: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles, després de la del 2023. Palou, doncs, sortirà diumenge des de la primera posició, seguit d'Alexander Rossi i David Malucas. Encara en motor, Àlex Márquez es recupera de l'operació a què es va haver de sotmetre ahir a la nit després de la caiguda a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera es va fer una fractura de clavícula i una altra marginal a la vèrtebra C7. Una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, tres sortides i un altre pilot a l'hospital, Joan Zarco, amb una lesió indeterminada en una cama. Una cursa que va acabar guanyant Fabio Di Gian Antonio, seguit de Fermín Aldeguer i Peco Bagnaia. Avui hi ha test oficial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Messi s'enfada amb els aficionats de l'Inter de Miami. L'ex del Barça ha recriminat a la graderia els càntics en contra dels jugadors del seu equip. I això que han guanyat per 2-0 amb un gol i una assistència de l'argentí contra els Timbers de Portland. És la primera victòria de l'Inter de Miami al seu nou estadi després de 5 partits. Encara als Estats Units, a l'NBA, els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la Conferència Est després d'imposar-se als Pistons de Detroit al setè partit per 94-125. La final de l'Est la disputaran doncs els Cavaliers i els Knicks de Nova York a partir de demà. El primer partit serà al Madison Square Garden. Avui començarà la final de la Conferència Oest entre els Thunder d'Oklahoma, actuals campions de l'NBA, i els Spurs de San Antonio. I en tennis, a la final masculina del Masters 1000 de Roma, victòria de Jannik Sinner sobre el noruec Casper Ruud per 6-4 i 6-4. Sinner es converteix en el segon jugador de la història, després de Djokovic, a aconseguir el Career Golden Slam, guanyar els 9 Masters 1000 del calendari almenys una vegada. Sinner ha superat Djokovic en nombre de victòries consecutives en Masters 1000, 33 per 31 del serbi, i ho pot incrementar fins que arribi la derrota.

0: 3Cat Info.
1: Dos quarts d'11, repassem el més destacat, tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, i aquest migdia el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital. També s'han acordat noves partides per a l'Agència Tributària. Els mestres i professors continuen les protestes. Avui als centres educatius del Barcelonès, al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament. I el Partit Popular, per la majoria absoluta a Andalusia, i torna a estar lligat a Vox per poder governar. El PSOE mira de pair el pitjor resultat de la seva història a la comunitat, mentre puja en força l'esquerra andalusista d'Endavant Andalusia, que ha fet el sorpasso a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida. Altres temes que tractarem des d'ara fins les 11. La Marina israeliana ha tornat a interceptar la flotilla Global Sumut, que intentava arribar a Gaza. Embarcacions militars israelianes han aturat els vaixells en aigües pròximes a Xipre. També us explicarem que l'empresa Cemex és la que ha rebut la subvenció més alta del programa del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria. Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del Canal Montsià. I us parlarem d'un projecte pioner per repoblar la badia de Palamós de peixos. El sistema, que ja s'ha provat amb èxit a la Catalunya Nord, consisteix a capturar les larves i tenir-les en incubadores fins a mesos més tard, que és quan es retornen al mar, però més a prop de la costa. També parlarem d'esports. Biel Carilla, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: L'Espanyol ha certificat que continuarà a primera divisió.
2: Sí, després de moltes setmanes de patiment, han encadenat dues victòries consecutives, l'última ahir per 1-2 al camp de l'Osasuna, i surt ja de la zona de perill. En canvi, el Girona necessitarà una victòria en l'última jornada contra l'Elx, perquè ahir va perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: I ens queda el temps. Els ruixats del Camp de Tarragona aniran desplaçant-se cap al litoral i prelitoral central, i al llarg de la tarda reforçaran a les comarques de Girona, localment amb tempesta. També creixeran nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats dispersos. Menys risc de pluja a ponent i temperatures avui més suaus. Passen 2 minuts i mig de 2:15. El govern i Esquerra ultimen un acord imminent de pressupostos perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers comptes aquesta setmana. A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona, i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans. Raül Flores.
3: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora d'aquesta negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i que estarà llista d'aquí a 15 anys. A les últimes hores, a l'acord, s'hi suma també el pacte perquè Catalunya controli per primera vegada el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Fins ara, aquest organisme estava en mans de l'Estat, però ara, amb aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumaran majoria. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confiava aquest cap de setmana des de Califòrnia que l'acord final ja és a tocar.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
3: I què ha de passar a partir d'aquí? Doncs aquest vespre Esquerra Republicana farà un Consell Nacional, és el màxim òrgan del partit entre congressos, on es podria avalar ja l'acord de pressupostos. Abans que el govern aprovi els comptes, però, els executius d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat, que els vots de Junts van fer caure al Congrés fa unes setmanes i que ara recuperaran, evitant que torni a passar pel legislatiu.
1: L'acord amb Esquerra també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana amb 527 milions d'euros fins al 2029, segons explica La Vanguardia i ha pogut confirmar 3Cat Info. Per cert, que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra crítics amb Junqueras, ha demanat sotmetre a votació de la militància aquest acord a què puguin arribar els republicans. I per la seva banda, els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge.

0: que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en aquests comptes. Avui l'aturada afecta escoles i instituts del Barcelonès. Un centenar de docents de l'Eixample de Barcelona es concentren en pupitres davant de la Sagrada Família i impedeixen l'entrada de visitants al temple. Barcelona, Sara Cañete.
1: A l'escola L'Estel avui tenen la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Avui s'han sumat a la vaga aproximadament un 25% de la plantilla. Veurem quan el departament faciliti xifres si aquesta situació s'està replicant a la resta de centres que avui estan cridats a la vaga. Des de l'escola expliquen que les vagues que s'estan organitzant a tot Catalunya, el seguiment és més alt i que els docents s'han organitzat per garantir una mínima participació a les vagues territorials com les d'avui, però que també acusen el desgast econòmic de tots aquests mesos de protestes. També és la vegada que més nens han vingut a classe, malgrat que avui ha convocada aquesta jornada de vaga. La directora de l'escola, la Marta Rubio, entén que els sindicats demanen millores salarials i també per l'escola inclusiva. Tothom diu, i és un clam, que calen més mans, però ella considera que més que un degoteig de recursos, el que cal és un mapa clar de què necessita cada centre per garantir aquesta atenció a l'alumnat.
2: Ens agradaria una mica que aquest full de ruta doncs, estigués clar, no?, en aquest sentit, i també al final el decret d'inclusiva, el paper ho sosté tot, però molt sovint doncs, hi ha infants que per molt recursos que tinguin els costa molt una escolarització ordinària. Jo penso que aquí s'hauria de fer una tasca molt important també amb les famílies.
1: Com a membre de la Junta Central de Direccions, que és el principal òrgan consultiu que el Departament d'Educació té amb els directors de centre, lamenta que fa mesos que no se'ls convoca i explica que ara el departament ha impulsat uns grups de treball amb directors, però que el sistema per escollir aquests representants ha estat poc transparent. De moment segueix aquesta jornada de vaga a l'espera que al migdia es faci una manifestació aquí a Barcelona. El centre començarà als Jardinets de Gràcia i té previst acabar a les portes del Departament d'Educació.
3: 3CAT Info.
0: El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i Juanma Moreno Bonilla haurà de pactar amb Vox. Això mentre el PSOE ha tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. 28 escons, n'ha perdut 2. L'esquerra regionalista d'Endavant Andalusia, en canvi, ha aconseguit una mobilització rècord i 8 diputats. Anem cap a Sevilla. Paula Brujats.
4: El Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives, donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
5: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
4: Al PP només li falten 2 diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant, deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
6: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
4: Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP. Avui serà un dia de molta reflexió per al PSOE. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministra María Jesús Montero de candidata. Mai abans els socialistes andalusos havien tingut un resultat tan dolent, però Montero no dimitirà.
7: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
4: I hi ha un nom de la nit, el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet descarrilar les expectatives del PP.
8: Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
4: L'esquerra andalusista ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
0: Fa uns minuts, la candidata socialista María Jesús Montero, en declaracions a la cadena SER, ha refermat que caldrà analitzar a fons per què el PSOE ha empitjorat resultats mentre l'esquerra regionalista ha fet un pas endavant.
9: No és un problema de conocer Andalucía, no es una cuestión que tenga que ver de no ser empático con los problemas de los ciudadanos. Yo creo que hay otros elementos y entre ellos es la presencia, en qué entorno y con qué formato comunicativo tenemos más capacidad de ser eficaces. Y creo que de adelante Andalucía hay que aprender que son mucho más eficaces en la comunicación política.
0: Assegura que ja sabia que seria complicat millorar resultats quan va sortir del govern espanyol per encapçalar la candidatura i que ara aguantarà 4 anys a l'oposició. Després ha afegit, ja es veurà què fa. 5 minuts i arribarem a 3:15. Us ho avançàvem en el sumari. La marina israeliana ha tornat a interceptar la flotilla Global Sumut, que intentava arribar a Gaza. Embarcació

0: Accions militars israelianes han aturat els vaixells de la flotilla en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja palestina. Des d'una de les embarcacions, l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, assegura que soldats israelians han començat a abordar alguns de la seixantena de vaixells que participen en la missió.
1: Puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
0: Les embarcacions de la flotilla Global Sumud van reprendre el seu viatge cap a Gaza després de ser interceptades fa dues setmanes en aigües pròximes a Creta per llanxes militars israelianes. En aquella ocasió van detenir dos activistes, entre ells l'hispano-palestí Saif Aboukeshek, que van passar una setmana en presó provisional a Israel abans de ser alliberats. I una vintena de membres d'Estat Islàmic han mort aquest cap de setmana en una operació militar conjunta entre els Estats Units i Nigèria, al nord-est del país africà. Entre les víctimes hi ha l'antic líder de les milícies Boko Haram, Abu Bilal al-Minuki, considerat el número 2 d'Estat Islàmic al món. Se li atribueixen accions al Sahel i a l'Àfrica Occidental, inclosos atacs contra minories ètniques i religioses. L'ofensiva militar ha estat sobretot per aire amb raids dels Estats Units contra tres bastions d'Estat Islàmic a la regió del llac Txad, reforçats amb la intervenció terrestre nigeriana. L'exèrcit del país africà nega la presència de cap comando nord-americà sobre el terreny, tal com apunta el New York Times. L'operació hauria estat possible gràcies a la col·laboració estreta entre els serveis d'intel·ligència dels dos països.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Es frena la compravenda d'habitatge. Al març se'n van vendre menys que el mateix mes de l'any passat. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, es van fer unes 10.000 operacions a Catalunya, una xifra un 3,5% inferior a la del març del 2025. En el conjunt del primer trimestre, el balanç encara és lleugerament positiu. Durant els primers 3 mesos d'aquest 2025 s'han venut uns 30.100 pisos i cases, unes 300 més que en el mateix període de l'any passat. I l'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins el programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria. Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del canal Montsià. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
3: Només queden els últims serrells per tancar, però el Ministeri ja ha pres la decisió. És la xifra més alta del PERTE per descarbonitzar el sector secundari, igual que és el mateix, reduir les emissions de diòxid de carboni. Tomàs Castillo és el president del comitè d'empresa a la fàbrica del canal Montsià.
4: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa, i la calissa, al patir temperatura, emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
3: En aquesta planta i treballen unes 300 persones entre treballadors directes i indirectes, la fàbrica rebrà una inversió de 382 milions. Els sindicats estan convençuts que servirà per guanyar especialització en els llocs de feina. L'impacte més es notarà i molt en aquesta zona.
4: Ja de per si la cimentera ofereix un treball de qualitat, ens especialitzarem més i vindrà gent, nous treballs que també estaran molt més qualificats, no?, i especialitzats en aquestes tipus de tecnologia, no?, de combustibles, diguéssim, que no són fòssils, pressupost que comportarà un creixement per a la planta, per a la plantilla.
3: La posició geogràfica al costat mateix de la pedrera i amb un port connectat a la fàbrica i al context econòmic internacional han afavorit l'arribada de la nova inversió.
0: I us parlem ara d'un projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós, al Baix Empordà, dels peixos que els pescadors cada cop han d'anar a buscar més lluny. Ho faran durant 3 anys, a partir del mes de juny, en el marc d'un pla transfronterer i que, si funciona, es vol estendre per la Mediterrània. Girona, Fèlix Martín.
5: Agafaran les larves acabades de néixer, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar més a prop de la costa perquè acabin de créixer. A Palamós, a més de gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir exactament què aniran a buscar. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
6: No és que no hi siguin, però és cert que com que el mar, aquest sistema que a causa del canvi climàtic es va veient afectat, doncs tota la seva biodiversitat també es veu afectada. Llavors, amb aquests projectes de repoblament, el que fem és assegurar la biodiversitat amb el pas del temps.
5: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord. Per primera vegada s'exporta al litoral català.
6: Catalunya és la primera vegada i és un projecte pilot, sí, amb la voluntat que es pugui

0: van dir, traslladar, que pugui escalar d'alguna manera per la Mediterrània. Sí que ho fan a Banyuls, sota a l'Observatori Oceanogràfic de Banyuls, que depèn de la Universitat de Sorbona de París, i ells són un dels socis també del projecte i que ens faran tota la formació per poder implementar aquí Palamós.
1: Al juny començarà aquest estudi, que es prolongarà 3 anys, i l'objectiu és fer les primeres captures a finals d'aquest 2026.
2: Hem arribat a 3:15, toca trànsit i temps. Comencem pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Tenim un nou matí molt complicat a Rodalies. Hi ha novetats en el cas de la R2 Sud. Fa pocs minuts que s'ha restablert la circulació entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat tallada durant 2 hores en tots dos sentits de la marxa a causa d'un atropellament a l'estació de Vilanova. Això sí, encara hi ha retards en aquesta línia derivades d'aquesta incidència. Recordem també que la línia R11 segueix tallada entre les estacions de Figueres i Portbou a causa d'una incidència a la infraestructura. Com a alternativa, Renfe ha posat en marxa autobusos directes i altres que fan parada a totes les estacions afectades pel tall. I un últim apunt pel que fa al transport públic. Els ferrocarrils de la Generalitat ja s'ha normalitzat la situació a la línia Barcelona-Vallès. Pel que fa al trànsit, recordem que la carretera A2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió que ha volcat a la via a primera hora del matí. Es fan desviaments per la sortida de 549. Precaució en aquest punt perquè, sentit Lleida, també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència.
2: El temps. Jofre Genuer.
4: Per les properes hores estarem pendents de les nuvolades i els ruixats amb avisos d'intensitat de pluja. Avui, per tant, encara els xàfecs localment amb tempesta poden ser importants i especialment entre les comarques de Barcelona-Girona. Fins a primera hora de la tarda, sobretot, n'esperem de nuvolades que puguin donar ruixats a la serra prelitoral, sobretot situant-se més al nord del Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona, costa central, amb risc doncs, d'algun xàfec amb certa intensitat, però els més importants els esperem sobretot a la tarda. Entre el prelitoral barceloní i comarques de Girona, localment pot haver-hi alguna tempesta intensa, i hi ha avisos que indiquen aquesta possibilitat de superar els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, tarda, amb precaució, al nord-est del país, amb aquest temps insegur i amb temperatures que variaran poc fora de les zones de ruixats, cap a Ponent, cap a les Terres de l'Ebre, que poden quedar una mica al marge, el termòmetre pot recuperar-se una miqueta més i, per tant, caminar més a prop dels 25 graus. A la resta, poc per sobre dels 20. Però ja avancem que pels propers dies els ruixats van de baixa. Demà, de fet, n'esperem a la tarda només al voltant del Pirineu, a l'interior de les comarques de Girona, ni tan intensos ni tan extensos, i a la resta ja amb més sol, les temperatures iniciaran una remuntada que serà molt més evident a partir de dimecres, ja difícilment amb ruixats, i amb un temps més estable a acabar la setmana, fins i tot també més estiuenc.
2: Tresca Info.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
7: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Tresca Info. Passant 4 minuts de 3:15, continuem. Victòria de Shakira amb Hisenda. La justícia ordena a l'administració tributària que torni a la cantant colombiana 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional ha anul·lat la resolució del Tribunal Econòmic sobre una causa judicial per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. Ara Hisenda li haurà de retornar a la cantant colombiana els diners que li van retenir, més els interessos de tots aquests anys. I a banda, l'administració haurà de pagar els costos del procés judicial. Després de conèixer aquesta sentència, Shakira agrair la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant 10 anys ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits, diu, sense dormir, que han afectat la seva salut i la seva família. Situem-nos ara a la capital catalana fins al 24

0: De maig, a Barcelona, s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte, organitzada per la Beauty Cluster, una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria. La Setmana de l'Olfacte vol ser un referent internacional en perfumeria. Barcelona, Anna Escura.
1: S'han organitzat jornades adreçades específicament als professionals del sector, com el Barcelona Perfume Day o la novena edició del concurs internacional de perfumeria Mollette d'Argent. Per al públic en general s'han programat, per exemple, visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o una sèrie de rutes que explicaran com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana. L'objectiu, apropar l'univers del perfum a la societat. Patricia Gisbert és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster i la coordinadora de la Setmana de l'Olfacte.
2: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: Una dada curiosa, el sector del perfum a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben als 7.700 milions d'euros i superen sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: I les botigues Museu de Salàs de Pallars recuperen una de les mascotes publicitàries més famoses del país. L'historiador Cisco Ferràs publica el llibre Netol, la icona més brillant, i impulsa una nova exposició dedicada a aquesta emblemàtica marca de brillantador. Anem, doncs, cap a Salàs de Pallars. Pau Rovira.
3: El llibre repassa la història, l'èxit i també el declivi de Netol, una marca que va marcar la publicitat comercial del segle XX gràcies al seu icònic majordom de galtes inflades, convertit en una de les imatges més reconeixibles de l'època. L'autor i expositor Cisco Ferràs explica com aquella mascota va acabar entrant en el llenguatge popular i en l'imaginari col·lectiu de moltes famílies, especialment durant el franquisme.
4: Ha deixat una petjada en l'imaginari popular. Per exemple, tens la cara de Netol.
3: El treball també reivindica el valor dels objectes quotidians per explicar la història social del país.
4: De productes Netol diferents n'hi hauria un centenar. Llavors, està molt lligat aquest nou catàleg de productes amb aquest ascens d'aquesta classe mitjana espanyola. Netol és que es mereixia un llibre. Si aquesta marca hagués estat a França, Anglaterra, Alemanya, sens dubte tindria una amplíssima bibliografia.
3: La publicació del llibre va acompanyada d'una nova exposició al Cafè Salon de les botigues Museu de Salàs, amb material publicitari, objectes originals, imatges històriques vinculades a la marca.
0: I acabarem el Festival de Canes, on Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor d'aquesta edició. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant aquest cap de setmana pel seu paper al Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Enviat especial Marc Garriga.
5: Paper Tiger recorda La nit és nostra, una altra pel·lícula del mateix director James Gray, també situada a la Nova York dels anys 80, amb dos germans com a protagonistes. Aquí volia retratar com malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa i criticar així com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. En cap cas, ha dit, volia deconstruir la masculinitat, sinó parlar de tots nosaltres com a éssers humans.
6: Sòfocles ja parlava fa 2.500 anys dels nostres conflictes interns, de la lluita per entendre'ns. El concepte modern no és aquest. Ho són els homes forts sense punts febles. Això és producte dels últims 100 anys. I d'això és del que ens hem de desprendre i tornar a la complexitat de què vol dir ser un ésser humà. Això és el que intento explicar.
5: És el sisè cop que James Gray opta a la Palma d'Or, però aquest cop podria ser diferent, sobretot gràcies a Adam Driver. L'actor, però, s'ha tret mèrit.
7: De veritat, està tot el guió, perquè el meu objectiu és intentar a treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
5: Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
7: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
5: Miles Teller i Scarlett Johansson acompanyen Driver en el que podria ser el millor film que James Gray ha fet mai.
8: Esports.
0: Biel Cadilla, molt bon dia.
8: Bon dia, Àngels. L'Espanyol continua...

0: Continuarà primera divisió. Els blanquiblaus van aconseguir la permanència després de guanyar ahir el camp de l'Osasuna per 1-2. Un dels capitans, Edu Expósito, es mostrava alliberat.
1: Impressionant, impressionant. És que no sé què dir, però al final hem patit massa, no tocava, però bueno, és que nosaltres al vestidor creiem. Jo sé que el missatge era complicat, no? Setmana tras setmana, vinga va, que seguirem, vinga va, que confiem, vinga va, som bons els jugadors, el cos tècnic, però ja està, ja ho tenim.
0: L'Espanyol la cara, la creu el Girona, que està en zona de descens. Ahir va perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i li caldrà guanyar l'última jornada a Montilivi contra l'Elx per assegurar-se la permanència. David López.
2: Òbviament, el tram final de Lliga ningú se l'esperava així, però bé, soc dels que prefereix mirar la part positiva i depenem de nosaltres mateixos. És molt complicat estar jugant un partit i estar mirant resultat d'altres. Depenem de nosaltres mateixos, de guanyar, serà una final i res més.
0: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, per cert, va ser el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic i va demanar perdó per haver marxat al Barça. Un Barça on es van viure llàgrimes i ovacions ahir en el comiat de Lewandowski al Camp Nou.
3: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
0: Els blaugranes van guanyar per 3-1 al Betis i van fer història a la Lliga. S'han convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. Amb els resultats d'ahir, a banda de l'Oviedo, ja ha descendit el Mallorca, és virtualment equip de segona. I el Girona, l'Elx, el Llevant i l'Osasuna s'ho jugaran tot a l'última jornada. En motor, l'operació d'Àlex Márquez ha estat satisfactòria. El pilot de Cervera ha passat pel quiròfan aquesta nit després de fer-se una fractura marginal de la vèrtebra C7 i una altra a la clavícula, fruit de l'aparatosa caiguda que va patir ahir a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Márquez és una de les baixes pels tests oficials que s'estan fent aquest matí a Montmeló. Tampoc no hi és Joan Zarco, que es va fer una lesió a la cama, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. I és que va ser una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles i tres sortides de pista. Encara en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on haurà de defensar el títol de l'any passat.
4: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, super content. Estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
0: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en aquesta competició després de la del 2023. A l'NBA, els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la conferència Est després d'imposar-se als Pistons de Detroit al setè partit, 94-125. La final de l'Est la disputaran doncs els Cavaliers i els Knicks de Nova York a partir de demà, el primer partit al Madison Square Garden. Avui començarà la final de la conferència Oest entre els Thunder d'Oklahoma, actuals campions de l'NBA, i els Spurs de San Antonio. I encara als Estats Units, Messi s'ha enfadat amb els aficionats de l'Inter Miami. L'ex del Barça ha recriminat a la graderia els càntics en contra dels jugadors del seu equip. I això que han guanyat per 2-0 amb un gol i una assistència de l'argentí contra els Timbers de Portland. És la primera victòria de l'Inter Miami al seu nou estadi després de 5 partits. I un altre ex-blaugrana, Neymar, també s'ha enfadat, però en aquest cas amb l'àrbitre, quan l'han substituït per error.
5: La comissió tècnica tenia intenció de tirar l'Escobar per botar el Robinho. Fue levantada placa de número 10. I la qüestió no és que...
6: Neymar està mostrant...
0: El brasiler de 34 anys estava jugant un partit amb el Santos. El seu entrenador havia decidit canviar un altre jugador, però el quart àrbitre, per error, ha mostrat el dorsal 10, el de Neymar, a la pissarra dels canvis. Llavors ha hagut d'abandonar obligatòriament el terreny de joc. L'ex del Barça, molt enfadat, això sí, ha agafat el paper de l'àrbitre, on es veia clarament que el dorsal del jugador a substituir era un altre, i l'ha ensenyat a televisió, visiblement molt enfadat.

0: En punt les 11 del matí. Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. La discordança lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants. Ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. Mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Més de 500 docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Guanyadors i vençuts fan avui balanç dels resultats d'ahir a les eleccions andaluses. El PP es mostra satisfet, malgrat perdre la majoria absoluta i dependre dels vots de Vox. Els socialistes, amb els seus pitjors resultats, admeten que cal analitzar el daltabaix electoral. La sorpresa dels comicis ha estat Endavant Andalusia. L'exèrcit israelià ha interceptat de nou la flotilla Global Sumut que es dirigia a la Franja de Gaza, aquesta vegada a prop de Xifre. Fa dues setmanes els militars van detenir durant uns dies dos activistes en un altre assalt a les embarcacions, entre els quals un català d'origen palestí. Declarada l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda, el govern espanyol destaca que el risc d'aparició de casos a l'estat és molt baix, però cal extremar les precaucions i, de fet, les està extremant. En parlarem amb el secretari de Salut Pública, amb Esteve Fernández. El març ha frenat la compra-venda d'habitatges. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, s'ha situat a Catalunya en unes 10.000 operacions, per sota de les del mateix mes de l'any passat. Les xifres del primer trimestre, però, encara mostren un lleuger augment. Hisenda haurà de tornar 60 milions d'euros a la cantant colombiana Shakira. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la decisió del Tribunal Econòmic per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. L'administració també s'ha de fer càrrec de les despeses judicials.
1: Esports.
0: Sí, Canilla, bon dia.
2: Bon dia, Carme. L'Espanyol seguirà primera. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve. És la segona pole que fa el pilot català en aquesta competició.
0: Els ruixats del Camp de Tarragona aniran desplaçant-se cap al litoral i prelitoral central i al llarg de la tarda reforçaran a les comarques de Girona localment amb tempesta. També creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats dispersos, menys risc de pluja ponent i les temperatures més suaus.
3: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola al Congo i a Uganda, que ja ha provocat prop de 90 morts. Volem parlar de quines conseqüències pot tenir això a casa nostra. Parlem amb el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. Senyor Fernández, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: A la pràctica, aquesta alerta que comporta i quines mesures porta associades?
4: Aquesta alerta, que és una emergència internacional, no una emergència de pandèmia, doncs porta als estats que l'estan patint una sèrie de mesures recomanades per l'OMS per extremar les mesures, evidentment, tant d'atenció a les persones afectades com de prevenció d'extensió del brot, que és el que interessa. Tanmateix, igual, de la mateixa manera, els estats que són fronterers, perquè recordem que la província on s'està tenint on ha nascut el

0: doncs, la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, és fronterera amb Uganda, i és una regió realment amb unes condicions socioeconòmiques i geogràfiques doncs molt propícia, no? Té molta mobilitat de persones, malgrat que les comunicacions són dolentes, que això impedeixen entrar, per exemple, els recursos sanitaris, però sí que hi ha mobilitat de les persones. És una conca minera, industrial, amb nuclis urbans importants, no? Les conseqüències per nosaltres, doncs l'OMS pels altres països ja ha recomanat que no s'han de fer ni restriccions ni tancaments de fronteres, que això té altres conseqüències també negatives, i en el moment actual del brot no serveix per res. Coordinar bé els transports, donar bona informació a tota la ciutadania i estar preparats pel cas de repatriacions. Pensem que és molt important assenyalar que el risc per la població aquí a casa nostra és molt baix, i que hem d'estar molt atents també, doncs, això, estar preparats per si haguéssim de repatriar persones, cooperants, professionals sanitaris que estiguin treballant en aquella zona. Però la part negativa és que és un brot que sembla que va a més i que en les properes setmanes podria evolucionar desfavorablement.
1: La malaltia la transmeten els ratpenats i de persona a persona es contagia per contacte amb els fluids corporals de les persones infectades. Què es pot fer per frenar això?
0: A veure, la principal mesura és sobre el camp, sobre el terreny, per evitar la cadena de contagis, que com molt bé comentes, és persona a persona, per contacte amb la pell que estigui erosionada, amb les mucoses, la sang o altres fluids corporals. També, si aquesta sang o aquests fluids o una persona afectada de malaltia ha estat en un llit o en una superfície, a través de la superfície altres persones es poden contagiar. Per tant, el que s'ha d'evitar és, evidentment, això, a través de les mesures de seguretat, amb els equips de protecció individual habituals que coneixem, i la manipulació de les persones malaltes o de les persones difuntes amb condicions de seguretat, que és un dels grans problemes també donada la cultura de la zona, no? On els rituals funeraris impliquen netejar a la persona difunta, estar amb fer la vetlla amb el cadàver exposat, amb la gent que el toca, que bueno, estan en un moment evidentment complicat, i això, trencar amb aquestes tradicions és difícil, i allà aquell cadàver doncs també, però són les principals mesures. A casa nostra vol dir que si tinguéssim algú amb la malaltia, doncs ens faríem totes aquestes mesures de seguretat que coneixem, no? Portar equips de protecció individual, sobretot.
1: Senyor Fernández, què se'n sap de la soca que està causant aquest brot?
0: Sí, és una soca que ja havia fet algun altre brot, és la variant Bundibugyo. Que, de fet, la cosa més important és que no disposem de vacuna, perquè per altres soques de virus Ebola sí que hi ha vacunes que es poden utilitzar, en aquest cas no, i la malaltia que produeix, que són unes febres hemorràgiques, tampoc tenen un tractament de la malaltia en si mateixa. No, o sigui, no hi ha un tractament de la infecció, sinó que es tracta de donar suport vital i anar atenent les diferents falles que té l'organisme quan ens trobem en aquesta situació. Per això són importants les unitats d'aïllament i de tractament especialitzats.
1: El govern espanyol desaconsella viatjar a les zones afectades. Què els pot passar als que, malgrat aquests advertiments, decideixin anar a un d'aquests països o acostar-s'hi?
0: A veure, si estan en contacte amb persones infectades, doncs podrien contraure la infecció, però amb les condicions que hem comentat abans, no? És a dir, si van a treballar, sobretot, doncs evidentment hauran de mantenir totes les mesures de seguretat, com és l'utilització d'equips de protecció individual, la higiene abundant, evitar els espais on hi hagi aquestes persones, i si no tenen més remei que treballar amb elles, perquè doncs això, no? Són d'una ONG o de sanitaris o d'equips de suport, i ho han de fer, doncs prendre totes les precaucions. Si van a altres zones del país, el risc és molt més baix, tot i que ja s'ha vist que en algunes capitals, Kinshasa, Kampala, doncs el virus pot començar a estendre's.
1: Si se'ls hagués de repatriar, aquesta eventual repatriació l'ha d'assumir el seu país?
0: Normalment sí. Sí, és el que es fa. Són els estats els que repatrien els seus nacionals quan estan en una situació d'aquest tipus, si estan malalts, sobretot, si pertanyen a una organització que està treballant sobre el terreny, moltes vegades

0: són les pròpies organitzacions que se'n ocupen en coordinació amb el ministeri corresponent.
1: Senyor Fernández, l'emergència de salut pública per l'Ebola arriba quan encara no s'ha tancat del tot el brot antivirus. El podem donar per controlat?
0: A vegades ens agradaria donar bones notícies abans de que es produeixin. Tot indica que el cas del brot d'antivirus ja està autolimitat, no? Tenim les bones notícies dels dos contactes que teníem a Espanya, un a casa nostra, al Clínic, i un altre a Alacant, que realment contactes després d'haver ha estat en contacte amb una persona ja fora del vaixell, perquè tenim 14 persones més que també són contactes i una amb símptomes a Madrid. Però tot ens indica que està evolucionant bé. La persona del Clínic i la persona de Alacant han sortit negatives a la segona PCR i això vol dir que ja podran començar a tenir visites amb mesures de seguretat, evidentment, i en uns dies més, doncs cap al 24 o 25 de maig, 25 de maig, per exemple, la persona del Clínic, si tot continua de la mateixa manera, anar i continuar l'aïllament en el seu domicili. Les persones de Madrid han d'esperar una mica més perquè el moment de l'últim possible contacte és posterior, no? Però tot ens indica que s'està autolimitant i que no anirà més, no anirà més. Són diferents els dos brots, evidentment, un és en un vaixell amb un virus, bueno, els dos virus són coneguts, amb una transmissió que no havia de ser de persona a persona, però la varietat andina del virus sí que ho permet, i va haver-hi un contacte molt estret, però ha afectat a molt poques persones. El brot d'Ebola és diferent per la situació també socioeconòmica del país i les condicions d'higiene i de manipulació de les persones, amb la qual cosa hem tingut altres brots en els anys precedents, en els últims 10 anys, que han agafat una certa dimensió i podria ser que aquest també l'agafi, donat totes aquestes condicions que d'una forma afecten a la transmissibilitat del virus.
1: Una última pregunta, si em permet. Avui està previst que es faci una nova prova PCR als 13 passatgers del Ondius aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans. Si donen negatiu, què passarà amb ells? Els portaran cap aquí?
0: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ulla i estarem pendents de l'evolució, i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva, o segons com, bueno, que s'acabi de decidir, perquè això és un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic, però una possibilitat és que vagin a fer l'aïllament domiciliari a partir del 7 de juny. Però hem de passar les PCRs negatives i que no desenvolupin símptomes, evidentment.
1: Esclar. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Molt bon dia.
2: 3Cat Info.
1: Seguim amb altres qüestions i parlem de les eleccions a Andalusia. El PP ha perdut la majoria absoluta i Juanma Moreno Bonilla haurà de pactar amb Vox. Això mentre el PSOE ha tret el pitjor resultat de la història, 28 escons, n'ha perdut 2. L'esquerra regionalista d'Endavant Andalusia ha aconseguit una mobilització rècord i 8 diputats. La candidata socialista a Andalusia, l'exministra María Jesús Montero, demana analitzar el daltabaix electoral. Són declaracions a la cadena SER.
3: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
1: Moreno Bonilla, com dèiem, no ha pogut evitar l'embolic que ha esmentat durant tota la campanya d'haver de pactar amb els de Abascal, però això sí, es mostra satisfet dels resultats. Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. Canviem de qüestió. La Marina israeliana ha tornat a interceptar la flotilla Global Sumud en el seu camí cap a Gaza. Embarcacions militars israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals properes a Xipre, unes 250 milles nàutiques de la franja palestina. Des d'una de les embarcacions, l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, assegura que soldats israelians han començat a abordar alguns dels prop de 60 vaixells que participen en aquesta missió.
4: Puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest.

0: il·legal en aigües internacionals.
1: Les embarcacions de la flotilla Global Sumut van reprendre el viatge cap a Gaza després de ser interceptades per llances militars israelianes fa dues setmanes en aigües pròximes a Creta. En aquella ocasió van detenir l'activista català d'origen palestí Saif Aboukeshek i el brasiler Thiago Ávila, que van passar una setmana en presó provisional a Israel abans de ser alliberats. Un quart de 12 del migdia. Com tolla la situació del trànsit i del transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Actualitzem la situació a Rodalies. Recordem que la línia R11 segueix tallada entre les estacions de Figueres i Portbou a causa d'una incidència a la infraestructura. Com a alternativa, Renfe ha posat en marxa autobusos directes i altres que fan parada a totes les estacions afectades. Per contra, ja s'ha restablert la circulació a l'R2 Sud entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat tallada a causa de l'atropellament d'una persona. Hi ha, això sí, retards en aquesta línia i es manté encara el servei alternatiu per carretera en aquest tram afectat. I pel que fa al trànsit, segueixen les complicacions a l'A2 a Òdena. La via es troba tallada sentit Barcelona per l'accident d'un camió que ha bolcat a la via a primera hora del matí. Es fan desviaments per la sortida 549. Precaució en aquest punt perquè sentit Lleida també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència. És tot.
1: El temps. Amb el Jofre Genué.
3: Arruixats que aquest matí han afectat la zona del Prepirineu, ara mateix ja pràcticament han desaparegut i han agafat el relleu els que han aparegut a la zona del Tarragonès, Baix Penedès, amb poca força, també en alguns sectors de l'Alt Empordà i Pla de l'Estany. Al llarg de les properes hores, el risc de ruixats augmentarà a tota la serra prelitoral, també sud de les comarques de Barcelona, i fins a primera de la tarda, fins i tot localment, amb algun xàfec que tingui certa intensitat. Però els més importants els farem al llarg de la tarda, sobretot a les comarques de Girona, que és on es pot reforçar més la pluja aquesta tarda, localment amb tempesta i amb avisos d'intensitat de pluja, perquè localment es poden superar els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Al marge, per tant, d'aquesta situació d'avui, de temps insegur i de ruixats, a Ponent i gran part de les Terres de l'Ebre, com a molt alguna nublada a prop dels ports. Malgrat aquest temps insegur i aquest risc de ruixats, les temperatures continuen amb tendència a anar guanyant graus, a anar-se recuperant lentament del descens d'aquest cap de setmana. I, per tant, avui la majoria de valors quedaran ja per sobre dels 20 graus, potser poc per sobre, però pels propers dies l'ambient càlid ha d'anar guanyant terreny. Demà encara amb alguns ruixats cap al Pirineu, de tarda, però la resta ja serà més difícil i fins i tot a partir de dimecres poc ruixats esperem i aquest ascens evident del termòmetre que ens ha de dur un final de setmana gairebé estiuenc.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
1: Info. Un dia més pendents de mestres i professors que continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona. Arriba després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern que no volen incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Aquest matí més de 500 docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió negociadora. Basílica de la Sagrada Família, Martí Cuní, Sara Canyete.
7: Des de la primera hora del matí, una acció de protesta bloqueja l'accés a la Sagrada Família, que avui no ha pogut obrir les portes, davant la mirada incrèdula i també la indignació dels visitants que no poden accedir de moment al temple. El que els ha dit és que els tornaran els diners d'aquestes entrades. Els docents han organitzat una aula al carrer, han tret taules i cadires i fan una cadena humana que bloqueja l'accés. També hi ha un fort dispositiu policial al voltant del temple. De moment els Mossos d'Esquadra no han intervingut, però ens diuen que sí que han fet algunes identificacions entre els participants. Laia Ferrer, de la

0: de Dustech explica que han escollit un lloc emblemàtic que també els permet denunciar un model turístic que diu el sembla insostenible i la crisi de l'habitatge que pateixen també els docents que viuen i treballen a la ciutat.
1: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
0: Una acció de protesta que també vol redoblar la pressió en una setmana que saben que és clau per desencallar aquest conflicte.
1: Sí, avui és molt important. Jo crec que la pressió que exercim als carrers es veurà reflexada amb l'acord que ens plantegin.
0: Doncs pendents d'aquest acord, de moment la jornada de vaga i mobilitzacions aquí continua, ho farà ara al migdia amb una manifestació que té previst sortir des dels Jardinets de Gràcia i que finalitzarà davant les portes del Departament d'Educació.
2: Doncs estarem molt pendents i atenció, perquè quan el metge no parli la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra constata que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot afectar la precisió dels diagnòstics i la confiança també entre metge i pacient. La recerca s'emmarca en un projecte més ampli que examinarà per primera vegada quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. Com ha pas previ, la investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia i Euskadi. Una de les principals conclusions és que la discordança lingüística, quan el metge no parli la llengua preferida pel pacient, no afecta només les persones no vingudes, també afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe i es pot expressar en la llengua dominant. En situacions d'estrès, de por o de dolor, expressar-se en una segona llengua és més difícil i es poden perdre matisos vitals per al diagnòstic. Els grups més vulnerables són la gent gran i els infants, que depenen més de la llengua materna per descriure els símptomes que tenen.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Es frena la compra-venda d'habitatge. Al març en van vendre menys que el mateix mes de l'any passat. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, es van fer unes 10.000 operacions a Catalunya, una xifra un 3,5% inferior a la del març del 2025. En el conjunt del primer trimestre, el balanç encara és lleugerament positiu. Durant els primers 3 mesos d'aquest 2026 s'han venut uns 30.100 pisos i cases, uns 300 més que en el mateix període de l'any passat. I Shakira ha guanyat a Hisenda. La justícia ordena a l'administració tributària que torni a la cantant colombiana 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la resolució del Tribunal Econòmic sobre una causa judicial per l'impost sobre la renda i el patrimoni de l'any 2011. Ara Hisenda li haurà de tornar a la cantant colombiana els diners que li van retenir més els interessos de tots aquests anys. I a banda, l'administració haurà de pagar també els costos del procés judicial. Després de conèixer la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional Espanyola perquè considera que durant 10 anys ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat la seva salut i també la seva família.
3: 3Cat Info. 3Cat Info. Tu me veies bé, recta com un pa, allargant els dies d'una natural.
2: La cantant Anna Andreu o la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals com Rosalía o el bateria Jorge Rossi són alguns finalistes d'aquest any als Premis Alicia, els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i a la diversitat de la música produïda a Catalunya. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes i professionals seleccionats, entre els quals també destaquen Antoni Ros Marvà, Alosa, Magalí Sare, Momi Maiga o el concert Llibre Vermell amb la companyia Elèctrica d'Arma, entre d'altres, als programes de Catalunya Música, Set de Sons, la cinta de Mòbius i Tots els matins del món optaran al Premi al Periodisme i la Divulgació Musical. Els guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys d'edat, Montserrat Torrent, rebrà el Premi a la Trajectòria.
4: Com un esperit quiet al meu costat, tot és aparença, rere uns ulls tancats.
2: Doncs fins a 11:45 del migdia, el que farem ara és...
3: Esports.
2: Escolta, tota la informació esportiva amb el Biel Cadilla. Biel, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Bon dia, sobretot pels aficionats de l'Espanyol que celebren que el seu equip continuarà a primera divisió.

0: Així ho van celebrar els jugadors blanquiblaus ahir amb la seva afició en la victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna, que els garanteix la permanència. Fins i tot van mantejar el tècnic Manolo González i així ho van celebrar després al vestidor del Sadar. Com si pràcticament haguessin guanyat un títol, com deia després a la sala de premsa més relaxat Manolo González.
1: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. De veritat, és una felicitat molt gran.
0: El Girona, en canvi, és en zona de descens. Ahir va perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i en l'última jornada necessitarà guanyar l'Elx a Montilivi. Escoltem Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: Aquest Atlètic de Madrid-Girona, en què van perdre els gironins, per cert, va ser el comiat de Griezmann com a matalasser davant del seu públic. El francès va demanar perdó a l'afició per haver marxat al Barça. Al Barça, precisament, un altre comiat, llàgrimes i ovacions en l'adeu de Lewandowski al Camp Nou.
3: Me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
0: Tot plegat en una jornada unificada, amb els resultats que deixa, a banda de l'Oviedo, ja ha descendit, el Mallorca és virtualment equip de segona, i el Girona, l'Elx, el Llevant i l'Osasuna s'ho jugaran tot a l'última jornada. En motor, l'operació d'Àlex Márquez ha estat satisfactòria. El pilot de Cervera ha passat pel quiròfan aquesta nit després de fer-se una fractura marginal de la vèrtebra C7 i una altra a la clavícula, fruit de l'aparatosa caiguda que va patir ahir a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Márquez és una de les baixes pels testos oficials que s'han fet aquest matí a Montmeló. Tampoc no hi era Joan Zarco, que es va fer una lesió a la cama, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no ha volgut arriscar. Va ser una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles i tres sortides de pista. D'altra banda, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat.
4: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent, estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
0: Aquesta és la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. Ho ha anunciat el director esportiu del club, Pere Puig.
6: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
0: El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabant per primera vegada entre els quatre millors d'Europa. Encara en bàsquet, als Estats Units, a l'NBA, els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la conferència Est després d'imposar-se als Pistons de Detroit al setè partit per 94-125. La final de l'Est la disputaran els Cavaliers i els Knicks de Nova York a partir de demà. El primer partit serà al Madison Square Garden. Avui començarà la final de la conferència Oest entre els Thunder d'Oklahoma, actuals campions de la NBA, i els Spurs de San Antonio.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En tennis, a la final masculina del Masters 1000 de Roma, victòria de Jannik Sinner sobre el noruec Casper Ruud per 6-4 i 6-4. Sinner es converteix en el segon jugador de la història després de Djokovic a aconseguir el Career Golden Slam, és a dir, guanyar els 9 Masters 1000 del calendari almenys una vegada. Sinner ha superat Djokovic en nombre de victòries consecutives en Masters 1000, 33 per 31 del serbi. I acabem parlant de gimnàstica, perquè la Federació Internacional ha autoritzat els atletes russos a participar en competicions internacionals sota la bandera i amb l'himne del seu país. Segons la Federació Russa, els han aixecat les sancions imposades fins ara per la guerra d'Ucraïna.
7: Dos quarts de 12 del migdia, tot és a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, d'aquí no molta estona, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. Us ho hem destacat aquesta primera mitja hora, com també que la Marina israeliana ha tornat a interceptar la flotilla Global Sumut en el seu camí cap a Gaza. Embarcacions militars israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals pròximes a Xipre. I la discordància lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants, ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. I a partir d'ara us explicarem que les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de mig miler de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant, volíem dir, malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. I en esports, Biel, l'Espanyol ha certificat que continuarà a primera divisió.
0: Sí, i ho han celebrat pràcticament com si haguessin guanyat una Champions. Hem vist, hem sentit les imatges, el so dels jugadors de l'Espanyol celebrant ahir aquesta victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. En canvi, el Girona és l'altra cara de la moneda. Va perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i s'ho jugarà tot a l'última jornada.
7: Els ruixats del Camp de Tarragona aniran desplaçant-se cap al litoral i prelitoral central i al llarg de la tarda reforçaran a les comarques de Girona localment amb tempesta. També creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats dispersos. Hi ha menys risc de pluja a Ponent i les temperatures més suaus. Dos quarts de 12 i 2 minuts. El govern i Esquerra ultimen un acord imminent de pressupostos perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers comptes aquesta mateixa setmana. A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans, Raül Flores.
8: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora d'aquesta negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i que estarà llista d'aquí a 15 anys. A les últimes hores, a l'acord, s'hi suma també el pacte perquè Catalunya controli per primera vegada el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Fins ara, aquest organisme estava en mans de l'Estat, però ara, amb aquest acord, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona sumaran majoria. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confiava aquest cap de setmana des de Califòrnia que l'acord final ja és a tocar.
9: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
8: I què ha de passar a partir d'aquí? Doncs aquest vespre, Esquerra Republicana farà un Consell Nacional, és el màxim òrgan del partit, entre congressos, on es podria avalar ja l'acord de pressupostos. Abans que el govern aprovi els comptes, però, els executius d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat, que els vots de Junts van fer caure al Congrés fa unes setmanes i que ara recuperaran, evitant que torni a passar pel legislatiu.
7: L'acord amb Esquerra també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana amb 527 milions d'euros fins al 2029. Per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions i pels pròxims 3 el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF. Doncs bé, els comuns es tornen a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord amb els pressupostos. Avisen al president Salvador Illa que no doni per fet l'acord. Seu dels comuns, Jordi Corbalán.
10: El portaveu parlamentari David Cid adverteix al govern abans de reunir-se aquest migdia amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, que no doni per fet calendaris ni acords.
11: Si l'acord ja estigués fet, no sé per

que em convoquen avui a Economia. No? Per tant, bueno, jo entenc no? que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard, però la nostra pressa sempre és no? que les polítiques d'habitatge, del tren i de lluita contra

0: Excepte la flotilla Global Sumut en el seu camí cap a gas, embarcacions militars i israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja palestina. Des d'una de les embarcacions, l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, assegura que soldats israelians han començat a abordar alguns dels prop de 60 vaixells que participen en la missió.
1: Puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
0: Les embarcacions de la flotilla Global Sumut van reprendre el viatge cap a Gaza després de ser interceptades per llances militars israelianes fa dues setmanes en aigües pròximes a Creta. En aquella ocasió van detenir l'activista català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila, que van passar una setmana en presó provisional a Israel abans de ser alliberats. I hem de parlar d'un rècord històric d'execucions en països que tenen la pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver més de 2.700 morts, és la xifra més alta dels últims 45 anys. Al capdavant i a la Xina, tot i no sortir al recompte perquè no facilita informació, la segueix l'Iran, principal responsable d'aquest augment, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units. Ho explica a Catalunya Ràdio Dani Vilaró, que és el portaveu d'Amnistia a Catalunya.
2: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies. A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la seguretat nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
0: Dues coses més de la crònica internacional. Rússia ha atacat aquesta nit Ucraïna amb 524 drons i 22 míssils i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. L'operació ha castigat, entre d'altres, infraestructures de gas a la regió de Dnipro i un vaixell petrolier amb bandera xinesa que es dirigia cap al port d'Odessa. És el més important del Mar Negre, aquest port. La guerra ha entrat en una nova escalada una setmana després de la treva unilateral declarada per Putin. Avui els atacs d'Ucraïna han provocat dos morts i els d'ahir van ser l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. I mentrestant, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran perquè accepti les condicions dels Estats Units per posar fi a la guerra. En un missatge a la seva xarxa social, a Truth Social, el president nord-americà diu que el temps s'esgota per Teheran i que si no cedeix no quedarà res del país persa. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, també demana més pressió sobre l'Iran als països del G7 reunits avui a París.
3: Fem una crida a tot el G7 i, de fet, a tots els nostres aliats, a la resta del món, a mantenir les sancions al règim per tal de frenar el finançament il·lícit que alimenta la maquinària de guerra iraniana i retornar aquests diners al poble iranià.
0: El portaveu d'Exteriors de l'Iran diu que les converses amb Washington continuen a través del Pakistan, que fa de mediador, i que les dues parts han intercanviat propostes en les últimes hores. Segons mitjans iranians, Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la UPF constata que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot afectar la precisió dels diagnòstics i la confiança entre metge i pacient. La recerca s'emmarca en un projecte més ampli que examinarà per primera vegada quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. Com a pas previ, la investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi. Una de les principals conclusions és que la discordança lingüística, quan el metge no parle la llengua preferida pel pacient, no afecta només les persones nouvingudes. També afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe i es pot expressar en la llengua dominant. En situacions d'estrès, de por o de dolor, expressar-se en una segona llengua és més difícil i es poden perdre matisos vitals per al diagnòstic. Els grups més vulnerables són la gent gran i els infants, que depenen més de la llengua materna per descriure els símptomes. La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya, una qüestió inexplorada fins a aquests moments. 5 minuts per 3 quarts de 12, els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, podrien venir a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a 3cat Info, Esteve Fernández, secretari de Salut Pública,

0: i expert en epidemiologia.
1: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Fulla i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, ja pràcticament no té símptomes i evoluciona bé. Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un antivirus en el vol internacional on va pujar la dona que després va morir pel brot, a partir d'avui ja pot rebre visites de familiars. Aquest matí l'Ondius ha arribat al port de Rotterdam, on han de desembarcar els 25 tripulants i dos sanitaris que encara estan en aquest vaixell. A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Visa, on per ara seran pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Sentim Emiliano Marotó, que és secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: És atractiu perquè el Visa el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment tenim que esperar 24-72 hores.
0: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostant el mòbil al datafons sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. Hi ha un acord de conformitat abans del judici per la mort d'un bomber a Vilanova i la Geltrú fa 5 anys. El caporal de l'operatiu i el company del bomber hauran de pagar una multa de prop de 10.000 euros entre els dos. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené.
3: Els dos acusats per la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova i la Geltrú el 2021 han acceptat haver comès un homicidi per imprudència menys greu. L'acord amb la família del bomber Joan Liebana ha evitat un judici llarg que havia de començar avui a la capital del Garraf. Els condemnats són el caporal de l'incendi d'una nau que portava el comandament de l'operatiu i el company del bomber que treballava en binomi amb ell. S'enfrontaven a penes d'entre 2 i 3 anys i mig, però en acceptar la culpa i pactar l'acord divendres passat s'ha canviat el tipus penal a menys greu i hauran de pagar una multa de 4.501 i 5.400 euros l'altre. En els 5 anys que han passat, la família ha demanat justícia reiteradament. Segons deien, no entenen com és que ningú va advertir que el Joan no havia sortit de la nau incendiada i no l'anessin a buscar. Avui el jutjat, després de l'acord de conformitat, s'han viscut moments de dolor i ha aflorat l'emoció continguda en tot aquest temps.
0: Parlem de cinema, del Festival de Cinema de Cannes. Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor d'aquest festival. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper al Ser Querido i pel que fa a Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger, enviat especial a Cannes. Marc Garriga.
4: Paper Tiger recorda a La nit és nostra, una altra pel·lícula del mateix director James Gray, també situada a la Nova York dels anys 80, amb dos germans com a protagonistes. Aquí volia retratar com malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa i criticar així com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. En cap cas, ha dit, volia deconstruir la masculinitat, sinó parlar de tots nosaltres com a éssers humans.
5: Sòfocles ja parlava fa 2.500 anys dels nostres conflictes interns, de la lluita per entendre'ns. El concepte modern no és aquest. Ho són els homes forts sense punts febles. Això és producte dels últims 100 anys. I d'això és del que ens hem de desprendre i tornar a la complexitat de què vol dir ser un ésser humà. Això és el que intento explicar.
4: És el 6è cop que James Gray opta a la Palma d'Or, però aquest cop podria ser diferent, sobretot gràcies a Adam Driver. L'actor, però, s'ha tret mèrit.
6: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
4: Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
6: No faré cap comentari sobre això, m'ho guardo per al meu llibre.
4: Miles Teller i Scarlett Johansson acompanyen Driver en el que podria ser el millor film que James Gray ha fet mai.
0: Doncs ja arribem a 3:15 del migdia, fem una pausa per la informació del trànsit i del temps.

0: Actualitzem quina és la situació de carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Es manté la situació de les incidències a Rodalies. La línia R11 segueix tallada entre les estacions de Figueres i Portbou a causa d'una incidència a la infraestructura. Com a alternativa, Renfe ha posat en marxa autobusos directes i altres que fan parada a totes les estacions afectades. Segueixen alterats els horaris de pas a l'R2 Sud, que ha estat tallada a causa de l'atropellament d'una persona entre Sitges i Vilanova i la Geltrú a primera hora del matí. Renfe informa, en aquest cas, que els trens van recuperant progressivament la freqüència de pas. I pel que fa al trànsit, recordem que la carretera A2 segueix tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió que ha bolcat a la via a primera hora del matí. S'estan fent desviaments per la sortida 549. Precaució en aquest punt, perquè sentit Lleida també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència. És tot.
2: El temps.
0: Jofre Genoé.
3: Per les properes hores estarem pendents de les núvolades i els ruixats amb avisos d'intensitat de pluja. Avui, per tant, encara els xàfecs localment amb tempesta poden ser importants i especialment entre les comarques de Barcelona-Girona. Fins a primera hora de la tarda, sobretot, n'esperem de nuvolades que puguin donar ruixats a la serra prelitoral, sobretot situant-se més al nord del Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona, costa central, amb risc doncs, d'algun xàfec amb certa intensitat, però els més importants els esperem sobretot a la tarda. Entre el prelitoral barceloní i comarques de Girona, localment pot haver-hi alguna tempesta intensa, i en avisos que indiquen aquesta possibilitat de superar els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, tarda, amb precaució, al nord-est del país, amb aquest temps insegur i amb temperatures que variaran poc fora de les zones de ruixats, cap a Ponent, cap a les Terres de l'Ebre, que poden quedar una mica al marge, el termòmetre pot recuperar-se una miqueta més i, per tant, caminar més a prop dels 25 graus. A la resta, poc per sobre dels 20. Però ja avancem cap als propers dies, els ruixats van de baixa. Demà, de fet, n'esperem a la tarda només al voltant del Pirineu, o interior de les comarques de Girona, ni tan intensos ni tan extensos, i a la resta, ja amb més sol, les temperatures iniciaran una remuntada que serà molt més evident a partir de dimecres, ja difícilment amb ruixats, i amb un temps més estable a acabar la setmana, fins i tot també més estiuenc.
2: 3CAT Info.
0: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte, organitzada per la Beauty Cluster, una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria. La Setmana de l'Olfacte vol ser un referent internacional en perfumeria. Barcelona, Anna Escura.
4: S'han organitzat jornades adreçades específicament als professionals del sector, com el Barcelona Perfume Day o la novena edició del concurs internacional de perfumeria Mollette d'Argent. Per al públic en general s'han programat, per exemple, visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o una sèrie de rutes que explicaran com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana. L'objectiu, apropar l'univers del perfum a la societat. Patricia Gisbert és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster i la coordinadora de la Setmana de l'Olfacte.
5: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, a França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
4: Una dada curiosa, el sector del perfum a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben als 7.700 milions d'euros i superen sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
2: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
6: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
7: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
8: Bon dia.
7: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
8: Sí, correcte. Ullastret o...

0: o indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica. És una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac, i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
1: I quina és la seva extensió?
0: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
2: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigents van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península.
1: I com vivien els ibers? Com es relacionaven? Quines eren una mica les seves rutines?
0: Bé, sabem, gràcies a les excavacions de la ciutat ibèrica, doncs, que hi ha doncs, diferents oficis, hi ha diferents persones que vivien en aquesta ciutat. Moltes vegades doncs, intentem en les visites doncs, posar el paper de relleu, no? El paper de tota aquesta societat, des dels nens més petits, que segur que tenien un paper molt actiu en aquesta societat.
1: I tenien tradicions? Quines costums tenien?
0: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigents, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
3: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
1: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
0: Correcte, la museografia o les peces que podem visitar en aquest museu trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu indiqueta, es diu pintura blanca indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
2: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullastret.cat.
3: Hem passejat per l'antiga Índica, hem anat al museu. Carla, però com acabem de rodonir aquesta visita per l'Empordà?
2: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment, i podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
3: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3Cat Info.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info. Esport.
5: Biel Cadilla, bon dia.
6: Bon dia, Carme, i bon dia sobretot pels aficionats de l'Espanyol que celebren que continuaran a primera divisió. Així ho van celebrar els jugadors blanc i blaus després de la victòria per 1-2 ahir al camp de l'Osasuna, un resultat que els garanteix la permanència. Fins i tot van arribar a mantejar el tècnic Manolo González, i així ho van celebrar després també el vestidor del Sadar. Pràcticament com si haguessin guanyat un títol, tal com deia el mateix Manolo, després més relaxat a la sala de premsa.
5: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
6: L'Espanyol la cara, en canvi la creu el Girona, que es troba en zona de descens després de perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Necessitaran sí o sí guanyar a la última jornada, diumenge que ve, l'Elx a Montilivi. Una final, com deia Michel.
7: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
6: I el Barça, mentrestant, llàgrimes i ovacions en el comiat de Lewandowski del Camp Nou.
8: Me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
6: Els blaugranes van guanyar per 3-1 al Betis i van fer història a la Lliga. S'han convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. El Madrid va guanyar per 0-1 al camp del Sevilla. Per cert, que José Mourinho ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. El tècnic portuguès té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc a l'espera que es faci efectiva la seva clàusula de rescisió de 3 milions d'euros abans del dimarts que ve. En motor, avui hi ha test al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, uns tests també accidentats després de les múltiples caigudes en la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'ahir. Montmeló, Vallès Oriental, Damià Aguilar, bon dia.
9: Bon dia. Sisena caiguda de Jorge Martín aquest cap de setmana al circuit de Catalunya. Acaba de caure durant el test oficial de MotoGP i se l'ha vist amb un collar ortopèdic. Ara mateix és el centre mèdic del circuit. No tenim més informació. Qui no fa test és el guanyador ahir, Fabio Di Gianantonio, tocat a la mà esquerra de l'accident en què Àlex Márquez va acabar a l'hospital. El subcampió el van operar ahir a la nit i tot ha anat bé. Esperem comunicat de l'equip per aquest migdia. Sabem que també té afectada la vèrtebra C7. És a l'Hospital General de Catalunya, el mateix que Johan Zarco, amb lligaments i menisc d'un genoll molt afectats. El francès, però, va penjar a xarxes aquesta frase: més en surt que d'anys.
4: 3CAT Info.
6: Encara en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on haurà de defensar el títol de l'any passat.
10: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid amb més equilibri per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent. Estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
6: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. I en bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. Així ho ha anunciat el director esportiu del club, Pere Puig.
11: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
6: El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabant per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa. I a l'NBA, els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la conferència Est després d'imposar-se aquesta matinada als Pistons de Detroit en el setè partit per 94-125. La final de l'Est la disputaran, doncs, els Cavaliers i els Knicks de Nova York. A partir de demà, el primer partit es disputarà al Madison Square Garden. Avui començarà, mentrestant, la final de la conferència Oest entre els Thunder d'Oklahoma, actuals campions de l'NBA, i els Spurs de San Antonio.
4: Trescat Info.

Són les 12. A aquesta hora està previst que comenci la manifestació de mestres i professors del Barcelonès. Si la pluja ho permet, tenen prevista una marxa pel centre de Barcelona. Aquest matí,

0: 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió. D'aquí mitja hora el govern presenta el projecte de la nova línia de tren orbital, un dels aspectes que ha desencallat l'aprovació dels pressupostos amb Esquerra Republicana, juntament amb l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, o també més partides per a l'Agència Tributària. Els comuns renegocien el seu suport. PP i PSOE analitzen avui els resultats de les eleccions a Andalusia. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar. I el PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seva història amb la candidatura de l'exministra María Jesús Montero. L'esquerra regionalista, en canvi, ha quadruplicat el nombre d'escons. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats i sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, podrien tornar a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a aquesta emissora el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha afegit que l'evolució determinarà si podran anar a casa o a l'Hospital Clínic. L'exèrcit israelià ha interceptat de nou la flotilla Global Sumut, que es dirigia a la Franja de Gaza, aquesta vegada a prop de Xipre. Fa dues setmanes els militars van detenir durant uns dies dos activistes en una altra sala a les embarcacions, entre els quals el català d'origen palestí Saif Aboukeshek. La discordança lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants. Ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. Hisenda haurà de retornar gairebé 60 milions d'euros a la cantant colombiana Shakira. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la multa que li va posar Hisenda per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. L'administració també s'ha de fer càrrec de les despeses judicials. I projecte pioner a Catalunya, a Palamós, concretament al Baix Empordà, per repoblar la badia dels peixos, ja que els pescadors cada cop han d'anar més lluny. El sistema, que ja s'ha provat amb èxit a la Catalunya Nord, consisteix a capturar les larves, tenir-les en incubadores i mesos més tard retornar-les al mar, però més a prop de la costa.
1: Esports.
2: L'Espanyol celebra que continuarà primera després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, s'ho jugarà tot a l'última jornada. Va perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça comiat a motiu de Lewandowski al Camp Nou. José Mourinho ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. El tècnic portuguès, que té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros, té un preacord molt avançat amb el Real Madrid. I Jorge Martín ha caigut durant el test oficial de MotoGP d'aquest matí al circuit de Montmeló. L'operació d'Àlex Márquez, que es va fer una fractura a la vèrtebra C7 i a la clavícula després de caure a la cursa llarga d'ahir, ha anat bé.
0: I el temps, ruixats i algunes tempestes que es reforçaran a les comarques de Girona aquesta tarda i a punts de les de Barcelona i cap al Pirineu. Més sol a la Costa Daurada i a Ponent, la temperatura estable a l'espera d'un augment notable a partir de demà i sobretot en els dies posteriors.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem. Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Arriba després que l'USTEC hagi qualificat de decebedor que els socis de govern no vulguin incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels pressupostos. És per això que el sindicat majoritari ha enviat aquest matí una carta a tots els diputats del Parlament perquè en els pròxims pressupostos incorporin les partides necessàries per donar resposta al conflicte. Aquest matí, 450 docents, segons la Guàrdia Urbana, han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on han desplegat pupitres. Si la pluja ho permet, els mestres han de fer una marxa des dels Jardinets de Gràcia fins la seu del Departament d'Educació. Mentrestant, els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del Departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió negociadora. Tant bon punt comenci aquesta manifestació i anirem en directe. Mentrestant, parlem d'aquesta aprovació dels pressupostos que sembla que s'acosta a Govern i Esquerra encara en el pacte pels comptes amb la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que el 2040 unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. El president Salvador Illa presentarà aquest nou projecte, ho farà d'aquí mitja hora amb el comptador, a 1:15, que assumirà exclusivament l'Estat i que ha de servir per desllorigar l'acord per als primers comptes de l'executiu del PSC. Els republicans també han acordat amb Illa que Catalunya sigui majoritària al Consorci de la zona franca. D'aquesta manera, l'Estat cedirà la seva majoria a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona, que passaran a controlar aquest organisme, que suposa gairebé el 4% del producte interior brut del país. Els republicans han convocat aquest vespre un Consell Nacional extraordinari per avalar aquest acord amb els socialistes, que, si res no es torça, es tancarà aquesta matèria.

0: mateixa setmana. Pel que fa als comuns, es tornen a reunir aquest migdia amb el govern també per renegociar el seu acord de pressupostos i avisen al president Salvador Illa que no donin per fet l'acord. Anem cap a la seu dels comuns, Jordi Corbalán.
1: El portaveu parlamentari David Cid adverteix al govern abans de reunir-se aquest migdia amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, que no donin per fet calendaris ni acords.
2: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard, però la nostra pressa sempre és que les polítiques d'habitatge, del tren i de lluita contra la desigualtat avancin.
1: Els comuns han convocat per aquesta tarda la seva executiva per analitzar com avancen les negociacions amb el govern. Si no es torça res, dijous podrien segellar l'actualització del seu acord de pressupostos.
0: I encara en política, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i Juanma Moreno Bonilla haurà de pactar amb Vox. Això mentre el PSOE ha tret el pitjor resultat de la història, 28 escons, n'ha perdut 2. L'esquerra regionalista d'Endavant Andalusia, en canvi, ha aconseguit una mobilització rècord i 8 diputats. La candidata socialista a Andalusia, l'exministra María Jesús Montero, demana analitzar el daltabaix electoral. Són declaracions a la SER.
3: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
0: Moreno Bonilla, com dèiem, no ha pogut evitar l'embolic que ha esmentat durant tota la campanya d'haver de pactar amb els d'Abascal, però es mostra satisfet dels resultats.
4: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
0: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar aquesta victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix la seva executiva per analitzar la desfeta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Passen gairebé 8 minuts de les 12. Continuem amb més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes per la seva possible relació amb la mort violenta d'un altre home a Reus. Dissabte al migdia, la policia va rebre l'avís d'una baralla a l'interior d'una masia de la capital del Baix Camp. S'hi van desplaçar diverses dotacions que en arribar-hi van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència i 2 homes més de 46 i 79 anys que van ser detinguts per la seva possible relació amb els fets. El cas està ara sota secret de les actuacions. I els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, podrien venir a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a 3Cat Info Esteve Fernández, que és secretari de Salut Pública i expert en epidemiologia.
6: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ullà i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, ja pràcticament no té símptomes i evoluciona favorablement. I pel que fa a la dona ingressada al Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en el vol internacional on va pujar la dona, que després va acabar morint pel brot, a partir d'avui ja pot rebre visites de familiars. Aquest matí l'Ondius ha arribat al port de Rotterdam, on han de desembarcar els 25 tripulants i 2 sanitaris que encara eren al vaixell. Els 4 neerlandesos que hi ha al grup faran la quarantena als seus domicilis i la resta del grup la passaran en equipaments sanitaris. L'Ondius, que ara se sotmetrà a una operació intensiva de desinfecció, va posar rumb cap als Països Baixos després de desembarcar el gruix de passatgers de Tenerife, recordem. Mentrestant, a Ushuaia, l'Argentina, ja han començat la cerca i captura dels rosegadors que van causar l'inici del brot de la malaltia. I l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i Uganda marcarà l'Assemblea Anual de l'Organització Mundial de la Salut, que comença avui a Ginebra. Ruanda ha tancat fronteres i altres països han instal·lat controls sanitaris a les seves. El doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, ha explicat a 3Cat Info que s'han de ser estricte amb les mesures d'aïllament.
7: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies, i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
0: Al Congo, en pocs dies, han mort més de 80 persones i n'hi ha 250 que podrien estar infectades. A Uganda se n'han confirmat 2 casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El govern espanyol assegura que el risc a l'estat és molt baix.

0: però desaconsella viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en vinguin. L'Ebola el transmet al ratpenat africà i el contagi entre persones es produeix per contacte amb els fluids corporals de persones infectades. 3CAT Info. 3CAT Info. Seguim. La marina israeliana ha tornat a interceptar la flotilla Global Summit en el seu camí cap a Gaza. Embarcacions militars israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja palestina. Des d'una de les embarcacions, l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, assegura que soldats israelians han començat a abordar alguns dels prop de 60 vaixells que participen en aquesta missió.
1: Puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
0: Les embarcacions de la flotilla Global Summit van reprendre el viatge cap a Gaza després de ser interceptades per llanxes militars israelianes fa dues setmanes en aigües pròximes a Creta. En aquella ocasió van detenir l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i també el brasiler, Tiago Ávila, que van passar una setmana en presó provisional a Israel abans de ser alliberats. Encara en internacional, l'Iran i els Estats Units continuen intercanviant propostes a través del Pakistan enmig de les amenaces de Donald Trump de reprendre els atacs. El portaveu d'exteriors de l'Iran ha confirmat les negociacions indirectes. L'última proposta de Washington exigiria que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear al país, segons informen mitjans iranians. De moment, es manté l'alto al foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, demana més pressió sobre l'Iran als països del G7, reunits avui a París.
2: Fem una crida a tot el G7 i, de fet, a tots els nostres aliats, a la resta del món, a mantenir les sancions al règim per tal de frenar el finançament il·lícit que alimenta la maquinària de guerra iraniana i retornar aquests diners al poble iranià.
0: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha denunciat el llançament de diversos drons contra el seu territori des de l'Iraq i ho ha atribuït a milícies xiïtes pro-iranianes. Ahir, els Emirats Àrabs Units també van denunciar un atac amb drons que va provocar un incendi a prop d'una central nuclear del país. Diversos països del Golf han condemnat aquesta acció. I rècord històric d'execucions en països que tenen la pena capital, l'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver més de 2.700 morts, és la xifra més alta dels últims 45 anys. Al capdavant hi ha la Xina, tot i no sortir al recompte perquè no facilita informació. La segueixen l'Iran, principal responsable d'aquest augment, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units. Ho explica a aquesta emissora Dani Vilaró, que és portaveu d'Amnistia Internacional.
3: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies. A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
0: I encara una darrera qüestió abans d'aturar-nos i obrir àrea de serveis. Victòria de Shakira, amb Hisenda la Justícia, ordena a l'administració tributària que torni a la cantant colombiana els gairebé 50 milions d'euros de multa que li va posar per la declaració de la renda de l'any 2011. A més, Hisenda li haurà de pagar interessos i assumir els costos del procés judicial. L'organisme tributari considerava que el 2011 Shakira era resident fiscal a Espanya, fet que ella negava. Aquell any, la cantant va fer 120 concerts en 37 països i Hisenda li va fer pagar els guanys d'aquella gira, tot i que ella no tenia casa ni fills a Espanya. Amb aquesta decisió judicial s'acaba un procés que ha durat 8 anys. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir, diu, que han afectat la seva salut i la seva família. A banda d'aquest cas, Shakira també tenia un altre procés per un suposat frau de 6,6 milions d'euros corresponents, en aquest cas, al 2018, però fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta causa a petició de la Fiscalia i també de les altres acusacions. Doncs hem arribat a un quart d'una. Ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Tota la informació la té el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora l'A2 segueix tallada a Odena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió frigorífic que ha volcat fa ja més de 4 hores i que encara ocupa la via. Ara s'està fent la retirada de la càrrega. De moment es fan desviaments per la sortida 549 a Jorba. Precaució.

0: gestiona aquest punt perquè, sentit Lleida, també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència. A la resta de les carreteres, força tranquil·litat, tret de densitat en punts habituals com la C33 i la C58 a l'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. Transport públic, recordem que la línia R11 de Rodalia segueix tallada entre les estacions de Figueres i Portbou. Els trens amb destinació Portbou finalitzen el seu recorregut a Figueres i els trens destinació Figueres finalitzen a l'estació de Flaçà. Servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou i entre Flaçà i Figueres. I recordem també que l'R2 Sud circula amb retards per una incidència ja resolta.
1: El temps. Francesc Mauri.
2: La tarda ens portarà un desplaçament dels ruixats més freqüents al nord-est de Catalunya, sempre irregulars, preferentment els més intensos a prop del nord de la Costa Brava. També s'esperen alguns ruixats a la zona del Pirineu. No descartem a punts del nord-est que siguin localment amb intensitat elevada i amb tempesta. Com més a ponent, com més a prop també de la Costa Daurada, més presència del sol, tot i algunes nuvolades. El termòmetre estable. Atenció a l'augment de temperatures els propers dies, que serà evident i notable a tot el país. Més marcat a partir de dimecres i dijous, però demà dimarts ja es notarà i força.
1: Tresca Info.
3: Dimecres, Quanta Guerra, amb l'avi de Núria Marín.
4: L'any 36 veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
5: Ostres.
4: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
5: Uau. Sempre s'havia identificat com a rojo.
4: En tinc una de boníssim.
5: No.
4: Sí.
5: Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
3: Quanta Guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3CAT Info.
7: Passen 3 minuts i mig d'un quart d'una. Continuem amb més notícies. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra constata que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot afectar la precisió del diagnòstic i la confiança entre metge i pacient. Aquesta recerca s'emmarca en un projecte més ampli que examinarà per primera vegada quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. Com a pas previ, la investigadora del Departament de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques fets en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi. Una de les principals conclusions és que la discordança lingüística, és a dir, quan el metge no parla la llengua preferida del pacient, no afecta només les persones nouvingudes. També afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe i es pot expressar en la llengua dominant. En situacions d'estrès, de por o de dolor, expressar-se en una segona llengua és més difícil i es poden perdre matisos vitals per al diagnòstic. Els grups més vulnerables són la gent gran i els infants, que depenen més de la llengua materna per descriure els símptomes. La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya, una qüestió que fins ara no s'ha explorat. I el tractament amb esquetamina per a casos de depressió resistent aconsegueix millorar la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Barcelona, Mònica Mas.
8: L'esquetamina és un derivat de la ketamina, una droga d'ús recreatiu habitual. S'administra per via nasal i aconsegueix que 8 de cada 10 pacients amb depressió resistent millori la seva qualitat de vida i un de cada 4 curi la seva malaltia depressiva. El problema és que la depressió és una malaltia amb recaigudes i no està contemplat per ara un tractament de manteniment. Sentim el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
9: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
8: A banda de l'esquetamina, en aquesta unitat de depressió resistent també es tracten pacients amb tècnica d'electroestimulació, amb un 95% de taxes de millora. Es calcula que el 6% de la població té depressió i d'aquests un terç tenen depressió resistent.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Doncs continuem amb més notícies. L'Autoritat Catalana de la Competència qüestiona els plans del govern per allargar les concessions dels autobusos interurbans. L'organisme considera perjudicial el decret llei de l'executiu que preveu prolongar 6 anys les concessions que vencien el 2028, a canvi que les empreses descarbonitzin la flota. Segons l'ACO, la majoria d'aquestes concessions tenen més de 50 anys i caldria tornar-la a licitar i obrir-les a nous operadors. Això, diu l'organisme, ja permetria assolir objectius de descarbonització i d'altres beneficis de rivals de la competència, com un servei més barat, més variat i també de més qualitat. I quan falten 8 minuts per arribar a 2:15, a aquesta hora podem marxar cap a Madrid. Juanma Moreno Bonilla reivindica governar en solitari després de perdre la majoria absoluta a Andalusia i descarta repetir eleccions. El candidat popular, us ho explicàvem fa un moment, és a Madrid, on es reuneix a aquesta hora l'executiva del Partit Popular per analitzar els resultats. Hauria començat ja aquesta trobada i tenim allà la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia? Sí, doncs ha entrat fa pocs escassos minuts aquí a la seu del partit, on avui Feijó reuneix tots els barons per analitzar no només aquest resultat, sinó tot el cicle de les 4 eleccions que s'han produït seguides. I ha estat clar, Moreno Bonilla diu que el resultat és prou contundent, s'han quedat a només 21.000 vots, diu, de la majoria absoluta, i per tant demana a Vox que no bloquegi, que permeti un govern en solitari.
11: El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
10: Moreno Bonilla ha dit, però, que encara no hi ha hagut cap contacte amb els de Santiago Abascal, amb qui creu que sí, que es poden arribar a acords via parlamentària, però que de moment no vol sentir a parlar d'un govern conjunt a la Junta d'Andalusia. Diu que hi ha temps per negociar fins l'11 de juny i ha descartat també l'escenari d'un avançament electoral. Diu que no és el que volen els andalusos, que suposaria un cost econòmic i que podria no canviar els resultats.
7: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora, aquestes valoracions que ens fa arribar la Tània Tàpia. Fins ara, Tània.
10: Fins ara, i pendents, per ser, us afegeix un apunt de Feijó, que sí que farà un discurs en obert en aquesta Junta de Direcció Nacional i que, per tant, també podrem sentir les reflexions del líder del partit a nivell estatal.
7: Fantàstic, doncs ens ho feu arribar. Fins ara, merci.
10: Fins ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos, parlar-vos d'aquest projecte pioner a Catalunya per repoblar l'abadia de Palamós al Baix Empordà de peixos que els pescadors cada cop han d'anar a buscar més lluny. Ho faran durant 3 anys a partir del mes de juny en el marc d'un pla transfronterer Girona-Fèlix Martín.
12: Agafaran les larves acabades de néixer, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar més a prop de la costa perquè acabin de créixer. A Palamós, a més de gambes, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir exactament què aniran a buscar. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
13: No és que no hi siguin, però és cert que com que el mar és un ecosistema que a causa del canvi climàtic es va veient afectat, doncs tota la seva biodiversitat també es veu afectada. Llavors, amb aquests projectes de repoblament, el que fem és assegurar la biodiversitat amb el pas del temps.
12: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord. Per primera vegada s'exporta al litoral català.
13: Catalunya és la primera vegada i és un projecte pilot, sí, amb la voluntat que es pugui expandir, traslladar, que pugui escalar d'alguna manera per la Mediterrània. Sí que ho fan a Banyuls, sota a l'Observatori Oceanogràfic de Banyuls, que depèn de la Universitat de Sorbona de París, i ells són un dels socis també del projecte i que ens faran tota la formació per poder implementar aquí Palamós.
12: Al juny començarà aquest estudi, que es prolongarà 3 anys, i l'objectiu és fer les primeres captures a finals d'aquest 2026.
7: Esports. Biel Cadilla, molt bon dia.
14: Bon dia, Àngels. L'Espanyol celebra que continuarà a primera divisió. Així van celebrar els jugadors blanquiblaus la victòria d'ahir per 1-2 al camp de l'Osasuna, que els garanteix la permanència. Fins i tot van mantejar el tècnic Manolo González i ho van celebrar també al vestidor del Sadar. Pràcticament com si haguessin guanyat un títol, com deia després Manolo González.
15: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
14: L'Espanyol la cara, en canvi el Girona la creu, es troba en zona de descens després de perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Ara necessiten sí o sí guanyar l'Elx a Montilivi en la pròxima jornada, l'última, per assegurar-se la permanència. Una final, com deia Michel.
16: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
14: I el Barça, llàgrimes i ovacions en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. Els blaugranes van guanyar per 3-1 al Betis i van fer història a la Lliga. S'han convertit en el primer equip que guanya tots els partits jugats a casa en una temporada. El Madrid va guanyar també 0-1 al camp del Sevilla i, per cert, que José Mourinho ha rebutjat l'oferta de renovació que tenia del Benfica. El tècnic portuguès té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc a l'espera que es faci efectiva la seva clàusula de rescisió de 3 milions d'euros abans del dimarts que ve. En motor, avui hi ha test al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, uns tests també accidentats després de les múltiples caigudes en la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'ahir. Jorge Martín ha caigut, és la seva sisena caiguda aquest cap de setmana i se l'ha vista amb un collar ortopèdic i és al centre mèdic del circuit. No hi ha participat Àlex Márquez, que es recupera favorablement de l'operació de la fractura marginal de la vèrtebra C7 i una altra a la clavícula que es va fer ahir en una aparatosa caiguda durant la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Tampoc no hi és Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no ha volgut arriscar. Mentrestant, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on haurà de defensar el títol aconseguit l'any passat.
17: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent, estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
14: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més, ho ha anunciat el director esportiu del club, Pere Puig.
18: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
14: El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta de l'Uni després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar per primera vegada entre les quatre millors d'Europa. I a l'NBA, els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la conferència Est després d'imposar-se aquesta matinada als Pistons de Detroit en el setè partit per 94-125. La final de l'Est, doncs, la disputaran els Cavaliers i els Knicks de Nova York a partir de demà. El primer partit serà al Madison Square Garden. Avui començarà la final de la conferència oest entre els Thunder d'Oklahoma, actuals campions de l'NBA, i els Spurs de San Antonio. Un darrer punt de gimnàstica perquè la Federació Internacional ha autoritzat els atletes russos a participar en competicions sota la bandera i amb l'himne del seu país.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, a aquesta hora us destaquem l'acord de pressupostos entre Esquerra i el govern, que es dona pràcticament per fet. Ara ha començat ja la presentació del projecte de la nova línia de tren orbital, un dels aspectes que ho ha permès desencallar. De seguida que comencin les intervencions i anirem en directe, també s'ha acordat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca o més partides per a l'Agència Tributària. Els comuns renegocien el seu suport. I també estem seguint les protestes d'avui dels docents dels centres educatius del Barcelonès. A aquesta hora s'hauria de fer una manifestació a Barcelona. Ara hi anirem en directe per veure si ja ha començat. Altres qüestions destacades d'avui que mirarem de tractar. A partir d'avui ja es podrà fer Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferirà les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. També que al març s'ha frenat la compravenda d'habitatges. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, s'ha situat a Catalunya en unes 10.000 operacions per sota de les del mateix mes de l'any passat. I també que les obres per fer un carril bici de vianants a la Nacional 340 entre Tarragona i les platges començaran al setembre. La inversió prevista és d'uns 13 milions d'euros. En esports, Biel Cadilla, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Espanyol celebra la permanència a primera divisió.
2: Sí, després de moltes setmanes de patiment ho van certificar ahir guanyant 1-2 al camp de l'Osasuna. En canvi, el Girona s'haurà de jugar tot a l'última jornada. Per cert, notícia també d'aquest matí, José Mourinho ha rebutjat l'oferta de renovació que tenia del Benfica i s'especula que en els pròxims dies potser tornarà al Real Madrid.
1: I ens queda el temps. Ruixats i algunes tempestes que reforçaran a les comarques de Girona aquesta tarda i a punts de les de Barcelona i cap al Pirineu. Més sol a la Costa Daurada i a Ponent. La temperatura estable a l'espera d'un augment notable a partir de demà i sobretot en els dies que venen. Passen un parell de minuts de 2:15. Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Arriben després que l'USTEC hagi qualificat de decebedor que els socis de govern no vulguin incloure les seves reivindicacions les negociacions dels pressupostos. És per això que el sindicat majoritari ha enviat aquest matí una carta a tots els diputats del Parlament perquè en els pròxims comptes incorporin les partides necessàries per donar resposta a aquest conflicte. Aquest matí, 450 docents, segons la Guàrdia Urbana, han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família. I si la pluja ho permet, els mestres haurien d'estar fent una marxa des dels Jardinets de Gràcia fins a la seu del Departament d'Educació. Anem-hi en directe i tenim una unitat mòbil amb en Pep Casanovas i la Sara Canyete. Sara, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Àngels. Doncs mira, com deies, la pluja, un ruixat que ha caigut poc abans de les 12 del migdia, ha posat en qüestió aquesta manifestació que sembla que finalment sí que se celebrarà, però per tant aniria amb retard. Nosaltres encara estem aquí, nosaltres concretament estem al Palau Robert, perquè s'ha utilitzat l'interior d'aquest edifici per fer les declaracions dels sindicats previs a l'inici d'aquesta marxa. Aquí ara estaven acabant de parlar, però per el que sentim i per el que ens indiquen, sembla que sí, que finalment, en breu, ara tothom ja estan en cap als Jardinets de Gràcia i se situaran per començar aquesta marxa que ha d'acabar davant les portes del Departament d'Educació. Abans d'aquesta manifestació hi ha hagut aquest acte davant de la Sagrada Família que durant 2 hores ha hagut d'endarrerir la seva reobertura i aquesta convocatòria de vaga, en aquest cas territorial, a tots els centres del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. Els sindicats aquí reiteren els seus missatges, insisteixen en la necessitat que un acord d'última hora via pressupostos permeti posar punt i final a aquests mesos de mobilització i, per tant, reiteren doncs, les seves peticions, no només al govern, sinó als grups que donaran suport a aquests pressupostos perquè destinin una partida que permeti resoldre els problemes que reivindicant el sector educatiu i els extenen també aquesta responsabilitat. Diuen que dotar a l'educació dels recursos que necessita, responsabilitat del govern, però també d'aquests grups que li donaran suport i que en governs anteriors van tenir responsabilitats i tampoc van resoldre el conflicte. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
3: doncs els sindicats que insisteixen amb les seves peticions i que continuen a l'espera que el Departament d'Educació els faci arribar una proposta que en aquest cas s'endarrerirà un dia, perquè la reunió que havia de ser dimarts, com que la consellera assisteix al Parlament a primera hora, s'ha endarrerit a dimecres. D'entrada, un endarreriment que diuen tampoc els sap greu, si és perquè sigui la consellera qui presideixi aquesta reunió, però que els sembla un mal senyal que aquesta proposta també arribi 24 hores més tard del que està previst.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Sara Canyete, gràcies. Fins ara.
3: Bon dia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Govern i Esquerra encara no han pactat pels pressupostos amb la presentació que s'està fent ara mateix de la nova línia del tren orbital que el 2040 haurà d'unir el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. El president Salvador Illa es queda a presentar aquest nou

projecte que assumirà exclusivament l'Estat i que ha de servir per desllorigar l'acord per als primers comptes de l'executiu del PSC. Els republicans també han acordat amb Illa que Catalunya sigui majoritària al Consorci de la Zona Franca.

0: està en bon punt intervingui el president de la Generalitat i anirem en directe. No deixem de parlar dels comptes perquè els comuns es tornen a reunir també avui amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos i avisen al president Salvador Illa que no doni per fet aquest acord. Seu dels comuns, Jordi Corbalán.
1: El portaveu parlamentari David Cid adverteix al govern abans de reunir-se aquest migdia amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, que no donin per fet calendaris ni acords.
2: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard, però la nostra pressa sempre és que les polítiques d'habitatge del tren i de lluita contra la desigualtat avancin.
1: Els comuns han convocat per aquesta tarda la seva executiva per analitzar com avancen les negociacions amb el govern. Si no es torça res, dijous podrien segellar l'actualització del seu acord de pressupostos.
0: Més qüestions. L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sumut que es dirigia a la franja de Gaza, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. De moment, 3CAT Info ens ha confirmat la sala 7 embarcacions de la 60a que participen en la missió i també la detenció de 5 activistes que viatjaven a bord del Tenaz. Ens ho explica l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac dels Comuns, Laura Campos, des d'una de les embarcacions que ha aconseguit fugir.
3: I és la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els dona igual les càmeres, els dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per la xarxa social de la seva actuació, però se senten impunes i envalentonats.
0: Fa dues setmanes, en una altra sala a les embarcacions, els militars van detenir dos activistes durant uns dies, entre els quals el català d'origen palestí Saif Aboukeshek. Rússia ha atacat aquesta nit Ucraïna amb 524 drons, volíem dir, i 22 míssils, i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. L'operació ha castigat, entre d'altres, infraestructures de gas a la regió de Dnipro i també dos vaixells, un d'ells de propietat xinesa, que es dirigien cap al port d'Odessa, el més important del Mar Negre. És un contraatac en resposta a l'atac d'ahir d'Ucraïna, el més gran amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dmitri Peskov és el portaveu del Kremlin.
4: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
0: La guerra ha entrat en una nova escalada una setmana després de la treva unilateral declarada per Putin. El president rus es reuneix dimecres amb el seu homòleg xinès Xi Jinping a Pequín, una trobada que arriba la setmana després de la visita de Trump a la Xina i que va acabar amb una voluntat de cooperació mútua entre els dos països, però sense grans acords. El Kremlin ha defensat que té expectatives altes en la reunió d'aquesta setmana. 6 minuts i arribarem a 3:15. Us ho avançàvem en el sumari. També a partir d'avui alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estenent aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Sentim Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem d'esperar 24 o 72 hores.
0: No tots els bancs ofereixen encara aquest servei. De fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostant el mòbil al datàfon sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com ara Visa, Mastercard, Google o Apple. En economia encara es frena la compravenda d'habitatge. Al març se'n van vendre menys que el mateix mes de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Es van fer unes 10.000 operacions a Catalunya, una xifra que és un 3,5% inferior a la del març del 2025. En el conjunt del primer trimestre, el balanç encara és lleugerament positiu. Durant els primers 3 mesos d'aquest 2026 s'han venut uns 30.100 pisos i cases. Són uns 300 més que en el mateix període de l'any passat. Ara marxem cap a Lleida, que és el municipi amb la diferència socioeconòmica més gran entre el barri més ric i el més pobre. En un extrem ens trobem Ciutat Jardí i en l'altre el centre històric. Les dades les recull l'IDESCAT per a Joan Álvarez.
6: Segons la presidenta de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric, Cristina Armengol, les baixes rendes al barri s'expliquen per qui viu una majoria de gent treballadora sovint no qualificada. Armengol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, afegeix que un dels motius que fan que aquestes persones s'acabin al barri és el fet que els lloguers són més assequibles.
7: El tipus de gent que està venint a viure aquí al Centre Històric en aquest moment, o que hi viu, no és el mateix el que cobra un PO que un enginyer, i enginyers n'hi ha pocs. visquin aquí.

0: I què fa la Paeria per fer-hi front? Doncs promoure la construcció de nou habitatge i d'equipaments. Carlos en Juan és segon tinent d'alcalde.
1: Al millorar les condicions de les persones concretes de més baixa renta i sobretot també a establir possibilitats a través d'habitatge, a través d'equipaments per a que hi vagin a viure persones amb més alta renta.
0: De fet, les quatre capitals catalanes són els municipis on s'observen les diferències més grans entre zones del mateix municipi. Tot plegat ho recull l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT.
2: El Consell Comarcal del Ripollès demana recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe perquè considera que pateixen un greuge en comparació amb la resta de línies, perquè una part encara està tallada i s'han retallat freqüències. Ripoll, Laia Claret.
3: Des del Consell Comarcal consideren que el servei de Renfe hauria de continuar sent gratis com ho era des de finals de gener, per compensar els usuaris pels talls, tram de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident de Gelida. Com a la resta de línies de Catalunya, des del 9 de maig, els ripollesos han tornat a pagar el bitllet i el vicepresident i responsable de mobilitat del Consell Comarcal, Sergi Albric, detalla per què creu que haurien de tornar a tenir-lo gratis.
4: Un cop es treu aquesta vigència d'aquesta gratuïtat, la R3 considerem que el Ripollès encara no opera en plena normalitat. De la Vall de Ribes fins a la Tour de Querol, per exemple, encara s'ha de fer per carretera i després encara hi ha moltes freqüències de tren que actualment encara no s'han recuperat i, per tant, considerem que mentre durin aquestes obres i que el servei no sigui plenament operatiu i sigui eficient, doncs aquesta gratuïtat a la R3 hauria de continuar vigent.
3: Especifiquen que el servei d'autobús s'està convertint en una alternativa. El nombre de passatgers de la línia que va de Camprodon a Barcelona ha crescut un 35% en un any i la que va de Ripoll a Girona un 25%.
2: I encara mobilitat. Al setembre començaran les obres per fer un carril bici de vianants a la Nacional 340 entre Tarragona i les Platges. El projecte també preveu la instal·lació de pantalles acústiques al tram de la 7 que passa per una zona urbanitzada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: L'actuació s'emmarca en un conveni entre el Ministeri de Transports i l'Ajuntament de Tarragona, pel qual se cedeixen fins a 15 quilòmetres repartits entre els dos trams de la N340 i la T11. La inversió puja a uns 13 milions d'euros, que principalment es destinaran a habilitar un carril per a vianants i ciclistes a la N340 fins a Altafulla i a l'entorn del pont sobre el riu Francolí. A més d'humanitzar aquest tram de la Nacional fins a les Platges, també es pretén millorar la comunicació amb els barris de Llevant, tenint en compte la proliferació d'urbanitzacions que s'han convertit en primeres residències, ho apunta l'alcalde Rubén Viñuales.
6: Passarem de tenir una carretera que era la carretera nacional amb més trànsit de tot Espanya, que es diu Ràpid, amb records d'aquell semàfor d'Altafulla, no? Amb aquelles cues quilomètriques que hi havia, i passarà a ser doncs, com una via urbana per unir encara més aquesta meravellosa ciutat que és Tarragona i els barris de Llevant, que són importantíssims, que puguin estar millor connectats amb el centre de la ciutat.
5: Pel que fa al tram de l'A7, s'ha previst la instal·lació de pantalles acústiques en una àrea on també ha crescut la zona d'habitatges i equipaments que queden exposats al soroll generat pel trànsit de vehicles. Les actuacions es faran un cop acabat l'estiu per no perjudicar el gran volum de trànsit que hi ha en aquest punt de la xarxa, a tocar de les platges i diversos càmpings.
2: Arribarem a 3:15, connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem a aquesta hora com se circula a les carreteres, també si hi ha incidències al transport públic. Clàudia Serra, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Força tranquil·litat a les carreteres, tret de la 2 que porta tot el matí tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió frigorífic que ha volcat fa ja més de 4 hores. Trànsit informa que s'estan fent tasques de retirada de la càrrega i que la grua ja ha arribat al punt on s'ha produït aquest accident. De moment es fan desviaments per la sortida 549 a Jorba cap a la Nacional 2. A Òdena, sentit Lleida, precaució perquè també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència. I pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència a la línia R11 de Rodalies, segueix tallada entre les estacions de Figueres i Portbou, hi ha servei alternatiu per carretera.
2: El temps. Aquesta hora la crònica és del Francesc Mauri.
8: Previsió de moment d'una tarda amb temperatura estable, ben insegura en algunes comarques perquè el nord-est reforça la inestabilitat amb ruixats i algunes tempestes. Les més intenses a prop del nord de la Costa Brava. També esperem alguns ruixats, no tan intensos, al Pirineu. I fora d'aquests sectors, més sol, per exemple, la Costa Daurada o també a Ponent. De cara a demà, el termòmetre

0: 4 podria fer fregar ja els 30 graus en algun punt de ponent. Puja a tot el país de forma notable la temperatura, amb màximes de 22 a 27 graus. I entre dimecres i dijous es podran superar els 30 a molts punts de l'interior.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
7: 3CAT Info.
8: Passant un parell de minuts de 3:15, continuem. Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i que s'ha estès fins a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut va decretar ahir una emergència de salut pública mundial per mirar de frenar l'avenç de la malaltia, altament contagiosa i mortífera. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. El gruix de les morts ha estat al Congo, però n'hi ha dos a Uganda, on els ciutadans estan cada cop més preocupats per l'entrada de l'Ebola i reclamen al govern que s'afanyi a prendre mesures. Naomi Kaondo viu a Kampala.
9: M'agradaria que el govern, per una banda, donés informació sobre l'Ebola i la seva transmissió de manera que ho entengui tothom, fins i tot els que tenen menys informació. I d'altra banda, voldria que comencin a adoptar mesures per evitar la seva propagació de manera que ens puguem sentir segurs davant de la malaltia.
8: A la por per la ràpida propagació de l'Ebola s'hi sumen els temors pels efectes econòmics que pugui comptar un confinament de la població. Jennifer Mabadzi treballa en un dels mercats de la capital d'Uganda.
10: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
8: De moment, Ruanda ha tancat fronteres i altres països han instal·lat controls sanitaris a les seves de fronteres. El govern espanyol assegura que el risc a l'estat és molt baix, però desaconsella viatjar a les zones afectades i també demana precaució als que en vinguin. L'Ebola el transmet el ratpenat africà i el contagi entre persones es produeix per contacte amb els fluids corporals de persones infectades. Canviem radicalment de qüestió. Ara cultura. Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El ser querido. I pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger, enviat especial a Cannes. Marc Garriga.
11: Paper Tiger recorda La nit és nostra, una altra pel·lícula del mateix director James Gray, també situada a la Nova York dels anys 80, amb dos germans com a protagonistes. Aquí volia retratar com malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa i criticar així com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. En cap cas, ha dit, volia deconstruir la masculinitat, sinó parlar de tots nosaltres com a éssers humans.
12: Sòfocles ja parlava fa 2.500 anys dels nostres conflictes interns, de la lluita per entendre'ns. El concepte modern no és aquest. Ho són els homes forts sense punts febles. Això és producte dels últims 100 anys. I d'això és del que ens hem de desprendre i tornar a la complexitat de què vol dir ser un ésser humà. Això és el que intento explicar.
11: És el sisè cop que James Gray opta a la Palma d'Or, però aquest cop podria ser diferent, sobretot gràcies a Adam Driver. L'actor, però, s'ha tret mèrit.
13: De veritat, està tot al guió, perquè el meu objectiu és intentar treballar amb els cineastes que crec que m'empenyaran o m'oferiran fer coses que no he fet mai abans.
11: Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
13: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
11: Miles Teller i Scarlett Johansson acompanyen Driver en el que podria ser el millor film que James Gray ha fet mai.
8: Per cert, que Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per aquesta indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per el dia 23 de maig durant la gala de clausura. No deixem les pantalles, ara anem cap a les plataformes.

0: plataformes que estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents que retraten la violència de gènere en un grup d'adolescents, que és Pubertat, i un grup de veïns amenaçats de desnonaments, a Rabalà ja. Òscar Callau.
1: Per què creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual?
2: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una agressió sexual en una colla castellera guardonada amb un Premi Ondas. La història arrenca quan tres adolescents del grup els acusen de violència de gènere a les xarxes socials. Al llarg de 6 episodis, la sèrie descriu la tensió creixent a la colla i la divisió entre els convençuts que hi ha hagut una agressió i els que pensen que tot és una confusió adolescent.
3: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
2: HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, que, com apunta el seu nom, està ambientada al Raval de Barcelona. Els veïns d'un edifici on hi ha un restaurant centenari lluiten col·lectivament contra el fons d'inversió que els vol desnonar i el procés de gentrificació del barri.
0: Doncs aquesta haurem de deixar la crònica que estàvem escoltant. Marxem en directe cap a Sant Sadurní d'Anoia. Està en marxa aquesta presentació del projecte de tren orbital i a aquesta hora podem sentir en directe la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: El projecte que avui donem impuls, el de la línia ferroviària orbital. El primer és com ho veiem des del present o com encaixa aquesta peça en les inversions que estem fent en aquests moments en l'àmbit de Rodalies. Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies. I aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència. De fet, jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. Per tant, no va en detriment, de fet, alimenta i és una peça fonamental per poder-la tenir més mallada aquí, d'aquí a futur. De fet, jo diria que la línia orbital ferroviària és una inversió estructural i estructurant, després m'hi referiré respecte al territori, perquè dona en aquest sistema metropolità, en aquesta zona metropolitana, una mobilitat completa i fa que hi hagi un salt qualitatiu importantíssim i que tingui un potencial completament nou, tal com també deien els alcaldes i alcaldesses. Per tant, aquest és un primer element que volia assenyalar. El segon, aquesta capacitat d'aquest projecte estructurant en el territori i d'interconnectivitat, com es recollia també en el vídeo que hem vist ara, no gens menys, fa que aquesta segona corona o regió metropolitana estigui connectada, com hem vist, des de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, fins a Mataró, al Maresme, enllaçant de manera directa l'Alt Penedès, Vilafranca, Martorell, Baix Llobregat, Terrassa i Sabadell en el Vallès Occidental o Granollers en el Vallès Oriental, acabant, com deia, fins al Maresme. Per tant, sis comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal i això també exigent el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità. I un element també estructurant d'aquest projecte i és que generarà també una millor connectivitat Catalunya endins, perquè aquest nou eix enllaça amb els eixos del litoral, de fet per on es mouen R1, R2, el 80% dels usuaris actuals de Rodalies es mouen en aquests eixos litorals, però també amb aquesta connectivitat a la R3, a la R4, per tant Catalunya endins, Catalunya central, Osona, Ripollès i Pirineus d'una banda i Terrassa-Manresa per l'altra banda amb l'R4. I també amb la R8 de Martorell, Granollers i Cerdanyola Universitat. Per tant, un projecte que fa un salt qualitatiu en aquest arc metropolità, però que alhora també ens apropa a la Catalunya interior i ens dona aquesta mirada estructurant i estructural i d'equilibri territorial Catalunya endins. Tercer element, Catalunya necessita serveis públics a l'alçada d'un país de 8 milions d'habitants. El creixement econòmic i l'augment de l'ocupació només tenen sentit si van en reversió del conjunt de la població, per tant, aquesta prosperitat compartida. Per això calen salaris dignes, fiscalitat justa, perquè la riquesa creada contribueixi, entre d'altres, a finançar serveis i el de la mobilitat és un servei públic fonamental a Catalunya, que faci impossible la cohesió social i la competitivitat de país, també s'assenyalava, no? La competitivitat econòmica i social d'aquest arc. Quan els beneficis es concentren o els salaris no permeten sostenir dignament la vida ni aportar el bé comú, el sistema es desequilibra. i creixen desigualtats i els serveis públics es malmeten i la societat perd qualitat de vida. Per tant, reforçar els serveis públics, donar competitivitat, és un element també, crec, molt rellevant d'aquest projecte, entre d'altres. Quart element, el de la planificació. M'han sentit dir moltes vegades que tenim un país pensat per 6 milions, però ja anem més enllà dels 8. És probable que en aquests últims anys i governs haguéssim pogut incidir més en l'àmbit de la planificació per no trobar-nos en situacions com les que tenim en aquests moments. I, per tant, la planificació que significa aquesta línia orbital ferroviària també farà que governs futurs no es trobin en situacions com les que hem viscut en aquests moments. Per tant, planificar la Catalunya ferroviària del futur és un element, crec, també rellevant. I finalment, l'acord, també se'n parlava, l'acord entre institucions i també la continuïtat institucional. El president Maragall deia, i crec que no s'equivocava gens, que les inversions més importants a Catalunya, si mirem què hi ha al darrere, sempre hi ha l'acord entre diferents institucions. La línia ferroviària orbital és també la conseqüència directa d'un acord amb Esquerra Republicana, que a més dona continuïtat a un treball que havia fet l'anterior govern d'incloure al març del 2024 l'estudi informatiu ja d'un d'aquests trams, el de Sabadell-Granollers. Per tant, crec que aquest també és un element prou rellevant de l'acord que presentem avui. En definitiva, Catalunya es troba davant un escenari de canvis molt intensos. Som 2 milions de persones més i això ens permet créixer. Això no obstant, el que no pot passar és que alguns creixin molt mentre que d'altres, la gran majoria, perdin poder adquisitiu. Per tant, crec que també compartim, en aquest cas amb Esquerra Republicana, el fet que el benefici només té sentit si és a favor de tothom. Els serveis, com el de la mobilitat, aporten progrés, competitivitat, i el seu torn ha de finançar també una vida de més qualitat per tots i per totes. Des del govern, des del departament, estem al costat d'aquest creixement que ha de ser equilibrat, estructurat respecte al territori i, insisteixo, en benefici de tothom. Moltes gràcies.
0: Doncs bé, aquesta ha estat la intervenció de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la presentació d'aquest projecte de tren orbital que ha d'unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. De fet, abans d'aquesta intervenció hi ha hagut una taula rodona, hi ha hagut un torn de paraula per alguns dels alcaldes pels quals passarà aquest projecte, l'alcaldessa de Sabadell, l'alcalde de Vilafranca, l'alcaldessa de Sitges, també de Sabadell, i alcaldes de Montbui, que han relatat també els beneficis que pot aportar al territori un projecte que, per la mateixa Sílvia Paneque, qualificat d'inversió estructural, ha dit que serà un salt qualitatiu importantíssim en la mobilitat i, a més, ha dit que el projecte no anirà en detriment de tots els projectes que ja hi ha pressupostats de millora del servei de Rodalies. Nosaltres deixem aquí aquesta intervenció. Tot el que pugui passar a partir d'ara en aquest acte ho podreu seguir al Catalunya al Dia amb l'Estel Batet, després al Catalunya a Migdia amb Òscar Fernández. Recordem que aquest era un projecte, era un dels punts que Esquerra demanava per poder aprovar els pressupostos de Salvador Illa. Aquest, entre d'altres qüestions, recordem que els republicans també han acordat amb Illa que Catalunya sigui majoritària al Consorci de la Zona Franca. D'aquesta manera, l'Estat cedirà la seva majoria a Generalitat i Ajuntament de Barcelona. Com us dèiem, ho deixem aquí. Tota la informació ara al Catalunya al Dia, amb Estel Batet.
5: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
6: Hisenda tutelarà els comptes de l'Ajuntament de Badalona perquè quadruplica els terminis legals de pagament a proveïdors, 126 dies. Això són més de 4 mesos, triga de mitjana, mentre que el que estableix la llei és un màxim de 30 dies per pagar el que es deu. 126 dies és, com dèiem, una mitjana, però s'han registrat pics de 210 dies de demora, 7 mesos. Davant d'això, el Ministeri d'Hisenda ha inclòs Badalona a la llista d'ajuntaments que estan obligats a acollir-se al mercat mecanisme de pagament a proveïdors. És una mesura que comporta un monitoratge dels números del consistori liderat per Xavier García Albiol i el compliment d'un pla d'ajustament supervisat pel govern espanyol. L'informe de l'interventor municipal és contundent, qualifica la situació d'incompliment flagrant de la llei de morositat i adverteix que, si no s'hi posa remei, l'Ajuntament

0: L'Ajuntament de Badalona podria acabar intervingut. El govern municipal hi treu ferro, diu que ja estan fent la feina i en culpa l'herència que van deixar equips anteriors.
1: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts quan vam entrar i així mateix estem fent regularització de deute.
0: L'oposició no s'ho creu i dispara contra l'alcalde.
2: Poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han hagut de venir de fora per resoldre.
0: Badalona no és l'únic cas que necessitarà d'ajuda externa per resoldre la seva situació. L'Ajuntament de Camarles, al Baix Ebre, també està inclòs en aquest mecanisme de pagament a proveïdors.
3: Catalunya al dia.
0: En parlarem de seguida. Altres notícies d'aquest dilluns 18 de maig amb en Quim Balaguer. Quim, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
0: Serem també Sant Sadurní d'Anoia. Està en marxa, ara ho sentíem, l'acte d'impuls del futur tren orbital que ha de traçar aquest arc per sobre de Barcelona per connectar el Maresme i el Garraf passant pel Vallès. I parlarem també de la falta de socorristes.
4: La Creu Roja no en troba els motius, contractes curts, jornades molt llargues i sous baixos.
5: Demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem, perquè és que no, al final no està pagada, no? Estem parlant de salvar vides.
0: I a Palamós estan repoblant la badia amb els peixos que ara els pescadors han d'anar a buscar cada vegada més lluny.
4: Fan créixer larves en incubadores i després les deixen al mar, prop de la costa, perquè s'acabin de desenvolupar.
6: Catalunya és la primera vegada i és un projecte pilot, amb la voluntat que es pugui escalar d'alguna manera per la Mediterrània. Sí que ho fan a Banyuls.
0: I coneixerem també l'experiència dels estudiants de la Universitat de Lleida que participen en un estudi clínic sobre com la música pot ajudar a millorar el seu benestar emocional.
4: Monitoritzen l'efecte que té la seva assistència a les classes de cant coral i de repercussió corporal que organitza l'Orfeó Lleidatà.
7: El que estem investigant són beneficis en el tema d'ansietat, estrès i depressió i estem mirant també el sistema nerviós autònom.
0: Activitats que per alguns d'ells ja s'han convertit en imprescindibles dins la seva rutina. Després el sentireu com, mai més ben dit, canten les virtuts d'aquesta experiència. Mirem també cap a les carreteres i cap a les vies. Tenim cap incidència a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
8: Doncs sí, hi ha diverses vies tallades per accident. Tallada la C25 a Santa Coloma de Farners, sentit Girona. Es fan desviaments per la sortida 225. I l'A2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió frigorífic que ha volcat fa ja més de 4 hores. Recordem que en aquest cas es fan desviaments per la sortida 549 a Jorba, cap a la Nacional 2. A l'A2 a Òdena, sentit Lleida, també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència.
0: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui encara amb el paraigua i la rebequeta sota el braç, eh?
9: Doncs sí, bon dia. Avui encara d'aquesta manera, però atenció als propers dies perquè la rebequeta la guardarem, però amb rapidesa, perquè algunes comarques s'acostaran als 30 i en alguns punts, a partir de dijous, divendres, superaran amb claretat els 30 graus. Per tant, doncs, res a veure el que tenim avui de temperatura amb el que tindrem els pròxims dies i, efectivament, també ruixats, però que no cauen a tot arreu. Hi ha zones amb un bon sol, sobretot al sud. De moment, entre Sant Pere de Riudebitlles i la zona propera, entre 20 i 25 litres per metre quadrat, el Port del Comte 17, Alinyà 16, Organyà 15, Sant Romà de Vella 12 o Barcelona, l'Observatori Fabra, 11 litres.
0: I ben puntuals, a la 1:54 arribaran els esports. Amb quins titulars avui, Biel Cadilla, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Doncs mira, d'aquí poc més d'una hora, a les dues es formalitzarà la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça fins l'any 2028 amb un altre d'opcional. El Girona es jugarà la permanència a primera en l'última jornada de Lliga contra l'Elx després de perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Nàstic es jugarà al camp de l'Hèrcules, la seva permanència també, en aquest cas, a primera de federació. Els granes, en aquesta última jornada hauran de guanyar o aconseguir com a mínim un resultat millor que el Tarazona, i el Vilassana ha guanyat la Copa de la Reina després de superar el Gijón a la final per 3-1. És el quart títol de la història del club del Pla d'Urgell.
0: Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, l'Aurora Guindo i l'Imma Matas a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
3: Catalunya al dia.

0: En marxa aquesta hora l'acte de presentació de la nova línia de tren orbital que el 2040 hauria d'unir el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Aquesta nova infraestructura és clau perquè el govern de Salvador Illa acabi desencallant els seus primers pressupostos que, si res no es torça, acabarà aprovant aquesta mateixa setmana un cop s'hagi tancat l'acord amb Esquerra Republicana. I aquest acte per escenificar tot això s'està fent a Sant Sadurní d'Anoia. Allà hi tenim en Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: És un acte que ha començat amb veus d'alcaldes defensant aquesta infraestructura, aquest tren orbital, oi?
1: Sí, bàsicament el món local el justifica i el defensa des de dos punts de vista, que és un projecte de país que millorarà la vida de la gent i que aportarà competitivitat al territori. Han explicat, per exemple, que moltes empreses els costa d'instal·lar-se per les dificultats que tindrien els treballadors per arribar tal com va Rodalies. Hem sentit, per exemple, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, justificant la línia orbital i defensant-lo com a manera d'entendre el país més enllà de la capital de Barcelona.
2: Que crec que també és una manera d'entendre el país, molt més enllà d'aquest barcelonacentrisme. Jo sempre dic que volem que la capital li vagi bé, quan a la capital li va bé ens va bé a tots, però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris.
1: O l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha dit que aquesta línia orbital s'ha de defensar però no ha d'anar en detriment de les necessitats del dia a dia, en el seu cas l'R2 Sud.
3: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país, és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
1: La línia orbital servirà a una població de 3,2 milions d'habitants.
0: I quins detalls coneixem més d'aquesta línia, Joan?
1: Doncs mira, si entrem en detall, podem dir que tindrà 120 quilòmetres, 68 s'han de construir de nou, 46 seran en túnel, tindrà 40 estacions, 23 s'han de fer noves, comportarà una inversió de 5.200 milions que assumirà l'Estat a través del pressupost, del finançament europeu i també la col·laboració público-privada, un calendari d'execució des de l'any que ve fins al 2041 i una previsió que el facin servir 30 milions d'usuaris l'any.
0: I això hauria d'estar acabat el 2040. Sabem algun detall més d'aquest calendari d'execució de l'obra?
1: Sí, avui ens han detallat una mica més aquest calendari. Aquesta execució entre el 2027 i el 2041 s'estructuraria en 5 fases. La primera, anomenada fase 0, seria la més pròxima, perquè es preveu que entri en servei abans del 2030, i es tractaria de reforçar l'actual R8 entre Granollers i Martorell, actualment infrautilitzada, per fer-hi passar d'un a dos trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors, els ja previstos en ferrocarril a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer amb Rodalies a Riusec, al Baricentro. Les altres fases, per aquest ordre, enllaçarien Granollers amb Terrassa el 2034, Mataró amb Granollers el 2037, Terrassa amb Vilafranca el 2040 i una última Vilafranca amb Vilanova el 2041.
0: Molt bé, Joan, doncs són detalls que surten d'aquest acte que s'està fent a Sant Sadurní d'Anoia i ara mateix està intervenint el president de la Generalitat, Salvador Illa. El podem sentir.
4: En províncies senceres del País Basc, que és una zona on també genera molta prosperitat. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses grans, petites i mitjanes que hi ha en aquests territoris. No? És també una aposta pel futur, ho he dit abans, no? Per les infraestructures de planificació i d'execució de les infraestructures que el país necessita al segle XXI. Nosaltres hem de pensar en el segle XXI, hem de pensar endavant. I és, per tant, també un disseny de com volem que sigui el país, el model de país, deia el president d'Esquerra Republicana, que volem pel segle XXI.
0: Doncs és el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquesta infraestructura, aquesta línia orbital, en un acte en què també intervé el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, perquè serà el que ha permès desencallar l'aprovació d'aquests pressupostos de la Generalitat, els primers comptes que aconseguirà aprovar Salvador Illa.

0: 4 minuts i un quart de dues del migdia. Seguim endavant amb altres qüestions. El Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els comptes de l'Ajuntament de Badalona perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició, es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals per culpa de la mala gestió, diuen, del govern de Xavier García Albiol. L'executiu local, en canvi, treu ferro a la mesura. Anem, doncs, cap a Badalona. David Àngela, com s'ha arribat fins aquí?
1: Hola, bon dia. Hi ha disparitat d'opinions, com sempre, però tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol i ha arribat a superar fins i tot els 200 dies. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
2: Jo crec que tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
3: La situació de gestió pública d'aquest ajuntament és catastròfica. Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
4: I el que a mi no em serveix són les excuses d'en Xavier García Albiol, que diu que ell passava per aquí quan en el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
5: No està realment fent funcionar l'Ajuntament. Ja li està bé aquest soroll de caos perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
0: Però el govern de Xavier García Albiol ho minimitza i tira pilotes fora.
1: Segons Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcalde, l'Ajuntament no està intervingut i diu que, de fet, és una situació que s'arrossega des del 2018, però aclareix que ja s'han pres mesures.
6: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts quan vam entrar, com per exemple la neteja, i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades. I prova d'això és que, per exemple, al ple de desembre vam portar un paquet de 30 milions de factures per pagar. Aquest dijous portem un altre paquet de 16 milions i en els propers plens anirem portant més paquets de factures.
1: De 26 ajuntaments, només n'hi ha 2 de catalans, inclosos pel Ministeri d'Hisenda en la llista d'entitats locals que hi ha en el procediment de pagament a proveïdors del 2026. A banda de Badalona, també hi ha el de Camarles, al Baix Ebre.
0: I de Badalona a Lleida ens fixem en una dada que retratarà la realitat socioeconòmica d'aquesta ciutat. De Lleida, la capital del Segrià, és el municipi amb la diferència més gran entre el barri més ric i el barri més pobre. En un extrem ens trobem Ciutat Jardí, en l'altre, el centre històric. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
7: Hola, bon dia, Estel.
0: I per què aquesta diferència tan gran?
7: Doncs mira, podem sentir la presidenta de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric, Cristina Armengol, que diu que les baixes rendes al barri s'expliquen perquè hi viu una majoria de gent treballadora, sovint no qualificada. Armengol afegeix que un dels motius que fan que aquestes persones acabin al barri és el fet que els lloguers són més assequibles.
8: El tipus de gent que està venint a viure aquí a Centre Històric en aquest moment o que hi viu. No és el mateix el que cobra un PO que un enginyer. I enginyers n'hi ha pocs que visquin aquí.
7: I què és el que fa la paeria a l'Ajuntament per fer-hi front? Doncs promoure la construcció de nou habitatge i d'equipaments. Ara sentim Carlos en Juanes, que és segon tinent d'alcalde.
9: Al millorar les condicions de les persones concretes de més baixa renta i sobretot també a establir possibilitats a través d'habitatge, a través d'equipaments per a que hi vagin a viure persones amb més alta renta.
7: De fet, hem de destacar que les 4 capitals catalanes són els municipis on s'observen les diferències més grans entre zones del mateix municipi. Tot plegat ho recull l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT.
0: Molt bé, gràcies, Pere Joan. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I ara, un dia més, tornem a parlar dels mestres. Torna a haver-hi vaga. Amb una hora de retard per la pluja, està previst que comenci ara la manifestació de mestres i professors del Barcelonès. Avui toca el Barcelonès. Recorren el centre de Barcelona fins al Departament d'Educació. És una protesta que arriba després que l'USTEC hagi qualificat de decebedor que els socis de govern no vulguin incloure les seves reivindicacions en les negociacions pels pressupostos. És per això que el sindicat majoritari en l'àmbit de l'educació ha enviat aquest matí una carta a tots els diputats del Parlament perquè en els pròxims pressupostos incorporin les partides necessàries per donar resposta al conflicte. Música. I tot això, com us deia, més al mar de fons que acompanya aquesta protesta d'avui amb aquesta manifestació a Barcelona. I tenim una unitat mòbil seguint-la amb en Pep Casanovas i la Sara Canyete. Sara, bon dia.
10: Hola, bon dia, Estel.
0: En quin punt us trobeu ara? Perquè la pluja ha dificultat una mica que es fes aquesta protesta, no?
10: Totalment. La pluja ha deslluït aquest acte central previst per avui al migdia, aquesta manifestació que, com bé deies, ha començat amb molt retard, però que ha anat molt per feina. De fet, ja estem pujant al carrer Aribau, estem a punt d'arribar a Via Augusta perquè el punt i final d'aquesta manifestació és a les portes del Departament d'Educació. Hi ha molts menys participants, segurament això també ha facilitat que anés tan de pressa, i ho ha deslluït sobretot si tenim en compte que hem vist grans mobilitzacions aquest any per part del sector educatiu. En tot cas, els sindicats saben que aquesta és una setmana clau, en part per això han decidit mantenir-la, estan pendents de rebre una nova proposta del Departament abans de la reunió de dimecres i també de la negociació d'aquests nous pressupostos. Insisteixen a demanar responsabilitat i solucions a tots els grups polítics. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
11: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
10: Entre els manifestants trobem molt d'escepticisme. Tenen poca confiança en que aquesta setmana es trobi una solució, però diuen que ho han de seguir intentant i demanen al govern que els escolti. Diuen que són molts docents els que fa dies que surten al carrer i que això ha de venir d'algun motiu.
0: Entesos, doncs, gràcies, Sara Canyete, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Bon dia.
10: Bon dia.
0: L'acció de protesta més destacada d'aquest matí, però, ha estat el bloqueig de l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. 450 mestres i professors han desplegat pupitres, han posat taules davant del temple. Miquel Jarque, bon dia.
12: Hola, bon dia, Estel.
0: I tot això acompanyats d'un fort desplegament policial, no?
12: Sí, de fet, els Mossos d'Esquadra han fet dues identificacions. Els docents han muntat una taula, taules, cadires, com si fos una escola, a les portes del temple, han picat amb les mans els pupitres i han reiterat les seves reivindicacions. Laia Ferrés, delegada de l'USTEC.
13: Sí, avui és molt important. Jo crec que la pressió que existim als carrers es veurà reflexada amb l'acord que ens plantegin.
12: I tot això davant l'indignació dels visitants que tenien l'hora reservada i no han pogut accedir a la basílica.
0: Gràcies, Miquel, bon dia.
12: Ara.
0: Ara falten 10 minuts, una miqueta més, per arribar a 2:15 del migdia. I un altre col·lectiu que està en peu de guerra són els agents rurals. Han convocat 3 dies de vaga la setmana que ve, del 26 al 28 de maig. Reclamen millores laborals i més plantilla, assegurant que la falta de personal s'ha agreujat arran del dispositiu per combatre la pesta porcina i que això tensiona els efectius i deixa a l'aire altres tasques que tenen assignades, com la lluita contra els incendis. Aquest matí hi ha hagut una reacció dels dirigents del cos dels agents rurals des de Lleida. Estela Busoms, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I encara hi ha opcions que la vaga es desconvoqui o no?
14: D'opcions n'hi ha, perquè divendres hi ha una nova reunió, hi ha negociacions, però els sindicats ara per ara no són gaire optimistes. El llistat de greuges, de fet, és llarg, se senten discriminats respecte a salaris i condicions laborals comparat amb els altres cossos del Departament d'Interior i, sobretot, alerten de l'impacte que té el dispositiu per eliminar els senglars de Collserola en una plantilla, diuen, massa curta per fer-ho tot. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, i Héctor Mahamud, del sindicat IACATAC.
15: Tot l'operatiu, tota la demanda d'agents que van a l'operatiu de contenció de la PPA fa que les comarques hagin quedat molt buides.
16: La nostra tasca prioritària hauria de ser, doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, o una gran part, això es deixarà de fer i pot ser un drama. Aquí hi ha vides en perill.
14: L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, respon que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi hagi un alt risc d'incendi.
17: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
14: Ho ha dit des de Lleida, on avui s'ha presentat el pla estratègic del cos d'agents rurals, que preveu arribar a 1.300 agents el 2030. Ara n'hi ha 790.
0: Doncs una nova protesta que s'afegeix també a les mobilitzacions ja convocades pels mestres. I recordem-ho també, vaga de Renfe, finals de maig, principis de juny, convocada en aquest cas per la UGT i Comissions Obreres. Gràcies, Estela. Bon dia.
14: Bon dia.

0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva possible relació amb la mort violenta d'un altre home a Reus. Dissabte al migdia, la policia va rebre l'avís d'una baralla a l'interior d'una masia aquí a la capital del Baix Camp. Miquel, què en sabem?
1: Doncs poca informació. Fons dels Mossos ens diuen que al mas s'hi van desplaçar diverses dotacions, que en arribar-hi van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència i dos homes més de 46 i 79 anys que van ser detinguts per la seva possible relació amb els fets. El cas està sota secret de les actuacions i de moment s'ha desplegat la policia científica en aquest mas i s'estan recollint proves a l'escenari del crim. Els Mossos preveuen que en les pròximes hores, els dos detinguts passin a disposició del jutjat de Reus.
0: Hi ha hagut acord de conformitat previ al judici per la mort d'un bomber a Vilanova i la Geltrú. Això va passar el 2021. Avui havia de començar el judici per l'accident que va patir aquest bomber quan es va veure atrapat a l'incendi d'una nau i no en va poder sortir. La família exigia saber la veritat sobre què va passar. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
2: Hola, Estel, bon dia.
0: Els acusats eren dos bombers que treballaven en el mateix incendi. Què s'ha acordat, per tant, abans del judici?
2: Mira, els dos acusats, un caporal i el bomber que treballava en binomi amb la víctima, que es deia Joan Liebana, han acceptat haver comès un delicte d'homicidi per imprudència menys greu. Això rebaixa la pena de presó a multa, en lloc dels 3 anys i 3 mesos que s'havien demanat pel caporal que dirigia l'operatiu i els 2 anys pel bomber que l'acompanyava. L'acord contempla multes de 5.400 i 4.500 euros respectivament. Després de 5 anys d'instrucció del cas, divendres es va arribar a aquest acord que evita una setmana de judici per esclarir, com deies, què va passar i quin va ser el comportament dels bombers. L'entorn del bomber mort volia saber per què, quan es va decidir sortir de la nau incendiada, aquest bomber de 30 anys va quedar dins i no en va sortir. Les acusacions es van centrar en el comportament de qui dirigia l'operatiu i del bomber que treballava directament amb ell. Avui tots dos s'han personat en el judici amb els seus advocats, han acceptat aquesta pena d'homicidi per imprudència menys greu i el pagament de la multa. En acabar, ha aflorat el dolor de la família i les emocions contingudes durant tots aquests anys.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona. Ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció després que la primera no cobrissin totes les places. I és una situació que no és només pròpia de Tarragona, sinó que es repeteix en altres indrets. La Clara Chavarría ens ho explica amb més detall.
3: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació crítica per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes de socorristes són de 3 o 4 mesos amb jornades molt intenses i sous baixos. Aquesta realitat fa que molts professionals acabin buscant feina en altres sectors. Un exsocorrista qualificat que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat posa en valor aquesta feina i demana una millora de condicions.
4: El problema també és el tema de les condicions, no? Que no acaben de compensar. Últimament cada vegada demanen més requisits i demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Ara això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions, més personal i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem, perquè és que no, al final no està pagada, no? Estem parlant de salvar vides.
3: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció en no aconseguir prou personal amb una primera crida. S'ofereixen una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre. I a finals d'aquesta setmana es faran aquestes segones proves de selecció, que es dividiran en dues parts, una de teòrica i una de pràctica.
0: Doncs en seguim parlant amb l'Aleix Font, que és responsable de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat. Senyor Font, bon dia.
5: Hola, bon dia, gràcies.
0: Es preveu aquesta segona convocatòria de places per socorrista després que la primera no es pogués complementar amb aquestes places que s'oferien. Què creu que passarà ara?
5: Doncs creure ja no tenim gaire clar el que passarà. Nosaltres esperem que se presenti algú més de gent amb aquesta convocatòria. També entenem que la gent amb aquestes edats doncs, té institut, té universitats, té exàmens finals o parcials. Llavors, esperem que...

0: tema de que a la primera convocatòria no vingués tota la gent que esperàvem, doncs sigui fruit una miqueta també d'això, i esperem que amb aquesta convocatòria doncs puguem com a mínim omplir les places que necessitem per obrir el servei.
1: Ara sentíem aquest testimoni que deia, clar, cada vegada ens demanen més titulació, més formació, però clar, la temporada és curta, els sous són baixos, les jornades molt intenses. Entén aquestes reivindicacions que caldria potser millorar les seves condicions laborals?
0: Sí, 100%. Al final és el que... Són una molt intensa, són entre 8 o 9 hores, depèn del servei. Són molts dies a la setmana, són moltes hores a la platja, amb el sol, molta gent al voltant, has d'estar atent, no pots estar-te dormint mentre estàs treballant. Llavors és una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Sí que se va treure un conveni últimament que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes. Llavors, potser la gent d'aquestes edats, que al final el socorrisme està sobretot complert amb gent d'edats entre 18, 19 fins a 23 anys que està estudiant i que es complementa amb la feina, doncs poder buscar feines on no requereixi tanta titulació el tema de poder estar treballant durant la mateixa temporada, realment.
1: Clar, l'estiu passat vam tenir 20 morts a les platges catalanes, 28 si comptem també els de piscines i rius. Per tant, és una figura imprescindible. Com preveuen aquesta temporada d'estiu, que de fet li deu faltar poc per començar, no? A mitjans de juny, crec que arrenca.
0: Sí, bé, nosaltres vam començar aquesta setmana passada, dissabte, 16 de maig, només amb una platja, però sí, tot el servei complet comença el 16 de juny. Llavors, nosaltres no tenim una previsió de la temporada perquè depèn molt doncs, de l'estat de la mar, l'estat del clima, de la gent que vingui a la platja. És una miqueta molt... És molt variable tot. Llavors, nosaltres esperem doncs, que se comporti tot una miqueta tal com hauria de ser i no haver de lamentar aquestes morts que vam lamentar l'any passat.
1: Doncs esperem i també esperem que hi hagi prou socorristes per fer-se càrrec d'aquesta campanya d'estiu que és a punt de començar. Senyor Aleix Font, responsable de platges de la Creu Roja de Tarragona, gràcies per atendre el Catalunya al dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per l'espai.
2: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: A punt d'arribar a 2:15 del migdia, ens queda només un minut. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria. Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió de 400 milions en total a la planta d'Alcanar, al Montsià. Des de Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
1: I com volen aconseguir reduir aquestes emissions?
3: Doncs mira, amb tres grans eixos. Primer, substituint el combustible que s'utilitza avui dia per fonts més sostenibles, donant una segona vida a productes ja existents amb fonts d'energia com la biomassa i utilitzant també noves primeres matèries que no contaminin. Tomàs Castillo és el president del comitè d'empresa de la planta del canal Montsià.
4: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa i la calissa, al patir temperatura, emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
3: Ara unes 300 persones en depenen directe o indirectament. En total, el projecte de Cemex s'enfila fins als 382 milions d'euros que comportaran una major especialització.
4: Ja de per si la cimentera ofereix un treball de qualitat, ens especialitzarem més i vindrà gent, nous treballs que també estaran molt més qualificats, no?, i especialitzats en aquestes tipus de tecnologies, no, de combustibles, diguéssim, que no són fòssils, però supos que comportarà un creixement per a la planta, per a la plantilla.
3: La ubicació de la fàbrica catalana ha tocat una pedrera i hem sortit del mar i el context econòmic internacional han afavorit que es materialitzi la inversió.
1: Doncs tornem a en aquesta hora cap a Sant Sadurní d'Anoia. Allà, com us dèiem, s'estava fent aquest acte sobre la nova via de tren orbital. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han defensat la importància d'aquesta nova línia que s'ha presentat fa poca estona. És un nou tren que pagarà l'Estat i que estarà fet el 2040 i que deixa ja molt encarat un imminent acord pels pressupostos. Sant Sadurní d'Anoia, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Ha acabat fa poca estona aquest acte on el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han escenificat l'acord per tirar endavant la nova línia de tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona amb un cost total de 5.200 milions d'euros. El president Salvador Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords per impulsar projectes d'aquesta envergadura.
6: Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. Ho agraeixo.
5: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat la importància d'aquest nou corredor ferroviari que ha d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca, del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
7: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
5: L'acord pel tren orbital és el desllorigador que plana l'acord entre el govern i Esquerra per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat.
1: Entesos, doncs, gràcies, Marta Corbalán. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
2: Catalunya al dia.
1: Doncs parlant de trens, encara el Consell Comarcal del Ripollès demana recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe perquè considera que pateixen un greuge en comparació amb la resta de línies. I és que una part d'aquesta R3 encara està tallada i algunes freqüències s'han retallat. Laia Claret, de fet, qui s'ha de desplaçar aposta cada vegada més per l'autobús, que no para de créixer en demanda, no?
8: Correcte, és ben bé així. Des del Consell Comarcal consideren que el servei de Renfe hauria de continuar sent gratis, com ho era des de finals de gener, per a compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident de Gelida. Com a la resta de Catalunya, el dia 9 de maig, els ripollesos han tornat a pagar el bitllet i el vicepresident i responsable de mobilitat del Consell Comarcal, Sergi Albric, detalla per què creu que haurien de tornar a tenir-la gratis.
9: Un cop es treu aquesta vigència, aquesta gratuïtat, la R3 considerem que el Ripollès encara no opera en plena normalitat. De la Vall de Ribes fins a la Tour de Querol, per exemple, encara s'ha de fer per carretera i després encara hi ha moltes freqüències de tren que actualment encara no s'han recuperat i, per tant, considerem que mentre durin aquestes obres i que el servei no sigui plenament operatiu i sigui eficient, doncs aquesta gratuïtat a la R3 hauria de continuar vigent.
8: Especifiquen que el servei d'autobús s'està convertint en una alternativa. El nombre de passatgers de la línia que va de Campordona a Barcelona ha crescut un 35% l'últim any i la que va de Ripoll a Girona un 25%.
1: Gràcies, Laia. I al setembre començaran les obres per fer un carril bici i de vianants a l'N340 entre Tarragona i Altafulla. El projecte també preveu la instal·lació de pantalles acústiques al tram de l'A7 que passa per una zona urbanitzada. L'actuació al tram de la Nacional també busca, Clara Chavarría Domingo, millorar la comunicació amb els barris de Llevant.
10: Sí, perquè aquests últims anys han proliferat les urbanitzacions on els habitatges s'han acabat convertint en primeres residències. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
11: Passarem de tenir una carretera que era la carretera nacional amb més trànsit de tot Espanya, que es diu Ràpid, amb records d'aquell semàfor d'Altafulla, no? Amb aquelles cues quilomètriques que hi havia i passarà a ser doncs, com una via urbana per unir encara més aquesta meravellosa ciutat que és Tarragona i els barris de Llevant, que són importantíssims, que puguin estar millor connectats amb el centre de la ciutat.
10: Pel que fa al tram de l'A7, s'instal·laran pantalles acústiques en una àrea on també ha crescut la zona d'habitatges i equipaments que queden exposats al soroll del trànsit. Les intervencions, que pugen a 13 milions d'euros, s'emmarquen en un conveni entre el Ministeri de Transports i l'Ajuntament, pel qual se cedeixen fins a 15 quilòmetres repartits en aquests dos trams de carretera. Els treballs es faran un cop acabat l'estiu per no perjudicar el gran volum de trànsit que hi ha en aquest punt de la xarxa a tocar de les platges i diversos càmpings.
1: Dos detinguts a Manresa per insultar i agredir un grup de dones musulmanes. Dues dones grans han hagut de ser traslladades a l'hospital després de rebre cops de puny a la cara. Això va passar ahir al vespre, davant la terrassa d'un bar. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar fins a 7 dotacions dels Mossos d'Esquadra que imputen als detinguts un delicte d'odi. Des de Manresa, Natia Dell, què més en sabem?
12: Doncs mira, el que sabem és que els detinguts són un home i una dona d'uns 50 anys, són els que haurien iniciat la baralla, on van acabar

a implicades diverses persones. Tot va començar quan la parella estava asseguda en una terrassa d'un bar a la baixada dels Drets de Manresa i es dedicava, segons testimonis, a insultar les dones que passaven amb mocador al cap. Fins al punt que al passar un grup de

0: de parlar amb diversos testimonis, se la van endur emmanillada.
1: I avui i demà a Barcelona s'hi celebra el Fòrum Barcelona 2026 sobre el lideratge de les ciutats per la justícia racial. Durant l'acte inaugural de les jornades, l'Ajuntament ha presentat el primer pla antiracista de la ciutat que s'ha de desenvolupar entre aquest any i el 2036, una dècada, per tant. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bon dia.
2: Bon dia. El pla vol ser una eina per combatre el racisme de manera estructural, transversal i a llarg termini. S'ha realitzat amb la col·laboració del Consell Assessor Antiracista i s'estructura en 6 eixos estratègics, 23 mesures i més de 100 accions diferents. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat la voluntat que aquest pla els ajudi a transformar les institucions, a lluitar contra el racisme a la ciutat i a la vida quotidiana i a fer que Barcelona es converteixi en un referent a nivell internacional.
3: Tot això ho farem amb mesures concretes, com accions contra el racisme immobiliari, amb mesures per garantir la denúncia segura i per tenir més representativitat o que sigui més coherent la representativitat en els òrgans de participació de l'Ajuntament amb la realitat social de la nostra ciutat.
2: Aquests 6 eixos sobre els quals s'estructura el pla són la transformació institucional, les dades i el coneixement, la participació, la societat civil i els defensors de drets, la prevenció, la sensibilització i canvi cultural, la protecció, atenció i reparació i la projecció, les aliances i la incidència.

0: Dos quarts i mig de dues, Sant Cugat del Vallès continuarà de moment sense comissaria de la Policia Nacional i, per tant, sense oficina per tramitar el passaport o el DNI. Aquest estiu farà 2 anys que la caserna, que estava de lloguer en un edifici municipal, va tancar. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Tant l'Ajuntament com el govern espanyol diuen que volen restablir el servei, però no es posen d'acord en com fer-ho, no?
1: No pas, no hi ha acord. L'Ajuntament diu que va ajudar a buscar locals per instal·lar la comissaria i establir el servei de DNI. El tinent d'alcalde de Sant Cugat, Jordi Puigneró, explica que el tema és que no volen pagar el lloguer.
2: Evidentment, el local l'han de pagar, una saldaria. El local que estaven, que era un local municipal, tenien un contracte d'aquests de renda antiga que pagaven 4 duros. Van ser ells els que van decidir marxar. Si volen ara llogar un local, pretenen que els hi posem gratis. El servei és seu. Són ells els que han de decidir pagar-lo.
1: Des de la delegació del govern sostenen que si l'Ajuntament col·labora, en 15 dies hi hauria una nova comissaria a Sant Cugat. Això sí, demanen que el local sigui de franc, un aspecte que l'Ajuntament no contempla.
2: No sé, en cap moment hem dit que no volem aquest servei. El que no farem és pagar-lo. Això què és? Això és un xantatge en tota regla? Si no volen prestar el servei de DNI, cap problema. Que deleguin la competència a la Generalitat.
1: La possibilitat que una unitat mòbil faci el servei tampoc tira endavant.
2: Aquest tipus de furgonetes estan previstes per municipis de 100 habitants. Algú creu que Sant Cugat ha de tenir un servei de furgoneta? Escolta, si volen posar que el posin, no tenen cap problema. Ja els hi vam buscar un lloc i tot. Van dir, escolti, ja li portarem la furgoneta, però vostè gestiona la cita prèvia i fa totes les gestions. Va, li vam dir, escolti, però que aquest servei el presten vostès, que no el presta l'Ajuntament.
1: A prop de fer 2 anys, aquest estiu, que la comissaria va tancar, el PP ha presentat una petició al Congrés perquè Sant Cugat recuperi el servei d'expedició del DNI al passaport. El PSC del municipi ha engegat una campanya de recollida de firmes amb el mateix objectiu.

0: Repoblar la badia de Palamós de peixos que cada cop els pescadors han d'anar a buscar més lluny. Aquest és l'objectiu d'un projecte pioner a Catalunya que es farà durant 3 anys i que, si funciona, es vol estendre pel Mediterrani. Com ho faran? Doncs agafaran les larves acabades de néixer, ho faran amb xarxes mil·limètriques, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. I quan començaran a fer-ho i de quins peixos estem parlant, Fèlix Martín?
1: Què tal? Bon dia. Doncs començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys capturaven més a prop de la costa. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires... Però encara han de fer un estudi genètic per decidir exactament què aniran a buscar i a on. Ho ha explicat per al Catalunya al Dia la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
2: No és que no hi siguin, però és cert que com que el mar... un ecosistema que a causa del canvi climàtic es va veient afectat, doncs tota la seva biodiversitat també es veu afectada. Llavors, amb aquests projectes de repoblament, el que fem és assegurar la biodiversitat.

0: tancat amb el pas del temps.
1: Els pescadors faran sortides específiques per anar a buscar aquestes larves, aquests alevins de peixos. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure.
2: I hi ha alguna referència prèvia, no, Fèlix, d'aquesta iniciativa de recollir, diríem, alevins de peixos i criar-los per restaurar antics caladors?
1: Sí, sí que n'hi ha. Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral de Catalunya.
0: Catalunya és la primera vegada i és un projecte pilot, sí, amb la voluntat que es pugui expandir, traslladar, que pugui escalar d'alguna manera per la Mediterrània. Sí que ho fan a Banyuls, sota a l'Observatori Oceanogràfic de Banyuls, que depèn de la Universitat de Sorbona de París, i ells són un dels socis també del projecte i que ens faran tota la formació per poder implementar aquí Palamós.
1: Aquests dies estan fent els últims preparatius. Al juny començarà l'estudi i l'objectiu és fer les primeres captures a finals d'any. El projecte es prolongarà fins al juny de l'any 2029 i, a més, el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós també hi participa la Universitat de Girona.
2: Dos minuts i tres quarts de dues, el ple de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat avui la licitació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus. S'hi destinaran 160 milions d'euros en els pròxims 8 anys. És un 33% anual més que l'últim exercici. L'alcalde de la capital del Maresme, David Bote, té molt clar l'objectiu del nou contracte.
3: Som conscients que és un dels temes que la ciutadania, doncs, ens demana, ens reclama que millorem i volem que el dia d'avui es converteixi en un punt d'inflexió per millorar, escoltar, respondre, actuar i donar resposta a les necessitats de la ciutat.

0: fer amb això? Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra constata que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot afectar la precisió dels diagnòstics i la confiança en el metge. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia. La investigadora de la UPF, Joana Pena Tarradellas, assegura que els estudis fets a diferents països apunten que la discordança lingüística, que és quan el metge no parla la llengua preferida del pacient, no afecta només a les persones nouvingudes. També afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
2: En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
1: L'estudi de Pena Tarradellas vol comprovar ara si aquestes hipòtesis també es reprodueixen en el cas català.
2: Amb els resultats que tenim dels estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
1: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques de la discordança lingüística a Catalunya.
0: I el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
0: A veure, l'esquetamina, crec que ho hem parlat alguna vegada en aquest programa, és una droga, per deixar-ho clar.
3: Sí, és un derivat de la ketamina, que és un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
4: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
3: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 165 persones. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia d'electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85%. Es calcula que el 6% de la població té depressió i en què un d'aquestes, un terç, és resistent.
5: Catalunya al dia.

0: A Lleida, estudiants de la UDL, la Universitat de Lleida, han començat un estudi clínic per analitzar l'impacte que té fer activitats musicals en grup per al benestar emocional. Són uns 30 alumnes que durant una hora a la setmana assisteixen a classes de cant i de percussió corporal. Júlia Albacar, tu has pogut parlar amb alguns dels participants i què t'han explicat?
1: Bon dia, doncs que tot i que al principi els hi va costar inscriure-s'hi, ara asseguren que els és imprescindible. Sentim la Paula, estudiant d'infermeria.
2: Van oferir que el meu projecte i van dir, vinga, ens apuntem i mirem com és com l'experiència. I va ser un canvi totalment. Estar amb els amics, cantar, riure, i és molt guai.
1: A les classes aprenen cant coral o treballen la coordinació de grup a través, per exemple, de la percussió corporal. El Medí és estudiant de fisioteràpia i la Laura d'infermeria.
3: Eren exercicis que pareixen molt estúpids, però sí que de veritat funcionaven bastant el que va ser la nostra tècnica vocal i corporal.
4: Hemos notado todos que era pasaba la semana y estamos como pendientes de que el viernes teníamos coro.
1: Alguns fins i tot venen en bus des del campus d'Igualada per fer les classes. L'estudi l'impulsa en la Universitat de Lleida en col·laboració amb l'Orfeo Lleidatà i bàsicament el que s'estan analitzant és com la música i sobretot les activitats en grup poden arribar a disminuir l'estrès i millorar l'estat d'ànim dels estudiants. La doctora Cristina Bravos, la directora de l'estudi clínic.
5: El que estem investigant són beneficis en el tema d'ansietat, estrès i depressió i estem mirant també el sistema nerviós autònom.
1: Que reconeixia que al principi va costar convèncer els estudiants, sobretot per la càrrega de feina que tenen.
5: Els alumnes a l'inici va costar molt. Al final els vam haver una mica d'anar darrere i convèncer-los, bueno, el típic amb notes, però al final ha sorgit una experiència molt positiva. Tots volen continuar.
1: I apunta que tot i que és un estudi, és una proposta que ha vingut per quedar-se a la universitat.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria són estrenes, i un concert inaugural que farà Sílvia Pérez Cruz. Montse Mas.
1: Bon dia. La Sala Gran obrirà el setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Liddell. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC. Una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
2: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant. Però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
1: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victòria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
0: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte. L'organitza la Beauty Cluster, que és una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria i està adreçada tant a professionals del perfum com al públic en general. Barcelona, Anna Escura.
3: L'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat, s'han organitzat activitats obertes al públic, com exposicions al CCCB, descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, visitar el Roserà del Parc Cervantes o destilar la fragància del Parc Güell i endur-se-la després a casa. Totes les activitats són gratuïtes, però en moltes cal reserva prèvia perquè hi ha un aforament limitat. Patricia Gisbert és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster i la coordinadora de la Setmana de l'Olfacte.
4: També hi haurà rutes per Barcelona. Coneixem la història de Barcelona, però tal vegada no coneixem tant com han anat evolucionant les fragàncies amb la història de Barcelona des de l'època romana fins a l'actualitat. Hi ha tota una ruta per el Born i una part per l'Eixample.
3: Per cert, una dada curiosa, el sector del perfum a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben als 7.700 milions d'euros i superen sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Déu-n'hi-do, sorprenent. I Anna, t'han avançat alguna cosa de quines són les tendències en perfums que han de venir?
3: Doncs mira, els perfums dolços com la vainilla o les olors que venen de l'Orient Mitjà estan pujant amb molta força. Es veu que cada cop fem servir més perfums unisex i, atenció, estem vivint un canvi generacional.
4: Cada vegada tenim més com uns armaris de perfums que podem combinar segons el nostre estat d'ànim o com el sentim aquell dia i també anar canviant segons l'estació de l'any. Hi ha un canvi generacional i també hi ha un canvi de mentalitat a l'hora d'utilitzar perfums.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Adéu, bon dia.
3: Gràcies a tu, adéu, bon dia.
5: Tu m'havies vist recta com un pal allargant els dies d'un any natural.
0: La cantant Anna Andreu o la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals com Rosalía o el bateria Jorge Rossi són alguns dels finalistes d'aquest any. Els Premis Alícia són els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a Catalunya. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes i professionals seleccionats aquest any, entre els quals també hi ha Antoni Ros Marbà, Alosa, Magalí Sare, Momi Maiga o el concert Llibre Vermell amb la companyia elèctrica Adarma. Els programes de Catalunya Música 7 de Sons, la cinta de Moebius i Tots els matins del món optaran el Premi de Periodisme i la Divulgació Musical. Aquests guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys, Montserrat Torrent, rebrà el Premi a la Trajectòria.
6: Esports.
0: I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions, aquí a Barcelona, Biel Cadilla, bon dia.
6: Bon dia, Estel.
0: Hansi Flick signarà d'aquí a uns minuts la seva renovació com a tècnic del Barça fins al 2028.
6: Exacte, l'alemany seguirà la banqueta del club blaugrana dues temporades més, amb una altra d'opcional. L'acte de renovació està previst que es faci ara a les dues, després de l'entrega de la Lliga i la Supercopa al Museu del Barça. Un acte encapçalat pel president en funcions, Rafa Juste, pel mateix Flick i el primer capità de l'equip, Ronald Araujo. La signatura de la renovació del tècnic serà un acte privat al despatx del president.
0: I això l'endemà d'un emotiu comiat al Camp Nou.
7: Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
8: La gent ja es posa dempeus, Lewandowski.
6: Sí, el de Robert Lewandowski, que va jugar el seu últim partit a l'estadi en què els blaugranes van guanyar per 3-1 al Betis. Després, des de la gespa, el davanter polonès, visiblement emocionat, s'adreçava a l'afició.
9: Me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
6: Amb la victòria d'ahir, el Barça va aconseguir un rècord històric, va guanyar 3-1 al Betis. És el primer equip de la Lliga que aconsegueix guanyar tots els partits jugats com a local en una mateixa temporada.
0: I l'Espanyol, després de moltes setmanes de patiment, celebra que continuarà a Primera Divisió.
6: Amb aquests crits van celebrar els jugadors blanquiblaus la victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna, que els garanteix la permanència. Fins i tot van mantejar el tècnic, Manolo González, i ho van celebrar també després al vestidor del Sadar. Una celebració pròpia d'un títol, com deia després Manolo González a la sala de premsa.
10: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. La unió del vestidor, per molt que l'hagin a dir d'alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
6: Un Espanyol que fins i tot arribarà a l'última jornada amb opcions europees.
0: I menys celebracions per Àlex Márquez. Rebrà aquesta tarda a l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya.
6: Sí, un accident molt espectacular que l'ha fet passar aquesta nit pel quiròfan. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el subcampió serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important és la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa per Mugello. Avui, mentrestant, l'activitat ha continuat al circuit de Montmeló amb un test de la classe reina. Anem cap allà, al Vallès Oriental. Damià Aguilar, bon dia.
11: Bon dia. Àlex Márquez i Johan Zarco han passat la nit a l'Hospital General de Catalunya. Àlex Márquez el van intervenir ahir a la nit de fractura de clavícula dreta. També té una fractura no quirúrgica en una vèrtebra. També està ingressat el francès Zarco, que té lesió als lligaments d'un genoll, al menisc i una fissura al peroné. El pilot de Barcelona, Àlex Rins, a 3CAT.
12: Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt, molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil.
11: Avui hi ha test a Montmeló i Jorge Martín ha tingut la sisena caiguda del cap de setmana que l'ha fet passar pel centre mèdic. I ha arribat des del Revolt 7 en ambulància i amb collar ortopèdic.
0: Molt bé, gràcies, Damià. I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà el Barça a final de temporada, segons ha pogut confirmar el 3CAT.
6: Sí, el tècnic blaugrana ha rebut una oferta milionària per marxar a Dubai. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça que han resultat infructuoses i, finalment, ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ho va voler confirmar ahir després de la victòria del seu equip per 97-102 a la pista del Tenerife.
13: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
6: Pascual va arribar al novembre en substitució de Joan Peñarroya.
0: I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha fet oficial el relleu a la presidència del club.
6: Sí, Julio Gómez assumirà el càrrec a partir de l'1 de juliol, després que la seva candidatura hagi estat l'única que s'ha presentat al procés electoral iniciat el passat 6 de maig. Gómez, per tant, agafarà el relleu de Vicenç García, l'actual president, que ja va anunciar fa unes setmanes la seva decisió d'abandonar la presidència d'aquest club que juga a la Divisió d'Honor de Futbol Sala i és de Santa Coloma de Gramenet.
0: Molt bé, gràcies, Biel Cadilla. Bon dia.
6: Adéu, bon dia, Estel.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: No ens ens espereu? És el contundent títol de l'espectacle que podreu veure demà a la Fundació Tàpies a Barcelona en el marc del Festival Barcelona Poesia. L'actor Lluís Marco i la pianista Sara Giusti posen veu i música als versos de Màrius Sampere l'any en què es commemora el centenari del naixement d'aquest poeta de Santa Coloma de Gramenet. Un diàleg entre la paraula dita i la partitura tocada que s'acaben fusionant per fer-nos viatjar per la poesia més espiritual dels 40 anys de trajectòria literària de Màrius Sampere. No ens espereu. Demà a les 6 de la tarda a la Fundació Tàpies a Barcelona, entrada gratuïta però amb reserva prèvia. Dit això, que acabeu de passar un bon dilluns, el Catalunya al dia torna demà a partir de la 1 del migdia.
15: Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquen l'acord pel tren orbital i deixen, ara sí, els pressupostos a tocar. Bon dia, són les dues.
16: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
15: Línia de tren orbital. Més diners per l'Agència Tributària de Catalunya i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Aquestes són les tres grans contrapartides amb què Esquerra acabarà donant suport als primers pressupostos de Salvador Illa, Joan Bota.
17: Dimecres es reunirà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en què el govern espanyol es comprometrà a pagar els 5.000 milions d'euros que costarà aquesta línia orbital i cedirà al govern i l'Ajuntament de Barcelona el control del Consorci de la Zona Franca, on es mou el 4% del PIB del país.
15: Barcelona, Marta Corbalán.
18: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han fet aquest migdia el primer acte que ha de conduir a un imminent acord per aprovar els pressupostos. Ha estat per presentar el tren orbital, el projecte que ha planat el terreny per a l'acord. Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país i Junqueras ha destacat la rellevància del nou corredor ferroviari.
19: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
20: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
15: En aquest context, nova vaga de mestres i professors, avui al Barcelonès, amb els sindicats lamentant que ni Esquerra ni els comuns no hagin situat la resolució del seu conflicte com a condició per aprovar els pressupostos del govern. Barcelona, Sara Canyeté.
21: Hola, bon dia. És una vaga que ha tingut un seguiment

0: baix respecte a les anteriors. El 18% de mestres i professors, segons dades del Departament d'Educació, s'haurien sumat a aquesta jornada d'aturades del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. D'altra banda, la pluja també ha deslluït la manifestació prevista per aquest migdia al centre de Barcelona i que ha finalitzat fa una estona aquí a les portes del Departament d'Educació.
1: I a Andalusia, el Partit Popular aposta per governar en solitari després de perdre ahir la majoria absoluta. Madrid, Tània Tàpia.
2: Ha estat clar, Moreno Bonilla frega, en diu, la majoria absoluta i per això reivindica seguir sol. Ho ha dit abans de la reunió convocada per Feijóo amb tots els barons, on el líder del PP celebra el resultat d'Andalusia perquè la costa diu a la Moncloa. Moreno Bonilla ha demanat a Vox que no bloquegi i els ofereix només acords parlamentaris.
3: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
1: I atenció també a això. Victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda. Li hauran de tornar 60 milions d'euros i amb interessos.
4: Després de 8 anys de procés judicial, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant colombiana i reconeix que el 2011, quan no tenia ni fills ni casa a Espanya, no era resident fiscal a l'Estat. Hisenda haurà d'assumir també els costos del procés judicial.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem dels problemes que tenen els catalanoparlants quan van al metge a Catalunya i no són atesos en català.
4: El diagnòstic se'n pot ressentir segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que analitza una problemàtica que també s'ha observat en altres territoris amb realitats bilingües. Sentiu la investigadora Joana Pena Terradellas, responsable de la investigació.
5: En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia, jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
1: I en temps de cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la seva pròxima temporada, que serà l'última, amb Carme Portacelli com a directora artística. Montse Mas.
6: Portacelli s'acomiadarà del TNC amb un programa dedicat a Barcelona.
7: Tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. En un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
6: Seran 32 espectacles, la majoria estrenes. S'inaugurarà amb un concert de Sílvia Pérez Cruz, hi haurà grans produccions com l'Hostal de les Tres Camèlies, de Rodoreda, i es tancarà amb l'últim d'Angélica Lidl.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: Fermín es lesiona i haurà de passar pel quiròfan.
8: Ho acaba de comunicar el club. Fermín es va fer al partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà d'operar-se, estarà 3 mesos de baixa i, per tant, es perdrà el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Hansi Flick, el tècnic, acaba de firmar la renovació fins al 2028, més un altre any opcional. Mourinho més a prop de tornar al Madrid. El portuguès té un acord tancat amb Florentino, pendent que el Madrid pagui la clàusula al Benfica, que és d'uns 3 milions d'euros, i l'Espanyol ha salvat la categoria gràcies a la victòria al partit d'ahir al Sadar, mentre que el Girona jugarà la permanència en l'últim partit de Lliga dissabte amb l'Elx.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, doncs tenim diverses vies tallades per accident, la C25 a Santa Coloma de Farners sentit Girona, la GB-5332 a Bescanó en tots dos sentits de la marxa i la 2 tallada a Òdena sentit Barcelona per un camió frigorífic que ha bolcat fa ja més de 6 hores. Més incidències, un carril tallat per accident a la C58 que complica molt l'entrada cap al Nus de la Trinitat, hi ha retencions de 4 quilòmetres i a Barcelona tallat també l'accés al túnel de Glòries en sentit Llobregat.
1: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
1: Hem tingut un matí amb pluges, amb tempestes, a la façana litoral, podríem dir. Ha de continuar aquesta inestabilitat en aquesta zona o no?
11: Doncs segurament aquesta tarda pot continuar la inestabilitat al nord-est de Catalunya, bàsicament comarques de Girona, Barcelona i també Pirineu. Localment amb intensitat elevada, especialment i cada cop més a les comarques gironines. A Ponent, al sud, més clarianes, més estones de sol i efectivament tot això després d'un matí mogut. Tres nuclis de moment de precipitació precipitació notablement actius. Una miqueta a l'oest de Valls, quantitats d'una trentena de litres, una altra cap a la Selva, al voltant de 20-25 litres, i una altra al voltant de l'Alt Penedès, Torrelavit, alguns pluviòmetres casolans o fins i tot agraris, no pas oficials, haurien enregistrat pluja de 60-70.

0: 40 litres. Atenció, però, el termòmetre els propers dies dispara cap amunt.
1: Gràcies, Mercès. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen ja molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà l'any 2041 el Garraf i el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la sessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos, després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat aquesta línia orbital de tren, hi ha la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Per primer cop en 3 anys, tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra pugui donar el seu aval als comptes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
4: Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. Ho agraeixo.
3: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense cap referència, però, als pressupostos.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
3: Segons el líder d'Esquerra, la línia orbital és un exemple de la voluntat de planificar el futur per garantir prosperitat.
1: Però a banda d'aquesta línia de tren orbital, Marta, quins altres acords del govern i d'Esquerra deixen ara sí els pressupostos a tocar?
3: Doncs per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tindran majoria. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Dimecres es reunirà la Generalitat i l'Estat per validar tots els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
1: Però no ens movem d'aquí, de Sant Sadurní d'Anoia. Dèiem que la línia orbital ferroviària anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques l'any 2041. Què és el que veurem primer, Joan Garcia? Bon dia.
6: Bon dia. Primer veurem l'anomenada fase 0, que serà la més pròxima perquè es preveu que entri en servei abans del 2030 i es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, passar d'una a 2 trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors, els ja previstos en ferrocarrils a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer amb Rodalies a Riusec, al Baricentro. Les altres fases per aquest ordre serien Granollers amb Terrassa el 2034. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies. Després vindrien Mataró, Granollers, 2037, Terrassa-Vilafranca 2040 i Vilafranca-Vilanova 2041. Totes aquestes les ha de finançar l'Estat via pressupostos o bé fons europeus o a través de la col·laboració público-privada. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants, que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora.
1: En aquest acte de presentació d'aquesta línia orbital, Joan, també hi han intervingut alcaldes que han valorat que el projecte els reforci la competitivitat del territori, però també han reclamat al govern que no eclipsi les necessitats actuals de les altres línies de Rodalies.
6: És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha fet aquest advertiment.
7: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
6: Li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
6: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió en nova xarxa ferroviària.
1: I mentrestant, els comuns, que s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern, avisen que no es pot donar per fet l'acord amb ells pels pressupostos. I el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos a canvi, diuen, de res. Jordi Corbalan.
9: Els de Puigdemont carreguen contra Esquerra per donar aire, diuen, a un govern que consideren esgotat. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que donin l'esquena als mestres i, en canvi, apostin per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
10: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res.
9: Mentrestant, els comuns s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos del febrer passat. El portaveu parlamentari, David Cid, avisa el president Salvador Illa que no tingui pressa a donar per fet l'acord.
11: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
9: Aquesta tarda els comuns reuneixen la seva direcció per analitzar com van les negociacions amb el govern. Si res no es torça, dijous Jéssica Albiach podria segellar amb el president Illa l'actualització del seu acord de pressupostos.
1: Mentrestant, mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia al centre de la ciutat de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Segons el Departament d'Ensenyament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocats esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar o no l'assistència dimecres a una nova reunió. Barcelona, Pep Casanova, Sara Canyete.
12: La vaga d'avui té una de les participacions més baixes que s'han registrat des que al febrer van començar les mobilitzacions i la pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
12: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà, com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
1: Passa gairebé un minut d'un quart de tres de la tarda, dia d'anàlisi dels resultats electorals a Andalusia, uns resultats que posen fi a un cicle de quatre eleccions autonòmiques seguides. En totes elles ha guanyat el Partit Popular, però depenent sempre de Vox per governar. És la foto també a Andalusia, on el Partit Popular guanya clarament les eleccions, però en canvi ha perdut la majoria absoluta i, per tant, necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, hagi obtingut els pitjors resultats del PSOE a Andalusia. Doble connexió amb Madrid i amb Sevilla, Tània Tàpia i Paula Brujans, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Tània, comencem per tu, per Madrid, on Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions.
15: Sí, bon dia. Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic, avui ho minimitza.
16: Bueno, sí. Tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chico.
15: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb els d'Abascal, i avisa Vox, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.

0: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
1: No han començat encara les negociacions, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
2: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
1: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijóo ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalusia són un trampolí.
3: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
1: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral.
4: I, mentrestant, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez ni es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda, María Jesús Montero, agreuja la debilitat, això sí, del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Paula, fan algun tipus d'autocrítica els socialistes?
5: Sí, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid. Cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. En canvi, mentrestant, aquí a Sevilla, María Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició, però deixa en l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
6: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla, hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
5: La desfeta és molt dura, és històrica per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit de cara al proper cicle electoral.
7: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular, y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
5: El futur de Pedro Sánchez, però, també dependrà d'una esquerra forta, i després de l'irrupció d'ahir, Endavant Andalusia anuncia que la seva propera parada serà Madrid.
8: Adelante Andalucía va a estar en el próximo Congreso de los Diputados haciendo una política de izquierda y andalucista en favor del pueblo andaluz.
5: La seva aposta, però, passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
4: I una cosa més abans de la publicitat. Segur que us sona aquesta cançó?
9: Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
4: Bé, doncs Shakira facturarà Hisenda perquè li ha guanyat la batalla. Li hauran de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol com per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal. L'agència tributària recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat, Mireia Sala.
10: L'Audiència Nacional considera que Shakira no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial del 2011. Amb aquest pas, el Tribunal anul·la les liquidacions i sancions que li havia posat l'administració tributària i ordena Hisenda tornar a la cantant colombiana els gairebé 60 milions d'euros que va pagar, més els interessos, a banda d'assumir els costos del judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat, diu, la seva salut i la de la família. A banda d'aquest cas, Shakira també tenia un altre procés per un suposat frau de 6,6 milions d'euros corresponents al 2018, però fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
4: Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida un nou informe que avisa de les dificultats que suposa pels catalanoparlants que el metge no els entengui en català.
11: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
12: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
14: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
14: Uf.
13: Sort del RAC. Els vaig

0: Avisar i em van venir a buscar de seguida.
1: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
2: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
3: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
4: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
5: Catalunya migdia.
6: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en llengües, com seria el català, que no són d'ús majoritari al seu propi territori. Fins ara, el focus s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts, que no s'expressen prou bé amb l'idioma oficial del país que els acull. Toni Fortesa.
7: L'estudi publicat a la revista Llengua i Dret és la primera part d'una recerca científica que vol estudiar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi.
8: Els resultats que tenim, que els estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
7: Una de les principals conclusions d'aquests estudis anteriors és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida al pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona, amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
8: Fins i tot les persones que tenen un alt grau de bilingüització en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
7: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya.
6: I ja que parlem de salut, el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits per la Unitat de Depressió Resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
9: Bon dia.
6: Primer de tot, què és l'esquetamina?
9: És una droga derivada de la ketamina, un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament, però, que és car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs prèviament. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
10: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
9: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han millorat els símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85 al 90%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió, en què un terç és resistent.
6: Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i que s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç d'aquesta malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Elia Borràs.
11: Bon dia. La província d'Ituria és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional.

0: Nacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
1: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
0: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat dos casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
2: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
0: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país, que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
3: L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sumut a prop de Xipre. De moment, els activistes que es dirigien a la franja de Gaza han confirmat a Catalunya Ràdio l'assalt a almenys 7 embarcacions i la detenció de 5 tripulants. Neus Aldeguer, bon dia.
4: Bon dia. Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt a la seixantena d'embarcacions que participen a la missió. Les han interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Des d'una de les embarcacions que fins ara han aconseguit fugir, l'activista i exalcaldessa de Comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que almenys 7 embarcacions han estat interceptades i 5 persones detingudes. L'activista denuncia que l'actuació s'està fent amb total impunitat.
5: És la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres, els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, però se senten impunes i envalentonats.
4: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha felicitat en un comunicat l'actuació de l'armada en una visita a un centre de comandament naval des d'on ha seguit l'operació.
3: I mentrestant, l'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran. És una xifra que no es veia en els últims 45 anys. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing, Eva Pineda.
6: Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat xifres, més de 2.100, en bona part després de la Guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
7: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
6: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina, perquè no en facilita informació, tot i saber que és de llarg el país amb més ajusticiats del món.
7: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
6: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 51 i en cinquè lloc els Estats Units, que gairebé doble la xifra amb 47, un 46 6% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic.
3: I Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev va llançar ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. De fet, una guerra que ha entrat en una nova escalada en la setmana en què Vladimir Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori, que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
9: Els
10: atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra
9: contra objectius militars. Les forces armades

0: forces ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
1: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
2: Tornem a Catalunya perquè l'Assemblea General de Foment del Treball ha ratificat Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Barcelona, Sara Riera.
3: Bon dia. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern d'Illa durant aquest darrer mandat, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet empreses i treballadors, diu que ara vol bastir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. Insisteix que el repte principal ara mateix del president Illa és aprovar els pressupostos.
4: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre ho hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
3: En aquest acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, que, menys conciliador amb el govern espanyol, ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit, que mouen l'acció del Ministeri de Treball.
2: I l'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona. Això després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
5: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
6: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
7: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
8: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
9: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
5: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
2: Passant 4 minuts a 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: Tot costa.
14: La temporada del 10.
15: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
16: Moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
17: 10 temporades ja.
18: Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
19: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Per molts anys i que en feu molts més.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
2: Passen 5 minuts a 2 quarts. Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Barcelona, Montse Mas.
22: La Sala Gran obrirà el setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la 6ª i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC, una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
23: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona el teatre és part vital de la seva vida. i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
22: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de post

0: A favor que el cinema convisqui amb la intel·ligència artificial. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i com a camp de proves, mentrestant ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar música i dansa.
2: El que parla el curt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi. Llavors ja com, encara que sigui un tema que no domino tant, a nivell personal també em toca.
1: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura generat amb intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça.
2: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic.
1: A tot això, tothom a Cannes parla de l'última pel·lícula presentada a competició, la coreana Hope. Per primera vegada a la història opta a la Palma d'Or, un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa, però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos.
0: I ara, plataformes de streaming.
3: Saps per què som avui aquí?
4: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
0: Unes plataformes que estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents. Pubertat, a 3Cat, i Rabalejar, amb HBO Max. Òscar Callau.
5: TV3 emet aquest vespre a les 10 els dos primers episodis de Pubertat, la sèrie de 6 capítols dirigida per Letícia Dolera, que també es podrà veure a 3Cat. La història arrenca a partir d'una agressió sexual en una colla castellera, que desferma l'atenció al grup d'adolescents per les acusacions vertides a les xarxes socials.
6: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
5: I HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, sobre els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona que han de lluitar contra un desnonament i la gentrificació del barri. 6 capítols creats i dirigits per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Coproduïda per 3Cat, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Once upon a time, there was a man named Damien. I dues pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les dames primero, amb Sacha Baron Cohen fent de masclista en un món alternatiu matriarcal. I dimecres a Prime Video, Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta, on John Krasinski interpreta un analista de la CIA que ha de canviar els ordinadors per les armes si vol acabar amb l'amenaça terrorista.
0: I encara una cosa més abans dels esports. Tu m'havies vist, crec que com... Perquè l'Acadèmia Catalana de la Música ja té els finalistes dels Premis Alícia. Estel Coletes.
7: Entre els 36 nominats destaquen noms com Rosalia, Anna Andreu, Irene Reig o programes de Catalunya Música, com Set de Sons, La Cinta de Movius i Tots els Matins del Món. Els guardons, que celebren els 15 anys de l'entitat reivindicant tots els oficis del sector, s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona. Una gala on l'organista centenària Montserrat Torrent rebrà el Premi a la Trajectòria.
0: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Amb aquesta notícia que ens avançaves a les 2 en punt, la mala notícia per Fermín.
8: Que s'ha lesionat, s'haurà d'operar i, per tant, es perd el Mundial d'aquest estiu.

0: Doncs aquesta notícia que explicàvem a les 2 de la tarda, Fermín no jugarà al Mundial de Futbol que comença el mes que ve, el jugador es va lesionar el partit d'ahir i s'haurà d'operar Ramon Salmurri.
1: Sí, molt males notícies per Fermín. Es perd el Mundial. El Barça ha confirmat aquest matí una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i, per tant, haurà de passar per quiròfan i estarà uns 3 mesos de baixa. Sens dubte, una de les pitjors notícies per Fermín, que havia fet una grandíssima temporada. S'havia guanyat la confiança de Luis de la Fuente, era un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola, i encarava la recta final de la temporada amb l'objectiu del Mundial. Doncs Fermín no podrà ser en aquesta Copa del Món després d'aquesta greu lesió.
0: Doncs aquesta és la mala notícia que en Barça, en un dia que havia d'estar marcat per qüestions més positives com la renovació de Hansi Flick.
1: Sí, que ha començat amb un acte d'entrega al Museu del Futbol Club Barcelona del trofeu de la Lliga i també el de la Supercopa, amb un Hansi Flick acompanyat del capità Ronald Araujo, també hi era el president Rafael Juste i el president electe Joan Laporta. Després s'ha produït l'acte de signatura al despatx del president Flick, que renova fins al 2028 amb una temporada més opcional en funció d'un seguit de variables en aquest contracte que també contempla

0: la possibilitat de renovar si aconsegueix algun títol. En qualsevol cas, Flick estampa avui la seva renovació i quedarà vinculat fins al 2028 com a entrenador del Barça.
1: Doncs avui protagonisme per Hansi Flick. Ahir el protagonista va ser Lewandowski.
2: Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
3: La gent ja es posa dempeus, Lewandowski, que sembla que s'emociona, s'abraça. Sí, s'abraça ara amb Dani Olmo, amb Pedri, i van els jugadors també a abraçar-lo.
1: El davanter polonès es va acomiadar del Camp Nou, també dels culers, després de 4 temporades, Salmo.
0: Va ser la nit de Robert Lewandowski per tancar la temporada de l'Spotify Camp Nou. Per ser el Barça ho va fer amb victòria i, per tant, aconsegueix un rècord en Lliga de 20 equips, que és aconseguir totes les victòries com a local al campionat de Lliga. Però va ser la nit de Robert Lewandowski, en un comiat especialment emotiu. Durant el partit, quan Hansi Flick va decidir substituir-lo i també en acabar el partit sobre la gespa del terreny de joc, quan se'l va veure amb llàgrimes als ulls i també amb un passadís que li van fer la resta dels seus companys, reconeixent la trajectòria futbolística d'un Robert Lewandowski, micròfon en mà, especialment emocionat a la gespa al Camp Nou.
4: Hemos vivido grandes momentos en este 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón.
0: Són 4 temporades de Robert Lewandowski, un dels grans davanters de la darrera dècada. 190 partits amb el Barça, 119 gols, 24 assistències, 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 3 Supercopes espanyola. Una llegenda absoluta del futbol que va venir al Barça en un moment delicat, però que ha servit per passar el sotrac i fer créixer un grup que aspira a tots els propers anys. I un dels líders del vestidor, com Rafinha, també reconeixia la importància, la petjada de Robert Lewandowski.
5: Creo que desde que él llegó en este club, ha aportado muchísimo con su trabajo, sus goles, su manera de ser, con su experiencia, y creo que lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él.
0: Ara el Barça ha d'activar el substitut de Lewandowski. El primer, la renovació de Ferran Torres, i després encarar aquest fitxatge del davanter centre, que és el, ara mateix el que encapçala la llista és João Pedro, que és el preferit de Deco. João Pedro és el davanter del Chelsea.
1: Del Barça a l'Espanyol, els blanquiblaus jugaran la pròxima temporada a Primera Divisió.
6: Romero, cap enrere, final! Final, final, final, final! Final al Sadar! Ha guanyat l'Espanyol! 1-2! El patiment de les últimes setmanes s'ha acabat de cop! S'ha acabat en 2 partits! Qui ens ho anava a dir? És que això del futbol...
1: Doncs després de tant patiment en aquesta segona volta, els blanquiblaus van sumar i han sumat 2 victòries en els 2 últims partits i per això ara Sergi Andreu ja respiren tranquils.
7: Sí, ja amb la permanència al sac, l'últim partit serà poc més de tràmit. Són 6 punts en els últims 2 partits, que de fet són tants com els que havia aconseguit l'equip durant tota la ratxa de 18 partits sense guanyar. Dit d'una altra manera, ha fet 4 gols en aquests últims 2 partits, que són tants com els que havia marcat en els 8 partits anteriors. Ahir, 2 gols de Romero, que ja n'ha fet 6 i és el defensa més golejador de la Lliga, i de Quique García, que s'ha convertit en el pichichi de l'equip amb 8 gols, van donar la victòria perica i la salvació a l'equip de Manolo. Un Manolo que en surt reforçat d'aquests últims 2 partits. Ahir va ser mantejat per jugadors després de l'enfrontament i corejat el seu nom pels gairebé 700 aficionats que hi havia a les graderies del Sadar. Emocionat i molt content després a la sala de premsa.
8: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament. La unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
7: Menció també especial per un nom que ahir va tornar a estar molt bé, com és el del porter Dimitrovic, que va salvar el seu equip d'un parell o tres de gols cantats de l'Osasuna en un enfrontament on hauria estat el més just segurament un empat. Ara l'Espanyol és 11 amb 45 punts, ironies del destí, en l'última jornada, el cap de setmana, a casa davant de la Reial Societat, encara tindrà alguna opció poques, però alguna opció de classificar-se per jugar a Europa.

0: Europa la temporada que ve.
1: I al Girona, en canvi, li tocarà patir fins al final. Es juga en la permanència. Dissabte, últim partit de Lliga, Eduard Solà.
2: Ara ja no cal ni fer comptes, ni fer números, ni estar pendents de tercers partits. Si guanya dissabte del l'Elx, es mantindrà a primera divisió, però si perd o empata, baixarà a segona. Això després de la derrota d'ahir al Metropolitano per 1-0, un gol de Lukman a la primera meitat, i on ni Estuani va poder ser salvador després d'haver-ho estat davant el Rayo i la Real Societat. El Girona va tenir algunes opcions, com una de molt clara de Brian Hill a la primera part, encara amb 0-0, però va tornar a demostrar que li costa molt fer gols, i les 7 jornades consecutives sense guanyar, amb només 3 punts de 21 possibles, han tornat a deixar l'equip de Mitchell en zona de descens a una jornada pel final.
3: No, l'explicació és que el porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat, només. Però hem de continuar. I portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat.
2: El Girona té 40 punts, un més que el Mallorca, que ho té molt difícil per salvar-se, i 2 menys que el Llevant, l'Osasuna i l'Elx. Com que rep l'Elx a Montilivi, si guanya el passarà i se salvarà.
1: I al Madrid, José Mourinho serà el nou entrenador, Marcos García.
4: Mourinho va dir que ahir diumenge analitzaria la proposta del Benfica per seguir, doncs ja ho ha fet i ha decidit que no accepta. En paral·lel, Mourinho ha arribat a un acord verbal amb el Madrid, pendent de la firma dels documents, això sí, però el seu representant, Jorge Mendes, ha tancat les condicions. Mourinho té previst firmar per 2 temporades amb el Madrid i arribar a la capital de l'estat la pròxima setmana, un cop acabada la Lliga de Primera. Perquè tot això passi, això sí, queda pendent un tema, que potser és un formalisme, però que encara no està enllestit. El Madrid ha de pagar la clàusula de sortida de Mourinho del Benfica, que són uns 3 milions d'euros, i la data límit per fer-la efectiva és el 26 de maig. També està pendent, això sí, que Florentino sigui reelegit president, però a hores d'ara no s'ha presentat de forma oficial cap alternativa.
1: Doncs Mourinho, un pas a tornar al Madrid, i un altre nom important del club blanc dels darrers anys, que marxa. Dani Carvajal anuncia que no seguirà la pròxima temporada.
4: Dani Carvajal, capità del Madrid, marxa aquest estiu, les 2 darreres temporades de Carvajal molt condicionades per les lesions. Carvajal deixa el Madrid després d'un total de 23 temporades, 10 a la base, 13 al primer equip.
1: I una de les grans lligues europees que encara no s'ha decidit és la Premier. El títol se'l disputen l'Arsenal i el Manchester City. Els dos equips juguen entre avui i demà en la penúltima jornada a Anglaterra, Maria Chesena.
5: Sí, una lluita pel títol molt ajustada, faltada de només 2 jornades. Ara mateix l'Arsenal és líder amb 2 punts més que el Manchester City, i avui a les 9 del vespre els de Mikel Arteta poden fer un pas gairebé definitiu cap al seu primer títol de lliga des del 2004. Els Gunners reben a un Burnley ja descendit matemàticament, i una victòria els permetria ampliar l'avantatge fins als 5 punts. Posaria això la pressió sobre el Manchester City, que demà estaria obligat a guanyar per continuar viu en la lluita pel títol. L'equip de Pep Guardiola visita el camp del Bournemouth, que encara té opcions de classificar-se per a la Champions. En cas que l'Arsenal guanyi avui i el City punxi demà, els londinencs es proclamaran campions de manera matemàtica sense haver d'esperar l'última jornada. Si no, la Premier es decidirà el cap de setmana vinent, amb l'Arsenal jugant contra el Crystal Palace i el City davant l'Aston Villa.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Ara mateix el que estem avui és contents, celebrant-ho, i perquè la dificultat...
1: El Jaiopos Lleida seguirà a la CB, però atenció, Xavi Pasqual deixa el Barça.
7: Catalunya migdia.
8: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
9: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Si veu una

0: L'elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
1: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
2: Ja som 11 milions els socis del...
3: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
4: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres, a 22,45 €.
3: Fins al 21 de maig.
5: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som
7: 3CAT.
8: Entrem en territori bàsquet. El Jaio Post Lleida confirma la permanència. Ara en parlarem, Ernest Macià, d'aquesta notícia bona i positiva. Però abans, ahir a la TDT ja avançaves una notícia important del Barça, un moviment important de cara a la pròxima temporada, com és que el tècnic Xavi Pascual no seguirà.
9: Doncs sí, Xavi Pascual tenia l'interès a tres clubs sobre la taula, probablement els clubs amb més pressupost de l'Eurolliga, i es decantarà per l'oferta del Dubai Basket, que és doncs, per la que es decideix, descartant Apoel de Jerusalem i Panathinaikos, d'entrada perquè li ofereixen un pressupost suficient per optar a fitxar qualsevol jugador de l'Eurolliga. Per tant, cap restricció, i també perquè li paguen doncs, la fitxa que més que duplica la del Barça. Hem de dir, però, que encara hi havia l'oferta més potent de l'Apoel Jerusalem, que la més que triplicava. Per tant, no ha sigut aquest el motiu de la fitxa de Pascual, sinó el fet que li donaran totes les facilitats per fitxar qui vulgui, cosa que no es va trobar el Barça amb reunions, dues, i l'última va ser dimecres, en què el Barça li va negar fins i tot la possibilitat de tenir un dipòsit de diners per l'any que ve mitja temporada, si es lesionaven jugadors, poder fitxar. Pascual, doncs, ha pres la decisió, però no ho ha fet públic encara. Escolteu el que deia ahir després que el Barça guanyés a la pista del Tenerife.
10: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
9: El cert és que, tot i que Pascual parli de rumors, ell mateix va dir fa un mes i mig que a final de temporada ja parlaríem de què havia passat, de què caldria per si seguís, de si seguiria. Per tant, ja va deixar oberta la porta a no seguir. Aquest cap de setmana ens deixa la victòria de la penya a la pista del Madrid i també la permanència del Lleida. El Lleida va guanyar i es salva i doncs, seguirà un any més a la Lliga CB, com també seguirà el seu tècnic Gerard Encuentra. Això ho deia ahir al Tot Gira.
11: Bueno, jo crec que el club en un moment molt delicat esportivament, que veníem de 7 derrotes consecutives, va decidir oferir-me un contracte de renovació durant unes temporades en un moment delicat i donar el valor a la feina que estàvem fent. No? Llavors, ara mateix, al meu cap, només passa seguir per aquí Lleida, que estic molt a gust.
9: El Barça i la Penya són els dos únics equips que ja tenen doncs, garantit el play-off. El Girona no té cap opció. La Penya encara pot millorar la seva situació actual.
8: Seguim parlant de bàsquet. A la competició femenina, el València Bàsquet, que va ser campió ahir mateix amb una cistella en l'últim segon. Ara els equips ja comencen a pensar en la pròxima temporada i un dels primers clubs a fer moviments ha estat Xavi Soler, l'Uni Girona.
12: Sí, amb la renovació del tècnic Roberto Íñiguez, que continuarà, serà per tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. Un Roberto Íñiguez que renova després d'haver classificat a l'equip per primer cop a la seva història per una Final Six de l'Eurolliga, classificant-lo també per les semifinals d'aquesta competició. Això sí, amb el repte d'aconseguir un dels títols grans, l'Uni, que no ha guanyat en aquestes últimes temporades ni Copa ni Lliga, evidentment tampoc l'Eurolliga de bàsquet. Ara un Uni que centrarà en la renovació de la plantilla. El director esportiu Pere Puig va explicar que seria una plantilla molt diferent la de la temporada vinent. Això sí, el primer pas ja està fet, la renovació del tècnic vitorià, que continuarà una temporada més de l'Uni Girona.
8: Ah. Amb motor, Àlex Márquez rep aquesta tarda l'alta hospitalària de l'accident que va tenir ahir durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui es fan testos al circuit i, evidentment, Damià Aguilar, la seguretat és un dels temes dels quals se n'ha parlat.
7: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió

0: Viu Àlex Márquez serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important a banda d'aquesta clavícula és el capdavall de fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa pel circuit de Mugello. Ahir es van accidentar Àlex Márquez i Johan Zarco, que encara és a l'Hospital General de Catalunya. Un accident del francès que va ser el revolt número 1, on s'hi arriba més de 300. A les xarxes hi ha explosió contra la seguretat del circuit. Fa la rèplica el director general de FIA Circuit, Ignasi Armengol.
1: Cada Gran Premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'una obligació de tots plegats, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que ha estat permanentment revisat.
0: Hem preguntat expressament Maverick Viñales, Alex Rins i Raúl Fernández i no els sembla que el circuit sigui més o menys perillós que altres circuits. I si aquest revolt 1 us semblés perillós, penseu en el primer de Mugello o el primer d'Austin. Ignasi Armengol no descarta que es pogués endarrerir la sortida per frenar les motos a final de recta del circuit de Catalunya, però és que l'any que ve ja seran menys potents i tindran menys ajudes electròniques i aerodinàmiques a la sortida.
2: I encara amb motor, als Estats Units, les tradicionals 500 milles d'Indianapolis, que es disputaran diumenge que ve, tornaran a tenir protagonisme català, Jan Ortuza.
3: Aquest protagonista serà Àlex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor ha aconseguit la primera plaça a la classificació per les 500 milles d'Indianapolis al superar Félix Rosenqvist. A Palou ja va guanyar aquestes 500 milles l'any passat i es va convertir en el primer català a fer-ho. I aquest és el segon cop que aconsegueix una pole en aquesta cursa.
2: Després de caure a les semifinals, acabem amb això de la Champions femenina d'hoquei patins. La setmana passada el Vila-sana tanca aquest cap de setmana amb un nou títol. Les del Pla d'Urgell s'han refet bé, doncs, de la decepció continental. Han guanyat la Copa, recordem-ho, han guanyat la Copa aquest cap de setmana. Amb aquesta informació acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 més esports, amb el Tot Costa, i on recordarem l'adeu de Lewandowski, on també es parlarà d'aquesta lesió d'última hora de Fermín, que es perdrà el Mundial d'aquest estiu per una lesió al metatarsià del peu dret, i també les bones notícies de la salvació de l'Espanyol i el patiment que tindrà el Girona. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com la presentació de la línia orbital de Rodalies, la cessió del control del Consorci de la Zona Franca a la part catalana i una nova dotació per l'Agència Tributària de Catalunya han desbloquejat la negociació dels pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. Previsiblement, tots aquests moviments han de desembocar divendres en la presentació dels comptes al Parlament de Catalunya. Precisament avui fa 2 mesos que el govern els va retirar aquests comptes per evitar llavors la ruptura amb Esquerra. També us hem parlat de la vaga de docents, que avui afecta el barcelonès. Els sindicats de mestres i professors lamenten que ni Esquerra ni els comuns no hagin posat la resolució del seu conflicte laboral com a condició per aprovar els pressupostos del govern. I ens hem fixat en la victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda, que li haurà de tornar 60 milions d'euros amb interessos, a més de fer-se càrrec de les costes d'un procés judicial que ha durat 8 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que el PP català farà el seu pròxim congrés el 27 de juny, després de 8 anys de no celebrar-ne. L'últim va ser el 2018, quan Alejandro Fernández va ser elegit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a fer un congrés, però la direcció nacional va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions del 23 de l'any 2023. Ara, doncs, Alberto Núñez Feijó ha posat data, com dèiem, a finals de juny. El congrés haurà de revalidar el lideratge de Fernández, durant molt temps qüestionat per la direcció estatal dels populars. L'oposició qualifica de caòtica o de catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu als proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro aquesta mesura. Ho ampliem des de Badalona, David Àngela.
7: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
8: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió, i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
9: Tenim els diners en un cas

0: cas, no s'estan invertint.
1: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
2: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
3: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
4: Més qüestions. La CUP reclama a Esquerra Republicana i als comuns que no pactin els pressupostos amb el PSC mentre durin les vagues dels professors i no hi hagi responsables per la infiltració dels Mossos. Sentiu Su Moreno, que és la portaveu dels anticapitalistes.
5: Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat i fins que no es clarifiqui què ha passat amb els Mossos infiltrats i que es depurin per suposar totes les responsabilitats. Fer el millor per aquest país no és empassar-se a gripaus ni justificar l'injustificable. Fer el millor pel país és avui plantar-se.
4: Ara anem cap al País Valencià perquè Ford fabricarà un dels seus nous models SUV a la planta que l'automobilística té a Almussafes, a la Ribera Baixa. La producció d'aquest turisme començarà a partir del 2028 i assegura així l'activitat a la planta valenciana. Anem cap allà, Alba Barbosa.
6: Bona tarda. S'hi fabricarà el model de turisme Ford Bronco, un SUV multienergia i un dels 7 turismes que la companyia produirà a Europa. Està previst que surti al mercat a finals del 2029. És un anunci esperat a la planta d'Almussafes perquè en pot revifar l'activitat. La fàbrica té vigent una mena d'ERTO de 2 anys i que afecta tota la plantilla de prop de 4.200 treballadors. L'activitat ara a la planta d'Almussafes és mínima, només s'hi produeix un model, el Kuga.
4: I han absolt els 2 treballadors del laboratori Vivotècnia acusats de delictes de maltractament animal per pràctiques fetes el 2019. La sentència considera que els fets no encaixen en el delicte de maltractament previst al Codi Penal perquè no s'ha pogut provar que els acusats causessin la mort i lesions greus als animals. El cas va sorgir arran d'unes imatges difoses el 2021 que mostraven presumptes maltractaments a gossos, conills, rates i altres animals usats en experimentació. La fiscalia demanava fins a 1 any de presó pels acusats.
7: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: I amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
7: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
10: Bona tarda.
7: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Hola,
11: bona tarda.
7: Tot bé?
9: Sí, mentalitzats bé. Per la setmana que ens espera, no?
7: Però, ho dius amb il·lusió. Ho dius
9: a
7: amb
9: mi m'agraden aquestes coses, la veritat.
7: Però no ho ha semblat.
9: Sí.
7: Ah, però la manera...
9: No,
7: manera,
9: però no, perquè jo em mentalitzo.
7: Que era un mental, sí. Com ho hem dit, Déu-n'hi-do la setmana
10: sí,
7: que ens espera.
10: Sarcàstic.
9: Bueno, no, ho dic de veritat. Ah? Està
7: dir,
9: bé, tenir notícies...
7: Vols dir que com que la Júlia s'encarrega de tot el tema polític al periòdico, doncs clar, és la setmana dels pressupostos.
9: Sí,
7: vols dir
9: està
7: això,
9: bé
7: no?
9: Parlar d'aquestes coses, no?
7: Depèn.
9: Jo crec que està bé.
7: Ara en parlarem. Escolta'm, hi ha gent que potser preferiria parlar d'una altra cosa.
9: No, ho dic, en la carpeta política parlem molt del pim-pam-pum, no? Ara parlarem de números, com a mínim.
7: El Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, ja la setmana passada, el dilluns, ja em va dir la setmana que ve arribarà el nostre torn,
9: sí,
7: perquè hi ha una mena de competició entre les seccions a Catalunya Ràdio, qui obre més vegades a Catalunya migdia.
9: Això és molt divertit.
7: I hi ha com una mica de pique entre elles a veure quina secció més o menys. Llavors, quan hi ha una guerra en curs, llavors internacional agafa molt avantatge, en altres èpoques és societat, que agafa... I llavors, últimament, política anava una mica allò...
9: Home,
7: Déu-n'hi-do, de capa caiguda,
9: eh?
7: últimament. I, per tant, el Raül ja, des de la setmana passada, està reivindicant que aquesta setmana li tocava amb ell pràcticament
9: cada dia.
7: Tots els dies. Per tant, de moment, avui li ha tocat. A partir de demà ja en parlarem.
10: Bueno.
7: El primer tema d'aquesta hora, però, no té a veure allò rabiosament amb l'actualitat. Perquè ens el proposa l'Empar Moliner. Bona
12: però
7: tarda.
12: Però l'he llegit, bona tarda, l'he llegit al diari, dic aquest anunci,
7: tant,
12: com que avui
7: sí que
12: parlaran d'eleccions andaluses i la Júlia. La Júlia és el veus aquest tipus de periodistes que sou, que no ho podeu evitar, esteu inoculats del virus noticier.
9: Totalment.
12: No podeu viure sense això. Llavors, ja us queixeu, però no podeu viure sense això. Jo us veig de vacances o a les paelles amb amics i esteu! Us agrada! Però quan veure gent que us agrada...
7: És una malaltia.
12: Sí,
10: no, però a faltar. A les vacances es troba molt a faltar. Hi ha un buit.
12: No, però ho fan igual, eh?
9: Sí.
12: No, perquè ara més a més...
7: I les famílies se'ns queixen. Pots parar d'estar pendent d'això. Ja, hi ha altra gent que ho fa, això.
9: Quan no hi ha actualitat... que no estic bé.
10: Jo no estic bé. Igual.
12: Penso, una malaltia no.
9: Què farem, no? Com pot ser que no hi hagi res? Quan no hi ha res, també ens hem d'acostumar que no hi ha res.
12: Està canviant, perquè jo me'n recordo èpoques molt pretèrites a l'agost, a la ràdio, els programes de ràdio d'agost.
7: Ui, no passava res.
12: Jo me'n recordo molt que sortia aquell

0: teletip, tenen teletips. Se celebra en no sé dónde el dia de l'orgasmo. I vinga, som-hi tots el dia de l'orgasmo. I avui, escolta,
1: allò que l'estiu no passa res, allò que l'estiu no passa res, ja ha passat a millor vida, ja fa uns quants anys, que passen mil coses a l'estiu.
2: La vaga de controladors aèris.
1: Oh, i molt, i molt, i molt.
3: Jo vull dir, a política hem d'omplir les pàgines igualment, encara que no passi res. Per tant, l'agost, per mi, és dels moments complicats de treballar, perquè vulguis o no, tinta n'hem de fer.
1: Doncs no ho ompliu.
4: Clar, no pots donar espai a altres temes.
1: Clar, que omplin els de cultura.
3: Però ja ho fan, però vull dir, la secció de política ha de sortir igualment.
0: En aquest rànquing,
3: més o menys grossa.
0: Els de cultura, què?
1: Ho tenen difícil.
0: Tenen difícil.
1: Per obrir, sí.
0: Me'n recordo molt del Loquillo. Em sembla que eren Loquillo i los Troglodites, que van fer un titular un dia. Era el Sabino Méndez, això. Que havien d'anar-los a veure els crítics. I es va morir Marcello Mastroianni. Llavors no hi va anar ningú. I van fer un àlbum que es deia El dia que murió Marcello Mastroianni. Perquè ells volien sortir i va morir Marcello Mastroianni. Sempre hi ha una notícia més important que tu.
1: Clar, deu ser això.
0: Efectivament.
1: Què em vols proposar? A veure.
0: Et dic el titular.
1: A veure.
0: Són titulars d'aquells que costen d'entendre per una persona com jo.
1: Bé, a veure.
0: Llegim. El Banc de Sabadell, Banc Inter i altres bancs, aquests altres bancs són d'uns, no són uns processos específics, se sumen a la batalla pels diners digitals. A veure un moment, diners digitals, deixa'm pensar. Seguim amb el titular. Diu, les monedes electròniques promogudes per entitats financeres privades inquieten el BCE i el Banc d'Espanya, que defensen l'euro digital. No entenc res.
1: No.
0: És a dir, monedes electròniques, euro digital, són paraules per mi com criptomonedes. A mi m'ho han explicat 20.000 vegades què volen dir. M'ho expliquen i al cap d'un minut desitja guardar els canvis? No. Ja me n'he oblidat. I ara ja no torno a saber-ho. Jo entenc que els bancs estan adaptant-se a la digitalització del pagar. No? Llavors, la Christine Lagarde, que aquesta és la presidenta del Banc Central Europeu, es veu intentant desenvolupar l'euro digital, que vindrà el 2029, i ha dit que les criptomonedes les domina el dòlar, que això no ens mola, figura. Euro digital, què deu ser? Ja fa un temps, no sé si us en recordareu d'això, pagar un cafè o el diari amb targeta, o algun recorregut barat del taxi, et deien que no, perquè el venedor et deia que el banc li cobrava més que el que et cobrava tu. Els bancs sempre procurant pel que més estimen, que són ells mateixos, eh? És com quan el caixer treus diners i t'anuncien, aquesta operació no té comissió. Dius, home, gràcies.
1: Però és el tema mateix.
0: Estic traient diners. Gràcies per avisar-me.
1: Gràcies per no cobrar-me per donar-me els meus diners.
0: A mi la meva em diu, aquesta operació no té comissió, vols seguir endavant? Perquè de vegades quan té comissió també t'ho diuen si vols seguir endavant. Dius, no, 3 euros, no me'ls cobris. D'això, no? Llavors et preguntes, com és que no funciona sempre electrònicament qualsevol pagament? Quin sentit tenen els diners físics avui que ho paguem tot amb el telèfon mòbil? Si es pagués amb diners de plàstic, s'acabaria el diner negre, dius tu. I llavors, entens la raó, justament. Els grans negocis il·legals del món, que són la droga, la prostitució i el tràfic de persones, necessiten diners negres. Hi ha prostíbuls, és cert, on cobren amb targeta i es veu que el càrrec, perquè la família no ho detecti, i posen que és un bar o un mecànic. Molt bo. Però la droga i el tràfic de persones, que són el negoci, en aquests moments, els negocis més importants del tot rendibles que hi ha al món, es paguen amb diners físics. I com que en mou tants i tants i tants i tants de diners, estic segura que estarem posant euros als carros del supermercat per treure'ls de la cadena que els lliga durant tota la nostra vida.
1: Doncs a veure si tenim alguna cosa a dir sobre això que proposa l'Empar. La Júlia se la mira com volent dir. A veure per on hi entro aquest tema jo.
3: No, que a mi tot això del diner negre penso que és cert que existeix i hi ha tot aquest canal, però clar, els que al final si tu cobres a la nòmina, diners a casa no en tens. M'entens? Jo a casa no tinc res, sinó que a dins del bolso tampoc.
0: Tampoc.
3: Perquè ho pago tot amb targeta, tot ho tinc al compte bancari, per tant, jo el que veig és que cada vegada depenc més del banc. M'entens? I a mi això, d'entrada, ja m'inquieta moltíssim. Però amb efectiu és veritat que sempre porto allò a l'assegurança de 20 euros per si passa alguna cosa, però si passa algun molt més greu, tampoc. Si he d'agafar un taxi molt més lluny, tampoc el podria pagar.
1: Després de l'apagada, quan es va de moda allò de tenir un kit d'emergència, una de les coses que demanava la Unió Europea és tenir diners en efectiu, una quantitat a casa, perquè si et quedes sense llum una apagada com aquella, clar, si no pots anar al caixer, tens un problema. Si a més no pots pagar de manera telemàtica.
2: Sí, i també s'està perdent allò de donar la setmanada als nens amb efectiu. Ara ja és Bizum.
0: Amb Guardiola. Exactament. Sí, la paraula Bizum, eh?
2: Ara ja és, sí, quan abans millor pugui ser virtual i en plàstic i que jo pugui

0: Que sigui el més immediat possible, no és de baixar baix al caixer i esperar-se 5 minuts.
1: Sí. Que a més, sí, ara el Bizum ja es veu que t'ho vigilen, també, no sigui
2: home,
1: cas. Clar.
2: Home, depèn. Si fas un de tant en tant, no passa res. Ara, és que hi havia gent que fa... a més, ara es podrà comprar amb Bizum a les botigues. Hi ha moltes botigues es podia, però ara sí, encara més.
1: Ho fan, això ho fan, és veritat, els artesans de les,
2: també,
1: de les fires.
2: Sí. Ara, no, a partir d'ara, totes les botigues físiques, també.
1: Però t'has d'apuntar el telèfon primer, que no, això clar, és horrorós. Deu ser fins millor anar al caixer. Apuntar el telèfon, senyor botiga, després esborrar-lo, sí, home.
2: Senyor botiga, eh?
1: Senyor, home,
2: a l'agenda, no? Senyor botiga.
1: Què has de posar?
2: No sé, no sé. Bé, Alba.
3: De fet, tot, no sé ara si estic equivocada, no? Però us sona allò que en dèiem la targeta amb una D fa molts,
1: sí,
3: anys?
1: Sí, sí, sí. Que no va triomfar.
3: No, però...
0: Una cosa o l'altra, no?
3: Sí, però com allà dir les coses petites, no? Era que podies pagar, sí, sí, una targeta, sí, sí, moneder, que no, no va triomfar, però que realment el Bizum... Bueno, vull
1: que
3: dir
1: que l'anunci era un diari i una baguet. Si recordeu, sí, que dius ni diari ni baguet.
3: No, a mi em passa una mica el que la Júlia diu, de dir, ostres, tens la sensació que al final els teus diners els controla totalment al banc, però com que jo, suposo que igual que tantíssima gent, vaig absolutament de bòlit, és que no tinc temps mai de tenir res en efectiu, o sigui que sóc un drama amb l'efectiu. Llavors, visc en aquesta dissonància constant de dir, m'agradaria no tenir aquesta sensació de dir, bueno, els diners els té el banc i jo, depèn del que pugui passar, ja no els podré, no? Perquè a vegades dius, en alguns països, no? No sé, recordo, perquè havia tingut amics a Argentina, no? I m'explicaven, ostres, la sensació que tens dels diners i no els pots treure, no? Amb tota la situació del corralito, bueno, genera una sensació d'inseguretat econòmica bestial, però també és cert que els temps que venen, ara parlàveu això del Bizum, no? Jo crec que ens porten cada cop cap aquí, no? Amb tot el tema d'això que deia en Jordi tan bonic de la setmanada de la mainada, és que s'està perdent, o sigui, realment estan canviant els temps i no ho
0: excepte
3: sé.
0: Excepte fins fa uns mesos que havies d'anar al fenomen a comprar unes crispetes, havia de ser tot en efectiu.
1: Això ho ha canviat. La meva filla, que fa alguna classe particular i li paguen en
0: també,
1: efectiu, em diu canvia-m'ho, queda-t'ho tu i fes-me un Bizum, perquè jo vull tenir amb diners de plàstic. Una pregunta, no us sembla que traient del caixer i pagant en efectiu és com que gastes més?
2: I tant.
3: Sí.
0: Fa més mal.
1: La sensació, fa més mal que amb targeta. El mateix, 20 euros. Sí. 20.
2: Però clarament és la sensació, és perquè gastes el mateix. Vas al mateix supermercat, sí, o al mateix Fort de Pa.
1: Fa més ràbia. Sí, 20 euros en efectiu són molt. Sí, i en canvi, sí, en targeta no és res.
3: Jo crec que és una trampa, psicològica, perquè gastem més. Perquè quan els tens allà en efectiu, dius, hòstia, no ho vull gastar tant, però llavors vas allà tirant de targeta, clar, no tens la sensació, o sigui, no ho veus físicament. Ah. I al final no veure-ho, no tens la percepció, al final, a moltes ocasions, de la pròpia despesa, no? I ja no t'explico la gent que va amb crèdit, que fins a final de mes, no? Vull dir que si vas en dèbit sí que vas veient el moment.
4: I a mi això em posa nerviosa. Això del crèdit no
1: terrible,
4: puc suportar.
1: Terrible, terrible.
3: Però hi ha gent que sí que prefereix fer-ho així. Jo penso, però és que no tens cap control de res, no?
1: Perquè tenen molts diners, els que fan
2: això.
1: Això.
2: No,
1: els, sí, els hi sobra molt. Si ens ho diu la psicòloga, que és així,
4: escolta. Trobo que és molt més dolorós, no? De molt rebre una factura tota acumulada.
3: Sí, sí, totalment.
2: Molt bé, doncs escolta'm, allò, trucs per... portar les finances de casa per a damis, que diuen. Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Passa un minut d'un quart, fem una pausa i de seguida, i hem buscat reforços, el Raül Flores, que vol treure pit, i que la secció de política recupera punts aquesta setmana, doncs ha vingut ara, després de la publicitat, i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
10: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.

0: amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
7: Catalunya migdia.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat,
13: no,
11: és un
13: no,
11: problema de primer
13: no,
11: de filosofia,
13: no,
11: de lògica,
13: no,
11: de la Unia.
13: Ja ho sé,
11: que és
13: el mateix
11: que
13: la IA.
11: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
18: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
19: Em van passant coses.
18: Sí.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
20: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. El dia en què el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han deixat pràcticament enllestit aquest migdia l'acord de pressupostos amb la presentació de la nova línia orbital ferroviària que ha d'enllaçar el 2041 Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per la ciutat de Barcelona. Illa i Junqueras han posat en escena l'acord envoltats d'alguns alcaldes metropolitans de les ciutats que es veuran beneficiades per aquesta nova línia ferroviària, ciutats com Sabadell, Sant Sadurní d'Anoia o Vilafranca del Penedès, entre d'altres. El president li ha agraït explícitament a Oriol Junqueras el suport d'Esquerra als pressupostos i el president dels Republicans ha reivindicat la seva participació en el canvi que diu que suposarà aquesta línia en la planificació del país. Diu que no només és una línia de tren, sinó que és una nova manera de concebre el país. Ara caldrà que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que s'ha de fer demà passat dimecres, tiri endavant la Societat Mercantil d'Inversions, que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, una de les quals és aquest tren orbital. Com dèiem, incorporem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
21: Hola, Òscar, bona tarda.
20: Avui hem pogut veure aquesta sintonia entre Illa i Junqueras, entre el govern i Esquerra Republicana.
21: Sí, amb aquest acte que s'ha fet a Sant Sadurní d'Anoia, on Illa públicament ha agraït el compromís d'Esquerra Republicana amb un acord de pressupostos que es dibuixa, ara ho deies, totalment imminent, pot arribar a les properes hores amb l'objectiu que a final de setmana el govern ja pugui aprovar de nou, just avui, que fa 2 mesos justos que es va retirar, pugui tornar a aprovar el projecte de llei de pressupostos. Per tant, avui hem vist una complicitat que anirem veient també durant aquesta setmana i tot plegat això, fa quan just 2 mesos les relacions van passar per un moment molt complicat perquè retirar un projecte de pressupostos del Parlament és una situació completament inèdita. No havia passat mai. Per tant, en aquell moment la corda sí que es va tensar, però finalment, amb això, en poques setmanes, han acabat arribant a un acord amb uns compromisos diferents a sobre la taula.
20: compromís més cridaner, diguem-ne, és aquesta línia orbital, que no és una novetat. De fet, fa 15 anys ja ho va aprovar el govern tripartit llavors, amb Quim Nadal com a conseller de territori en aquell moment, però també hi ha hagut altres acords, per exemple, que Catalunya pugui tenir majoria al Consorci de la Zona Franca. Esquerra i els socialistes han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin aquesta majoria en la governança, amb un 40% la Generalitat i un 15% l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, seria un 55% la part catalana i un 45% que conservaria l'Estat. Un acord que es formalitzarà també en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de demà passat. I el tercer punt és el reforç de l'Agència Tributària Catalana amb una nova injecció de diners. Per tant, serien aquests tres grans anuncis o avenços el que fan desllorigar, podríem dir, els pressupostos.
21: Sí, el tren orbital d'un costat, aquest acord que coneixíem ahir al vespre, perquè al final l'Estat perdi la majoria que ha tingut sempre en aquest consorci de la Zona Franca. Recordem que el consorci agrupa una activitat econòmica que equival aproximadament al 4% del producte interior brut del país. Aquí Catalunya hi acabaria tenint majoria si aquest acord acaba traduint-se a la pràctica, però no només la Generalitat, sinó Generalitat més Ajuntament de Barcelona. També la musculació de l'agència tributària. En aquest cas, va més enllà dels pressupostos, perquè aquí seria un pla pels propers anys, fins al 2029, en què s'engreixaria a més de 500 milions d'euros l'agència tributària, fins l'any 2029. Aquí hi ha uns 21 milions que ja estarien inclosos en aquests propers pressupostos i la resta seria fins l'any 2029. Aquest és el compromís que més s'acosta a aquella línia vermella de fa només dos mesos, que era la gestió de l'IRPF. Muscular l'agència no vol dir recaptar l'IRPF, no vol dir cap acord en aquest sentit, però sí que al final s'intenta recuperar aquell argument que ha dit moltes vegades la consellera d'Economia, que és que cal personal, cal múscul per poder tirar endavant una gestió i una recaptació dels impostos. Amb aquest acord, la intenció és intentar aproximar una miqueta més de musculatura perquè en un futur això pugui acabar traduint-se. I aquí hi ha un altre aspecte també, que és aquesta societat d'inversions. Això ja ho va intentar Esquerra al Congrés dels Diputats, allà va acabar descarrilant Junts, no només Junts, també el PP, Vox i el PNB es va abstenir, però van fer caure aquesta iniciativa, i ara el que fa el govern amb Esquerra és intentar-ho rescatar per una altra via, que no fa obligatori en el legislatiu, per tant que no fa obligatori a la llei, sinó que es crea una figura que és la societat mercantil, però que en el fons és un organisme que hauria de tenir unes funcions equivalents, que és gestionar les inversions de l'Estat i sobretot, perquè aquest és l'objectiu final també d'un projecte que remunta als primers governs tripartits i a tota la tramitació de l'Estatut, que és poder fiscalitzar que allò que apareix als pressupostos generals de l'Estat s'acaba executant en obra pública, que és una equació que no sempre es compleix, es pressuposta més del que s'acaba executant.
20: Jordi, Alba, Júlia, no sé com ho veieu tot plegat. És evident que fa dos mesos semblava que aquest acord seria pràcticament impossible. Es van retirar els pressupostos que ja s'havien presentat perquè el govern veia que no els tirava endavant perquè aquella línia vermella de l'IRPF que marcava Esquerra Republicana eren incapaços de trobar la manera de saltar-se-la. I ara aquesta línia vermella ha desaparegut, n'han aparegut unes altres que són més assequibles i que, per tant, provocaran aquest acord. No sé com ho veieu.
13: Jo crec que la diferència amb el que va passar fa tres mesos, bueno, dos mesos quan es va presentar aquests pressupostos, és que s'han negociat carpetes que és cert que necessiten del sí de l'Estat, però depenen directament de Catalunya o com a mínim el que es busca és que sigui així. Per això es fa una bilateral demà, que de fet és un fet curiós. Es fa aquesta reunió entre la Generalitat i l'Estat perquè aquests punts que ara explicava molt bé el Raül de l'acord, el govern espanyol digui sí, jo també els accepto. I per tant no passi com l'altra vegada que el govern espanyol s'havia compromès a una, no tant a una recaptació, perquè si mirem bé els acords de la Comissió Bilateral parlava d'una gestió, no directament d'una recaptació de l'IRPF, sinó d'una gestió, però com a mínim que ara sí hi hagi aquest document que per Esquerra és una mena d'assegurança de que tot allò que depèn del govern espanyol es complirà. Ara bé, es complirà si Pedro Sánchez continua a la Moncloa, que això és un escenari, i de l'altre, si totes aquestes inversions acaben també no només compromeses per l'Estat, sinó després, amb un futur nou govern, s'han de tornar a revalidar, que aquest també és una part important, no, d'aquest acord. Ho dic perquè és un bon acord, però, evidentment, depèn de moltes més coses que no són intrínsecament necessàries únicament d'Illa i Junqueras. I després hi ha una altra pota, que és la part dels comuns. Els comuns havien tancat un acord, ara el que volen és rascar, veure si treuen alguna cosa més al govern, es tornen a quedar els últims, com ja va passar el 2023, si no m'equivoco, i per tant hem de veure com acaba. A veure, previsiblement, avui a la tarda Esquerra, Junqueras explicarà davant dels càrrecs d'Esquerra que les bondats d'aquest acord perquè li donin suport. És possible que hi hagi alguna veu crítica, però crec que això no alterarà el fet de que diguin que sí, bàsicament perquè no es portarà a votació i, per tant, s'hauria de prendre aquesta decisió entre moltes cometes per unanimitat, tot i que hi hagi aquestes veus crítiques, i després ja vindrà el torn dels comuns per tancar aquest acord i que divendres es puguin aprovar el Consell Executiu i, sobretot, el que deia abans, la reunió de dimecres crec que és molt important davant de l'Estat, perquè l'Estat digui sí, jo també estic d'acord amb aquests acords.
0: És... Quan veus l'evolució de la negociació, te n'adones que la sessió ha estat molt constant, molt progressiva i diguéssim que molt sorprenent. És a dir, comences fa uns anys dient, escolta, hem de recuperar sobirania. Potser Esquerra Republicana ja començava a dir que renunciava a la via unilateral, però com a mínim deia, però ara toca parlar de sobirania, de cessió de sobirania i de fer-ho progressivament, etc. I l'última notícia que teníem era que la línia vermella era la cessió de la recaptació de l'IRPF i això s'ha oblidat completament i, per tant, sembla que les línies vermelles, vull dir, hem passat el pis de baix, el de baix i ara estem una mica en terreny gairebé de les profunditats. Per la banda del finançament singular, és que no en tenim notícia, no hi ha res, no hi ha recaptació, no hi ha cessió de sobirania. S'havia dit que no, espereu-vos les eleccions andaluses perquè la pobreta Montoro, si li fem això...
19: Montero,
0: si li fem això abans de les andaluses, aleshores no podrem acceptar-ho, heu d'entendre, etc. Bé, han passat les andaluses i tampoc. Després, amb el tema de el Consorci de la Zona Franca, doncs bé guanyar sobirania en aquest àmbit, però això significa literalment que el tema de l'aeroport, res, i que Lucena ha guanyat aquest debat i que, per tant, no hi ha tema de la cessió dels competències d'aeroport com s'havia reclamat. I pel que fa al tren orbital, a la línia orbital, doncs bé, per molt que em sembla que és una infraestructura que pot ajudar molt a desenvolupar aquests territoris, aquestes àrees, no se n'havia parlat d'això. Això no estava a la proposta de negociació inicial d'Esquerra Republicana. Sembla que això s'ha tret molt de la màniga a última hora i, en el fons... Per
19: de fet, era una proposta més aviat socialista.
0: Sí.
19: O sigui, no només fa 15 anys que era el govern tripartit presidit per el PSC, sinó que en l'última pla d'inversions, diguem-ne, hi havia alguna referència a la línia orbital del PSC.
0: I ara ha sortit això, suposo, perquè no hi havia gran cosa més a donar.
21: Però els comuns ho havien inclòs en aquest primer acord. Hi havia una referència ja a la línia orbital, amb l'acord d'aquests pressupostos tancats fa 2-3 mesos.
0: Exacte. El que a mi més em preocupa és que el debat sigui aquest. El que em preocupa és que, bé, ara sí que som una autonomia i punt. I punt. Si hem de parlar del tren orbital, és l'autonomia que ens cal. Ja està. No hi ha debat de sobirania, no hi ha debat de conflicte, no hi ha debat de resolució del tema i no hi ha una sessió important de competències. No, el que hi ha és anem a gestionar. Doncs bé, estem en aquest marc, Esquerra Republicana ha volgut apuntar-s'hi, per mi és una decepció, però clar, han de vendre el producte d'alguna manera. Em sembla que hem canviat de marc, de marc mental d'una manera massa ràpida i em sembla que això pot tenir el seu càstig. És a dir, ja no parlo del càstig electoral, del seu càstig de país. És a dir, aquest país, si es conforma amb això, vol dir que serem... Ja està, som Castilla-La Mancha, som La Rioja.
19: Alba?
22: Entenc el que diu en Jordi, el que passa que també crec que el govern, o sigui, està en pressupostos prorrogats des del 2023, amb una situació de tensionament per fer cap tipus d'acció de govern bestial, i tenim present que si no s'aproven aquests pressupostos probablement ja no hi hauria una altra oportunitat i que la legislatura acabaria arrossegant uns pressupostos del 2023 que són insuficients realment per fer molta de la política pública que cal. Entenc per una part el que diu en Jordi, el que passa que també entenc que ara des de la vessant més d'esquerres, jo sento que calia realment aprovar aquests pressupostos per poder falcar, i més a més amb el context en el que estem, jo crec que s'ha de posar per davant l'impuls ara mateix del país amb aquesta estabilitat institucional que permeti fer política pública en temes d'habitatge, de sanitat, d'educació, de serveis socials, i sobretot per aquests desafiaments i tensionaments que ara mateix estem vivint. I al final també crec que en el context polític global i també que no tan global, el que estem veient ara a prop, sobretot amb d'alguna forma amb l'arribada de l'extrema dreta amb tanta força com estem veient, ara mateix pactar i els diàlegs polítics, no, d'alguna forma, el fet d'establir la cultura democràtica, aquesta maduresa democràtica, des d'un lloc no tant de la renúncia, sinó també d'una manera de transformar, no, realitats concretes des de la cultura democràtica, crec que també pot ser exemplificant per altres espais que és impossible, dona la sensació, que diferents espais polítics es posin d'acord per fer alguna cosa, no? I jo crec que ara mateix, veient com està el país, l'altre dia també es presentava, no, aquell informe que es parlava de Catalunya es desagna, no? L'informe Fènix. Ostres, tota la possibilitat que hi hagi d'inversió pública per reduir desigualtats

0: igualtats. Sabem el gran desafiament que tenim com a país. O sigui, jo sento que ara mateix cal reforçar les polítiques que permetin fer polítiques redistributives, perquè realment sento que l'estat del benestar necessita recursos i aquests consensos per funcionar. Perquè l'amenaça també és molt gran. Entenc perfectament el que diu en Jordi, que no, hi ha com aquest sentiment de renúncia a aquesta part, no?, més de l'autodeterminació o fins i tot, no?, d'aquest
1: sentiment. I del finançament.
0: Sí, també. Però sí que és cert que, clar, tinc la sensació que deixar perdre aquest tren ens podia portar a un lloc molt, molt, molt perillós, no? Llavors, sento que ara mateix, en el moment contextual en el que hi ha, jo valoro positivament que s'hagi pogut fer, perquè realment fer obra de govern amb uns pressupostos prorrogats del 2023 és que és dificilíssim. I crec que ara mateix la ciutadania necessita un baló d'oxigen perquè realment la política pública es pugui impulsar, si no és molt difícil.
2: Ara et dono la Júlia que la demanava, però abundant sobre una cosa que deia l'Alba, fins i tot els mateixos negociadors reconeixien que si no hi ha pressupostos aquest any, ja no n'hi haurà nous en tota la legislatura, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals com a mínim, si no n'hi ha espanyoles.
3: N'hi hauria d'haver espanyoles, també tocarien.
2: Sí. I d'aquí dos toquen catalanes.
3: Exacte.
2: Per tant, amb un període preelectoral, o bé de municipals, o bé d'espanyoles, o bé de catalanes, ningú no pacta uns pressupostos.
3: Jo crec que aquesta és una idea que hem de tenir molt en compte també, que era una mica o ara o mai. O ara hi havia pressupostos o difícilment n'hi hauria hagut durant tota la legislatura, com està passant, per exemple, en el govern de Pedro Sánchez. Per tant, aquest era el moment. Per què? Doncs perquè estem això a les portes d'un any, el vinent, que és doblement electoral. Hi ha d'haver forçosament al maig, a la quarta setmana, el quart diumenge de maig, eleccions municipals, també autonòmiques a diversos territoris de l'Estat, però és que, a més, com a molt tard al juliol, toquen també eleccions espanyoles. Aquí sí que això ja és improrrogable. I l'altre any hi ha eleccions al Parlament. Per tant, aquest era una mica el moment. I a partir d'aquí, recordem també que hi ha diverses carpetes més enllà dels pressupostos obertes. Un és el finançament. El finançament amb un canvi de cartera Hisenda té pendent encara que això vagi al Consell de Ministres. I això hauria d'arribar també les properes setmanes. I que això després acabi al Congrés dels Diputats i veurem com acaba el Congrés dels Diputats i si és que hi ha temps amb el que queda de legislatura perquè això acabi la seva tramitació. I després hi ha una altra, que és l'IRPF. Esquerra diu, això no és una línia vermella en els pressupostos, però ells també diuen obertament que no renuncien a poder recaptar, no? Quan l'Estat al final ha marcat molt clarament les posicions i ho ha fet més enllà de la marxa de la ministra d'Hisenda, la Maria Jesús Montero. Per tant, això ja és una opinió instaurada en el govern espanyol. Veurem si això, més enllà de pressupostos, acaba tenint recorregut i fruit.
4: Jo crec que sobre el tema del finançament també està bé recordar com va anar la negociació. Ho dic perquè Esquerra va posar l'IRPF com a línia vermella perquè inicialment, quan estaven negociant tant amb el govern català com amb l'espanyol, sempre se'ls deia que l'IRPF era molt més fàcil que tancar el model de finançament, perquè llavors ja era en totes les autonomies, un model econòmic molt més complex, i hi ha un moment de la negociació, si no recordo malament, cap al novembre, en què de cop el govern espanyol comença a dir que això de l'IRPF no ho veu. I llavors és quan tanquen el model de finançament. I aquí és quan hi havia un pacte no implícit perquè Esquerra digués és el moment de tenir pressupostos, vincular el model de finançament, que era també una petició d'Esquerra, amb l'aprovació d'aquests comptes. Però llavors Illa es va posar malalt, l'IRPF, tots els periodistes, cada dia que ens trobem a qualsevol dirigent d'Esquerra Republicana, preguntaven per això, i jo crec que es van acabar caient en aquesta pròpia trampa, no?, inicialment.
2: Sí, si perquè no els havia posat ningú. Vull dir,
4: no, se la van posar ells.
2: No hi havia un clam popular per l'IRPF.
4: No, però és que en aquelles setmanes, de fet, em sembla que va ser aquí a Catalunya Ràdio, Carlos Cuerpo, que ara sí que té un càrrec molt més superior, però en aquell moment ja era ministre d'Economia, ell veia bé que es pogués recaptar l'IRPF des de les autonomies, no només des de Catalunya, sinó des de la resta. I això, a mesura que s'anava consolidant Maria Jesús Montero com a candidata a Andalusia, es va anar tirant enrere, i per tant, en aquest cas, per interessos purament electorals. De fet, si la campanya andalusa ja ha estat purament marcada per la situació a Catalunya, imagineu-vos com hagués sigut amb aquesta sessió. Per tant, per aquí, el PSOE no hi volia passar. Veurem què passa ara. És a dir, primer hi ha d'haver el Consell de Política Fiscal i Financera, on es presenti aquest model, arribar després al Congrés, primer al Consell de Ministres, després al Congrés, i una de les opcions que tenien sobre la taula i que ja s'havia explicat era la possibilitat de fer-ho via esmena. Veurem com acaba i també si Junts acaba reconsiderant la seva decisió, perquè si no al final aquest model de finançament sí que és segur que no sortirà, ja no només si arriba o no a votació, sinó que Junts en aquest cas ho tirarà enrere. I sobre el que deia Jordi, jo crec que no són qüestions incompatibles, i de fet ho veiem amb l'estratègia negociadora que s'està tenint al Congrés. Tant Esquerra com Junts estan negociant competències. Junts, de fet, el que va demanar és aquesta delegació de competències en immigració que en aquest cas crec que res té a veure amb la independència de Catalunya, però està bé, és una forma

enfortir aquest autogovern i d'exprimir al màxim les competències que tingui Catalunya. I de sobirania, jo crec que en aquest cas pots considerar si és molt o poc l'acord, vull dir, jo aquí no m'hi ficaré.

0: debat del tema del finançament que pertany al Congrés dels Diputats i que, per tant, perquè en efecte la LOFCA i tota la part orgànica i tota la part fonamental de la legislació estatal sobre el finançament s'ha de resoldre allà i això serà una negociació posterior. Però si tu ja has començat condicionant els pressupostos d'Illa a una evolució d'això i no veiem evolució d'això, és francament decebedor. No s'ha fet servir aquesta carta, simplement no s'ha fet servir per A o per B, o perquè s'ha deixat passar el temps, no tinc ni idea, però no crec que sigui una bona negociació. Es diu, no, és que no podem negociar de coses que no són competència nostra. Aquest criteri tan legalista, tan formalista, tan funcionarial i al final tan administrativista, em sembla que és no jugar a la política. Tothom sap que el PSOE és el PSC i que tenen vasos comunicants i que depenen d'un de l'altre i que poden perfectament negociar l'un i l'altre i es pot intentar avançar en aquest tema. Si tu dius no podem parlar d'això si no tinc competència sobre això, és tant com dir que no tens relació amb Pedro Sánchez, i això és mentida. De la mateixa manera que també se li diu a Junts, no podem transferir les transferències d'immigració perquè com que depenem de Podemos i de Sumar i tampoc volen, doncs això tampoc serà possible. Mai és possible. El català a Europa, no, és que tampoc és competència nostra, és competència dels europeus. Sempre hi ha una raó o una altra, i si no és això, les eleccions andaluses de la Montero. Sempre hi ha una raó o una altra i francament, jo penso que el públic comença a donar-se'n de la presa de pèl.
1: Encara una última cosa sobre pressupostos. Hi pot haver, per exemple, avui l'USTEC, que avui ha tornat a tenir una altra jornada, ja sabeu que hi ha 17 dies de vaga convocats en tot el mes de maig i algun dia del mes de juny. Avui tocava el barcelonès i ha tornat a haver una manifestació, potser una mica més deslluïda perquè plovia a la ciutat de Barcelona, però ha tornat a haver-hi una acció, per exemple, davant de la Sagrada Família, molt cridanera, i l'USTEC es queixa que ni Esquerra Republicana ni els comuns, en les seves negociacions amb el govern per aprovar uns nous pressupostos, han fet seves les reclamacions dels mestres i dels professors. Sobre això heu parlat amb Esquerra, amb els comuns, per què no posen sobre la taula negociadora dels pressupostos el que reclama l'USTEC i els professors?
2: El que diuen uns i altres, tant en públic, perquè també ho han dit en públic, com en privat, és que al final l'instrument que ha de permetre poder resoldre per part del govern les demandes que demana la comunitat educativa passen pels pressupostos. Si tu tens més diners i més ordenació dels diners, pots aplicar algunes de les demandes que fan. El que sí que també és evident és que ni Esquerra Republicana ni els comuns han posat damunt la taula i han posat com a condició per tancar un acord de pressupostos alguna de les demandes, com a mínim per ara, que sigui no només que demanin els sindicats, sinó també al voltant de la comunitat educativa. I això també és així. Ni l'actualització de l'acord dels comuns, que passa sobretot per qüestions d'habitatge i per qüestions d'infraestructures, ni tampoc les que hem anat enumerant d'acords amb Esquerra Republicana inclouen, ara per ara, res en l'entorn d'educació. Que els pressupostos acabin servint o no, ja ho veurem. Però el que sí que ja hem vist és que de moment damunt la taula això no hi és.
0: Sí que va ser-hi la negociació. Sí, jo recordo perfectament la portaveu, la consellera Paneque, dient, no, és que com voleu que negociem si no hi ha pressupostos? Una cosa així, Com voleu que hi hagi un bon acord si no hi ha pressupostos? Aquesta mena de xantatge emocional que sempre fan. És a dir, sobre la taula hi va ser, però d'una manera molt, molt, molt indirecta. I en qualsevol cas, ara, des del punt de vista dels números, doncs no hi ha acabat sent.
3: Jo aquí tinc la sensació que ve d'un altre lloc. És a dir, jo crec que no és que Esquerra i els comuns no vulguin posar condicions concretes, sinó que ara mateix hi ha una guerra entre els sindicats educatius i la Conselleria d'Educació. Hi ha una proposta que encara no coneixem del tot del govern, que de fet ha aplaçat un dia més, no?, aquesta reunió.
1: Demà passat.
3: I tinc la sensació que ningú s'hi vol ficar. És a dir, no és que o Esquerra o els comuns no vulguin destinar més partides d'educació, sinó que consideren que l'USTEC té una agenda pròpia i que, per tant, com que ja està negociant amb el govern, millor no prendre mal. Em sembla que va més per aquí que no pas no pel fet que no vulguin millorar aquestes partides, perquè hi ha una negociació en marxa i jo crec que això serà molt més llarg, que hi haurà pressupostos abans que un acord entre sindicats i educació, i per tant veurem què es pot afegir també en aquest acord de pressupostos, que em sembla que no és fàcil.
4: Clar, jo crec que a part dels pressupostos, això que deies ara la Júlia, tot allò que segurament s'està treballant i acordant que va en paral·lel amb els pressupostos i que potser no ho veurem d'una forma visible, però evidentment hi ha coses que segur que s'estan treballant més en bé i que tenen més a veure amb projectes o demanes demandes de més de mig i llarg termini, que s'haurà de veure també com acaba concretant-se tot això. I per altra part, jo crec que també aquí, amb el tema de l'USTEC, hi ha un altre... Bueno, ja sabem les relacions a vegades entre partits polítics, sindicats, no?, que són complexes, i clar, no podem oblidar que va haver-hi un pacte amb Comissions Obreres i UGT, i ara desfer això també, crec que aquí hi ha molts

0: partits polítics que també els hi deu ser difícil on posicionar-se, no? També el que dèieu, vull dir, l'USTEC també deu tenir la seva agenda pròpia, tothom al final té la seva agenda pròpia, i al final mateix sembla que allò és, sí, com un terreny ple de mines, no? Llavors estic segura que és millor anar amb molta cautela.
1: I pel propi govern millorar, entre cometes, com diuen ells, no? Aquest acord, també de forma implícita està reconeixent que no era clar, un acord era de país com vas totalment vendre. Per tant, crec que clar, tampoc serà fàcil, no fàcil sortir d'aquí.
2: Clar, és una situació complicada, perquè a més, si introdueixes demandes dels sindicats i les introdueixes parcialment, no exactament el que ells diuen, clar, corres el risc que si tanques alguna cosa acabis en el mateix lloc, que és clar, que els sindicats hi estiguin en contra. Clar. I en canvi, si agafes literalment el que diuen els sindicats, et trobaràs que segurament al govern li costarà acceptar allò amb una negociació. Per tant, és veritat que és una equació molt difícil.
3: Bé, en tot cas, no hi són aquestes reivindicacions dels mestres en els acords que s'han fet prèviament. Veurem si amb els nous pressupostos aprovats hi ha algun marge o no perquè el govern mogui la seva posició per tal de desactivar aquestes protestes que els mestres continuen tenint cada dia de manera descentralitzada. Per cert, has dit les eleccions espanyoles l'any que ve, com a molt tard, a finals de juliol. No, encara podrien anar fins al 22 d'agost.
2: Sí, perquè és veritat que és quan s'ha constituït...
3: Sí, per això, 22 d'agost.
4: T'ho dic per cridar el mal temps.
3: Doncs si a tu...
1: Imagina't
3: nosaltres. Si tu, que només has de votar, Jordi, ja et fa mandra, els que hem d'informar, campanya electoral...
4: Són les festes de Gràcia.
3: Establir torns de feina durant els mesos de juliol i agost, ni t'ho explico.
2: Per tant, una campanya electoral que el 3 d'agost començaria, no me'l imagino.
3: Tots en calça curta.
1: Sí, en fi. Sí. Mira, Joan Bota està aixecant els braços,
3: sí, eh? No, el Bota és encantat de la vida.
2: Estarà de vacances, segur.
3: Clar, ell, rai, de seguida em dirà, no, jo sóc a Galícia, a mi no m'atabaleu. En fi, bé, veurem quan són les eleccions espanyoles. En tot cas, de moment el que tenim aquesta setmana és pressupostos, a més, anar cobrint cada dia una cita.
2: Setmana gran, que abans he sentit que ho deies.
3: Per vosaltres, perquè només viviu de la política, els altres no sé si és tan gran o no. Raül, gràcies, bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda.
3: Són 3:15, una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
8: La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: I és que m'heu posat la pell de gallina.
5: Catalunya migdia.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
16: Tota comunitat necessita un cor.
17: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
17: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
18: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
20: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
19: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
20: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
19: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Com és la nit de Sant Joan?
27: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
28: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
29: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
30: Què li has fet a la meva filla?
31: Passó algo con Manuela?
32: No passó nada.
28: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
32: Clar que no.
28: M'ho jures?
32: El meu fill no pot pagar això.
29: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta

0: De nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: D'aquí a una mica més de 11 minuts, seran les 4 de la tarda, a banda de pressupostos. Sabeu què és la discordança lingüística?
4: Sí, però faré trampa. Sí, perquè ens heu passat el tema abans.
3: Ah, us hem passat el tema. Escolta'm, així és rai que teniu informació privilegiada. És un concepte habitual en aquells països on existeixen comunitats bilingües, però que és molt poc conegut aquí a Catalunya. Es tracta de la falta de coincidència en la llengua que pot provocar una barrera comunicativa. Ara s'estudia per primera vegada aquí a Catalunya o en l'àmbit de l'atenció sanitària. A la consulta d'un metge, per fer un diagnòstic i un tractament correcte, cal que la comunicació sigui fluida, especialment pel pacient, que és qui ha d'explicar què és el que li passa. En entorns bilingües, haver de fer servir la llengua que no és la teva habitual pot tenir conseqüències mèdiques. Es pot reduir la precisió del diagnòstic, pot minvar la qualitat assistencial, sovint es perd la confiança entre el professional sanitari i l'usuari. Aquestes són les conclusions d'un estudi fet en altres països amb territoris bilingües i llengües minoritàries, com per exemple el Canadà, el Regne Unit o Finlàndia. La investigadora en sociolingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha recollit tots els estudis que hi ha sobre l'atenció sanitària amb discordança lingüística i ha escrit les conclusions a la revista Llengua i Dret. I és que en poblacions bilingües, en moments d'estrès, com per exemple anar a veure el metge amb un problema de salut, els ciutadans poden perdre una mica aquesta habilitat bilingüe.
5: Fins i tot les persones que tenen un alt grau de bilingüització, en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
3: Tots els estudis fets fins ara són d'altres països bilingües, però tot fa pensar que els pacients catalanoparlants també estan exposats als efectes d'aquesta discordança lingüística. Per això, la investigadora de l'UPF ha començat a elaborar el primer estudi sobre aquest tema que es fa aquí a Catalunya. És un tema del que recurrentment anem parlant, pot passar amb el metge, en un altre àmbit també, a vegades amb el professor o amb algun altre, per exemple, si t'has d'enfrontar un judici en què no pots utilitzar la teva llengua habitual i que, per tant, davant, entre els nervis que et suposa un procés jurídic o l'angoixa d'haver de declarar davant d'un tribunal, doncs si no pots fer-ho en la teva llengua habitual pot acabar suposant un problema.
6: I com per no parlar de l'angoixa del que fem llet, que també és una situació tensa.
3: Que no t'entenguin, la teva ciutat.
6: Sí, i ara com farem això? Sí, i evidentment que en l'àmbit de la sanitària és normal que sigui especialment sensible, perquè és allò que es diu, per simplificar, que si no t'entenen a la teva llengua potser no és una atenció sanitària sinó de veterinari. Perquè realment aleshores vol dir que no serveix de res el que puguis dir i no serveix de res el que pugueu compartir o parlar. Sí que és veritat que el metge, el sector sanitari, la professió, també podria dir: no, escolti, però és que jo també necessito entendre, perquè si no entenc, aleshores no puc fer un bon diagnòstic. Clar, però és que aquí estem parlant del client, qui paga, el client, el contribuent és un, i vostè treballa, i a vostè li paguem, i per tant és vostè qui ha de fer l'esforç per entendre. Ja ens podem suposar que el fet de que hi hagi pacients que li parli en català li faci més difícil el diagnòstic si vostè no està familiaritzat amb la llengua catalana. No és el nostre problema, és el seu, i em sembla que és no només un tema de drets fonamentals lingüístics, que ho és, de drets personals i individuals i col·lectius lingüístics, sinó també un tema de drets de contribuent, d'un tema de drets de dir: escolti, vull un bon servei, jo m'expresso millor en la meva llengua, i hi ha dolors i mals i feridures que només sóc capaç d'expressar a la meva llengua, confio que no hauré de repetir dues vegades. I el mateix pel que fa el tema dels jutjats, és una cosa molt diferent, molt més dramàtic. El tema dels jutjats, realment, som a l'any 2026 i encara estem al 3 o 4% d'escrits i de sentències. És culpa de tothom, és culpa dels jutges, és culpa de la carrera de dret, és culpa dels costums, i és molt culpa també dels advocats, i no ho hem fet bé. I és especialment dramàtic, perquè és que realment també, una mica molt similar amb el cas de la sanitat, tu hi ha coses que només vols i pots expressar realment bé, per exemple, com un testimoni, amb la teva llengua, i és un drama que això no sigui així.
4: Però en el cas de la justícia, si no ho tinc mal entès, tu sí que tens dret, no?, a demanar un traductor.
6: Sobre el paper, sí.
4: Ho dic perquè, clar, ara estem parlant de l'àmbit sanitari en el qual una persona arriba amb una

0: situació d'extrema vulnerabilitat, perquè si tu arribes, diguéssim, en aquests centres perquè tens algun malestar o alguna cosa, i no només és urgent, sinó que a sobre et preocupa, no? Per tant, aquí és on crec que encara és més greu que l'altra situació, no? Perquè precisament ho necessites molt més, no només pel diagnòstic, sinó també per la situació emocional amb la que et trobes en aquell moment. Per tant, crec que és una qüestió que s'ha de resoldre, crec que és una qüestió que s'ha de començar a fer obligatori als cursos de català en totes les persones que treballen en centres sanitaris, ja no parlo només dels metges, sinó també fins a l'últim grau de la persona que hi treballa, i crec que hauria de ser així. Per tant, el que s'ha de demanar és que aquests cursos es facin, i en certa manera, si es poden tenir un punt d'obligatorietat, que sigui així, com a mínim perquè t'entenguin, com a mínim, perquè estem en nivells que a vegades no és ni tan sols això.
1: Perquè el català i el castellà són llengües que s'assemblen força, però quan parlem del cos, de vegades no. I el maluc, i el genoll, i el turmell no tenen absolutament res a veure.
2: Clar, jo crec que aquí hi ha diversos elements, no? Un, això que dèieu, no? Que amb l'excusa aquesta que el català i el castellà s'assemblen força, jo crec que l'element emocional que ara estàveu posant, perquè més enllà del client, és realment, o sigui, els estaments públics per qui treballen, per la ciutadania. Per tant, no és només com a client, sinó és que qui està en aquell moment en una situació de vulnerabilitat, perquè s'està exposant a un procés judicial o una situació sanitària, encara que no sigui molt complexa, però que per tu estàs alterat, encara que tinguis un mal de panxa, això fa que, a més, la neurociència ens explica que les zones del teu cervell que s'estan activant no són les lingüístiques, no són les que t'ajuden a tenir una bona fluïdesa amb allò que, amb aquell idioma que no és el teu, al contrari. Estàs activat segurament la sensació més d'amenaça, estàs en una posició més... o sigui, que no és tan fàcil que surti, que flueixi, no, aquesta llengua, i per tant jo crec que emocionalment és afegir un estressor que és innecessari. Llavors, si ens creiem realment que el que estem construint, no, com a societat, és posar la persona en el centre, hauríem de facilitar tot allò que té a veure amb aquells elements estressors, treure'ls al mig. I no només això, jo crec que estudiar, per exemple, investigar, no, tota aquesta discordància lingüística en el tema del català, és investigar el benestar social, perquè al final estàs posant el focus en efectes emocionals que segurament són com més invisibles, no, en aquesta convivència lingüística. I llavors, si algú ens diu, no, és que jo no vull estudiar, no, pues, passa, hi ha persones resistents, no, jo no quiero estudiar el català, però ja, però és que quin problema té això? Això acaba tinguent un impacte en aquella persona i fa que els processos judicials, els processos sanitaris siguin molt pitjors. I també el teu diagnòstic, no, que ho deien a la notícia que ens heu passat, però perquè, clar, sí, a mi em costa molt expressar-me en un moment en el que estic malament, que no em sento bé, i necessito que se m'entengui allò que flueix d'una forma quasi innata, no, com si diguéssim, perquè el dolor, i sobretot en un context més de salut, té molt a veure amb sensacions, no? I segurament conceptes que potser no els hem utilitzat mai en castellà. A vegades no és només me duele la barriga, són més coses, no? Jo crec que és important, i també crec que hi ha un altre tema, ja més enllà d'això, també és que al final la llengua et fa sentir si estàs dins o fora d'un determinat espai. Jo crec que la llengua és molt més que paraules i també té a veure amb aquesta autoestima col·lectiva, i crec que és important que l'exigim com a forma de cura i també com un patrimoni essencial que ens defineix, no? Però crec que és molt important que es facin aquest tipus d'estudis, perquè crec que no som conscients de l'impacte que arriba a tenir el fet d'haver utilitzar una altra llengua que no és la teva, no? La teva materna, com si diguéssim, en aquests contextos on hi ha aquests estressors emocionals que són difícils de gestionar.
1: Sí, perquè diguéssim que el fet que tothom, especialment quan atén el públic, hagi de tenir el deure, com a mínim, d'entendre el català, em sembla que és bàsic i em sembla que s'ha de fer, i s'ha de posar tots els mitjans econòmics i legals per poder-ho fer. Ara, mentre una persona no ha arribat a aquest nivell, què menys d'agafar? Res, una plantilla de una llista de 50 paraules bàsiques de la teva professió, sigui cambrer, sigui metge, sigui jutge, per entendre què vol dir una cosa i l'altra i què vol dir interlocutòria, i ja està, i és gairebé hauria de sortir d'un mateix que, com a mínim, allò bàsic amb el qual t'has desenvolupat la teva professió, doncs puguis fer-ho, i després ja, més endavant, doncs poder fins i tot poder-te desenvolupar en català, si vols.
3: És curiós que no hi hagi un estudi sobre la situació de Catalunya, eh? És a dir, n'hi ha d'altres, no? El Regne Unit, a Finlàndia, però ningú no s'ha dedicat a estudiar això, i ara potser la UPF s'hi posa, no?, per veure... El més probable és que surtin conclusions semblants, no?
2: Sí, jo crec que és molt important també perquè al final no va de quelcom només comunicatiu, també té molt a veure amb un tema identitari de sentiment de pertinença. Llavors, quan tu construeixes coneixement i dones un per què de les coses, jo crec que ajuda molt a construir doncs, relacions socials, no? Més empàtiques, d'alguna forma, no? També menys defensives, més respectuoses al final.

0: amb la identitat de cadascú. Si jo he d'anar en un judici, el meu sentiment de competència lingüística és molt més alt en català que si m'he d'explicar en castellà. I això fa que em senti més insegura. I segurament, a la meva versió, i això ho sap molt ben Jordi, segurament no serà tan bona com si em pogués expressar en català, no? Llavors, tot això acaba tinguent, evidentment, un impacte, una repercussió en aquella experiència que tu tens allà,
1: tu,
0: i et
1: sí,
0: va en contra.
1: Tu, ho veus, aquesta setmana s'ho hem vist amb el cas del judici del Pujol. Mm. Hi havia un dels fills que tenia un veritable problema lingüístic. No recordo quin era, però tenia una expressió que anava, no recordo quina era, però que dius, no hi ha una altra manera de dir-ho que no sigui en català, no?
2: Mm. En aquest cas sí que podia demanar traductor. El Consell Espadaler va demanar.
1: Sí, s'hauria pogut demanar perfectament.
2: Em va sorprendre a mi també.
1: El dret el tens, però de vegades hi ha clients i advocats que diuen, escolta, fem-ho fàcil, fem-ho fluid, sobretot que ens entengui.
2: Jo en aquest cas
1: sobretot
2: és que vaig pensar...
1: I això em sembla erroni, es pot arribar a comprendre.
2: Sí, no, a mi el que em feia por és que en aquest cas no s'interpretés com una amenaça al tribunal i que per això no s'hagués demanat, que em sembla també molt perillós.
1: Això també
2: no,
1: passa fa uns anys.
3: És que el que és el perill és aquest, és que tinguis la sensació que si declares en català tinguis més números de pringar.
0: Sí, terrible.
3: En fi, veurem si hi ha aquest estudi i quines són les conclusions, però insisteixo que probablement seran molt semblants a les altres territoris també bilingües. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Gràcies. A vosaltres, gràcies.
3: 30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o podreu sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras presenten l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda, el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord per aprovar els comptes i els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que el sindicat USTEC ha estat un 65%. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit a Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol del frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem. L'exèrcit israelià intercepta la flotilla Global Summit, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha més de 50 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada. Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món, més de 2.700 persones, la xifra més alta en 45 anys. La gran majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing. En cinquè lloc, els Estats Units doblen el nombre d'executats. I Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i tancarà amb una nova creació d'Angélica Liddell.
2: Esports. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i serà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb un mes d'opcional. El Madrid cada cop és més a prop del retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
1: Els ruixats intensos del matí tindran continuïtat durant la tarda. S'esperen ruixats al Pirineu, al prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a ponent i al sud del país, tret dels ports, on caurà algun xàfec. 3Cat Info.

0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor-Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà el 2041 el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després de que no fructifiqués la cessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte de pressupostos després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A més, els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha fet i on s'ha presentat aquesta línia orbital, hi ha la Marta Corbalán.
2: Per primer cop en 3 anys, tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha aplanat el terreny. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo de tot cor.
2: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense fer cap referència, però, als pressupostos.
4: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge, el model industrial, el model de competitivitat del conjunt de la nostra economia.
2: Per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i una majoria catalana en el Consorci de la Zona Franca. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Illa i Junqueras. Dimecres es reuniran la Generalitat i l'Estat per validar els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
0: La línia del tren orbital anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques al 2041. En l'acte en què Illa i Junqueras han formalitzat la represa del projecte, també hi han intervingut alcaldes que han demanat a l'executiu que no oblidi la inversió a la resta de la xarxa de Rodalia Joan Garcia.
5: La numerada fase 0 seria la més pròxima, perquè es preveu que entri en servei abans del 2030 i es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell. Les altres fases per aquest ordre enllaçarien Granollers amb Terrassa el 2034. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies i després vindrien Mataró amb Granollers el 2037, Terrassa amb Vilafranca el 2040 i Vilafranca amb Vilanova el 2041. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora. En aquest acte de presentació, el món local ha reclamat al govern que no desatengui les inversions previstes al pla de Rodalies. És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
6: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
5: I li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: Estem en un moment de màxima inversió per millorar el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
5: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió en nova xarxa ferroviària.
0: Amb tot, els comuns que s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern l'avisen que no doni per fet l'acord amb ells. I Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos a canvi de res. Jordi Corbalán.
8: Els de Puigdemont carreguen contra Esquerra per donar aire, diuen, a un govern que consideren esgotat. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que donin l'esquena als mestres i, en canvi, apostin per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC, fent-se

0: una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res.
1: Mentrestant, els comuns s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos del febrer passat. El portaveu parlamentari, David Cid, avisa el president Salvador Illa que no tingui pressa a donar per fet l'acord.
2: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
1: Aquesta tarda els comuns reuneixen la seva direcció per analitzar com van les negociacions amb el govern. Si res no es torça, dijous Jéssica Albiach podria segellar amb el president Illa l'actualització del seu acord de pressupostos.
3: 4 i 9 minuts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió. Han seguit la protesta amb la unitat mòbil amb Pep Casanovas i la Sara Canyete.
5: La pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
5: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
4: 3CAT Info.
3: 4 i 10 de la tarda, avui a Madrid ha estat dia d'anàlisi dels resultats d'Andalusia, que posen fi a un cicle de 4 eleccions seguides. Totes les han guanyat el Partit Popular, però depenent de Vox per governar. Ha viatjat fins a Madrid el guanyador de les eleccions d'ahir, el popular Juanma Moreno Bonilla, que ha estat rebut així pels seus companys de partit. Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions. Ho ha seguit tot la Tània Tàpia.
7: Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic. Ara ho minimitza.
8: Bueno, tenemos menos lío. Un 53, un poquito de lío más chico.
7: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb Vox. I avisa als d'Abascal la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
9: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
7: No han començat les negociacions encara, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entregovernar. Ignacio Garriga.
10: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
7: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijóo ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalucía són un trampolí.
11: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
7: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral. Diu que no convé als ciutadans i que no faria canviar els resultats.
3: La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez i no es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda Maria Jesús Montero, agreuja la debilitat del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
12: Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. Mentrestant, aquí a Sevilla, Maria Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició.

0: però deixen l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
1: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla, hay que abordar qué es lo que tenemos por delante y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas en otras convocatorias electorales.
0: La desfeta és molt dura per als socialistes, és una patacada històrica, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit de cara al proper cicle electoral.
2: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
0: Les eleccions espanyoles no seran abans de l'estiu del 2027, diu el PSOE, però el futur de Pedro Sánchez també dependrà d'una esquerra forta i després de la irrupció d'ahir, Endavant Andalusia anuncia que la seva propera parada serà Madrid.
3: Adelante Andalucía va a estar en el próximo Congreso de los Diputados haciendo una política de izquierda y andalucista en favor del pueblo andaluz.
0: L'aposta d'Endavant Andalusia passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
4: 4 i 14 minuts, una pausa i àrea de serveis. 3CAT
5: Info. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
8: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: 3CAT Info.
4: Un quart de 5 de la tarda, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Encara dues vies tallades per accidents amb camions implicats. L'autovia A2 a Òdena, direcció Barcelona, per un camió que ha bolcat a primera hora d'aquest matí. Es fan desviaments per la sortida 549 cap a la Nacional 2, a la carretera antiga, entre Jorba i Igualada, direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat en direcció Lleida per la presència dels equips d'emergències, però aquí no provoca retencions. També tallada per un accident amb un camió implicat, la JB-5332 entre Vilablareix i Bescanó. Aquí també es desvia la circulació. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, comencen les cues habituals d'hora punta a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Bellaterra, direcció Girona, Barberà del Vallès, direcció Tarragona, C58 i C33, al tram final d'entrada a la capital catalana, entre Montcada i Reixac i Torre Baró, direcció Barcelona, i a les rondes, ronda a dalt, amb lentitud entre Esplugues i Pedralbes, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral a l'altura de Montjuïc, al port, a la Barcelona, i també a Sant Adrià en sentit en Besòs i també a l'altura de Poblenou en totes dues direccions. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R11 de Rodalies circulen per via única entre Flaçà i Figueres. Estan fent treballs arran una incidència a la infraestructura d'aquest matí. Es preveu que acabin cap a les 5 d'aquesta tarda. Hi ha retards que poden superar els 30 minuts a tota la línia R11. Més informació d'aquí a mitja hora.
9: El temps.
4: Néstor Gómez.
11: Una tarda més tornem a parlar de ruixats intensos, els que han caigut a darrera hora del matí i aquestes primeres hores de la tarda, també els de la matinada cap al sector del Pirineu i ruixats que continuaran actius fins al capvespre, concentrant-se especialment al prelitoral, al litoral i també, sobretot, a les comarques de Girona. Unes precipitacions, les que han caigut, que s'han localitzat en tres indrets. Un, al sector del Penedès, destaquem a Torrelavit, 67 litres per metre quadrat, a Sant Pere de Riudebitlles, 50 litres, Sant Sadurní d'Anoia, 35 litres per metre quadrat. Un altre focus a l'àrea de Barcelona, especialment sobre Collserola, on a l'Observatori Fabra s'han registrat 33 litres per metre quadrat, i un altre és cap a la Selva i el Gironès, destacant els 40 litres a Llagostera, els 28 de Platja d'Aro i els 20 de Fornells de la Selva. Una situació de forta inestabilitat que, com dèiem, tindrà continuïtat durant aquesta tarda al Pirineu, al Prepirineu, al Prelitoral, i també alguns ruixats es poden escapar cap al massís del Sport. Llavors, aquestes precipitacions duraran aproximadament fins a les 22 hores, primeres hores de la nit. Després, tendiran clarament

0: a desaparèixer. I tot per donar pas a un dimarts molt més tranquil, amb núvols matinals, sobretot a la façana costanera, molt de sol, els ruixats de tarda ja estaran només localitzats cap a les comarques de Girona, cap a Osona i punts del Pirineu. Poquet a poquet anirà guanyant l'estabilitat i una estabilitat que serà cada cop més acusada a partir de dimecres.
1: Ara passen 18 minuts de les 4 de la tarda.
2: 3CAT Info.
1: I això farà Shakira, perquè guanya la batalla Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. Hisenda, a més, hauria d'assumir els costos d'aquell judici. L'Agència Tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'Advocacia de l'Estat. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda també estudiaran la sentència per decidir si se sumen al recurs. Però aquesta mateixa tarda ja han dit que, en tot cas, la devolució s'hauria de rebaixar 27 milions i mig d'euros. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió a l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat la seva salut i la seva família. Aquesta sentència analitza exclusivament l'any 2011 i no pas la residència a Espanya del 2012 al 2014, un període pel qual Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat. Carlos Cruzado és portaveu dels agents d'Hisenda.
3: Cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
1: Shakira va deixar de ser resident fiscal a Espanya l'any 2023 quan va tallar amb Gerard Piqué.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'exèrcit israelià ha interceptat la flotilla Glom al Sumut, aquesta vegada a prop de Xipre.
4: I repeat, we have been intercepted.
1: Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt a més d'una cinquantena d'embarcacions que participen a la missió. Les han interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Poc després de les primeres intervencions, l'exalcaldessa dels comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat a 3CAT Info que l'actuació s'estava fent amb total impunitat.
5: És la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres, els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per la xarxa social de la seva actuació, però se senten impunes i envalentonats.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu felicitava així els seus soldats des d'un centre de comandament naval.
6: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
1: La setmana passada, la flotilla Global Sumut va reprendre el viatge cap a Gaza després d'haver estat interceptada fa 15 dies a prop de Creta. En aquella ocasió, l'exèrcit israelià va detenir el brasiler Tiago Ávila i el català d'origen palestí Saif Aboukashek, que va dir que tornaria a afegir-se a la flotilla, tot i que sembla que avui no hi era. Els dos activistes, que van passar una setmana en presó provisional a Israel abans de ser alliberats, van denunciar tortures i maltractaments. Precisament l'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran, una xifra que no es veia des de l'any 1981. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing. Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat les xifres, més de 2.100 persones, en bona part després de la Guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Catalunya.
7: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
1: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina perquè no facilita informació, tot i saber de llarg que és el país amb més ajusticiats del món.
7: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
1: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 51 i en cinquè lloc els Estats Units, que gairebé dobla la xifra amb 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic.
2: 3CAT Info.
8: La sala gran obrirà
9: plens de tendresa.
1: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació, presentada avui, inclou 32 propostes, la majoria estrenes i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Des de Barcelona ens ho explica la Montse Mas.
8: La Sala Gran obrirà el setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC. Una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
9: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
8: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Cinc minuts i arribarem a 4:45 de la tarda.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. Ara mateix dos noms destaquen per sobre de la resta de l'actualitat del Barça, i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest migdia han sabut que Fermín López es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir al descans del partit del Barça contra el Betis i les proves que li han fet avui han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit, i haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. La bona notícia per als blaugranes és la signatura de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per 2 temporades més i una tercera d'opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Futbol Club Barcelona. A la signatura del nou contracte hi estaven presents Rafa Juste, el president interí del Barça, Joan Laporta, el president electe, i Ronald Araujo, el primer capità del Barça de futbol.
2: 3CAT Info.
10: Mentrestant, al Real Madrid, José Mourinho és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al Club Blanc a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros i que el Madrid haurà d'abonar.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
10: En motor, els pilots de MotoGP s'han quedat a fer test al circuit de Catalunya, amb diverses baixes derivades de les lesions d'ahir. Ja m'ha explicat que Àlex Márquez rep l'alta hospitalària aquesta tarda i podem afegir que Johan Zarco ja és camí de França a veure metges de la seva confiança. Tots dos han passat per l'Hospital General de Catalunya, on Àlex Márquez ha estat operat de la clavícula. Damià Aguilar, circuit de Catalunya, bona tarda.
11: Bona tarda. Pedro Acosta va ser ahir protagonista involuntari. La seva KTM va desaccelerar de cop i Àlex Márquez no el va poder evitar. Ahir ja es queixava que cal ser més humans i avui reflexionava sobre si pot haver un sindicat de pilots a MotoGP i ell creu que no és possible perquè els pilots són egocèntrics.
12: Esto es como todo. Al final, si uno se planta, se tienen que plantar los otros 20. Si uno se está jugando un mundial, que no es mi caso, pero ponemos el caso de Bezzecchi, por ejemplo... si él no hubiera querido correr ayer, nada más porque han salido los demás, tú sales, porque al final tú no quieres estar luchando por el sueño de tu vida siendo realistas, ¿no? Entonces no quieres dejar pasar ninguna oportunidad. Pero todo, aunque parezcamos que no, somos bastante egocéntricos, ¿no? Y siempre busca tu oportunidad de dar un martillazo en la mesa, digamos.
11: Un tercer pilot ha visitat un hospital aquest matí, Jorge Martín, després que avui el test tingués la sisena caiguda del cap de setmana. Ha anat a Quirón de Xeus, no té fractures.
10: Gràcies, Damià. També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per a les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge vinent i on defensarà el títol de l'any passat.
13: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids.

0: A Pizzi després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els sis primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent, estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
1: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. Palau, doncs, sortirà diumenge des de la primera posició, seguit d'Alexander Rossi i de David Malukas.
2: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més. Així ho ha anunciat el director esportiu del club, Pere Puig.
3: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
1: El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. També en bàsquet, aquesta matinada comença la final de la Conferència Oest de l'NBA. A 2:15, Oklahoma City Thunder, actuals campions de l'NBA, San Antonio Spurs. Aquesta matinada passada, els Cavaliers de Cleveland s'han classificat per la final de la Conferència Oest després d'imposar-se als Pistons de Detroit, el setè i definitiu partit de semifinals per 94-125. Els Cavaliers ara s'enfrontaran als New York Knicks a partir de la matinada de demà a dimecres. El primer partit serà al Madison Square Garden.

0: Hem sentit els senyals horaris de 4:45 de la tarda. Sintonitzeu 3CAT Info, moment de fer un cop d'ull als temes més destacats d'aquesta hora. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, presenten l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda, el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord per aprovar els comptes, que també reforça l'agència tributària i la governança des de Catalunya del Consorci de la Zona Franca. Tot això l'endemà de les eleccions andaluses, on el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit a Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Ampliarem les dues qüestions de seguida, però també us parlarem del català. Quan el metge no el parla, o no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho diu un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, que investiga quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants. En l'àmbit internacional, Rússia contraataca Ucraïna amb un atac massiu amb 500 drons i una vintena de míssils en resposta al bombardeig d'ahir de Kiev, el més gran contra Moscou des del començament del conflicte. I tornant a casa, els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus al Baix Camp aquest cap de setmana.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, pendents de quins temes?
2: De dos noms al Futbol Club Barcelona. El primer és el de Fermín López, que es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional.
0: I els ruixats intensos del matí tindran continuïtat durant la tarda. S'esperen ruixats al Pirineu, al Prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a ponent i al sud del país, tret dels ports, on caurà algun xàfec. Passant 2 minuts de 4:45 de la tarda, el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà el 2041 al Garraf i al Maresme sense passar per Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la cessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte de pressupostos després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A més, els governs català espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. Des de Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat la línia orbital, ens ho explica la Marta Corbalán.
3: Per primer cop en 3 anys, tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha aplanat el terreny. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han volgut assenyalar

0: Planifica l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
1: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo de tot cor.
0: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense fer cap referència, però, als pressupostos.
2: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge, el model industrial, el model de competitivitat del conjunt de la nostra economia.
0: Per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i una majoria catalana en el Consorci de la Zona Franca. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Illa i Junqueras. Dimecres es reuniran la Generalitat i l'Estat per validar els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
3: D'altra banda, l'Assemblea General de Foment del Treball ratifica Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern durant aquest darrers anys, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet les empreses i els treballadors, assegura que ara vol bastir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. A les portes del pacte dels pressupostos demana que aquest cop no es deixin escapar.
4: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
3: En l'acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, menys conciliador amb el seu govern. Garamendi ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit que mou l'acció del Ministeri de Treball de Yolanda Díaz. El mandat del reelegit president de Foment del Treball s'acabarà el 2030. I d'altra banda, avui a Madrid ha estat dia d'anàlisi dels resultats d'Andalusia que posen fi al cicle de 4 eleccions seguides. Totes les ha guanyat el PP, però depenent de Vox per governar. Fins a Madrid ha viatjat el guanyador de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla, que ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions. Madrid, Tania Tàpia.
5: Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic. Ara ho minimitza.
6: Bueno, sí. Tenemos menos lío. Un 53, sí. Un poquito de lío más chico.
5: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb Vox. I avisa als d'Abascal, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
6: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
5: No han començat les negociacions encara, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entregovernar. Ignacio Garriga.
7: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
5: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijóo ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalusia són un trampolí.
8: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de governar, más seria, más limpia, más útil.
5: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral. Diu que no convé als ciutadans i que no faria canviar els resultats.
9: 3CAT Info.
3: 4:30 de la tarda, quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en l'ús de llengües minoritzades, com seria el català, als centres sanitaris. Fins ara, el focus d'aquest estudi s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts, que no s'expressen prou bé en l'idioma oficial del país que els acull. Ara, l'estudi de la Pompeu vol investigar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Terradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit,

0: estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
1: Una de les principals conclusions d'aquest estudi, fets en altres països, és que la discordància lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida pel pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
0: Fins i tot les persones que tenen un alt grau de bilingüització en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
1: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques de la discordança lingüística a Catalunya. El tractament amb esquetamina per a casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. L'esquetamina és una droga derivada de la ketamina, un anestèsic potent que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament car només per a pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs. I el problema és que la depressió, sobretot de la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb l'esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
2: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
1: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, a les quals 190 han notat una millora dels símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió i en una tercera part dels casos és resistent.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La venda d'habitatges afluixa i al març es van tancar la tendència alcista del nombre d'operacions. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. Feia mesos, des de l'agost, que no passava. Les dades del març també han afectat el balanç trimestral, que encara és lleugerament positiu, però que s'ha reduït. Els primers 3 mesos d'aquest 2026 s'han venut uns 30.100 habitatges, 300 més que en el mateix període de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
4: Considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
1: Aquesta falta d'oferta, les possibles pujades de tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afecti l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid podrien venir a Catalunya a partir del 7 de juny. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública i expert en epidemiologia, ha avançat en una entrevista a 3Cat Info que podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot als seus domicilis.
5: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ulla i seria més tard quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
1: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, ja pràcticament no té símptomes i evoluciona favorablement. Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional on va pujar la segona víctima mortal del brot, a partir d'avui ja pot rebre visites dels familiars. Aquest matí l'Ondius ha arribat al port de Rotterdam, on ha de desembarcar els 25 tripulants i 2 sanitaris que encara eren al vaixell. Tallink Linestra, de l'Institut Nacional de Salut Pública dels Països Baixos, detallava en què consistirà l'operatiu de neteja i desinfecció del vaixell que ja ha començat.
6: Special Utilitzarem desinfectants especials per aquest tipus de virus. Es netejaran totes les superfícies i compartiments del vaixell. També es farà una inspecció per comprovar si queda algun rosegador a bord. De moment, no hi ha cap senyal que n'hi hagi, però si en detectem, tenim procediments especials per netejar qualsevol àrea on hagi estat.
1: Mentrestant, a Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la recerca i captura de

0: dels rosegadors que van causar l'inici del brot d'antivirus. I en clau internacional, també Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev llancés ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. L'estancament al front ha fet que els dos exèrcits intensifiquin els seus atacs aèris de llarga distància. La guerra ha entrat en una nova escalada en la setmana en què Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
1: En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
2: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons, objectius, infraestructures civils.
1: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
0: En punt, 4:45 de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Encara dues vies que es mantenen tallades a la circulació per accidents amb camions implicats. L'autovia A2, des de 7:45 d'aquest matí, tallada entre Jorba i Òdena, direcció Barcelona, per un camió volcat del qual també han de retirar la càrrega. Es fan desviaments per la carretera Nacional 2, la carretera antiga, cosa que provoca retencions a totes dues vies. També hi ha un carril tallat en sentit contrari per la presència dels equips d'emergències. També es manté tallada la GB-5332 entre Vilablareix i Bescanó per un accident amb un altre camió implicat. Aquí hi ha desviaments senyalitzats. Ara hi ha també un vehicle avariat a la C33 a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat que talla un carril i provoca uns 4 quilòmetres de cua des de Montcada. També afecta la C58, l'autopista del Vallès, amb retencions d'un parell de quilòmetres des de Montcada fins a Torrebaró en direcció d'entrada a Barcelona. A la resta, de moment, poques complicacions i retencions habituals d'hora punta. A la B30, lateral de la P7 a Bellaterra, en direcció Girona i a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, la C17 a Parets del Vallès, al punt d'enllaç amb l'autopista AP7, i també les rondes es comencen a carregar, la ronda a dalt a l'altura de Pedralbes i entre Horta i Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral a l'altura de Montjuïc, al Port i a la Barceloneta, també direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic, recordem que els trens de la línia R11 de Rodalies tenen retards que poden superar els 30 minuts, ja que circulen per via única entre Flaçà i Figueres per treballs arran una incidència a la infraestructura d'aquest matí que esperen que acabin ara a les 5 de la tarda. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Néstor Gómez.
4: Comencem la setmana i tornem a parlar de ruixats i de precipitacions localment intenses, sobretot les que han caigut, però també les que s'esperen avui cap a les comarques de Girona, acompanyades de tempesta. Comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i Gironès són les que poden rebre més quantitat de precipitació i més intenses durant les immediates hores. De les hores passades, destaquem tres nuclis de precipitació importants, un a l'Alt Penedès, destacant els 50 litres de Sant Pere de Riu de Bitlles i fins a 67 a Torrelavit. Un segon focus d'inestabilitat a l'entorn de Collserola amb 33 litres a l'Observatori Fabra i un altre focus d'inestabilitat que ja ha marcat també el dia ha sigut cap a l'àrea de la Selva i el Gironès amb 40 litres a Llagostera, 28 a Platja d'Aro i 20 litres a Fornells de la Selva. Unes precipitacions que, com dèiem, durant aquesta tarda es concentraran al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i als ports, però sobretot és a les comarques de Girona on seran intenses i acompanyades de tempesta. Unes precipitacions que ens acompanyaran fins a primera hora de la nit. Després ja tendiran a desaparèixer per donar pas a un dimarts molt tranquil, sobretot durant el matí, amb molt de sol, amb trenyines de núvols alts, alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada i de nou demà a la tarda alguns ruixats, però ja aquest cop més localitzat o només localitzat cap a l'àrea del Pirineu i comarques de Girona. Encara podrien ser una mica intensos i ja serà el darrer dia, perquè a partir de dimecres, remuntada forta de les temperatures i estabilitat pràcticament total.

0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 11 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els detinguts tenen 46 i 79 anys. Són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla a l'interior d'una masia de la capital de la Baix Camp. Quan hi van arribar, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets. El jutge n'ha decretat el secret de sumari.
1: Un altre col·lectiu en peu de guerra avui són els agents rurals que han convocat 3 dies de vaga la setmana que ve, del 26 al 28 de maig. Reclamen millores laborals i més plantilla. Asseguren que la falta de personal s'ha agreujat arran del dispositiu per combatre la pesta porcina i això tensiona els efectius i deixa en l'aire altres tasques que tenen assignades com la lluita contra els incendis. Aquest matí hi ha hagut reacció dels dirigents del cos dels agents rurals des de Lleida. Estela Busoms.
3: Les negociacions estan obertes, però per ara els sindicats no són gaire optimistes. El llistat de greuges és llarg, se senten discriminats respecte a salaris i condicions laborals comparat amb els altres cossos del Departament d'Interior i sobretot alerten de l'impacte que té el dispositiu per eliminar els senglars de Collserola en una plantilla, diuen, massa curta per fer-ho tot. Sentim Lluís García de Comissions Obreres, José Bravo de l'UGT i Héctor Mahamut del sindicat IACATAC.
4: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis aquest any.
5: Perquè no donem abast i ara de cara a l'estiu doncs es complicarà encara més.
6: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA o una gran part, això es deixarà de fer i pot ser un drama. Aquí hi ha vides en perill.
3: L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, respon que el cos té capacitat de reorganitzar-se quan hi hagi un alt risc d'incendi.
7: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
3: Segons Mur, en les pròximes setmanes es contractarà més personal extern, un centenar de persones, per reforçar el dispositiu contra la pesta porcina i d'aquesta manera poder alliberar efectius propis per fer altres tasques. Avui s'ha presentat a Lleida el pla estratègic del cos que preveu arribar a 1.300 agents el 2030. Ara n'hi ha 790.
1: Acord de conformitat previ al judici per la mort d'un bomber a Vilanova i la Geltrú l'any 2021. Avui havia de començar el judici per l'accident que va patir aquest bomber quan es va veure atrapat en l'incendi d'una nau i no va poder sortir. Els acusats eren dos bombers que treballaven conjuntament amb ell en el mateix incendi. La família exigia saber la veritat del que va passar. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
8: Els dos acusats, un caporal i el bomber que treballava en binomi amb la víctima, que es deia Joan Liebana, han acceptat haver comès un delicte d'homicidi per imprudència menys greu. Això rebaixa la pena de presó a multa. En lloc dels 3 anys i 3 mesos que s'havien demanat pel caporal que dirigia l'operatiu i els 2 anys pel bomber que l'acompanyava, l'acord contempla multes de 5.400 i 4.500 euros respectivament. Després de 5 anys d'instrucció del cas, divendres es va arribar a aquest acord que evita una setmana de judici per esclarir què va passar i quin va ser el comportament dels bombers. L'entorn del bomber mort volia saber per què, quan es va decidir sortir de la nau incendiada, aquest bomber de 30 anys va quedar-ne dins i no en va sortir. Les acusacions es van centrar en el comportament de qui dirigia l'operatiu i del bomber que treballava directament amb ell. Avui tots dos s'han personat en el judici amb els seus advocats, han acceptat aquesta pena d'homicidi per imprudència menys greu i també el pagament de la multa.
1: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona. És una situació que es repeteix en altres indrets. El sector reclama la millora de condicions laborals i que es posi en valor una feina d'alta responsabilitat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines. Una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un ex-socorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat, reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
10: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
9: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
11: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una mica de les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del

0: sou segueixessin les mateixes.
1: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
2: 3Cat Info.
3: Tu m'havies vist recar com un pa allargant els dies.
4: La cantant Anna Andreu o la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals com Rosalía o el bateria Jorge Rossi són alguns dels finalistes d'aquest any als Premis Alícia, els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a Catalunya. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes i professionals seleccionats, entre els quals també destaquen Antoni Rosmarbà, Alosa, Magalí Sere, Momi Miaga o el concert Llibre Vermell amb la companyia elèctrica d'Arma, entre d'altres. Els programes de Catalunya Música, 7 de Sons, la cinta de Moebius i també els Matins del Món optaran al Premi al Periodisme i la Divulgació Musical. Els guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys Montserrat Torrent rebrà el premi a la trajectòria, coincidint amb els 15 anys de l'entitat. L'Acadèmia apostarà per una gala amb mirada coral per reivindicar tots els oficis de la música. Amb aquests guardons hem arribat al temps dels esports.
2: Esports.
4: 5 minuts fins a les 5, Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda. Els noms de Hansi Flick i de Fermín López destaquen per sobre de la resta l'actualitat del Barça, i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest migdia hem sabut que Fermín es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir al descans del partit contra el Betis i les proves mèdiques que li han fet avui han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit, i haurà de passar per quiròfan i estar-se 3 mesos de baixa. La bona notícia per als blaugranes és la signatura de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per 2 temporades més i una tercera d'opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Futbol Club Barcelona. A la signatura del nou contracte hi estaven presents Rafa Juste, el president interí del Barça, i Joan Laporta, el president electe del club.
2: 3Cat Info.
5: Mentrestant, el Real Madrid, José Mourinho, és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del seu actual club, el Benfica, i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió de 3 milions d'euros.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
5: En motor, Àlex Márquez rebrà aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. D'altra banda, l'activitat continua avui al circuit amb un test de la classe reina. Uns tests també accidentats, en els quals Jorge Martín ha tornat a caure, la sisena caiguda aquest cap de setmana, i se l'ha vist amb un collar ortopèdic al centre mèdic del circuit. No hi han participat, òbviament, Àlex Márquez i Johan Zarco, que ahir es va fer una lesió al genoll, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de Fira Circuit i parla sobre la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
6: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha, van? En el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
5: També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per a 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge vinent i on defensarà el títol de l'any passat.
7: Sincerament, ha estat una bogeria. No ens ho esperàvem. Com tothom ha vist, ens ha costat estar entre els 12 més ràpids i després hem intentat fer que el cotxe fos més ràpid, amb més equilibri, per intentar entrar entre els 6 primers. I un cop arribats aquí, hem pensat, som afortunats de ser aquí, així que podem posar tota la carn a la graella i veure si podem aconseguir la pole. Per tant, sí, supercontent. Estic orgullós d'haver-ho aconseguit.
5: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. Palou, doncs, sortirà diumenge des de la primera posició, seguit d'Alexander Rossi i de David Malucas.
2: 3Cat Info.
5: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més. Així ho anunciava el director esportiu del club, Pere Puig.
8: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del Bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita,

0: sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
1: El tècnic basc, doncs, continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. També en bàsquet, aquesta matinada comença la final de la Conferència Oest de l'NBA. A 2:45, els actuals campions d'aquesta lliga, els Oklahoma City Thunder, s'enfronten a San Antonio Spurs en un primer partit al millor de 7. Aquesta matinada passada, els Cleveland Cavaliers s'han classificat per la final de la Conferència Est després d'imposar-se als Detroit Pistons al setè definitiu partit de semifinals. Els Cavaliers ara s'enfrontaran als New York Knicks a partir de la matinada de demà a dimecres. El primer partit serà al Madison Square Garden de la ciutat novaiorquesa. I la Federació Internacional de Gimnàstica ha autoritzat els atletes russos a participar en competicions internacionals sota la bandera i amb l'himne del seu país. Segons la Federació Russa, es han aixecat les sancions imposades fins ara per la guerra d'Ucraïna en les disciplines de gimnàstica artística, rítmica, trampolí, acrobàtica i aeròbica.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem que es manté tallada des d'aquest matí l'autovia 2 a Òdena, direcció Barcelona, per un camió bolcat. Es fan desviaments per la Nacional 2 entre Jorba i Igualada, on hi ha retencions en direcció Barcelona, i també un carril tallat direcció Lleida i retencions en aquesta zona. També complicacions a l'eix transversal, la C25 de Santa Coloma de Farners a Brunyola, direcció Girona, on reparen l'avió arran l'accident aquest matí d'un camió, i a Barcelona retencions a la C33 i la C51 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat per un vehicle avariat.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, presenten l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda, el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord, per aprovar els comptes, i els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat del 65%. Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món, més de 2.700 persones, la xifra més alta en 45 anys. La majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing en 5è lloc. Els Estats Units doblen el nombre d'executats. L'exèrcit israelí ha interceptat la flotilla Global Summit, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha més de 50 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada. Carla Simón defensa la convergència entre el cinema i la intel·ligència artificial. Ho ha dit al Festival de Cinema de Cannes, on un any més, després de competir amb Romeria, ha tornat a presentar un curs sobre flamenc en què ha fet servir aquesta tècnica per fer reviure Carlos Saura.
2: Esports. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
0: I ens falta el temps. Els ruixats intensos del matí tindran continuat durant la tarda. S'esperen ruixats als Pirineus, al prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a ponent i al sud del país, tret dels ports,

0: on caurà algun xàfec.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 5. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 6.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà el 2041 el Garraf i el Maresme sense passar, doncs, per Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la sessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I, a més, els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat la línia orbital, hi ha la Marta Corbalan.
2: Per primer cop en 3 anys, tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha aplanat el terreny. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo de tot cor.
2: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense fer cap referència, però, als pressupostos.
4: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge, el model industrial, el model de competitivitat del conjunt de la nostra economia.
2: Per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i una majoria catalana en el Consorci de la Zona Franca. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Illa i Junqueras. Dimecres es reuniran la Generalitat i l'Estat per validar els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
0: Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per apropar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara, els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar aquests pressupostos. Sentim a David Cid, és el portaveu parlamentari.
5: És importantíssim, insisteixo en això, que dimecres hi hagi una proposta concreta que expressi la voluntat del govern. Entendrà que jo no puc negociar pels sindicats, és a dir, jo no puc posar el límit en què estan disposats a acceptar o no, això ho han de decidir ells, però sí que nosaltres volem expressar aquest compromís de que el govern s'ha de moure també en matèria salarial i així li hem traslladat al govern i, per tant, esperem que dimecres doncs, hi hagi un primer pas en aquesta direcció.
0: Govern i Comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord dels pressupostos que millori el que ja van firmar el mes de febrer passat. I mentrestant, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts retreu als d'Oriol Junqueras que hagin apostat per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Sentim ara a Josep Rius, és el portaveu de les Juntaires.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Junts responsabilitza els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. Doncs bé, la línia de tren orbital anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques al 2041. En l'acte en què Illa i Junqueras han formalitzat la represa del projecte, també hi han intervingut alcaldes que han demanat a l'executiu que no oblidi la inversió a la resta de xarxa de Rodalies. Joan García.
7: La número de fase 0 seria la més pròxima, perquè es preveu que entri en servei abans del 2030 i es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell. Les altres fases per aquest ordre enllaçarien Granollers amb Terrassa el 2034.

0: 4. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies. I després vindrien Mataró amb Granollers el 2037, Terrassa amb Vilafranca el 2040 i Vilafranca amb Vilanova el 2041. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora. En aquest acte de presentació, el món local ha reclamat al govern que no desatengui les inversions previstes al pla de Rodalies. És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
1: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
0: I li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Estem en un moment de màxima inversió per millorar el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
0: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió en nova xarxa ferroviària.
3: I avui a Madrid, dia d'anàlisis dels resultats d'Andalusia que posen fi a un cicle de 4 eleccions seguides. Totes les ha guanyat el PP, però depenent de Vox per governar. Ha viatjat fins a Madrid el guanyador de les eleccions, el popular Juanma Moreno Bonilla, que ha estat rebut així pels seus companys de partit. Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions, ha dit. Madrid, Tania Tàpia.
4: Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic. Ara ho minimitza.
5: Bueno, tenemos menos lío. Un 53, sí. Un poquito de lío más chico.
4: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb Vox. I avisa als d'Abascal, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
6: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
4: No han començat les negociacions encara, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
7: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
4: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijó ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalucía són un trampolí.
8: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de governar, más seria, más limpia, más útil.
4: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral. Diu que no convé als ciutadans i que no faria canviar els resultats.
3: La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez i no es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda, Maria Jesús Montero, agreuja la debilitat del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid. Cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. Mentrestant, aquí a Sevilla, Maria Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició, però deixa en l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
10: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla, hay que abordar qué es lo que tenemos por delante y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
9: La desfeta és molt dura per als socialistes, és una patacada històrica, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit de cara al proper cicle electoral.
11: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
9: Les eleccions espanyoles no seran abans de l'estiu del 2027, diu el PSOE, però el futur de Pedro Sánchez també dependrà d'una esquerra forta i després de la irrupció d'ahir, Endavant Andalusia anuncia que la seva propera parada serà Madrid.
12: Adelante Andalucía va a estar en el próximo Congreso de los Diputados haciendo una política de izquierda y andalucista en favor del pueblo andaluz.
9: L'aposta d'Endavant Andalusia passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda.

0: seguida per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió. Barcelona, Pep Casanovas i Sara Canyete.
1: La pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
1: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
0: En punt, 5:45, moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i actualitzar la previsió meteorològica. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Una nova incidència a Rodalies provocada per un robatori de cables. Segons informen des de DIF, hi ha una senyalització que afecta la senyalització automàtica a l'altura de Bellvitge-Gornal, provocada precisament per això, per un robatori de cable de coure, cosa que provoca retards a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. D'altra banda, la línia R11 continua circulant per via única entre Flaçà i Figueres perquè estan fent treballs arran una incidència a la infraestructura d'aquest matí. Hi ha retards que poden superar els 30 minuts en aquesta línia. Pel que fa a les carreteres, encara diverses afectacions provocades per accidents amb camions implicats. L'autovia A2, encara tallada a Òdena, direcció Barcelona, per un camió bolcat aquest matí. Es fan desviaments per la sortida 549 cap a la Nacional 2 entre Jorba i Igualada, direcció Barcelona, cosa que provoca retencions en aquesta carretera, la carretera antiga. També hi ha un carril tallat en direcció Lleida a l'autovia per la presència dels equips d'emergències i hi ha retencions a l'autovia 2 en direcció Lleida. També es manté tallada per un camió accidentat a la JB-5332 entre Vilablareix i Bescanó. S'estan fent desviaments. Encara també complicacions a l'eix transversal de C25 amb retencions de Santa Coloma de Farners a Brunyola, direcció Girona, on reparen l'avió narrant l'accident aquest matí d'un camió. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, amb retencions habituals d'hora punta a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i Torre Baró, la B30 lateral de la P7 a l'altura de Bellaterra, direcció Girona, Barberà del Vallès, direcció Barcelona-Tarragona, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, també entre la Garriga i l'Ametlla del Vallès per alguna possible incidència, C60 a Argentona, direcció Mataró, la C59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits, i a les rondes, aturats a la ronda a dalt, a l'altura de Pedralbes, també des de Sant Gervasi fins a Vall d'Hebron i a l'altura de Canyella, sentit Besòs. Ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, també direcció al Nus de la Trinitat. Més informació renovada al punt de 2:15.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: Una tarda més tornem a parlar de ruixats intensos, els que han caigut a darrera hora del matí i aquestes primeres hores de la tarda, també els de la matinada cap al sector del Pirineu, i ruixats que continuaran actius fins al capvespre, concentrant-se especialment al prelitoral, al litoral i també, sobretot, a les comarques de Girona. Unes precipitacions, les que han caigut, que s'han localitzat en 3 indrets. Un, al sector del Penedès, destaquem a Torrelavit, 67 litres per metre quadrat. A Sant Pere de Riudebitlles, 50 litres Sant Sadurní d'Anoia, 35 litres per metre quadrat. Un altre focus a l'àrea de Barcelona, especialment sobre Collserola, on a l'Observatori Fabra s'han registrat 33 litres per metre quadrat, i un altre és cap a la Selva i el Gironès, destacant els 40 litres a Llagostera, els 28 de Platja d'Aro i els 20 de Fornells de la Selva. Una situació de forta inestabilitat que, com dèiem, tindrà continuïtat durant aquesta tarda al Pirineu, al Prepirineu, al Prelitoral, i també alguns ruixats es poden escapar cap al massís dels

0: ports. Aquestes precipitacions duraran aproximadament fins a les 22 hores, primeres hores de la nit. Després tendiran clarament a desaparèixer. I tot per donar pas a un dimarts molt més tranquil, amb núvols matinals, sobretot a la façana costanera, molt de sol. Els ruixats de tarda ja estaran només localitzats cap a les comarques de Girona, cap a Osona i punts del Pirineu. Poquet a poquet anirà guanyant l'estabilitat i una estabilitat que serà cada cop més acusada a partir de dimecres.
1: Tresca Info.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Muixca.
4: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
5: Miqui Esparvé.
6: Series capaç de perdonar unes banyes?
7: Natàlia Becío.
8: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
9: Dani de la Orden.
10: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
2: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
11: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
12: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
13: Bona nit!
14: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
15: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria.
16: Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
17: Cada concert era una bronca terrible.
18: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
19: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
14: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
20: 5 i 20 minuts, més qüestions. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des d'aquest migdia per les pluges intenses a les comarques de Girona, sobretot per inundacions de baixos. Bona part han estat de Sant Feliu de Guíxols, on s'han suspès les classes de tarda als centres educatius per precaució. Girona, Maria Rovira.
21: Tarda. Des de Sant Feliu de Guíxols s'han recollit una trentena d'avisos als bombers. La majoria han estat per acumulació d'aigua als baixos d'alguns locals i els bombers també han hagut d'ajudar dues persones que havien quedat dins el cotxe quan han pujat de nivell una riera. N'han sortit il·lesos i l'aigua al final no ha arrossegat el cotxe. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda per previsió d'aquestes fortes pluges. Els bombers també han rebut avisos des de poblacions com Blanes, Caldes de Malavella o Llagostera, on s'ha acumulat aigua als baixos de l'Institut. De fet, està activat de l'alerta pel pla Inuncat per xàfecs i fortes tempestes fins aquest vespre a les comarques de Girona, així com al litoral i prelitoral central. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: L'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran, i és una xifra que no es veia des de l'any 1981. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing. Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat xifres, més de 2.100, en bona part després de la guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Catalunya.
22: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
20: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina perquè no en facilita informació, tot i que és, de llarg, el país amb més ajusticiats del món.
22: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí que sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
20: El tercer lloc se situa a l'Aràbia Saudita, amb més de 350 execucions, el quart al Iemen amb 51 i el cinquè lloc als Estats Units, que gairebé doble la xifra amb un 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic. Més qüestions, l'exèrcit israelià ha interceptat la flotilla Global Sumut, aquesta vegada a prop de Xipre.
23: I repeat, we have been intercepted.
20: Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt amb més de 50 embarcacions que participaven en la missió. Les ha interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Poc després de les primeres intervencions, l'exalcaldessa dels comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat a 3CAT Info que l'actuació s'estava fent amb una total impunitat.
24: És la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no se'n va s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres.

0: pares els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, però se senten impunes i envalentonats.
1: El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, felicitava així els seus soldats després d'un centre de comandament naval.
2: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
1: La setmana passada, la flotilla Global Summit va reprendre el viatge cap a Gaza després d'haver estat interceptada fa 15 dies a prop de Creta. En aquella ocasió, l'exèrcit israelià va detenir el brasiler Tiago Ávila i el català d'origen palestí Saïfa Boukeshek, que va dir que tornaria a afegir-se a la flotilla, tot i que sembla que avui no hi era. Els dos activistes, que van passar una setmana en presó provisional a Israel abans de ser alliberats, van denunciar tortures i maltractaments. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. Ara mateix dos noms destaquen per sobre de la resta a l'actualitat del Barça, i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest mig hem sabut que Fermín López es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir al descans del partit contra el Betis, i les proves mèdiques a què l'han sotmès avui han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. Fermín haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. La bona notícia per als blaugranes és la signatura de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per dues temporades més i una tercera d'opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Futbol Club Barcelona.
4: 3CAT Info.
3: Mentrestant, al Real Madrid, José Mourinho és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. D'altra banda, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid, deixa el club blanc després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. Així ho ha anunciat el director esportiu del club, Pere Puig.
5: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del Bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
3: El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa. També en bàsquet, aquesta matinada comença la final de la Conferència Oest de l'NBA. A 2:45, Oklahoma City Thunder, l'actual campió de l'NBA, contra San Antonio Spurs en el primer partit d'un playoff al millor de 7. Aquesta matinada passada, els Cleveland Cavaliers s'han classificat per la final de la Conferència Est, després d'imposar-se als Detroit Pistons al setè i definitiu partit de semifinals. Els Cavaliers ara s'enfrontaran als New York Knicks a partir de la matinada de demà a dimecres. El primer partit serà al Madison Square Garden de la ciutat novaiorquesa.
4: 3CAT Info.
3: En motor, Àlex Márquez rebrà aquesta tarda a l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important és el cap de pall, la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa per Mugello. D'altra banda, l'activitat continua al circuit avui amb un test de la classe reina, uns tests també accidentals, encidentats, en els quals Jorge Martín ha tornat a caure, la sisena caiguda d'aquest cap de setmana, i se l'ha vist amb un collar ortopèdic al centre mèdic del circuit. No hi han participat, òbviament, Àlex Márquez, ni tampoc Johan Zarco, que es va fer lesió en un genoll, ni tampoc el guanyador de la cursa, Fabio Di Gian Antonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de Fira Circuit i parla sobre la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
6: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs

0: creient, vale, en el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre dos o tres motos, que és el que ens va succeir ahir.
1: També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat.
2: Crec que estem preparats, però tampoc estic superconfiat en que tinguem el millor, no? Jo crec que hi ha molts que poden guanyar, crec que hem de tornar a fer la feina molt ben feta des del principi i no anticipar-nos molt a el que és el final de la carrera, no? Per arribar ja, primer hem de fer el primer stint, el segon, el tercer, el quart i després ja parlarem per l'últim, però estem, des del meu punt de vista, en un millor lloc que estàvem l'any passat.
1: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha fet oficial el relleu a la presidència del club. Julio Gómez assumirà el càrrec a partir de l'1 de juliol, després que la seva candidatura hagi estat l'única que s'ha presentat al procés electoral iniciat el passat 6 de maig. Gómez agafarà el relleu de Vicenç García, que ja va anunciar la seva decisió d'abandonar la presidència del club de Santa Coloma de Gramenet.

0: Són 6:15, repassem els principals titulars i comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les complicacions a l'autovia A2, tallada a Òdena, direcció Barcelona, per un camió volcat aquest matí. Es desvia el trànsit entre Jorba i Igualada. Hi ha un carril tallat en direcció Lleida, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. També complicacions a l'eix transversal de C25 entre Santa Coloma de Farners i Brunyola, direcció Girona. I d'altra banda, pel que fa a la situació del transport públic, en retards a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud a causa d'una incidència a la infraestructura a l'altura de Bellvitge per un robatori de cable.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, presenten l'acord per construir una nova línia de tren orbital i deixen encarrilat el pacte de pressupostos. Aquesta tarda, el Consell Nacional d'Esquerra es reuneix per validar l'acord, per aprovar els comptes, i el govern català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. Tot plegat l'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té la majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. I fins les 6:00, més notícies. Per exemple, com Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-li de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem. També que el tractament amb esquetamina per a casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistents del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. I en esport, Ricard Isidro, què hi afegirem?
2: Destaquem dos noms i per motius ben diferents. El Barça, Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa i contrasta amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028, amb una temporada més d'opcional.
0: I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve. Així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. I ens falta el temps. Els ruixats intensos del matí tindran continuïtat també durant la tarda. S'esperen ruixats al Pirineu, al prelitoral i a les comarques de Girona. Passaran amb rapidesa, però descarregaran amb força. El temps serà més assolellat a Ponent i al sud del país, tret dels ports, on caurà algun xàfec. Passen 3 minuts de 6:15. Més qüestions. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen ja molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà el 2041 al Garraf i al Maresme sense passar per Barcelona. És un dels punts

0: centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la sessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I a més, els governs català i espanyol ja han convocat la reunió de dimecres per assumir els acords signats amb els republicans. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat la línia orbital, hi ha anat la Marta Corbalán.
1: Per primer cop en 3 anys, tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha aplanat el terreny. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo de tot cor.
1: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense fer cap referència, però, als pressupostos.
3: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge, el model industrial, el model de competitivitat del conjunt de la nostra economia.
1: Per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i una majoria catalana en el Consorci de la Zona Franca. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Illa i Junqueras. Dimecres es reuniran la Generalitat i l'Estat per validar els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
0: El Partit Popular Català farà el seu pròxim congrés el 27 de juny, després de 8 anys de no celebrar-ne. L'últim va ser el 2018, quan Alejandro Fernández va ser elegit el líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a fer un congrés, però la direcció nacional va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals del 23. Ara, doncs, Alberto Núñez Feijóo ha posat la data, com dèiem, a finals del mes de juny. El congrés haurà de revalidar el lideratge de Fernández durant molt temps qüestionat per la direcció estatal dels Populars. I avui a Madrid, dia d'anàlisis dels resultats d'Andalusia que posen fi a un cicle de 4 eleccions seguides. Totes les ha guanyat el PP, però depenent de Vox per governar. Ha viatjat fins a Madrid el guanyador de les eleccions, el popular Juanma Moreno Bonilla, que ha estat rebut així pels seus companys de partit. Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demanar a Vox que es deixi d'imposicions. Madrid, Tania Tàpia.
4: Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic. Ara ho minimitza.
5: Bueno, sí. Tenemos menos lío. Un 53, sí. Un poquito de lío más chico.
4: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb Vox. I avisa als d'Abascal, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
6: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer. Que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
4: No han començat les negociacions encara, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
7: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es què vamos a hacer en Andalucía.
4: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijóo ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalusia són un trampolí.
8: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de governar, más seria, más limpia, más útil.
4: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral. Diu que no convé als ciutadans i que no faria canviar els resultats.
9: 3CAT Info.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i per

tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. Hisenda, a més, hauria d'assumir els costos d'aquell judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escàndols

0: los hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
1: Shakira va deixar de ser resident fiscal a Espanya l'any 2023, quan es va separar de Gerard Piqué. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència i portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gesta, també estudiaran la sentència per decidir si se sumen al recurs, però aquesta mateixa tarda ja han dit que, en tot cas, la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros.
2: 3Cat Info.
1: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana que ve, del 26 al 28 de maig. Reclamen millores laborals i més plantilla. Asseguren que la falta de personal s'ha agreujat arran del dispositiu per combatre la pesta porcina i això tensiona els efectius i deixa en l'aire altres tasques que també tenen assignades, com per exemple la lluita contra els incendis. Aquest matí hi ha hagut la reacció dels dirigents del cos d'agents rurals des de Lleida. Estela Busoms.
3: Les negociacions estan obertes, però per ara els sindicats no són gaire optimistes. El llistat de greuges és llarg, se senten discriminats respecte a salaris i condicions laborals comparat amb els altres cossos del Departament d'Interior i sobretot alerten de l'impacte que té el dispositiu per eliminar els senglars de Collserola en una plantilla, diuen, massa curta per fer-ho tot. Sentim Lluís García de Comissions Obreres, José Bravo de l'UGT i Héctor Mahamud del sindicat IACATAC.
4: Si es presenta un estiu complicat, el cos d'agents rurals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis aquest any.
5: Perquè no donem abast i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara més.
6: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA o una gran part, això es deixarà de fer i pot ser un drama. Aquí hi ha vides en perill.
3: L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, respon que el cos té capacitat de reorganitzar-se quan hi hagi un alt risc d'incendi.
7: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
3: Segons Mur, en les pròximes setmanes es contractarà més personal extern, un centenar de persones, per reforçar el dispositiu contra la pesta porcina i d'aquesta manera poder alliberar efectius propis per fer altres tasques. Avui s'ha presentat a Lleida el pla estratègic del cos que preveu arribar a 1.300 agents el 2030. Ara n'hi ha 790.
1: Obrim ara la plana internacional. Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev llancés ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. L'estancament al front ha fet que els dos exèrcits intensifiquin els seus atacs aeris de llarga distància. La guerra ha entrat en una nova escalada en la setmana que Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
8: En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori, que han provocat almenys 2 morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardejaran zones residencials.
9: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
8: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. L'esquetamina és una droga derivada de la ketamina, un analgèsic potent que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament uns 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament car només per pacients als quals ha fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
10: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
1: La unitat de depressió

0: Invasió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han notat una millora en els símptomes. I a banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb una teràpia electroconvulsiva amb taxes de millora del 85%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió i en una tercera part dels casos és resistent. Més qüestions. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí l'any que ve. Així mateix s'ha anunciat de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. El convidat d'honor té un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari on es fan conferències, presentacions de llibres i signatures i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. Hi participen una vintena d'autors de tots els gèneres, a més també d'editors. La presència de la literatura catalana al mercat italià cada vegada és més important, tenint en compte que és el tercer en nombre de traductors d'obres catalanes després del castellà i del francès. Els últims 5 anys s'hi han publicat més de 180 traduccions. Tres quarts de sis, moment per actualitzar la situació a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Una nova incidència també tallada a la carretera nacional 340 a l'altura d'Alcanar, al Montsià, en tots dos sentits a causa d'un accident, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També es manté tallada des d'aquest matí l'autovia A2 a l'altura d'Òdena, entre Jorba i Òdena, en direcció Barcelona, per un camió volcat. Es fan desviaments per la sortida 549 cap a la carretera nacional 2, la carretera antiga entre Jorba i Igualada, cosa que provoca retencions, sobretot aquí, a la Nacional 2. També hi ha un carril tallat a l'autovia en direcció Lleida per la presència dels equips d'emergències, cosa que provoca aquí també uns 2 quilòmetres de cua. També encara complicacions a l'eix transversal de C25 entre Santa Coloma de Farners i Brunyola, direcció Girona. Aquí estan reparant la tanca de seguretat arran l'accident aquest matí també d'un camió. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral de B30 a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, la C58 a l'altura de Badia del Vallès i fins a Sabadell Sud en direcció Terrassa, i a la mateixa C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, la C59 a Mollet del Vallès en sentit sud i de Palau-Solità i Plegamans a Caldes en totes dues direccions, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme, autovia 2 a l'altura de Cornellà en totes dues direccions i a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, direcció Llobregat a l'altura de Roquetes i també entre Sant Gervasi i Pedralbes, ronda litoral de passeig de la zona franca fins al port a l'altura de la Barceloneta, Sant Adrià, sentit Besòs i també de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic, els trens de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies de Catalunya tenen retards per una incidència que afecta la senyalització a l'altura de Bellvitge-Gornal provocada per un robatori de cable, mentre que la línia R11 de Rodalies encara circula amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a la infraestructura ja resolta. Més informació al punt de les 6.
0: I del trànsit al temps.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Comencem la setmana i tornem a parlar de ruixats i de precipitacions localment intenses, sobretot les que han caigut, però també les que s'esperen avui cap a les comarques de Girona, acompanyades de tempesta. Comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i Gironès són les que poden rebre més quantitat de precipitació i més intenses durant les immediates hores. De les hores passades, destaquem tres nuclis de precipitació importants, un a l'Alt Penedès, destacant els 50 litres de Sant Pere de Riudebitlles i fins a 67 a Torrelavit. Un segon focus d'inestabilitat a l'entorn de Collserola amb 33 litres a l'Observatori Fabra i un altre focus d'inestabilitat que ja ha marcat també el dia ha sigut cap a l'àrea de la Selva i el Gironès amb 40 litres a Llagostera, 28 a Platja d'Aro i 20 litres a Fornells de la Selva. Unes precipitacions que, com dèiem, durant aquesta tarda es concentraran al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i als ports, però sobretot és a les comarques de Girona on seran intensos intenses i acompanyades de tempesta. Unes precipitacions que ens acompanyaran fins a primera hora de la nit. Després ja tendiran a desaparèixer per donar pas a un dimarts molt tranquil, sobretot durant el matí, amb molt de sol, amb trenyines de núvols alts, alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada i de nou demà a la tarda alguns

0: ruixats, però ja aquest cop més localitzat o només localitzat cap a l'àrea del Pirineu i comarques de Girona. Encara podrien ser una mica intensos i ja serà el darrer dia, perquè a partir de dimecres, remuntada forta de les temperatures i estabilitat pràcticament total.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
3: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
4: Ostres.
3: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
4: Uau. Sempre s'havia identificat com a rojo.
3: En tinc una de boníssima.
4: No.
3: Sí.
4: Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
2: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
5: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
6: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
7: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I de...
6: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsa Vissen.
8: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
9: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
10: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
11: The Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north till 81 degrees north. It has 60% glaciers.
10: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
12: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
10: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
13: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
10: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu.

0: I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, hi ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
1: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà i la meva filla troba a faltar Rússia.
0: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskiy Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
2: It's just the sheer beauty of it.
3: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
0: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
4: Noruega té problemes greus a Svalbard. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
5: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
6: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. Ara mateix els noms de Fermín i Hansi Flick destaquen per sobre de la resta de l'actualitat del Barça i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest migdia hem sabut que Fermín López es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar i al descans del partit contra el Betis i les proves mèdiques que li han fet avui han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. Fermín haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. La bona notícia per als blaugranes és la signatura de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per 2 temporades més i una tercera d'opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Futbol Club Barcelona.
6: 3Cat Info.
7: Mentrestant, el Real Madrid, José Mourinho, és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica, el seu equip actual, i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. El Girona, d'altra banda, ha fet oficial que s'han esgotat les entrades per al partit de dissabte contra l'Elx i en el qual s'hi juguen la permanència a l'última jornada de la Lliga de la Primera Divisió. Només es podran adquirir les que alliberin els abonats a Montilivi.
6: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
7: En motor, Àlex Márquez rebrà aquesta tarda a l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. D'altra banda, l'activitat continua al circuit amb un test de la classe reina, uns testos també accidentats en els quals Jorge Martín ha tornat a caure, la sisena caiguda aquest cap de setmana, i se l'ha vist amb un collar ortopèdic. No hi han participat, òbviament, Àlex Márquez i Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de Fira Circuit i parla sobre la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
8: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha, van? En el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
7: També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta

0: Matinada, la Pol per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. A la Lliga Femenina Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més. El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar, per primera vegada, entre els quatre millors equips d'Europa. I al Giro d'Itàlia, avui hi ha la segona jornada de descans. El líder continua sent el portuguès Afonso Eulàlio, de l'equip Bahrain, amb 2 minuts i 51 segons sobre Igor Arrieta. Demà es reprendrà la competició amb la desena etapa, una crono individual entre Viareggio i Massa de 42 quilòmetres.
1: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 6. Aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Es manté tallada des d'aquest matí l'autovia 2 a Òdena, direcció Barcelona, per un camió volcat. Es fan desviaments per la sortida 549 cap a l'N2 entre Jorba i Igualada, on hi ha retencions en tot aquest tram, i també retencions a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena en direcció Lleida per la presència dels equips d'emergències. D'altra banda, el transport públic, els trens a l'R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies circulen amb retards per una incidència a la senyalització a l'altura de Bellvitge provocada per un robatori de cable.
0: Esquerra reuneix aquesta tarda el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després de que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit a Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior del 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat d'un 65%. Rússia bombardeja Ucraïna amb 500 drons i una vintena de míssils en resposta a l'atac d'ahir de Kiev, el més gran contra Moscou des del començament del conflicte. La guerra ha entrat en una nova escalada en la setmana que Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol del frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència del Tribunal Suprem. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra investiga quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients castellanoparlants. La literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve, així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Esports.
3: Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que contrasta amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 per una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
0: Els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda es mantindran actives fins a primera hora de la nit, localment intensos a les comarques de Girona. Dimarts tindrem un matí assolellat amb núvols a la Costa Daurada i ruixats a la tarda cap a Girona. L'ambient serà força més càlid. A ponent rondaran els 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: D'aquí a mitja hora d'arrencar el Consell Nacional d'Esquerra amb què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern d'Illa. El pacte inclou el nou tren orbital, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Com us ha avançat 3CAT Info, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres amb una bilateral Generalitat-Estat. Anem fins a la seu d'Esquerra Republicana amb la unitat mòbil, amb el Raül Orgales i l'Àlex Giralt Robert. Àlex, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Sí, de la reunió d'aquesta tarda n'ha de sortir el vist

0: Plau dels d'Oriol Junqueras al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que encarrilarà el país cap a nous comptes, 3 anys després que s'aprovessin els últims i després de l'intent fallit del març per la negativa de la Moncloa avançar en la gestió de l'IRPF. També seran els primers números del govern de Salvador Illa. El sí del republicà serà a canvi, entre d'altres, del nou corredor ferroviari que ha d'unir el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Una línia que es preveu que estigui acabada el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que, si res no canvia, assumirà l'Estat. El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra l'han presentat aquest matí conjuntament.
1: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
2: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: A banda, les parts també han acordat impulsar un nou organisme per fiscalitzar les inversions a Catalunya, reforçar l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029 i que el pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superi el de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Una cimera bilateral entre els governs català i espanyol segellarà aquest dimecres els compromisos que són de competència estatal.
3: Àlex Giralt-Robert amb el suport tècnic de Raül Orgalis. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara, bona tarda.
3: Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els pressupostos. David Fitt és el portaveu parlamentari.
4: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
3: Govern i Comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer passat. Mentrestant, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts retreu als d'Oriol Junqueras que hagin apostat per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
5: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
3: Junts responsabilitza els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. Quan estigui acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró, Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demanar que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
6: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que això no passarà.
7: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
3: De fet, la primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
3: Són les 6 i 8 minuts. L'endemà de les eleccions andaluses i després de guanyar les 4 cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern andalús. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Sánchez hagi obtingut els pitjors resultats del partit. Els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari, sense descartar, però, acords parlamentaris puntuals amb Vox.
10: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
9: I davant dels seus barons, en un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia, Núñez Feijóo ha assegurat que avui comença la campanya per arribar a la Moncloa.
11: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de governar, más seria, más limpia, más útil.
9: Mentrestant, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit

0: Tita Ferraz reconeixen que no són els resultats esperats, però que no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i en aquest punt la candidata socialista María Jesús Montero està disposada a analitzar el que ha passat i reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
1: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
0: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals.
2: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
0: En tot cas, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles. No seran, insisteixen, abans de l'estiu del 2027.
3: Més qüestions. La vaga de mestres i professors avui al Barcelonès ha tingut un seguiment del 65% segons l'Austec i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. La pluja ha deslluït la manifestació que s'ha fet al centre de Barcelona. Al matí, però, prop de 450 docents, segons la Guàrdia Urbana, han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on han col·locat pupitres.
4: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
3: Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda. Yolanda Segura és la portaveu d'Ustec.
5: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
3: Demà el cicle de vagues continuarà al Maresme i als Vallesos Oriental i Occidental.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: L'exèrcit israelí ha interceptat la flotilla Global Sumut aquesta vegada a prop de Xipre.
7: I repeat, we have been intercepted.
3: Aquest era el moment en què la marina israeliana ha assaltat com a mínim la meitat de les embarcacions que participen a la missió, és a dir, 26. Les ha interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Poc després de les primeres intervencions, l'exalcaldessa dels comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat a 3CAT Info que l'actuació s'estava fent amb total impunitat.
8: És la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres, els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, se senten impunes i envalentonats.
3: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu felicitava així els seus soldats des d'un centre de comandament naval.
9: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: La setmana passada, la flotilla Global Sumut va reprendre el viatge cap a Gaza després d'haver estat interceptada fa 15 dies a prop de Creta. En aquella ocasió, l'exèrcit israelià va detenir el brasiler Thiago Ávila i el català d'origen palestí Saif Abukashek, que va dir que tornaria a afegir-se a la flotilla, tot i que sembla que avui no hi era. Els dos activistes, que van passar una setmana en presó provisional a Israel abans de ser alliberats, van denunciar tortures i maltractaments. Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev llancés ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. L'estancament al front ha fet que els dos exèrcits intensifiquin els seus atacs aeris de llarga distància. La guerra ha entrat en una nova escalada en la setmana que Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solias.
10: En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori, que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
11: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
10: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Per tenir la informació actualitzada, doncs, a través de la xarxa X del trànsit, ara però, quan arribem pràcticament a 6:45 de la tarda, el que fem és actualitzar la situació del trànsit, també la xarxa ferroviària i de transports públics del país, a través del nostre equip viari, àrea de serveis a 3CatInfo. Connexió, doncs, amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu a les carreteres durant tot el dia, l'autovia 2, que es manté tallada a Òdena, direcció Barcelona, per un camió que ha bolcat a 6:45 d'aquest matí. Es desvia el trànsit per la sortida 549 en direcció a la carretera Nacional 2, la carretera antiga entre Jorba i Igualada. Aquesta carretera registra retencions destacables. També hi ha un carril tallat a l'autovia a Òdena, direcció Lleida, per la presència dels equips d'emergències, cosa que provoca retencions puntuals en aquesta zona. També hi ha encara retencions a l'eix transversal de C25 de Santa Coloma de Farners a Brunyola, direcció Girona, on reparen la tanca de seguretat per l'accident aquest matí d'un altre camió. Ja tots els carrils oberts a la circulació. A l'àrea de Barcelona, retencions habituals d'hora punta. N'hi ha a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud. Al lateral, la B30, també a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona. La C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona. C59 a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes. La C60 a Argentina, Antona, direcció Mataró, C58 i C33, el tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i Torre Baró, la B20, la Pota Sud i la C32 entre el Prat i Sant Boi, direcció Castelldefels, i a les rondes, algunes aturades a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic, els trens de l'R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies, encara tenen retards per una incidència a la senyalització automàtica a l'altura de Bellvitge a Gornal provocada per un robatori de cable, segons informen des de DIF. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
6: El temps.
3: Néstor Gómez.
13: Els ruixats i les tempestes continuen afectant Catalunya i encara continuaran durant les properes hores. De les darreres hores destaquem la comarca d'Osona, on a Sant Martí de Sescor han arribat els 59 litres per metre quadrat, Alpens 33, Roda de Ter 41 litres. A primera hora de la tarda ja arribaven també els 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols i del matí destaquem a l'Alt Penedès els 84 de Torre Lavit. Continuarem parlant d'inestabilitat durant les properes hores amb aquests ruixats i aquestes tempestes que bàsicament es concentraran a les comarques de la Catalunya central, àrees d'Osona especialment i comarques de Girona. Tot això durarà fins a primera hora de la nit. Cap als vols de les 10 de la nit, aquestes pluges tendiran pràcticament a desaparèixer per donar pas a una nit i matinada molt tranquil·la i tot donar pas a un dimarts assolellat a primera hora del matí, amb bancs de boira i amb núvols baixos cap a les comarques de Tarragona. Demà a la tarda tornaran els ruixats, però ja seran més localitzats al terç nord del país, cap al Pirineu, comarques d'Osona, comarques també de Girona i a la resta del país el cel quedarà variable. La notícia o la novetat de demà no serà tant la precipitació, sinó les temperatures. Demà es disparen màximes que ja poden arribar gairebé a tocar o fins i tot tocar la xifra dels 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I les temperatures no s'aturaran pas aquí al llarg de la setmana, que a partir de mitjans de setmana ens acostarem molt a la xifra dels 35.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 18 minuts per sobre de les 6 de la tarda, Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol del frau fiscal anul·la les liquidacions de sancions que li havien imposat Hisenda, a més, haurà d'assumir els costos d'aquell judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Aquesta sentència analitza exclusivament l'any 2011 11 i no pas la residència a Espanya del 12 al 14, un període pel qual Shakira sí que va ser condemnada per delictes de fiscals a l'IRPF no declarat. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
14: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos

0: hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
1: Shakira va deixar de ser resident fiscal a Espanya l'any 2023 quan es va separar de Gerard Piqué. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda també estudiaran la sentència per decidir si s'assumen al recurs, però aquesta mateixa tarda ja han dit que en tot cas la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros. I l'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
2: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
3: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
4: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
5: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
6: Ja li està bé aquest soroll de caos perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
2: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en l'ús de llengües minoritzades, com seria el català, als centres sanitaris. Fins ara, el focus d'aquests estudis s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts que no s'expressen prou bé en l'idioma oficial del país que els acull. Ara, l'estudi de la Pompeu vol investigar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Terradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi.
8: Amb els resultats que tenim dels estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
1: Una de les principals conclusions d'aquests estudis fets en altres països és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida del pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan s'és bilingüe.
8: Fins i tot les persones que tenen un alt grau de bilingüització en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
1: La investigadora continuarà la recerca per analitzar les conseqüències específiques de la discordança lingüística a Catalunya. I possible fluita de clor a l'empresa Aigües Vic de Gurb, a Osona, s'ha activat en alerta el pla per risc químic Plasecat. Gurb, Natia Dell.
9: Els bombers han activat 3 dotacions, entre els quals el grup de suport en incidents tecnològics i una furgoneta de risc químic que s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident, segons han informat els mateixos bombers i Protecció Civil. Segons Aigües de Vic, amb què acabem de parlar, ha fallat una sonda i això ha activat el pla d'emergències. Però, finalment, s'ha comprovat, segons la mateixa empresa, que no es tracta d'una fuita de clor. Estan acabant de fer les últimes comprovacions, però l'empresa ens assegura que no hi ha cap tipus de perill ni núvol tòxic, cap afectació ni personal ni material.
1: I els bombers han rebut una 50ena d'avisos des d'aquest migdia per les pluges intenses a les comarques de Girona, sobretot per inundacions de baixos. Bona part han estat des de Sant Feliu de Guíxols, on s'han suspès les classes de tarda als centres educatius per precaució. Girona, Maria Rovira.
10: Des de Sant Feliu de Guíxols s'han recollit una 30ena d'avisos als bombers. La majoria han estat per acumulació d'aigua als baixos del alguns locals i els bombers també han hagut d'ajudar 2 persones que havien quedat dins el cotxe quan han pujat de nivell una riera. N'han sortit il·lesos i l'aigua al final no ha arrossegat el cotxe. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda per previsió d'aquestes fortes pluges. Els bombers també han rebut avisos des de poblacions com Blanes, Caldes de Malavella o Llagostera, on s'ha acumulat aigua als baixos de l'Institut. De fet, està activada l'alerta pel pla Inuncat per xàfecs i fortes tempestes fins aquest vespre a les comarques de Girona, així com al litoral i prelitoral central. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional

0: Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. El convidat d'honor té un stand de 150 metres quadrats amb un petit escenari on es fan conferències, presentacions de llibres i signatures i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. Hi participen una vintena d'autors de tots els gèneres, a més d'editors. La presència de la literatura catalana al mercat italià cada vegada és més important, tenint en compte que és el tercer en nombre de traduccions d'obres catalanes després del castellà i el francès. Els últims 5 anys s'hi han publicat més de 180 traduccions. 5 minuts i seran 6:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Ara mateix dos noms destaquen per sobre de la resta de l'actualitat al Barça, i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest migdia hem sabut que Fermín López es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir al descans del partit contra el Betis i les proves mèdiques que li han fet avui al matí han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. Fermín haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. En canvi, la bona notícia per als blaugranes és la signatura de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per 2 temporades més i una tercera d'opcional.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: L'acte oficial de la signatura s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Futbol Club Barcelona.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el Real Madrid, José Mourinho, és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió de 3 milions d'euros. D'altra banda, Dani Carvajal, també al Madrid, ha comunicat que marxa aquest estiu del club blanc, deixa el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: En bàsquet i en Unis Girona, el club ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. Així ho ha anunciat el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
2: El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa. També en bàsquet, aquesta matinada comença la final de la Conferència Oest de l'NBA. S'enfronten Oklahoma City Thunder, els actuals campions, i el San Antonio Spurs en el primer partit en aquest playoff al millor de 7 partits. Serà a partir de 2:45 de la matinada. Aquesta matinada passada, els Cleveland Cavaliers s'han classificat per la final de la Conferència Est després d'imposar-se als Detroit Pistons, el setè i definitiu partit de semifinals, per 94-125. Els Cavaliers ara s'enfrontaran als New York Knicks a partir de la matinada de demà a dimecres. El primer partit serà al Madison Square Garden.
1: 3CAT Info.
2: En motor, Àlex Márquez rebrà aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió serà baixa al pròxim Gran Premi d'Itàlia. A final de mes, la lesió més important és al capdavall, la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa per Mugello. D'altra banda, l'activitat continua al circuit amb un test de la classe reina, uns test també accidentats, en els quals Jorge Martín ha tornat a caure, la sisena caiguda, aquest cap de setmana, i se l'ha vist amb un collar ortopèdic. No hi han participat, òbviament, Àlex Márquez i tampoc Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni el guanyador de la cursa Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de Fira Circuit i parla sobre la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
5: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha, van? En el món, però

0: el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre dos o tres motos, que és el que ens va succeir ahir.
1: També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha fet oficial el relleu a la presidència del club. Julio Gómez assumirà ara el càrrec a partir de l'1 de juliol, després que la seva candidatura hagi estat l'única que s'ha presentat al procés electoral iniciat el passat 6 de maig. Gómez agafarà el relleu de Vicenç García. I al Giro d'Itàlia, avui hi ha jornada de descans. Demà, crono individual entre Viareggio i Massa de 42 quilòmetres. El portuguès Alfonso Eulàlio tornarà a sortir amb el mallot de líder.
2: Són 6:45 de la tarda, moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant. Actualitzem, però, primer la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
3: Es manté tallada l'autovia 2 a l'altura d'Òdena en direcció Barcelona a causa d'un camió bolcat aquest matí. Hi ha desviaments per la carretera antiga, cosa que provoca retencions aquí, a la carretera Nacional 2 entre Òdena i Igualada, direcció Barcelona. Ara també aturats a la C-58, al tram de carretera a l'altura de Vacarisses, en totes dues direccions, per alguna possible incidència a l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, i els trens de l'R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies tenen retards per una incidència a la senyalització a l'altura de Bellvitge Gornal.
2: Ho ampliem d'aquí una estona. Esquerra reuneix aquesta tarda el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. De seguida tornarem a la seu nacional d'Esquerra Republicana. L'endemà també de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. D'altra banda, els propers 30 minuts us explicarem que Ford fabricarà un dels seus nous models SUV a la planta que l'automobilística té a Almofasses, a la Ribera Baixa. Això garanteix l'activitat a la planta valenciana. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid podrien venir a Catalunya a partir del 7 de juny. I d'altra banda, la plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs al Segrià demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi a resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble.
4: Esports.
2: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, amb què hi posarem?
1: Amb dos noms, els de Fermín López i Hansi Flick. D'una banda, el jugador del Barça es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà de passar per quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. En canvi, aquesta mala notícia contrasta amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 per una temporada més d'opcional.
2: I el temps, els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda es mantindran actives fins a primera hora de la nit, localment intenses a les comarques de Girona. Dimarts tindrem un matí assolellat amb núvols a la Costa Daurada i ruixats a la tarda cap a Girona. L'ambient serà força més càlid. A Ponent rondaran els 30 graus. Passant 2:30 a 6:45 de la tarda, a aquesta hora d'arrencar el Consell Nacional d'Esquerra amb el que els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern d'Illa. El pacte inclou el nou tren orbital presentat aquest matí, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Com us ha avançat 3Catinfo, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres amb una bilateral Generalitat-Estat. Unitat mòbil a la seu nacional d'Esquerra a Barcelona. Àlex Giral Robert amb el suport tècnic de Raúl Orgales. Àlex, bona tarda.
5: Hola, Marc, bona tarda. Sí, una reunió que havia de començar a 2:15. Fins ara hem anat veient com entraven dirigents com Esther Capella, Jordi Albert, Marta Vilalta i també Joan Tardà i Raquel Sans. De la trobada del Consell Nacional n'ha de sortir el vistiplau dels d'Oriol Junqueras al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que encarrilarà el país cap a nous comptes 3 anys després que s'aproveixin els últims i després també de l'intent fallit del març. Seran els primers números del govern de Salvador Illa. Els republicans hi votaran a favor, a canvi, entre d'altres, del nou corredor ferroviari que ha d'unir el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, una línia que es preveu que estigui acabada el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, que si res no canvia ha d'assumir l'Estat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra l'han presentat conjuntament aquest matí.
6: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.

0: una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
1: Parts també han pactat impulsar un nou organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya, muscular encara més l'Agència Tributària Catalana i que el pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superi el de l'Estat a la institució que gestiona la Zona Franca. Una cimera bilateral entre els governs català i espanyol segellarà aquest dimecres els compromisos que són de competència estatal.
2: Àlex Gerald Robert, amb el suport tècnic de Raül Orgales. Gràcies, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: Sobre els pressupostos, encara una qüestió més, perquè l'Assemblea General de Foment del Treball ratifica Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern d'Illa durant el seu darrer mandat, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet empreses i treballadors, assegura que ara vol bastir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. A les portes del pacte de pressupostos demana que aquest cop no es deixin escapar.
3: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
2: En l'acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, menys conciliador amb el seu govern. Garamendi ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit, que mouen l'acció del Ministeri de Treball de Yolanda Díaz. El mandat del reelegit president de Foment del Treball s'acabarà el 2030. I l'endemà de les eleccions andaluses i després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern andalús. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Sánchez hagi obtingut els pitjors resultats del partit. Els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari, sense descartar, però, acords parlamentaris puntuals amb Vox.
5: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
4: I davant dels seus barons, en un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia, Núñez Feijóo ha assegurat que avui comença la campanya per arribar a la Moncloa.
6: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más sutil.
4: Mentrestant, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Ferraz. Reconeixen que no són els resultats esperats, però que no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Deixen l'autocrítica per al PSOE andalús. I en aquest punt, la candidata socialista, María Jesús Montero, està disposada a analitzar el que ha passat i reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
7: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
4: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals.
8: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
4: En tot cas, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles. No seran, insisteixen, abans de l'estiu del 2027.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Ford fabricarà un dels seus models, nous models SUV, a la planta que l'automobilística té a Almussafes, a la Ribera Baixa. La producció d'aquest turisme començarà a partir del 2028 i assegura així l'activitat a la planta valenciana. València, Alba Barbosa.
10: S'hi fabricarà el model de turisme Ford Bronco, un SUV multienergia que podrà produir-se perquè funcioni com a elèctric o com a híbrid. Està previst que surti al mercat a finals del 2029 i és un dels 7 nous vehicles que la companyia produirà a Europa. És un anunci esperat a la planta d'Almussafes perquè en pot revifar l'activitat. La fàbrica té vigent una mena d'ERTO de 2 anys i que afecta tota la plantilla de prop de 4.200 treballadors. L'activitat ara a la planta d'Almussafes és mínima, només s'hi produeix un model, el Kuga. En un comunicat, la UGT, sindicat majoritari a la planta, entén que és una notícia positiva per a la plantilla i espera que l'automobilística els desveli en els propers dies detalls sobre el futur de la planta. Aquesta mateixa setmana es constitueix irà una comissió negociadora entre Ford i els treballadors valencians.
9: 3Cat Info.
2: L'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700.

és la gran majoria a l'Iran, una xifra que no es veia des de l'any 81. Són dades de l'informe anual Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing. Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica

0: Abans, Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina perquè no en facilita, tot i que se sap de llarg que és el país amb més ajusticiats del món.
1: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
0: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 51 i en cinquè lloc els Estats Units, que gairebé dobla la xifra amb 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic. Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç de la malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Elia Borràs.
2: Bon dia. La província d'Ituri és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
3: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
2: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat dos casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
4: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
2: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país, que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
0: Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, podrien venir a Catalunya a partir del 7 de juny. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública i expert en epidemiologia, ha avançat en una entrevista a 3CAT Info que podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot als seus domicilis.
5: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ulla i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, ja pràcticament no té símptomes i evoluciona favorablement. Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en el vol internacional on va pujar la segona víctima mortal del brot, a partir d'avui ja pot rebre visites dels familiars. Aquest matí l'Ondius ha arribat al port de Rotterdam, on han de desembarcar els 25 tripulants i dos sanitaris que encara eren al vaixell. Jalling Linestra és de l'Institut Nacional de Salut Pública dels Països Baixos i detallava en què consistirà l'operatiu de neteja i desinfecció del vaixell, que ja ha començat.
6: Utilitzarem desinfectants especials per aquest tipus de virus. Es netejaran totes les superfícies i compartiments del vaixell. També es farà una inspecció per comprovar si queda algun rosegador a bord. De moment no hi ha cap senyal que n'hi hagi, però si en detectem, tenim procediments especials per netejar qualsevol àrea on hagi estat.
0: Mentrestant, a Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la cerca i captura de rosegadors que van causar l'inici del brot d'antivirus.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 dones denuncien, d'altra banda, un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona per les condicions laborals i pel tracte discriminatori. Són dones en situació de vulnerabilitat, mares soles sense ningú al país, que asseguren que el propietari de les parades se n'aprofitava. Les escridassava o no deixava agafar baixes. L'empresa ho nega i ara el cas està a punt d'arribar a judici.
8: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
9: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
8: Sentí que no tenían respeto por el ser humano.
10: Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron

0: Demasiados gritos.
1: De les 180 parades que té la Boqueria, una quinzena són d'aquest propietari. És el que més establiments té al mercat. Parades de pollastre fregit, pernils, una feixateria i també l'antic bar Pinocho.
0: És el rei de la Boqueria. Ell tiene mucho poder.
2: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
0: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
1: L'empresari ha declinat parlar amb 3cat.info, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que rebata totes les acusacions. Emmarquen els comentaris a un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. Hem arribat així a 6:45 de la tarda, àrea de serveis a 3cat.info. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es mantenen les retencions a la C-58, al tram de carretera, a l'altura de Vacarisses, en tots dos sentits, per alguna possible incidència. Alerten usuaris de les xarxes socials d'un possible accident en aquesta zona. També encara complicacions a l'autovia A2, a l'altura d'Òdena, direcció Barcelona, que es manté tallada des d'aquest matí per un camió volcat. Es desvia el trànsit per la sortida 549 en direcció a la carretera antiga, l'N2, entre Jorba i Igualada. Hi ha retencions aquí, a la carretera antiga. També un carril tallat a l'autovia a l'altura d'Òdena en direcció Lleida per la presència dels equips d'emergències, cosa que provoca retencions puntuals en aquesta zona. En sentit contrari, direcció Lleida. A l'àrea de Barcelona, amb retencions habituals d'hora punta, que avui són més curtes que altres dies. Encara n'hi ha a la C-60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, al punt de connexió amb l'autopista del Maresme, la C-58, l'autopista del Vallès, i la C-33, el tram final d'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, des de Torre Baró. I pel que fa a les rondes, petites retencions a la ronda a dalt, a l'altura de Pedralbes, a Vallcarca, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també a la ronda litoral, a l'altura de Montjuïc, a la Barceloneta i a Sant Adrià, en sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem que els trens de l'R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies tenen retards a causa d'una incidència a la senyalització automàtica provocada per un robatori de cable a l'altura de Bellvitge Gornal, segons informen des d'ADIF. Més informació renovada al punt de les 7.
4: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores venen dominades encara pels ruixats i les tempestes que es concentraran a les comarques de Girona i Osona. Unes tempestes que poden ser localment intenses fins a primera hora de la nit. Després ja tendiran a marxar. De les darreres hores destaquem la pluja intensa que ha descarregat a Osona. A Sant Martí s'escorç 59 litres per metre quadrat. Al Pens 33, a Roda de Ter 41 litres per metre quadrat. Com dèiem, tot això desapareixerà a partir de la nit per anar pas a un dimarts molt tranquil a primera hora del matí, temps assolellat, algunes teranyines de núvols alts i núvols baixos que es poden presentar a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda tornaran els ruixats, però, a diferència d'avui, es localitzaran més al Pirineu i a les comarques de Girona. A tot estirar també cap a Osona, sí que poden ser més intensos, i diríem que demà possiblement sigui ja dels darrers dies de ruixats intensos al nord del país. I demà serà, com a novetat i la notícia, les temperatures, perquè es dispararan cap amunt fins pràcticament tocar o tocar la xifra dels 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I no queda aquí, perquè de cara als propers dies fins i tot, la temperatura es pot enfilar cap als 35.
1: D'aquí a 11 minuts i mig seran les 7 de la tarda.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
1: Abans no arribem a les 7, tenim temps de passar per Lleida, perquè la plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, el Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi a resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació de l'immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard, per a Joan Álvarez.
6: Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als serveis territorials de cultura a Lleida on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma.
7: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li: mira, tu has d'actuar ja, sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
6: Recordem que Cal Macià, coneguda també com a Casa Vallmanya, està declarada com a bé cultural d'interès nacional. El president president Francesc Macià hi passava temporades amb la família perquè aleshores era propietat del seu sogre. Des de fa anys, la plataforma Salvem Calma

0: Macià denuncia el seu estat de degradació i reclama una actuació urgent per recuperar l'edifici.
1: Saltem a Tortosa perquè l'empresa cimentera Cemex ha rebut la subvenció més alta del govern espanyol per a reduir les emissions a la indústria. Són 183 milions que formen part d'una inversió que la companyia farà a la planta que té a Alcanar, al Montsià Jordi Barranca.
2: Una inversió que en tot el conjunt s'enfila als gairebé 400 milions d'euros. L'objectiu és reduir al màxim les emissions contaminants. Tomàs Castelló, president del comitè d'empresa.
3: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara la matèria primera principal és la calissa i la calissa al patir temperatura emet molt de CO2. L'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
2: Aquí les Terres de l'Ebre, entre treballadors directes i indirectes, hi ha unes 300 persones que en depenen. Pels sindicats, la inversió és important per tota la zona.
3: Ja de per si la cimentera ofereix un treball de qualitat, ens especialitzarem més i vindrà gent, nous treballs que també estaran molt més qualificats, no?, i especialitzats en aquestes tipus de tecnologies, no?, de combustible, diguéssim que no són fòssils, pressupost que comportarà un creixement per a la planta, per a la plantilla.
2: Hi ha dos factors que han beneficiat especialment la planta d'Alcanar: el context econòmic internacional i la seva ubicació al costat mateix d'una pedrera i amb connexió directa al mar.
1: I avui i demà a Barcelona celebra el Fòrum Barcelona 2026 sobre lideratge a les ciutats per la justícia real, racial. Durant l'acte inaugural de les jornades, l'Ajuntament ha presentat el primer pla antiracista de la ciutat que s'ha de desenvolupar entre el 2026 i el 2036 en Escura.
4: El pla vol ser una eina per combatre el racisme de manera estructural, transversal i a llarg termini. S'ha realitzat amb la col·laboració del Consell Assessor Antiracista i s'estructura en 6 eixos estratègics, 23 mesures i més de 100 accions diferents. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat la voluntat que els ajudi a transformar les institucions, a lluitar contra el racisme a la ciutat i a la vida quotidiana i a fer que Barcelona es converteixi en un referent a nivell internacional.
5: Tot això ho farem amb mesures concretes, com accions contra el racisme immobiliari, amb mesures per garantir la denúncia segura i per tenir més representativitat, o que sigui més coherent la representativitat en els òrgans de participació de l'Ajuntament amb la realitat social de la nostra ciutat.
4: El Pla Antiracista de Barcelona 2026-2036 té un pressupost inicial de quasi 3 milions i mig d'euros.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Les plataformes estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents. Pubertat, a 3Cat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents, i Rabalejar, a HBO Max, sobre un grup de veïns amenaçats de desnonament. També s'estrena una pel·lícula d'humor amb Sacha Baron Cohen i una d'acció amb John Krasinski. Òscar Callao.
7: Per què creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual?
8: TV3 i la plataforma 3Cat estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una agressió sexual en una colla castellera guardonada amb un Premi Ondas. Al llarg de 6 episodis, la sèrie descriu la tensió creixent a la colla i la divisió entre els convençuts que hi ha hagut una agressió i els que pensen que tot és una confusió adolescent.
9: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
8: HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, que, com apunta el seu nom, està ambientada al Raval de Barcelona. Els veïns d'un edifici on hi ha un restaurant centenari lluiten col·lectivament contra el fons d'inversió que els vol desnonar i el procés de gentrificació del barri. Coproduïda per 3Cat i rodada majoritàriament en català, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre.
10: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
8: Peculiar barreja de ciència-ficció i tercera data, The Borough's Jubilación Rebelde, a partir de dijous a Netflix. La comunitat de jubilats d'un complex residencial de Nou Mèxic es convertirà en el grup que defensarà el planeta Terra d'una invasió alienígena, amb Gina Davis al repartiment.
11: Mr. Cooper!
8: I Apple TV estrena dimecres Satisfacció Garantizada, que narra els embolics d'una mare acabada de divorciar convençuda que ha presenciat un assassinat.
12: Once upon a time, there was a man named Damien.
8: Yeah. Pel que fa a les pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les Dames Primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista que es desperta en un món alternatiu matriarcal. I dimecres estarà disponible a Prime Video Jack Ryan, de Tom Clancy, Guerra Encubierta, on John Krasinski interpreta el cèlebre analista de la CIA que ha de deixar el despatx i els ordinadors per perseguir terroristes a Europa i l'Orient Mitjà.
1: Cinc minuts i seran les 7.
6: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.

0: Bona tarda, Marc. Ara mateix els noms de Fermín i Hansi Flick destaquen per sobre de la resta de l'actualitat del Barça, i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest migdia han sabut que Fermín López es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir al descans del partit contra el Betis, i les proves mèdiques a les que s'ha sotmès aquest matí han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. Fermín haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. La bona notícia, en canvi, per als blaugranes és la signatura de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per 2 temporades més i una tercera d'opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Futbol Club Barcelona.
1: 3Cat Info.
0: Mentrestant, el Real Madrid, José Mourinho, és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc, a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. D'altra banda, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid. Deixa el club blanc després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. I el Girona, d'altra banda, ha fet oficial que s'han esgotat les entrades per al partit de dissabte contra l'Elx, i en el qual s'hi juguen la permanència a l'última jornada de la primera divisió. Només es podran adquirir a partir d'ara les que alliberin els abonats a Montilivi.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: En motor, Àlex Márquez rebrà aquesta tarda a l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió del món serà baix al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important és al capdavall la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa per Mugello. D'altra banda, l'activitat continua avui al circuit de Montmeló amb un test de la classe reina. Uns testos també accidentats, en els quals Jorge Martín ha tornat a caure, la sisena caiguda aquest cap de setmana, i se l'ha vist amb un collar ortopèdic. No hi han participat, però, òbviament, Àlex Márquez, tampoc Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gian Antonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de Fira Circuit i parla sobre la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha, van? En el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
0: També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve, i on defensarà el títol de l'any passat.
3: Sí, la veritat que ha sigut una mica de sorpresa, eh? No vol dir que no tinguéssim un cotxe per res, sinó que al començar el dia no teníem la velocitat per lluitar per la pole. A poc a poc la vam anar trobant, no? Així que aquesta va ser la sorpresa. Tinc molta més confiança que tenia l'any passat, més experiència també.
0: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
1: 3Cat Info.
0: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. Així ho ha anunciat el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del Bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
0: Aquesta matinada comença la final de la conferència oest de l'NBA amb l'enfrontament Oklahoma City Thunder, els actuals campions de l'NBA, contra San Antonio Spurs, ara a partir de 2:15. Aquesta matinada passada, els Cleveland Cavaliers s'han classificat per la final de la conferència est després d'imposar-se als Detroit Pistons al 7è i definitiu partit de semifinals. Els Cavaliers ara s'enfrontaran als New York Knicks a partir de la matinada de demà a dimecres. El primer partit serà el Madison Square Garden. La Federació Internacional de Gimnàstica ha autoritzat els atletes russos a participar en competicions internacionals sota la bandera i en l'himne del seu país. Segons la Federació Russa, els han aixecat les sancions imposades fins ara per la guerra d'Ucraïna en les disciplines de gimnàstica artística, rítmica, trampolí, acrobàtica i aeròbica. Al Giro d'Itàlia, avui hi ha segona jornada de descans. El líder continua sent el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain en 2.

0: minut 51 segons sobre Igor Arrieta. Demà, a crono individual de 42 km entre Viareggio i Massa.
1: Trescat Info.

0: Són les 7. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions a l'autovia A2, que es manté tallada entre Jorba i Òdena en direcció Barcelona per un camió bolcat aquest matí. Es fan desviaments per la carretera antiga, l'N2, on també hi ha retencions. També aturats a la ronda de dalt a l'accés al nus de la Trinitat a causa d'un vehicle avariat i un altre vehicle avariat a la C58, al tram de carretera a l'altura de Vacarisses, obliga a fer-hi pas alternatiu i provoca retencions en totes dues direccions.
0: Esquerra reuneix aquesta tarda el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té la majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el despropòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat del 65%. El secretari de Salut Pública avança 3CAT Info que els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, podrien tornar cap a Catalunya a principis de juny. Aquest matí, al creuer, on va començar el brot, han arribat a Rotterdam, on ja ha començat l'operació de neteja i desinfecció. I la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve. Així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Rosalia, en Andreu i Catalunya Música, amb 3 nominacions, són alguns dels finalistes dels Premis Alícia 2026. Els guardons de l'Acadèmia es lliuraran el 18 de juny a l'Auditori, en una edició on l'organista Montserrat Torrent rebrà el Premi a la Trajectòria amb 100 anys.
2: Esports. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al 5è metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
0: I ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda es mantindran actives fins a primera hora de la nit, localment intenses a les comarques de Girona. Dimarts tindrem un matí assolellat, amb núvols a la Costa Daurada i ruixats a la tarda cap a Girona. L'ambient serà força més càlid. A Ponent rondaran ja els 30 graus.
3: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 7. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 8.
3: Trescat Info.
0: En marxa el Consell Nacional d'Esquerra amb què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern d'Illa. El pacte inclou el nou tren orbital presentat aquest matí al Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Com us ha avançat 3CAT Info, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres amb una reunió bilateral Generalitat-Estat. Anem ara en directe a la seu nacional d'Esquerra a Barcelona. Raül Orgales i Àlex Giral Robert, molt bona tarda.
4: Hola, Txell. Bona tarda. De la reunió que estan fent els d'Oriol Junqueras n'ha de sortir el vistiplau al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que aplanarà del tot el camí dels nous comptes, els primers dels últims 3 anys i també els primers del govern de Salvador Illa. Els republicans hi votaran a favor a canvi, entre d'altres, de la línia que donia amb tren al Maresme i al Garraf sense passar per Barcelona. Les parts preveuen que estigui acabada el 2041 amb un cost de més de 5.000 milions d'euros que volen que assumeixi íntegrament l'Estat. El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra l'han presentat conjuntament aquest matí.
5: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
6: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
4: A banda, Esquerra també ha pactat amb l'executiu impulsar un nou organisme per supervisar les inversions a Catalunya, continuar musculant l'Agència Tributària Catalana i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin més pes que l'Estat a l'ens que gestiona la zona franca. Una cimera bilateral entre els governs català i espanyol segellarà aquest dimecres els compromisos que són de competència estatal.
0: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
4: A tu, bona tarda.
0: Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara, els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els pressupostos. Sentim a David Cid, és el portaveu parlamentari.
7: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, li hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: Governs i comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el mes de febrer passat. I mentrestant, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts retreu als d'Oriol Junqueras que hagin apostat per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
8: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
0: Junts responsabilitza els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. Doncs bé, quan estigui acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
9: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, però ja ha assegurat que això no passarà.
10: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
0: De fet, la primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa. El 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit del pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
3: 3CAT Info.
0: L'endemà de les eleccions andaluses i després de guanyar les 4 cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern andalús. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Sánchez hagi obtingut els pitjors resultats del partit. Els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari, sense descartar, però, acords parlamentaris puntuals amb Vox.
12: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
11: I davant dels seus barons, en un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia, Núñez Feijóo ha assegurat que avui comença la campanya per arribar a la Moncloa.
13: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
11: Mentrestant, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Ferraz. Reconeixen que no són els resultats esperats, però que no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Deixen l'autocrítica per al PSOE andalús. I en aquest punt, la candidata socialista, María Jesús Montero, està disposada a analitzar el que ha passat

0: i reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
1: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
0: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals.
2: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales y en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
0: En tot cas, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles. No seran, insisteixen, abans de l'estiu del 2027.
3: I s'entren... Sense entrar a valorar el resultat de les eleccions andaluses, Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció davant l'Assemblea Mundial de l'OMS per criticar les formacions que, com a Vox, tenen establir prioritats nacionals per excloure ciutadans dels serveis bàsics.
4: Muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
5: 3CAT Info.
3: La vaga de mestres i professors avui al Barcelonès ha tingut un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. La pluja ha deslluït la manifestació que s'ha fet al centre de Barcelona amb prop de 1.800 manifestants, segons la Guàrdia Urbana. Al matí, però, prop de 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres.
6: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a... deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
3: Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda. Sentim ara a Yolanda Segures, la portaveu d'USTEC.
7: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
3: Demà el cicle de vagues continuarà, serà al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars als documents lliurats pels negociadors iranians amb anterioritat i que Donald Trump va qualificar de totalment inacceptables. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i a la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. Malgrat les amenaces mútues dels dos països, l'alto el foc es manté vigent i els contactes continuen, com ha confirmat avui el portaveu d'Exteriors iranià.
8: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
3: L'última proposta de Washington exigia que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear al país, segons informen mitjans iranians. Una font pakistanesa coneixedora de l'estat de les negociacions assegura a l'agència Reuters que la posició dels Estats Units s'ha suavitzat en alguns aspectes i que el govern de Washington estaria disposat ara a acceptar determinada activitat nuclear de l'Iran amb finalitat civil, amb la supervisió, això sí, de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Una altra font iraniana fins i tot apunta que l'administració Trump estaria disposada a alliberar una quarta part dels actius financers iranians congelats, ubicats actualment en entitats bancàries internacionals. I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. Els cinc catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar, recordem, un brot d'antivirus, podrien deixar l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid el 7 de juny. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat en declaracions a 3CAT Info que tots cinc continuen aïllats, de moment sense símptomes, i per això creu que podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
9: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ullà i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
3: L'únic passatger que hi havia a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, ja pràcticament no té símptomes i evoluciona també favorablement. L'embarcació ha arribat finalment avui al port de Rotterdam, on s'han desembarcat els 25 tripulants.

0: plans i dos sanitaris que hi havia a bord. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant el plenari de l'Organització Mundial de la Salut per valorar l'operatiu que es va fer a les Canàries.
1: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: Sánchez ha participat al plenari convidat pel secretari general de l'OMS. És un quart de vuit en punt. Ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, transport públic i la previsió meteorològica. I com sempre, comencem per l'estat del trànsit. Amb el nostre equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en general el trànsit ja tranquil, però es mantenen algunes incidències. El tall des d'aquest matí, des de 7:45 d'aquest matí, a l'autovia A2 entre Jorba i Òdena en direcció Barcelona perquè hi ha bolcat un camió que encara no han retirat de la calçada. Per això es mantenen els desviaments cap a la carretera Nacional 2 entre Jorba i Igualada per la sortida 549. Hi ha retencions en aquesta carretera, a la Nacional 2. També hi ha un carril tallat a l'A2 a Òdena en direcció Lleida per l'actuació dels equips d'emergències, cosa que provoca complicacions també puntuals en aquesta zona. A la C58, la carretera, hi ha retencions a l'altura de Vacarisses en tots dos sentits, i és que s'hi fa pas alternatiu a causa d'un camió avariat, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També hi ha un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, a l'accés pràcticament al nus de la Trinitat, en aquesta direcció, que talla un carril i que està provocant retencions des de la Vall d'Hebron. També hi ha aturades a l'altura de Vallcarca, mentre que a la Ronda Litoral i a la resta de l'àrea de Barcelona la circulació ja pràcticament normalitzada. Al transport públic es mantenen els retards a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies per una incidència a la senyalització automàtica de DIF a l'altura de Bellvitge-Gornal provocada per un robatori de cable. Més informació d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
0: Tots els detalls amb en Néstor Gómez.
4: Els ruixats i les tempestes continuen afectant Catalunya i encara continuaran durant les properes hores. De les darreres hores destaquem la comarca d'Osona, on a Sant Martí de Sescor han arribat els 59 litres per metre quadrat, Alpens 33, Roda de Ter 41 litres. A primera hora de la tarda ja arribaven també els 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols, i del matí destaquem a l'Alt Penedès els 84 de Torrelavit. Continuarem parlant d'inestabilitat durant les properes hores amb aquests ruixats, aquestes tempestes que bàsicament es concentraran a les comarques de la Catalunya central, àrees d'Osona especialment i comarques de Girona. Tot això durarà fins a primera hora de la nit. Cap als vols de les 10 de la nit, aquestes pluges tendiran pràcticament a desaparèixer per donar pas a una nit i matinada molt tranquil·la i tot donar pas a un dimarts assolellat a primera hora del matí, amb bancs de boira i amb núvols baixos cap a les comarques de Tarragona. Demà a la tarda tornaran els ruixats, però ja seran més localitzats al terç nord del país, cap al Pirineu, comarques d'Osona, comarques també de Girona, i a la resta del país el cel quedarà variable. La notícia o la novetat de demà no serà tant la precipitació, sinó les temperatures. Demà es disparen màximes que ja poden arribar gairebé a tocar, o fins i tot tocar, la xifra dels 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I les temperatures no s'aturaran pas aquí. Al llarg de la setmana, que a partir de mitjans de setmana ens acostarem molt a la xifra dels 35.
3: 3G Info.
5: Bona nit! Malparit!
6: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
7: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
8: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
9: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
6: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des d'aquest migdia per les pluges intenses a les comarques de Girona, sobretot per inundacions a baixos. Bona part han estat des de Sant Feliu de Guíxols, on s'han suspès les classes aquesta tarda als centres educatius per precaució. Maria Rovira.
3: Des de Sant Feliu de Guíxols s'han recollit una trentena d'avisos als bombers.

0: La majoria han estat per acumulació d'aigua als baixos d'alguns locals i els bombers també han hagut d'ajudar dues persones que havien quedat dins el cotxe quan han pujat de nivell una riera. N'han sortit il·lesos i l'aigua al final no ha arrossegat el cotxe. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda per previsió d'aquestes fortes pluges. Els bombers també han rebut avisos des de poblacions com Blanes, Caldes de Malavella o Llagostera, on s'ha acumulat aigua als baixos de l'Institut. De fet, està activada l'alerta pel Pla Inuncat per xàfecs i fortes tempestes fins aquest vespre a les comarques de Girona, així com al litoral i prelitoral central. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: I us ho destacàvem amb titulars. La literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí l'any que ve. Així mateix s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. Per fer-ne una valoració, la nostra companya Montse Camps acaba de parlar amb Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull.
2: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Aquesta tarda s'ha anunciat que la literatura catalana serà convidada d'honor l'any que ve a la Fira del Llibre de Torí, que és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Com heu rebut aquest anunci?
3: Doncs amb molta il·lusió, amb molta alegria i molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
2: Com és d'important el mercat italià?
3: Per nosaltres és importantíssim perquè és un mercat que és molt viu, que té molts lectors i, com deies, el Salone, mira, avui han anunciat que serem els convidats, però han anunciat que era molt important per ells també la quantitat de visitants que han tingut. L'any passat van ser 230.000 i aquest any ja són a 254.000. La veritat és que realment et passeges per aquí. És una fira molt gran que està molt, molt plena de gent i jo crec que realment és un lloc que estratègicament per nosaltres, per la literatura catalana, serà molt important.
2: Això serà el maig del 2027, d'aquí un any, doncs. Està perfilat ja, d'alguna manera, el programa? Què s'hi farà?
3: Mira, sabem que podem portar una vintena d'autors. És una cosa que, d'alguna manera, també el Salone és qui et diu que pots portar. Sabem que hi tindrem també un estand propi, que té 150 metres quadrats, i aquí farem programació. I, a més, el que volem fer també és ampliar, no fer només programació literària, sinó que hi ha un off amb moltes altres activitats, que poden ser teatre, que poden ser música, que poden ser moltíssimes coses, i això és el que ara estem veient què serà. Nosaltres portem uns dies aquí, l'equip del Llull ens hem anat fent torns per poder veure els diversos espais i les diverses possibilitats de fer-hi coses.
2: En tot cas, sí que se sap que es poden portar una vintena d'autors, no?
3: Sí, són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve. Tot i que ja et dic, només, entre cometes, només són 20 autors, nosaltres en portaríem molts més, i són molts més, de fet, els que estan traduïts. Ara, fa un moment, fins i tot autors per nosaltres doncs, importantíssims, no? que són morts, com Josep Pla, m'he trobat fa un moment el seu editor italià del Quadern Gris, ha sortit fa molt poquet, et diria que fa molt poques setmanes, i ha vingut directament a abraçar-me perquè estava contentíssim perquè ja porten 1.000 llibres venuts a l'italià. O sigui, és una notícia fantàstica.
2: Abans em comentaves, el mercat italià és molt important, però aquesta elecció també suposa una gran projecció a nivell internacional, després, per exemple, de la Fira de Guadalajara. En quin moment viu la literatura catalana a nivell internacional?
3: Jo crec que és un moment molt important perquè nosaltres, evidentment, anem a picar portes, nosaltres anem als llocs i diem hola, som la literatura catalana, voldríem participar, però el que ens passa moltes vegades és que quan piquem la porta i ens l'obren, de seguida és que bé, estem contentíssims, us coneixem, per tant, això és molt important, i alhora també ens passa que d'alguns llocs ens truquen directament, ens proposen que participem, que hi siguem d'alguna manera. Per tant, jo diria que és un bon moment per la literatura catalana.
2: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, moltes felicitats i gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Tu m'havies vist
1: La cantant Anna Andreu o la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals

0: com Rosalía, el bateria Jorge Rossi, són alguns dels finalistes d'aquest any als Premis Alícia, els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a casa nostra. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes professionals seleccionats, entre els quals també destaquen Antoni Ros Marbà, Alosa, Magalí Sare, Momi Maiga o el concert El Llibre Vermell, també amb la companyia Elèctrica d'Arma, entre d'altres. Els programes de Catalunya Música, Set de Sons, La Cinta de Mòbius i Tots els Matins del Món optaran al Premi de Periodisme i la Divulgació Musical. Els guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys, Montserrat Torrent, rebrà el premi a la trajectòria. Coincidint amb els 15 anys de l'entitat, l'Acadèmia apostarà per una gala amb mirada coral per reivindicar tots els oficis de la música. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Dos noms destacant per sobre de la resta l'actualitat al Barça, els de Fermín i Hansi Flick, i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest migdia han sabut que Fermín es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir al descans del partit contra el Betis i les proves que li han fet avui han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. Fermín haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. La notícia que contrasta amb aquesta lesió és la de la signatura de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per 2 temporades més i una tercera d'opcional.
2: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
1: Mentrestant, al Real Madrid, Josep Mourinho és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc, a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. D'altra banda, Dani Carvajal la comunica que marxa aquest estiu del Madrid, deixa el club després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. I el Girona ha fet oficial que s'han esgotat les entrades per al partit de dissabte contra l'Elx i en el qual s'hi juguen la permanència a la primera divisió a l'última jornada. Només es podran adquirir les que alliberin els abonats a Montilivi.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Seguim a Girona, a la Lliga Femenina. L'Uni ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més. Així ho anunciava el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
1: El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa. Afegim que el motor Àlex Márquez rebrà aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió del món, se rebaixa el pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important és al capdavall, la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa per Mugello. D'altra banda, l'activitat ha continuat avui al circuit de Catalunya amb un test de la classe reina, uns testos també accidentats en els quals Jorge Martín ha tornat a caure, la sisena caiguda aquest cap de setmana, i se l'ha vist amb un collar ortopèdic. No hi han participat, òbviament, Àlex Márquez i Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni tampoc el guanyador de la cursa, Fabio Di Gian Antonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de Fira Circuit i parla sobre la seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya.
5: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha en el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
1: També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per a les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve, i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que aconsegueix el pilot català.

0: Són 8:15, principals titulars d'aquesta hora. Esquerra reuneix aquesta tarda el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital, que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té la majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. I fins les 8 us explicarem més notícies, com que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a postular-se com a alcaldable a Barcelona si s'ha d'enfrontar en unes primàries al líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Rius ha adreçat una carta a la militància en què assegura que no trobaran en una lògica la confrontació i la divisió interna. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La programació arrencarà el mes de setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i entre les 8 produccions pròpies destaquen l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, i La mare de Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. I en esport, Ricard Isidro, què hi afegirem?
1: Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i serà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que es contraposa amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional.
0: I el temps, els ruixats i les tempestes d'aquesta tarda es mantindran actives fins a primera hora de la nit, localment intenses a les comarques de Girona. Dimarts tindrem un matí assolellat amb núvols a la Costa Daurada i ruixats a la tarda cap a Girona. L'ambient serà força més càlid, a ponent rondaran els 30 graus. Dos quarts i 2 minuts de 8. En marxa el Consell Nacional d'Esquerra amb què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern d'Illa. El pacte inclou el nou tren orbital presentat aquest matí, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Com us ha avançat Trescat Info, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres amb una bilateral Generalitat-Estat. Des de la seu nacional d'Esquerra a Barcelona, Àlex Giral Robert.
2: De la reunió que estan fent els d'Oriol Junqueras n'ha de sortir el vistiplau al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que aplanarà del tot el camí dels nous comptes, els primers dels últims 3 anys i també els primers del govern de Salvador Illa. Els republicans hi votaran a favor a canvi, entre d'altres, de la línia que donia amb tren al Maresme i al Garraf sense passar per Barcelona. Les parts preveuen que estigui acabada el 2041 amb un cost de més de 5.000 milions d'euros que volen que assumeixi íntegrament l'Estat. El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra l'han presentat conjuntament aquest matí.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
2: A banda, Esquerra també ha pactat amb l'executiu impulsar un nou organisme per supervisar les inversions a Catalunya, continuar musculant l'Agència Tributària Catalana i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin més pes que l'Estat a l'ens que gestiona la Zona Franca. Una cimera bilateral entre els governs català i espanyol segellarà aquest dimecres els compromisos que són de competència estatal.
0: El vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar un enfrontament en unes primàries al líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i divisió interna que no servirà per reforçar el partit ni per encarar el repte que els barcelonins esperen de Junts. Josep Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Davant d'aquest escenari, Rius ha anunciat que no es postularà com a candidat. Ara caldrà veure quina decisió pren la direcció del partit per designar el candidat a Barcelona en un any de les eleccions

0: municipals. I doncs bé, l'endemà de les eleccions andaluses i després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern andalús. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Sánchez hagi obtingut els pitjors resultats del partit. Els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Àngels Lafuente.
1: Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari, sense descartar, però, acords parlamentaris puntuals amb Vox.
2: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
1: I davant dels seus barons, en un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia, Núñez Feijó ha assegurat que avui comença la campanya per arribar a la Moncloa.
3: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de governar, más seria, más limpia, más útil.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Ferraz. Reconeixen que no són els resultats esperats, però que no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Deixen l'autocrítica per al PSOE andalús. I en aquest punt, la candidata socialista, María Jesús Montero, està disposada a analitzar el que ha passat i reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
4: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
1: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals.
5: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales y en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
1: En tot cas, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles. No seran, insisteixen, abans de l'estiu del 2027.
0: I sense entrar a valorar els resultats de les eleccions andaluses, Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció davant l'Assemblea Mundial de l'OMS per criticar les formacions que, com Vox, pretenen establir prioritats nacionals per excloure ciutadans dels serveis bàsics.
6: Muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
7: 3CAT Info.
0: La policia foral de Navarra investiga la mort d'una dona com a possible cas de violència masclista. Segons informen fonts policials, un home s'ha entregat en una caserna de la Guàrdia Civil al municipi d'Arguedes, confessant que havia agredit la seva parella. Efectius policials s'han desplaçat fins al domicili familiar i han localitzat el cos sense vida de la dona. Si es confirma aquest cas com a crim masclista, serien 20 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'una menor d'edat per part de dues adolescents a Lleida després que les imatges de l'atac s'hagin difós a través de les xarxes socials. Anem fins allà. Júlia Albacar.
8: La Fiscalia i els Mossos d'Esquadra han obert diligències i, tot i que s'ha pogut identificar les agressores i la víctima, de moment no s'ha interposat cap denúncia pels fets. El cas s'ha començat a investigar per la difusió a través de les xarxes d'unes imatges en què es veu la menor a terra i dues adolescents que l'agredeixen, mentre una tercera persona enregistra els fets que haurien passat a la plaça de la Llotja de Lleida.
0: Segona acció militar israeliana contra la flotilla de Gaza 20 dies després de la primera. Segons l'organització, s'han interceptat 52 embarcacions amb uns 460 activistes a bord en aigües internacionals a prop de Xipre. Encara no és clar què ha passat amb ells, si estan detinguts o seran traslladats. Si el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anat a un centre de comandament naval, des d'on ha felicitat els seus soldats.
9: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
0: Més qüestions. Rússia ha contraatacat Ucraïna més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev llancés ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. L'estancament al front ha fet que els dos exèrcits intensifiquin els seus atacs aeris de llarga distància. La guerra ha entrat en una nova escalada a la setmana que Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
7: En les últimes hores ha estat

L'exèrcit rus, que ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara

0: estructures civils.
1: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
2: Més qüestions. La venda d'habitatges afluixa i el mes de març es va trencar la tendència alcista del nombre d'operacions. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. Feia mesos, des de l'agost, de fet, que no passava. Les dades del mes de març també han afectat el balanç trimestral, que encara és lleugerament positiu, però que s'ha reduït. Els primers 3 mesos d'aquest 2026 s'han venut uns 30.100 habitatges, 300 més que en el mateix període de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística. Sentim a Òscar Gorgas, gerent de la Cambra Propietat Urbana de Barcelona.
3: Hem de considerar que la demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
2: Aquesta falta d'oferta, les possibles pujades del tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afecti l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: El tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. L'esquetamina és una droga derivada de la ketamina, un anestèsic potent que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament uns 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament car només per a pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs. I el problema és que la depressió, sobretot amb la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
5: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori perquè és un fàrmac relativament nou, és car i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
2: La unitat de depressió resistent al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han notat una millora dels símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb una teràpia electroconvulsiva amb taxes de millora del 85%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió i una tercera part dels casos és resistent. I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona. És una situació que es repeteix en altres indrets. El sector reclama la millora de les condicions laborals i que es posi en valor una feina d'alta responsabilitat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat, reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
7: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts de socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
6: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
8: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
6: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60ena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
2: 7:45 en punt. Moment per connectar amb el nostre equip viari. Mariluz García, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Encara queda una incidència. A l'autovia 2 encara no han retirat el camió que ha volcat

0: aquest matí a l'altura d'Òdena en direcció a Barcelona. La via encara tallada, la circulació en aquesta direcció està tallada des de Jorba, on es fan desviaments des de la sortida 549 cap a la carretera nacional 2 antiga per l'interior d'Igualada. Això provoca retencions en aquesta carretera i també molta intensitat a l'autovia 2 en sentit contrari a l'altura d'Òdena en direcció Lleida, on hi ha un carril tallat per les tasques dels serveis d'emergència que hi estan treballant. A l'àrea de Barcelona la circulació ja normal. També han retirat un camió avariat que hi havia a la C58, al tram de carretera a l'altura de Vacarisses, i ja normalitzada la circulació en aquest punt. I el transport públic encara retarda els trens de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies per una incidència a la senyalització a l'altura de Bellvitge-Gornal provocada per un robatori de cable i que ja ha quedat resolta. I també recuperen de forma progressiva la normalitat els trens de la línia R11 de Rodalies, però encara tenen retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a la infraestructura també ja resolta. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades encara pels ruixats i les tempestes que es concentraran a les comarques de Girona i Osona. Unes tempestes que poden ser localment intenses fins a primera hora de la nit. Després ja tendiran a marxar. De les darreres hores destaquem la pluja intensa que ha descarregat a Osona. A Sant Martí s'escorç 59 litres per metre quadrat. Alpens 33, a Roda de Ter 41 litres per metre quadrat. Com dèiem, tot això desapareixerà a partir de la nit per donar pas a un dimarts molt tranquil a primera hora del matí, temps assolellat, algunes teranyines de núvols alts i núvols baixos que es poden presentar a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda tornaran els ruixats, però a diferència d'avui es localitzaran més al Pirineu i a les comarques de Girona. A tot estirar també cap a Osona, sí que poden ser més intensos, i diríem que demà possiblement sigui ja dels darrers dies de ruixats intensos al nord del país. I demà serà com a novetat i la notícia les temperatures, perquè es dispararan cap amunt fins pràcticament tocar o tocar la xifra dels 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I no queda aquí, perquè de cara als propers dies fins i tot la temperatura es pot enfilar cap als 35. 3CAT Info.

0: No.
1: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació, presentada avui, inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Barcelona, Montse Mas.
2: La Sala Gran obrirà al setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Liddell. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC, una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
3: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. Per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
2: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
1: Carles Simón ha tornat al Festival de Cinema de Canes un any després de competir-hi per la Palma d'Or amb Romeria. I ha anat a presentar un curt, flamenco, i també per fer de jurat per triar el millor curt. Pel que fa a la competició oficial, la coreana Hope és la pel·lícula del dia. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
4: Celoso de mi niño, que lo quiero más que nadie, que lo quiero más que nadie.
5: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en una fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i per això, mentrestant, com a camp de proves, ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar escenes amb música i dansa. En declaracions a 3CAT Info ha explicat què l'ha motivat a

0: triar aquesta temàtica.
1: El que parla el Kurt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi, que al final, bueno, pues és un tema que a mi m'agrada explorar, que porto explorant ja d'alguna manera. El flamenc és una cosa que es transmet molt de generació en generació, no? I bueno, justament com aquesta tensió a nivell artístic m'interessa molt. Encara que sigui un tema que no domino tant, també em toca, no? I llavors hi ha algú també de, que de sobte una mirada externa en camps, no?, que normalment són mirats sempre des de dintre, és interessant també, no?
0: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura que reviu gràcies a la intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça sense problemes.
1: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic, no, com és en aquest cas, i sobretot com, bueno, veure el marc ètic de com la utilitzem. No?
0: A tot això, tothom a Cannes parla de l'última pel·lícula presentada a competició, la coreana Hope, per primera vegada a la història el festival inclòs un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos. La dirigeix Na Hong-jin, conegut per l'extraordinària El Extraño, que ha comptat amb les veus de Michael Fassbender i Alicia Vikander per als personatges extraterrestres.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: La plataforma de defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, al Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi a resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació de l'immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als Serveis Territorials de Cultura a Lleida on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma.
5: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
4: Recordem que Cal Macià, coneguda també com a Casa Vallmanya, està declarada com a bé cultural d'interès nacional. El president Francesc Macià hi passava temporades amb la família perquè aleshores era propietat del seu sogre. Des de fa anys, la plataforma Salvem Cal Macià denuncia el seu estat de degradació i reclama una actuació urgent per recuperar l'edifici.
2: 3Cat Info.
3: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. Hisenda, a més, hauria d'assumir els costos d'aquell judici. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Aquesta sentència analitza exclusivament l'any 2011 i no pas la residència a Espanya del 2012 al 2014, un període pel qual Shakira sí que va ser condemnada pels delictes fiscals de l'IRPF no declarat. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
6: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
3: Shakira va deixar de ser resident fiscal a Espanya l'any 2023, quan es va separar de Gerard Piqué. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gesta, també estudiaran la sentència per decidir si se sumen al recurs, però aquesta mateixa tarda ja han dit que, en tot cas, la devolució s'hauria de rebaixar als 27 milions i mig d'euros.
2: Esports.
3: Fins les 8, Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. Ara mateix els noms de Fermín i Hansi Flick destaquen per sobre de la resta l'actualitat del Barça, i tots dos per motius ben diferents. D'una banda, aquest migdia hem sabut que Fermín López es perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir del descans del partit contra el Betis i les proves mèdiques que li han fet aquest matí han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. Fermín.

0: haurà de passar pel quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. La bona notícia per als blaugranes és l'assignació de l'ampliació de contracte de Hansi Flick com a entrenador del Barça per 2 temporades més i una tercera d'opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Futbol Club Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el Real Madrid, José Mourinho, és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc, a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió de 3 milions d'euros. D'altra banda, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid, deixa el club blanc després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. I el Girona han fet oficial que s'han esgotat ja les entrades per al partit de dissabte contra l'Elx, i en el qual el conjunt gironí s'hi juga la permanència a l'última jornada de Lliga. Només es podran adquirir les que alliberin els abonats a Montilivi.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: En motor, Àlex Márquez ha rebut aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important és al capdavall la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa per Mugello. D'altra banda, l'activitat continua o ha continuat avui al circuit amb un test de la classe reina, uns testos també accidentats en els quals Jorge Martín ha tornat a caure, la sisena caiguda aquest cap de setmana. No hi han participat, òbviament, Àlex Márquez, ni Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gian Antonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de la Fira Circuit i parla sobre la seguretat del circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha en el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
0: També en motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per a les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge vinent, i on defensarà el títol de l'any passat.
3: Sí, la veritat que ha sigut una mica de sorpresa. Eh? No vol dir que no tinguéssim un cotxe per res, sinó que al començar el dia no teníem la velocitat per lluitar per la pole. A poc a poc l'havíem anat robant, no? Així que aquesta va ser la sorpresa. Tinc molta més confiança que tenia l'any passat, més experiència també.
0: És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més. Així ho valorava el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
0: El tècnic basc continuarà, per tant, al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar, per primera vegada, entre els 4 millors equips d'Europa. Al Giro d'Itàlia, avui hi ha hagut la segona jornada de descans. El líder continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio, de l'equip Bahrain, amb 2 minuts 51 segons sobre Igor Arrieta. Demà es reprendrà la competició amb la desena etapa, que serà una crono individual entre Viareggio i Massa de 42 quilòmetres. I la Federació Internacional de Gimnàstica ha autoritzat els atletes russos a participar en competicions internacionals sota la bandera i amb l'himne del seu país. Segons la Federació Russa, els han aixecat les sancions imposades fins ara per la guerra d'Ucraïna en les disciplines de gimnàstica artística, rítmica, trampolí, acrobàtica i aeròbica.
1: 3CAT Info.
5: Bona tarda, són les 8. Esquerra reuneix a aquesta hora el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern.

0: President Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit d'Andalusia, manté que el propòsit és esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior del 20%, mentre que el sindicat USTEC diu que ha estat del 65%. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem. Rússia bombardeja Ucraïna amb 500 drons i una vintena de míssils en resposta a l'atac d'ahir de Kiev, el més gran contra Moscou des del començament del conflicte. La guerra ha entrat en una nova escalada la setmana que Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. El secretari de Salut Pública avança a 3Cat Info que els 5 passatgers catalans del creuer Ondius que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid podrien tornar cap a Catalunya a principis de juny. Aquest matí el creuer on va començar el brot ha arribat a Rotterdam on ja ha començat l'operació de neteja i desinfecció. Els agents rurals estan convocats a 3 dies de vagues la setmana que ve, de dimarts a dijous. Asseguren que el dispositiu contra la pesta porcina posa de manifest la falta de personal i això posa en perill altres tasques com la prevenció d'incendis. El govern respon que tenen capacitat per respondre a totes les necessitats.
1: Esports.
2: Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i estarà 3 mesos de baixa. Una mala notícia que contrasta amb la renovació de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional. I el Madrid cada cop és més a prop al retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. Mourinho signaria per 2 temporades.
0: Recte final dels ruixats i les tempestes que desapareixeran amb l'arribada de la nit. Demà, matí assolellat amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada i tarda amb ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. La novetat del dia serà la pujada de les temperatures a tot el país. Torna la calor amb màximes a tocar dels 30 graus a Ponent.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat.
3: El radar de 3Cat Info.
1: Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: En marxa el Consell Nacional d'Esquerra amb què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern d'Illa. El pacte inclou el nou tren orbital presentat aquest matí, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Com us ha avançat 3Cat Info, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres amb una bilateral Generalitat-Estat. Des de la seu nacional d'Esquerra a Barcelona, Àlex Giral Robert.
4: De la reunió que estan fent els d'Oriol Junqueras n'ha de sortir el vistiplau al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que aplanarà del tot el camí dels nous comptes, els primers dels últims 3 anys i també els primers del govern de Salvador Illa. Els republicans hi votaran a favor a canvi, entre d'altres, de la línia que doni amb tren al Maresme i al Garraf sense passar per Barcelona. Les parts preveuen que estigui acabada el 2041 amb un cost de més de 5.000 milions d'euros que volen que assumeixi íntegrament l'Estat. El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra l'han presentat conjuntament aquest matí.
5: Jo vull agrair el sentit de país Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
6: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
4: A banda, Esquerra també ha pactat amb l'executiu impulsar un nou organisme per supervisar les inversions a Catalunya, continuar musculant l'Agència Tributària Catalana i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin més pes que l'Estat a l'ens que gestiona la Zona Franca. Una cimera bilateral entre els governs català i espanyol segellarà aquest dimecres els compromisos que són de competència estatal.
0: Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els pressupostos. David Cid és el portaveu parlamentari.
7: Creiem que hi ha d'haver millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: Govern i Comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que

0: millori el que ja van firmar el febrer passat. Mentrestant, Junts per Catalunya retreu Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que hagin apostat per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
1: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Junts responsabilitza els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. Precisament, sentíem ara Josep Rius. Doncs bé, el vicepresident de Junts per Catalunya i portaveu del partit renuncia a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar una confrontació en primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ens ho explica en Jordi Corbalan.
2: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i divisió interna que no servirà per reforçar el partit ni per encarar el repte que els barcelonins esperen de Junts. Josep Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Davant aquest escenari, Rius ha anunciat que no es postularà com a candidat. Ara caldrà veure quina decisió pren la direcció del partit per designar el candidat a Barcelona a un any de les eleccions municipals.
0: I el Partit Popular Català farà el seu pròxim congrés el 27 de juny, després de 8 anys de no celebrar-ne. L'últim va ser el 2018, quan Alejandro Fernández va ser elegit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a fer un congrés, però la direcció nacional va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals del 2023. Ara, doncs, Alberto Núñez Feijóo ha posat data, com dèiem, a finals de juny. El congrés haurà de revalidar el lideratge de Fernández durant molt temps qüestionat per la direcció estatal dels Populars. I tot plegat arriba l'endemà de les eleccions andaluses i després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques. El Partit Popular, però, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern de Sevilla. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Pedro Sánchez hagi obtingut els pitjors resultats del partit. Els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari, sense descartar, però, acords parlamentaris puntuals amb Vox.
4: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
3: I davant dels seus barons, en un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia, Núñez Feijóo ha assegurat que avui comença la campanya per arribar a la Moncloa.
5: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más sutil.
3: Mentrestant, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Ferraz. Reconeixen que no són els resultats esperats, però que no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Deixen l'autocrítica per al PSOE andalús. I en aquest punt, la candidata socialista, María Jesús Montero, està disposada a analitzar el que ha passat i reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
6: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
3: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals.
7: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
3: En tot cas, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles. No seran, insisteixen, abans de l'estiu del 2027.
0: I sense entrar a valorar els resultats de les eleccions andaluses, Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció davant l'Assemblea Mundial de l'OMS per criticar les formacions que, com Vox, pretenen establir prioritats nacionals per excloure ciutadans dels serveis bàsics.
8: Muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: Voy tideu.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La vaga de mestres i professors avui al Barcelonès ha tingut un seguiment del 65% segons l'Austec i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. La pluja ha deslluït la manifestació que s'ha fet al centre de Barcelona amb prop de 1.800 manifestants segons la Guàrdia Urbana. Al matí, però, prop de 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres.
9: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb... deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
0: Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres, tal com avança Iolanda Segura, a portaveu d'Ustec.
10: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: Demà, el cicle de vagues continuarà al Maresme, als Vallesos Oriental i Occidental.
11: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: I uns quants centenars de persones s'han concentrat aquest vespre davant la seu de la Unió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per protestar contra un altre assalt israelià a la flotilla de Gaza. Reclamant l'alliberament dels activistes i una resposta dels governs i les institucions europees. Seguint la protesta a Barcelona, hi ha Marc Presseguer.
12: Entre els assistents hi eren els organitzadors i portaveus de la Globa, el Sumut Flotilla, però també polítics i manifestants d'arreu del país. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat les demandes de la protesta.
13: Tornem a denunciar que moltíssims activistes de moltes nacionalitats estan ara mateix segrestats de forma il·legal per part de l'estat genocida d'Israel i exigim el seu alliberament immediat. I exigim que el govern de l'estat s'activi al màxim nivell per aconseguir aquest alliberament d'aquests companys i companyes i sobretot que es pressioni a la Unió Europea perquè deixi de ser còmplice.
12: Guiats per un vehicle des d'on s'iniciaven els càntics, els manifestants han tallat Passeig de Gràcia i han continuat la seva marxa.
0: Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev llancés ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. L'estancament del front ha fet que els dos exèrcits intentin visitar la Xina per entrevistar-se amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
15: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructurals civils.
14: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
0: I encara relacionat amb la plana internacional, l'Iran i els Estats Units intensifiquen l'intercanvi de propostes a través del Pakistan enmig de les amenaces de Donald Trump de reprendre els atracs si no arriba ràpidament a un acord de pau. El portaveu exteriors iranià ha confirmat que les converses indirectes continuen.
16: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: L'última proposta de Washington exigiria que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear al país, segons informen mitjans iranians. Una font pakistanesa coneixedora de l'estat de les negociacions assegura a l'agència Reuters que la posició dels Estats Units s'ha suavitzat en alguns aspectes i que el govern de Washington estaria disposat a acceptar determinada activitat nuclear de l'Iran amb finalitat civil, amb la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Una altra font iraniana fins i tot apunta que l'administració Trump estaria disposada alliberar una quarta part dels actius financers iranians congelats, ubicats actualment en entitats bancàries internacionals. Amb aquesta informació hem arribat a un quart de nou del vespre, àrea de serveis a 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Ja pràcticament sense complicacions a les carreteres catalanes. Sí que es manté tallada la calçada central de l'autovia 2 a l'altura d'Òdena en direcció Barcelona, on ha bolcat un camió aquest matí a 8:15. Encara es fan desviaments per la sortida 549 cap a la carretera nacional 2, la carretera antiga entre

0: Jorba i Igualada. També hi ha un carril tallat a l'autovia A2 a Òdena en direcció Lleida per a les tasques dels equips d'emergències. Hi ha retencions puntuals a l'A2 en totes dues en direccions. A la resta, la circulació ja normalitzada i pel que fa a la situació del transport públic, els trens de la línia R11 de Rodalies se'n recuperen de forma progressiva els seus horaris habituals i freqüències de pas, però arrosseguen retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a l'infraestructura ja resolta fa una estona. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Néstor Gómez.
3: Déu-n'hi-do la tarda d'avui de ruixats i de tempestes. Unes tempestes que arrencaven aquest matí, sobretot a l'àrea de l'Alt Penedès, amb ruixats que van arribar o que han arribat als 84 litres per metre quadrat a Torrelavit i sobretot aquesta tarda els que s'han concentrat al sector d'Osona, la Selva i també el Gironès amb aquests 91 litres registrats a Sant Feliu de Guíxols. Unes precipitacions que encara ens han d'acompanyar fins a primera hora de la nit. A partir de les hores els hi faltarà energia, els núvols es desfaran, les precipitacions es desfaran del tot i això permetrà que tinguem una jornada de dimarts que començarà amb un temps força tranquil. De fet, dimarts tindrem temps assolellat amb alguns núvols matinals a la façana costanera, sobretot del Camp de Tarragona i del Delta de l'Ebre. A la resta del país, un matí suau a l'espera dels núvols que sí que tindran continuïtat aquests ruixats de cara demà a la tarda, especialment a les comarques de Girona, on puntualment a Girona i també a Osona podrien ser localment intensos. Però de demà, a banda de les precipitacions, la notícia també vindrà donada per les temperatures. Si avui les màximes gairebé han arribat a la xifra dels 27 graus a Vinebre, demà ja estarem a tocar, o fins i tot no descartem que algun punt del país toqui la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I les temperatures no quedaran aquí, perquè a mesura que avanci la setmana pujaran encara més i fins i tot cap a mitjans finals de setmana podríem arribar a superar la xifra dels 35.
1: 3Cat Info.
4: 17 minuts per sobre de les 8 del vespre, Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol del frau fiscal i anul·lar les liquidacions i sancions que li havien imposat. Hisenda, a més, hauria d'assumir els costos d'aquell judici. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Aquesta sentència analitza exclusivament l'any 2011 i no pas la residència a Espanya del 2012 al 2014, un període pel qual Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
5: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
4: Shakira va deixar de ser resident fiscal a Espanya l'any 2023, quan es va separar de Gerard Piqué. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda també estudiaran la sentència per decidir si se sumen al recurs, però aquesta mateixa tarda ja han dit que, en tot cas, la devolució s'hauria de rebaixar de 27 milions i mig d'euros. L'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
6: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera del PSC, Aida Llauradó d'En Comú Podem, Àlex Montornès d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater de Guanyem Badalona.
7: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
8: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
9: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
10: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
6: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
1: 3Cat Info.
4: Els cinc catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar i declarar un bot d'antivirus, podrien deixar l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid el 7 de juny. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat en declaracions a 3Cat Info que tots cinc continuen aïllats sense símptomes i per això creu que podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
2: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ulla i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
4: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, ja pràcticament no té símptomes i evoluciona favorablement. L'embarcació ha arribat finalment avui al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de la Salut, abans en sentíem un dels seus fragments, i ha valorat l'operatiu que es va fer a les Canàries.
11: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
4: Sánchez ha participat al plenari convidat pel secretari general de l'OMS.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana que ve, del 26 al 28 de maig. Reclamen millores laborals i més plantilla. Asseguren que la falta de personal s'ha agreujat arran del dispositiu per combatre la pesta porcina i això tensiona els efectius i deixa en l'aire altres tasques que tenen assignades, com la lluita contra els incendis. Aquest matí hi ha hagut reacció dels dirigents del cos dels agents rurals des de Lleida, Estela Busoms.
12: Les negociacions estan obertes, però per ara els sindicats no són gaire optimistes. El llistat de greuges és llarg, se senten discriminats respecte a salaris i condicions laborals comparat amb els altres cossos del Departament d'Interior i sobretot alerten de l'impacte que té el dispositiu per eliminar els senglars de Collserola en una plantilla, diuen, massa curta per fer-ho tot. Sentim Lluís García de Comissions Obreres, José Bravo de l'UGT i Héctor Mahamud del sindicat IACATAC.
13: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis aquest any.
14: Perquè no donem abast i ara de cara a l'estiu doncs es complicarà encara més.
15: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA o una gran part, això es deixarà de fer i pot ser un drama. Aquí hi ha vides en perill.
12: L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, respon que el cos té capacitat de reorganitzar-se quan hi hagi un alt risc d'incendi.
16: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
12: Segons Mur, en les pròximes setmanes es contractarà més personal extern, un centenar de persones, per reforçar el dispositiu contra la pesta porcina i d'aquesta manera poder alliberar efectius propis per fer altres tasques. Avui s'ha presentat a Lleida el pla estratègic del cos que preveu arribar a 1.300 agents el 2030. Ara n'hi ha 790.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, ha valorat així a 3Cat Info què suposa aquesta fira per a la literatura catalana.
17: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
4: També ha avançat el més destacat de la programació de cara al maig de l'any que ve.
17: Sabem que podem portar una vintena d'autors. Tindrem també un estand propi que té 150 metres quadrats. I aquí farem programació i, a més, el que volem fer també és ampliar, no fer només programació literària, sinó que hi ha un off amb moltes altres activitats, que poden ser teatre, que poden ser música, que poden ser moltíssimes coses, i això és el que ara estem veient què serà.
4: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, creu que l'elecció posa en valor la potència del sector editorial literari català.
18: Moltíssimes editorials catalanes tenen presència global i són agents molt destacats en aquest impuls internacional de la nostra literatura. I avui és també una bona ocasió, evidentment, per reconèixer l'èxit dels nostres autors i les nostres autores. Les seves històries interessen.
4: La Fira de Torí d'aquest any s'ha clausurat avui, ha rebut 254.000 visitants i s'hi han fet 2.500 activitats.
1: Esports.
4: David Ubach, bona tarda.
19: Bona tarda, temps per a la informació esportiva que arrenquem parlant del Barça avui amb un doble argument i dos noms propis, el de Hansi Flick i el de Fermín. Pel que fa a Fermín, doncs hem sabut aquest migdia que es

0: perdrà el Mundial. El jugador es va retirar ahir al descans del partit de Lliga contra el Betis i les proves a què s'ha sotmès avui han detectat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, és a dir, el dit petit. Fermín, per aquest motiu, haurà de passar pel quiròfan i estarà al voltant d'uns 3 mesos de baixa, la qual cosa, com dèiem, el deixa fora del proper Mundial. Pel que fa a Hansi Flick, en canvi, la notícia és la de la seva ja renovació de totes amb el Barça. Signatura de l'ampliació contracte, doncs, de Hansi Flick com a entrenador blaugrana per dues temporades més i una tercera d'opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Barça.
1: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Mentrestant, al Madrid, José Mourinho és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al Madrid a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. D'altra banda, el defensa blanc, Dani Carvajal, ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid. Deixa el club blanc després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip, això sí, amb sessió entremig a la Bundesliga alemanya, a les files del Bayer Leverkusen. I el Girona, d'altra banda, ha fet oficial que s'han esgotat les entrades de cara al partit decisiu de dissabte contra l'Elche Montilivi, i en el qual els gironins s'hi juguen la permanència. Només es podran adquirir les que llibrin ara els abonats a Montilivi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De l'àmbit poliesportiu parlem de motor perquè Àlex Márquez ha rebut aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió mundial serà baixa pel proper Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important és al capdavall la fractura marginal de la vèrtebra C7 que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a ser baixa de cara a la propera cursa a Mugello. D'altra banda, l'activitat continua al circuit amb un test de la classe reina, un test també accidentat en el qual Jorge Martín ha tornat a caure, si se n'ha caigut aquest cap de setmana, i se l'ha vist amb un collar ortopèdic al centre mèdic del circuit. No hi han participat, òbviament, Àlex Márquez ni Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. Ignasi Armengol és el director de Fira Circuit i parla sobre la seguretat del traçat de Montmeló.
3: Permanentment anem fent obres. Van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha, van? En el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
0: També en motor, Àlex Palau ha aconseguit aquesta passada matinada la pole position de cara a les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge que ve i on defensarà el títol assolit l'any passat. És la segona pole que aconsegueix el pilot català a les 500 milles, després de la del 2023. Palau, doncs, sortirà diumenge des de la primera posició, seguit d'Alexander Rossi i de David Malukas. I en bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació del tècnic Roberto Íñiguez per una temporada més. El tècnic basc, doncs, continuarà al capdavant de la banqueta després d'assolir la segona posició de la fase regular i acabar per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa.

0: Dos quarts de nou del vespre, sou a 3CatInfo. Moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dilluns que es va acabant. Esquerra reuneix aquesta hora el seu Consell Nacional per validar l'acord de pressupostos amb el govern. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital que el govern espanyol assumirà dimecres en una reunió amb la Generalitat. I l'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats al partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. La propera mitja hora, però, també us parlarem d'altres qüestions, com per exemple que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a una menor d'edat per part de dues adolescents a Lleida després que les imatges de l'atac s'hagin difós a través de les xarxes socials. I l'advocat del MNAC ha presentat un incident de nul·litat d'accions contra la resolució que va dictar el Tribunal d'Osca d'inadmetre la prova pericial que demanava el museu per concretar com s'ha de fer el trasllat de les obres de Sixena.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. David, de què estem pendents?
2: Doncs del Barça, sobretot, amb una doble notícia. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. El jugador del Barça haurà de passar pel quiròfan i estarà uns 3 mesos de baixa. En canvi, aquesta notícia negativa es contraposa amb la renovació ja oficial de Hansi Flick com a tècnic blaugrana fins al 2028, amb una temporada més d'opcional.
0: I pel que fa al temps, recte final dels ruixats i les tempestes que desapareixeran amb l'arribada de la nit. Demà matí assolellat, amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada i tarda amb ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. La novetat del dia serà la pujada de les temperatures a tot el país. Torna la calor i ho farà amb màximes a tocar dels 30 a Ponent. Ara mateix passen 2 minuts a 2:15 del vespre. En marxa el Consell Nacional d'Esquerra amb què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern d'Illa. El pacte inclou el nou tren orbital presentat aquest matí, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Com us ha avançat 3CatInfo, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres amb una bilateral Generalitat-Estat. Des de la seu nacional d'Esquerra a Barcelona, Àlex Giralt-Robert.
3: De la reunió que estan fent els d'Oriol Junqueras n'ha de sortir el vistiplau al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que aplanarà del tot el camí dels nous comptes, els primers dels últims 3 anys i també els primers del govern de Salvador Illa. Els republicans hi votaran a favor a canvi, entre d'altres, de la línia que doni amb tren al Maresme i al Garraf sense passar per Barcelona. Les parts preveuen que estigui acabada el 2041 amb un cost de més de 5.000 milions d'euros que volen que assumeixi íntegrament l'Estat. El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra l'han presentat conjuntament aquest matí.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
3: A banda, Esquerra també ha pactat amb l'executiu impulsar un nou organisme per supervisar les inversions a Catalunya, continuar musculant l'Agència Tributària Catalana i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin més pes que l'Estat a l'ens que gestiona la Zona Franca. Una cimera bilateral entre els governs català i espanyol segellarà aquest dimecres els compromisos que són de competència estatal.
0: I en clau estatal, l'endemà de les eleccions andaluses i després de guanyar les 4 cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Sevilla i necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Sánchez hagi obtingut els pitjors resultats del partit. Els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari, sense descartar, però, acords parlamentaris puntuals amb Vox.
7: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
6: I davant dels seus barons, en un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia, Núñez Feijóo ha assegurat que avui comença la campanya per arribar a la Moncloa.
8: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más sutil.
6: Mentrestant, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Ferraz. Reconeixen que no són els resultats esperats, però que no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Deixen l'autocrítica per al PSOE andalús. I en aquest punt, la candidata socialista, María Jesús Montero, està disposada a analitzar el que ha passat i reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
1: ¿De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla? ¿No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales?
6: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals.
9: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
6: En tot cas, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles. No seran, insisteixen, abans de l'estiu del 2027.
0: I sense entrar a valorar els resultats de les eleccions andaluses, Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció davant l'Assemblea Mundial de l'OMS per criticar les formacions que, com a Vox, pretenen establir prioritats nacionals per excloure ciutadans dels serveis bàsics.
10: La verdadera prioritat de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ford fabricarà un dels seus nous models SUV a la planta que l'automobilística té a Almussafes, a la Ribera Baixa. La producció d'aquest turisme començarà a partir del 2028 i assegura així l'activitat a la planta valenciana. Alba Barbosa.
12: S'hi fabricarà el model de turisme Ford Bronco, un SUV multienergia que podrà produir-se perquè funcioni com a elèctric o com a híbrid. Està previst que surti al mercat a finals del 2029 i és un dels 7 nous vehicles que la companyia produirà a Europa. És un anunci esperat a la planta d'Almussafes perquè en pot revifar l'activitat. La fàbrica té vigent una mena d'ERTO de 2 anys i que afecta tota la plantilla de prop de 4.200 treballadors. L'activitat ara a la planta d'Almussafes és mínima. Només s'hi produeix un model, el Kuga. En un comunicat, la UGT, sindicat majoritari a la planta, entén que és una notícia positiva per a la plantilla i espera que l'automobilística els desveli en els propers dies detalls sobre el futur de la planta. Aquesta mateixa setmana es constituirà una comissió negociadora entre Ford i els treballadors valencians.
0: El tractament amb esquetamina per a casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. L'esquetamina és una droga derivada de la ketamina, un anestèsic potent que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surt de la depressió. En un tractament car, només per a pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
13: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han notat una millora dels símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió i en una tercera part dels casos és resistent.
11: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a una menor d'edat per part de 2 adolescents a Lleida després que les imatges de l'atac s'hagin difós a través de la xarxa social. Júlia Albacar.
14: La Fiscalia i els Mossos d'Esquadra han obert diligències i, tot i que s'ha pogut identificar les agressores i la víctima, de moment no s'ha interposat cap denúncia pels fets. El cas s'ha començat a investigar per la difusió a través de les xarxes d'unes imatges en què es veu la menor a terra i 2 adolescents que l'agredeixen, mentre una tercera persona enregistra els fets que haurien passat a la plaça de la Llotja de Lleida.
0: La Policia Foral de Navarra investiga la mort d'una dona com a possible cas de violència masclista. Segons informen fonts policials, un home s'ha entregat a una caserna de la Guàrdia Civil al municipi d'Arguedes, confessant que havia agredit la seva parella. Efectius policials s'han desplaçat fins al domicili familiar i han localitzat el cos sense vida de la dona. Si es confirma aquest cas com a crim masclista, serien 20 les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. Canviem de qüestió. 6 dones denuncien un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona per les condicions laborals i per tracte discriminatori. Són dones en situació de vulnerabilitat, mares soles, sense ningú al país, que asseguren que el propietari de les parades se n'aprofitava. Les escridassava o no deixava agafar baixes. L'empresa ho nega i ara el cas està a punt d'arribar a judici.
15: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
16: Estábamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
15: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: De les 180 parades que té la Boqueria, una quinzena són d'aquest propietari. És el que més establiments té al mercat. Parades de pollastre fregit, pernils, una peixateria i també l'antic bar Pinocho.
17: És el rei de la Boqueria. Él tiene mucho poder.
18: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
17: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.

0: d'accions contra la resolució que va dictar el Tribunal d'Osca d'inadmetre la prova pericial que demanava el museu per concretar com s'ha de fer el trasllat de les obres de Sixena. El MNAC havia demanat al jutjat un informe tècnic de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, IPCE, sobre el trasllat de les pintures murals de Sixena des de Barcelona cap al monestir aragonès, però els magistrats aragonesos van rebutjar la petició el 10 d'abril amb l'argument que l'IPCE no és una entitat independent en la causa perquè és un consorci on hi ha la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Estat a través del Ministeri de Cultura. L'advocat del MNAC recorda que no hi ha cap organisme públic que tingui capacitat de l'IPCE per emetre un dictamen tècnic sobre el trasllat i els seus riscos. Per això al·lega que la direcció de no admetre la decisió de no admetre els seus dictàmens vulnera el dret fonamental del museu a l'ús de mitjans de prova i lesiona el seu dret constitucional a la defensa.
1: Tu m'havies vist recorregant un pas allargant els dies d'un any natural i jo t'havia vist.
0: La cantant Anna Andreu o la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals com Rosalía o el bateria Jorge Rossi són alguns finalistes d'aquest any als Premis Alícia. Els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a Catalunya. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes i professionals seleccionats, entre els quals també destaquen Antoni Rosmarbà, Alosa, Magalí Sere, Momi Maiga o el concert Llibre Vermell amb la companyia elèctrica d'Arma, entre d'altres. Els programes Catalunya Música, Set de Sons, la cinta de Moebius i Tots els matins del món optaran al Premi Periodisme i la Divulgació Musical. Els guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys, Montserrat Torrent, rebrà el Premi a la Trajectòria. Coincidint amb els 15 anys de l'entitat, l'Acadèmia apostarà per una gala amb mirada coral per reivindicar tots els oficis de la música.

0: Més qüestions d'aquest dilluns. L'Autoritat Catalana de la Competència qüestiona els plans del govern per allargar les concessions dels autobusos interurbans. L'organisme considera perjudicial el decret llei de l'executiu que preveu prolongar 6 anys les concessions que vencien el 2028 a canvi que les empreses descarbonitzin la flota. Segons l'ACO, com dèiem, l'Autoritat Catalana de la Competència, la majoria d'aquestes concessions tenen més de 50 anys i caldria tornar-les a licitar i obrir-les a nous operadors. Això, diu l'organisme, ja permetria assolir objectius de descarbonització i d'altres beneficis de rivals de la competència com un servei més barat, més variat i fins i tot de més qualitat.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Pràcticament hem arribat a 9:15 del vespre per actualitzar la situació del trànsit, també els transports públics i la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Marilús García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Des de 8:15 d'aquest matí que hi ha tallada l'autovia 2 entre Jorba i Òdena en direcció Barcelona perquè ha bolcat un camió i a més s'havia escampat en la càrrega. Segons informen des de trànsit, de moment no hi ha previsió sobre quan es podrà retirar aquest camió de la calçada. S'està regulant el trànsit a l'altura de Jorba des d'on es desvia la circulació cap a la sortida 549 per enllaçar amb la carretera antiga, amb la Nacional 2, que ara mateix ja per pràcticament no registra retencions. Sí que n'hi ha hagut força al llarg del dia a la zona d'Igualada. A la resta de la xarxa viària del país, la circulació ja normalitzada i el transport públic també sense noves incidències, segons els diferents operadors.
0: El temps. Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores encara venen dominades pels ruixats i per les tempestes que a poquet aniran ja de baixada. Unes precipitacions que marxaran del tot cap als vols de primera hora de la nit, quan ja l'energia ja no tindrà poder com per fer augmentar els núvols i amb aquesta disminució de l'energia dels núvols també minvaran i desapareixeran les precipitacions. Tot i així, déu-n'hi-do avui, el dia de precipitacions que hem tingut ja de bon matí o cap als vols de les 10 o les 11 del matí,

0: al sector de l'Alt Penedès amb més de 80 litres per metre quadrat a Torrelavit, i aquesta tarda els ruixats han sigut intensos o molt intensos en alguns casos, per exemple al sector de Sant Feliu de Guíxols amb 91 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions tenen les hores comptades per donar pas a un dimarts que s'espera tranquil de bon matí, amb temps assolellat, amb alguns núvols a la costa que poden deixar fins i tot el cel cobert a primera hora del matí, cap al Camp de Tarragona i també cap a les Terres de l'Ebre, sense precipitacions, a l'espera que demà a la tarda, de nou, els núvols creixin al Pirineu i també a les comarques de Girona i Osona i deixin caure alguns ruixats, que puntualment seran intensos. Però a banda de les precipitacions, demà serà notícia també per les temperatures, que clarament pujaran arreu del país, màximes per sobre dels 25 graus a totes les comarques de l'interior, i fins i tot no es descarta que toquem la xifra dels 30 graus per primer cop en aquest mes de maig, tant a Ponent com a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 12 minuts i arribarem a les 9. Lleida és el municipi amb la diferència socioeconòmica més gran entre el barri més ric i el més pobre. En un extrem ens trobem Ciutat Jardí i en l'altre el centre històric. Les dades les recull l'IDESCAT. Pere Joan Álvarez.
3: Segons la presidenta de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric, Cristina Armengol, les baixes rendes al barri s'expliquen per qui viu una majoria de gent treballadora sovint no qualificada. Armengol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, afegeix que un dels motius que fan que aquestes persones s'acabin al barri és el fet que els lloguers són més assequibles.
4: El tipus de gent que està venint a viure aquí al Centre Històric en aquest moment o que hi viu. No és el mateix el que cobra un PO que un enginyer. I n'hi ha pocs que visquin aquí.
3: I què fa la Paeria per fer-hi front? Doncs promoure la construcció de nou habitatge i d'equipaments. Carlos en Juan és segon tinent d'alcalde.
5: Al millorar les condicions de les persones concretes de més baixa renta i sobretot també a establir possibilitats a través d'habitatge, a través d'equipaments per a que hi vagin a viure persones amb més alta renta.
3: De fet, les quatre capitals catalanes són els municipis on s'observen les diferències més grans entre zones del mateix municipi. Tot plegat ho recull l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT.
2: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona. És una situació que repeteix en altres indrets. El sector reclama la millora de condicions laborals i que es posi en valor una feina d'alta responsabilitat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat, reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
7: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
6: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
8: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una mica les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
6: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
2: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte, organitzada pel Beauty Cluster, una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria. Està adreçada tant a professionals del perfum com a públic en general, en Escura.
9: Amb l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat, s'han organitzat activitats obertes al públic, com exposicions al CCCB, descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, visitar el Roserà del Parc Cervantes o destilar la fragància del Parc Güell i endur-se-la després a casa. Totes les activitats són gratuïtes, però en moltes cal reserva prèvia perquè hi ha un aforament limitat. Patricia Gisbert és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster i la coordinadora de la Setmana de l'Olfacte.
10: També hi haurà rutes per Barcelona. Coneixem la història de Barcelona, però tal vegada no coneixem tant com han anat evolucionant les fragàncies amb la història de Barcelona des de l'època romana fins a l'actualitat. Hi ha tota una ruta per el Born i una part per l'Eixample. Hi haurà una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
9: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben als 7.700 milions d'euros i superen sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
1: 3CAT Info.
2: Carla Simón ha tornat al Festival de Cinema de Canes un any després de competir-hi per la Palma d'Or amb Romeria i ha anat a presentar un curt flamenco i també per fer de jurat per triar el millor curt. Pel que fa a la competició oficial, la coreana Hope és la pel·lícula del dia. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
11: Soloso de mi niño que lo quiero más canaide y que lo quiero más canaide.
12: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en una fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i per això, mentrestant, com a camp de proves, ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar escenes amb música i dansa. En declaracions a 3CAT Info ha explicat què l'ha motivat a triar aquesta temàtica.
13: El que parla el curt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi, que al final, bueno, pues és un tema que a mi m'agrada explorar, que porto explorant ja d'alguna manera. El flamenc és una cosa que es transmet molt de generació en generació, no? I bueno, justament com aquesta tensió a nivell artístic m'interessa molt. Encara que sigui un tema que no domino tant, també em toca, no? I llavors hi ha algú també de, que de sobte una mirada externa en camps, no?, que normalment són mirats sempre des de dintre, és interessant també, no?
12: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura que reviu gràcies a la intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça sense problemes.
13: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic, no, com és en aquest cas, i sobretot com, bueno, veure el marc ètic de com la utilitzem. No?
12: A tot això, tothom a Canes parla de l'última pel·lícula presentada a competició, la coreana Hope. Per primera vegada a la història, el festival ha inclòs un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa, però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos. La dirigeix Na Hong Jin, conegut per l'extraordinària El Extraño, que ha comptat amb les veus de Michael Fassbender i Alicia Vikander per als personatges extraterrestres.
2: I ara l'Òscar Callau ens explica les plataformes que les estrenes que hi ha aquesta setmana a les plataformes.
14: Per què creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual?
15: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una agressió sexual en una colla castellera guardonada amb un Premi Ondas. Al llarg de 6 episodis, la sèrie descriu la tensió creixent a la colla i la divisió entre els convençuts que hi ha hagut una agressió i els que pensen que tot és una confusió adolescent.
16: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
15: HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, que, com apunta el seu nom, està ambientada al Raval de Barcelona. Els veïns d'un edifici on hi ha un restaurant centenari lluiten col·lectivament contra el fons d'inversió que els vol desnonar i el procés de gentrificació del barri. Coproduïda per 3CAT i rodada majoritàriament en català, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre.
17: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
15: Peculiar barreja de ciència-ficció i tercera data, The Borofs, jubilació rebelde a partir de dijous a Netflix. La comunitat de jubilats d'un complex residencial de Nou Mèxic es convertirà en el grup que defensarà el planeta Terra d'una invasió alienígena, amb Gina Davis al repartiment.
18: Mr. Cooper!
15: I Apple TV estrena dimecres Satisfacció Garantizada, que narra els embolics d'una mare acabada de divorciar convençuda que ha presenciat un assassinat.
19: Once upon a time, there was a man named Damien.
15: Pel que fa a les pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les Dames Primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista que es desperta en un món alternatiu matriarcal. I dimecres estarà disponible a Prime Video Jack Ryan, de Tom Clancy, Guerra Encubierta, on John Krasinski interpreta el cèlebre analista de la CIA que ha de deixar el despatx i els ordinadors per perseguir terroristes a Europa i l'Orient Mitjà.

0: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: vulguis.
1: Esports.
2: Fins les 9, David Ubach, bona tarda.
3: Bona tarda. Dos noms propis per arrencar l'actualitat esportiva del dia i tots dos vinculats al Barça. Hansi Flick i Fermín. Comencem per aquest últim perquè es perdrà el Mundial i és que el migcampista del Barça s'estarà al voltant d'uns 3 mesos de baixa, haurà de passar pel quiròfan perquè té una fractura al 5è metatarsià del peu dret, ha dit petit. Una lesió que es va fer ahir jugant al partit de Lliga al camp del Betis i que el va obligar a retirar-se al descans del partit contra els andalusos. Per tant, Fermín, que queda fora dels plans del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per aquest Mundial, i també veu compromesa l'arrencada de la propera temporada amb l'equip blaugrana. L'altre nom propi, com dèiem, és el de Hansi Flick, el tècnic del Barça, que ja és oficialment nou entrenador blaugrana per un any més un segon d'opcional. El club blaugrana ha confirmat avui de manera oficial l'ampliació de contracte de Flick fins al 2028 amb aquesta temporada extra de manera opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i la Supercopa al Museu del Barça. És quan Flick ha firmat aquest nou contracte.
4: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Més futbol al Madrid. Josep Mourinho és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al Madrid a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. D'altra banda, el defensa blanc Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid. I el Girona, per la seva banda, ha fet oficial que s'han esgotat les entrades de cara al partit de dissabte contra l'Elx i en el qual els gironins s'hi juguen la permanència. Aquestes localitats ara només es podran adquirir pel que fa a les que alliberin els abonats a Montilivi.
1: 3CAT Info.
3: Temps ara per parlar de bàsquet i del Barça en concret. Xavi Pascual, el tècnic blaugrana, ha comunicat avui mateix al president interí blaugrana, Rafa Juste, la seva intenció de trencar el contracte que el vincula a l'equip blaugrana encara dues temporades més aquest mateix estiu, tot pagant la seva clàusula de sortida que se situa entre els 300 i els 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li paga més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'un milió d'euros. I a més, el Dubai li dona carta blanca a Pascual per confeccionar el projecte esportiu. També en bàsquet afegim que l'Uni Girona ha fet oficial la renovació del seu tècnic Roberto Iñiguez per una temporada més, tal com ha anunciat el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
5: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades.
3: I en motor, Àlex Márquez ha rebut aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió serà baixa per al proper Gran Premi a Itàlia, a finals de mes al circuit de Mugello.
1: Trescat Info.

0: Són les 9. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos en tots dos sentits per l'incendi d'un vehicle, segons acaben d'informar des de Trànsit. Recordem que les alternatives són la Nacional 340 o bé la C32, l'autopista del Garraf, que és de peatge.
0: Continua la reunió del Consell Nacional d'Esquerra que ha d'avalar l'acord dels pressupostos amb el govern. Dimecres, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha de donar vistiplau a la construcció del tren orbital, inclòs en l'acord. El vicepresident de Junts per Catalunya

0: Catalunya, Josep Rius renuncia a postular-se com a alcaldable a Barcelona si s'ha d'enfrontar en unes primàries a la líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Rius, que era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit de Barcelona, ha endreçat una carta a la militància afirmant que no vol generar confrontació ni divisió interna. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola. Mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia al centre de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han instal·lat pupitres. Segons el departament, el seguiment ha estat inferior al 20%, mentre que pel sindicat USTEC ha estat del 65%. Els cinc catalans que anaven al creuer afectat pel brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova PCR que se'ls ha fet a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a Catalunya a partir del 7 de juny. La literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Catalunya hi portarà una vintena d'autors i tindrà un estand propi. També farà activitats complementàries de teatre i música.
1: Esports. Fermín López es perdrà el Mundial per una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit. El jugador del Barça haurà de passar per quiròfan i estarà a 3 mesos de baixa. Aquesta notícia en clau Barça es contraposa amb la renovació ja oficial de Hansi Flick com a tècnic fins al 2028, una ampliació més amb una segona temporada opcional. I al Barça de bàsquet, el tècnic Xavi Pascual ha comunicat al president interí blaugrana Rafa Juste la seva intenció de trencar el contracte de 2 temporades més aquest mateix estiu, pagant la seva clàusula de sortida per marxar al Dubai.
0: I ens falta el temps, recte final dels ruixats i les tempestes que desapareixeran amb l'arribada de la nit. Demà matí assolellat amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada i tarda amb ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. La novetat del dia serà la pujada de les temperatures a tot el país. Torna la calor amb màximes a tocar dels 30 a Ponent.
2: Trescat Info.
0: 9 i pràcticament 4 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga, us acompanyaré fins al punt de les 10.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a aquesta hora encara està en marxa a la seu d'Esquerra la reunió del Consell Nacional per valorar i avalar l'acord dels pressupostos amb el govern. El partit dona per fet que demà signaran el pacte amb Salvador Illa. L'acord inclou el nou tren orbital, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres amb una reunió bilateral Generalitat-Estat. Anem doncs fins a la seu d'Esquerra a Barcelona en directe, unitat mòbil amb Raül Orgales i Àlex Giral Robert. Molt bona nit.
3: Hola, Txell, bona nit. Sí, més de 2 hores d'una trobada que, segons ens diuen, encara podria allargar-se i acabar cap a les 10 de la nit. Segons fonts dels republicans, s'està allargant perquè estan desglossant tots i cadascun dels punts de l'entesa i encara després els consellers nacionals podran prendre la paraula per dir-hi la seva. L'òrgan, però, no té previst cap mena de votació. Els d'Oriol Junqueras, que apunten que demà Illa i el líder dels republicans escenificaran la firma d'aquest acord per als pressupostos, una encaixada de mans a canvi del tren orbital que han presentat avui mateix tots dos, Illa i Junqueras, a canvi també de l'ENS per fiscalitzar les inversions de l'Estat aquí a Catalunya i la nova composició del Consorci de la Zona Franca que gestiona la instal·lació, on la part catalana passarà a tenir més pes que la part espanyola. Una cimera bilateral, com apuntaves, entre els governs català i espanyol segellarà aquest dimecres mateix els compromisos que són de competència estatal. Seran així els primers pressupostos des del 2023 i els primers també de Salvador Illa com a president.
0: Gràcies, Àlex. Bona nit.
3: Fins ara, bona nit.
0: Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alessia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara, els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els pressupostos. Sentim a David Cid, és el portaveu parlamentari.
4: creiem que

0: d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, li hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
1: Governs i comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord dels pressupostos que millori el que ja van firmar el mes de febrer passat. I mentrestant, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts retreu als d'Oriol Junqueras que hagin apostat per recuperar el projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Sentim ara a Josep Rius, és el portaveu juntaire.
2: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
1: Junts responsabilitza els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I per cert, el vicepresident de Junts per Catalunya i el portaveu del partit, Josep Rius, renuncia a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar una confrontació en primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Jordi Corbalan.
3: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i divisió interna que no servirà per reforçar el partit ni per encarar el repte que els barcelonins esperen de Junts. Josep Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Davant aquest escenari, Rius ha anunciat que no es postularà com a candidat. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan es parla de confrontació.
4: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
3: Ara caldrà veure quina decisió pren la direcció del partit per designar el candidat a Barcelona a un any de les eleccions municipals.
1: I després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre ara de Vox, de l'extrema dreta, per mantenir el govern andalús. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que María Jesús Montero, exvicepresidenta de Sánchez, hagi obtingut els pitjors resultats al partit Andalusia. Els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari, no descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
6: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente d'un sillón.
5: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
7: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
5: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
8: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
5: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
9: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
5: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
10: 3Cat Info.
1: 9 i 10 minuts. La vaga de mestres i professors d'avui al Barcelonès ha tingut un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. La pluja, però, ha deslleuït la manifestació que s'ha fet al centre de Barcelona amb prop de 1.800 manifestants segons la Guàrdia Urbana. Al matí, però, prop de 450 docents han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres.
11: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar a deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-nos als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda. Sentim ara a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
12: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
1: Demà el cicle de vagues continuarà. Serà el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els cinc catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar, recordem, el brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR que se'ls ha fet des que són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta manera, i segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no ha tingut símptomes podran sortir ja de l'habitació i rebre visites de familiars. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
13: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ulla i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
1: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. L'embarcació ha arribat finalment avui al port de Rotterdam, on han desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de la Salut per valorar l'operatiu que es va fer, recordem, a les Canàries.
14: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
1: I almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç de la malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Èlia Borràs.
15: La província d'Ituria és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
16: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
15: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat dos casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
17: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
15: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
1: De seguida, tota la previsió meteorològica. Abans, però, us expliquem que estem molt pendents d'un incendi a l'AP7. 8 dotacions dels bombers treballen en un incendi d'un camió, com dèiem, a l'AP7, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. Els bombers han rebut l'avís cap a 8:45 d'aquest vespre. L'incendi ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits i encara no se sap què és el que transportava

0: el camió, però les flames són de gran dimensió i s'ha pogut sentir fins i tot diverses explosions.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Déu-n'hi-do la tarda d'avui de ruixats i de tempestes. Unes tempestes que arrencaven aquest matí, sobretot a l'àrea de l'Alt Penedès, amb ruixats que van arribar o que han arribat als 84 litres per metre quadrat a Torrelavit i sobretot aquesta tarda els que s'han concentrat al sector d'Osona, la Selva i també el Gironès, amb aquests 91 litres registrats a Sant Feliu de Guíxols. Unes precipitacions que encara ens han d'acompanyar fins a primera hora de la nit. A partir de les hores els hi faltarà energia, els núvols es desfaran, les precipitacions es desfaran del tot i això permetrà que tinguem una jornada de dimarts que començarà amb un temps força tranquil. De fet, dimarts tindrem temps assolellat amb alguns núvols matinals a la façana costanera, sobretot del Camp de Tarragona i del Delta de l'Ebre. A la resta del país, un matí suau a l'espera dels núvols que sí que tindran continuïtat aquests ruixats de cara demà a la tarda, especialment a les comarques de Girona, on puntualment a Girona i també a Osona podrien ser localment intensos. Però de demà, a banda de les precipitacions, la notícia també vindrà donada per les temperatures. Si avui les màximes gairebé han arribat a la xifra dels 27 graus a Vinebre, demà ja estarem a tocar, o fins i tot no descartem que algun punt del país toqui la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I les temperatures no quedaran aquí, perquè a mesura que avanci la setmana pujaran encara més i fins i tot cap a mitjans finals de setmana podríem arribar a superar la xifra dels 35.
1: Info.
0: Passen pràcticament 3 minuts d'un quart de 10. Ja tenim a dins l'estudi de 3Cat Info Marc Güell. Molt bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Això vol dir que us avancem tots els continguts del Catalunya Nit d'avui.
1: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Marc, avui què ens explicareu?
3: Doncs mira, seguirem pendents d'aquest incendi que manté tallada a l'AP7 a Santa Margarida i als Monjos, aquest incendi d'un camió, doncs seguirem tota l'última hora a partir de les 10 també al Catalunya a Nit. També estem pendents d'un altre punt de connexió del Consell Nacional d'Esquerra. Continua reunit per decidir si avala que s'aprovin els pressupostos del govern de Salvador Illa. Una de les condicions d'Oriol Junqueras ha estat aquesta inversió en la línia orbital ferroviària, una infraestructura de la qual avui també n'hem tingut més detalls en aquesta compareixença conjunta que han fet el president Illa i Oriol Junqueras, que han presentat aquest acord per construir aquesta línia orbital de tren. Explicarem en detall tot el que cal saber per entendre l'abast de la infraestructura. També entrevistarem Jaume Saura, és catedràtic de Dret Internacional de la UB. Tot això després que l'exèrcit d'Israel hagi interceptat en aigües internacionals la flotilla Global Summit i almenys una trentena d'embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Per tant, intentarem també entendre què és el que ha passat en aquestes últimes hores. I avui al Catalunya Nit també parlarem d'ella.

0: És, ja ho heu sentit, Shakira, amb aquesta cançó del Mundial d'aquest any. Ara en parlarem, però d'entrada parlarem de Shakira, perquè avui l'Audiència Nacional ha obligat Hisenda a tornar gairebé 60 milions d'euros a la cantant colombiana perquè no ha quedat demostrat que l'any 2011 era resident a Espanya, per tant, l'absolen de frau fiscal per aquell any. Per tant, avui una de les protagonistes del dia, Shakira. Però indirectament també parlarem d'ella pel Mundial de Futbol, perquè queda menys d'un mes perquè comenci el Canadà, els Estats Units i Mèxic, aquesta cita esportiva. I amb cites com aquestes comencen les col·leccions de cromos. Avui en parlarem amb Lluís Torrent, és director general de Panini, Espanya i Portugal. Parlarem d'aquesta febre dels cromos. No sé si tu, Txell, n'has tingut mai alguna d'aquesta febre dels cromos.
1: Alguna. Mira, sí, cromos sí.
0: Doncs escolta, no et perdis avui l'entrevista que farem al responsable de Panini. I és dilluns, per tant, també això vol dir més esports amb Antoni Padilla. Avui ens explicarà com està canviant el món del futbol, en definitiva les estructures dels grans clubs, pel fet que alguns grups empresarials s'estan fent propietaris de més d'un club. Abans semblava que cada club tenia un sol propietari, ara cada cop passa més que un grup empresarial pot arribar a ser propietari de molts clubs a la vegada

0: i no cal anar gaire lluny per trobar alguns exemples, per tant no us perdeu en Padilla també al Catalunya Nit.
1: Molt bé, doncs com sempre us escoltem a partir de les 10. Moltes gràcies, Marc.
0: Que vagi bé, bona nit.

0: Un quart i mig de 10 més qüestions. Uns quants centenars de persones s'han concentrat aquest vespre davant la seu de la Unió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per protestar contra un altre assalt israelià a la flotilla de Gaza. Reclamen l'alliberament dels activistes i una resposta dels governs i les institucions europees. Marc Presseguer.
1: Entre els assistents hi eren els organitzadors i portaveus de la Global Summit Flotilla, però també polítics i manifestants d'arreu del país. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat les demandes de la protesta.
2: Tornem a denunciar que moltíssims activistes de moltes nacionalitats estan ara mateix segrestats de forma il·legal per part de l'estat genocida d'Israel i exigim el seu alliberament immediat. I exigim que el govern de l'estat s'activi al màxim nivell per aconseguir aquest alliberament d'aquests companys i companyes i sobretot que es pressioni a la Unió Europea perquè deixi de ser còmplice.
1: Guiats per un vehicle des d'on s'iniciaven els càntics, els manifestants han tallat Passeig de Gràcia i han continuat la seva marxa.
0: L'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars als documents lliurats pels negociadors iranians amb anterioritat i que Donald Trump va qualificar de totalment inacceptables. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar la prioritat al final de la guerra i a la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. Malgrat les amenaces mútues dels dos països, l'alto el foc es manté vigent i els contactes continuen, com ha confirmat avui el portaveu d'Exteriors iranià.
3: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
0: L'última proposta de Washington exigia que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear al país, segons informen mitjans iranians. Una font pakistanesa, coneixedora de l'estat de les negociacions, assegurava a l'agència Reuters que la posició dels Estats Units s'ha suavitzat en alguns aspectes i que el govern de Washington estaria disposat a acceptar determinada activitat nuclear de l'Iran amb finalitat civil amb la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Una altra font iraniana, fins i tot, apunta que l'administració Trump estaria disposada a alliberar una quarta part dels actius financers iranians congelats, ubicats actualment en entitats bancàries internacionals. 3CAT Info. 3CAT Info. La literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitarta, 3CAT Info.
4: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i les cultures catalanes.
5: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes. Esports. David Ubach.
6: Esports que arrenquem en aquests 4 minuts i mig que tenim per repassar-los parlant del Barça i de dos noms propis, els de Fermín i el de Hansi Flick. El tècnic del Barça ja és oficial, ha segellat l'ampliació de contracte amb el club blaugrana per una temporada més amb una segona d'opcional. Per tant, Hansi Flick serà tècnic del Barça fins al 2028 amb opció a ser-ho fins al 2029, en un acte de firma que s'ha produït després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club.

0: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
1: I l'altre nom propi al qual fèiem referència, que és el de Fermín López, es perdrà el Mundial. Recordem que el jugador es va retirar ahir al descans del partit de Lliga contra el Betis i les proves mèdiques a què s'ha sotmès avui han diagnosticat una fractura al cinquè metatarsià del seu peu dret, el dit petit. Per tant, Fermín haurà de passar pel quiròfan i s'estarà uns 3 mesos de baixa, cosa que el farà ser baixa, com dèiem, d'entrada al proper Mundial, que arrenca d'aquí ja una mica menys d'un mes, i també compromet l'inici de la pretemporada vinent amb l'equip blaugrana. Barça a banda, parlem del Madrid, perquè José Mourinho és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescisió amb els portuguesos, que és de 3 milions d'euros. D'altra banda, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid. I pel que fa al Girona, un apunt. S'han esgotat ja les entrades per al partit de dissabte contra l'Elx, i en el qual l'equip gironí s'hi juga la permanència primera. Ara només es podran adquirir les que alliberin els abonats a Montilivi.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Del futbol passem al bàsquet per explicar que Xavi Pascual, el preparador blaugrana, ha comunicat al president interí del Barça, Rafa Juste, la seva intenció de trencar el contracte de dues temporades més aquest mateix estiu, tot pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, un club que li paga més del doble del que cobra actualment el Barça, una mica més d'un milió d'euros, i a més li dona carta blanca per confeccionar el projecte esportiu. També en bàsquet parlem de l'Uni Girona, que avui ha confirmat la renovació per una temporada més del seu tècnic Roberto Íñiguez. El tècnic basc, doncs, continuarà al capdavant de la banqueta de Fontejau després d'assolir la segona posició de la fase regular i acaba per primera vegada entre els 4 millors equips d'Europa.
2: 3CAT Info.
1: En motor, Àlex Márquez ha rebut aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió mundial serà baixa al proper Gran Premi a Itàlia a finals de mes. La lesió més important és al capdavall la fractura marginal que té a la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, mentrestant, absent dels circuits des del dia 10 per una doble operació, també apunta a ser baixa a la propera cursa a Mugello. Mentrestant, l'activitat continua al circuit amb un test de la classe reina, uns testos també accidentats en els quals Jorge Martín ha tornat a caure en la seva sisena caiguda aquest cap de setmana i se l'ha vist amb un collar ortopèdic al centre mèdic del circuit. No hi han participat ni Àlex Márquez ni Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni tampoc el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i no vol arriscar. I afegim també en motor que Àlex Palau ha aconseguit aquesta matinada passada la pole per a les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve, i on defensarà el títol aconseguit l'any passat. Segona pole que aconsegueix el pilot català a les 500 milles després de la del 2023.
3: Són 2:15. A aquesta hora estem molt pendents de l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. 12 dotacions dels bombers treballen en l'incendi de dos camions que ha obligat a tallar la circulació en tots dos sentits. El 112 ha rebut una seixantena de trucades alertant de l'incendi. Les flames són de grans dimensions i s'han pogut sentir fins i tot diverses explosions. Continua la reunió del Consell Nacional d'Esquerra que ha d'avalar l'acord de pressupostos amb el govern. Dimecres, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha de donar el vistiplau a la construcció del tren orbital, inclòs en aquest acord. L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola.

0: I fins les 10 en punt, que començarà el Catalunya Nit, us explicarem altres notícies, com per exemple el projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que, amb els anys, han desaparegut dels llocs més pròxims a la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. O que Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà el mes de setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i entre les 8 produccions pròpies destaquen l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, i La mare, Coratge, de, i els seus fills, de Bertolt Brecht. I en esports, David Ubach.
1: Destaquem un doble nom propi al Barça, el de Fermín López i el de Hansi Flick. El tècnic continuarà a la banqueta blaugrana fins al 2028 amb una altra temporada d'opcional després de segellar la seva firma per a l'ampliació d'aquest vincle. I pel que fa a Fermín, es perdrà el Mundial per una lesió, una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, que el mantindrà uns 3 mesos de baixa perquè haurà de passar pel quiròfan.
0: I ens falta el temps. Recte final dels ruixats i les tempestes que desapareixeran amb l'arribada de la nit. Demà, matí assolellat amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada i tarda amb ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. La novetat del dia serà la pujada de les temperatures a tot el país. Torna la calor amb màximes a tocar del 30 a Ponent. Dos quarts i dos minuts de 10. 12 dotacions dels bombers treballen aquesta hora en l'incendi dels dos camions a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès. Els bombers han rebut l'avís cap a 9:45 del vespre i l'incendi ha obligat a tallar la circulació en tots dos sentits. Segons els Mossos, els camions no transportaven mercaderies perilloses, però les flames són de grans dimensions i s'han pogut sentir fins i tot diverses explosions. L'accident s'ha produït en sentit nord, a l'alçada de l'empresa Jadia. El 112 ha rebut una seixantena de trucades alertant d'aquest incendi. 3CAT Info. 3CAT Info. I encara en marxa a la seu d'Esquerra la reunió del Consell Nacional per valorar i avalar l'acord dels pressupostos amb el govern. El partit dona per fet que demà signaran el pacte amb Salvador Illa. L'acord inclourà el nou tren orbital, el Consorci d'Inversions i una gran majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres en una reunió bilateral Generalitat-Estat. Des de la seu d'Esquerra a Barcelona, Àlex Giral Robert.
2: Reunió de gairebé 3 hores a la seu d'Esquerra, encara en curs entre constants torns de paraules. El Consell Nacional dels Republicans està abordant tots i cadascun dels punts de l'acord pel qual facilitaran els primers pressupostos de la legislatura. Fons de la formació, però, apunten que no s'hi farà cap votació en aquesta trobada, com havia demanat un dels corrents del partit. Si tot va com està previst, l'escenificació del pacte pressupostari entre Junqueras i Illa serà demà mateix, confirmen els republicans. Una encaixa de demans a canvi d'un ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya, una nova composició per al Consorci de la Zona Franca amb majoria catalana i la línia ferroviària orbital. És la que doni el Garraf i el Maresme esquivant la ciutat de Barcelona d'aquí al 2041, amb un cost de més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Les parts han presentat aquest matí el projecte. Una cimera bilateral entre els governs català i espanyol segellarà aquest mateix dimecres els compromisos que són competència de l'Estat. Seran els primers pressupostos des del 2023 i també els primers de Salvador Illa.
0: Quan estigui acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com, per exemple, Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
3: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que això no passarà.
4: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
0: De fet, la primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit del pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre ara de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit a Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els de Abascal.
7: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
6: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
8: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
6: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
9: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
6: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
10: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
6: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
0: Obrim plana internacional, Donald Trump ha anunciat aquest vespre que cancela un atac contra l'Iran que tenia previst fer demà després que els seus aliats a l'Orient Mitjà li han demanat. En un missatge a la seva xarxa, Truth Social, el president dels Estats Units explica que l'emir de Qatar, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita i el president dels Emirats Àrabs Units, li han sol·licitat que allargui les negociacions amb Teheran i ajorni la nova ofensiva militar contra la República Islàmica que tenia planejat activar en les pròximes hores. Trump diu que ha ordenat que el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i el cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, suspendre l'atac previst per demà contra l'Iran. Afegeix, però, que també ha donat instruccions que estiguin preparats per un assalt complet i a gran escala contra l'Iran en el cas que no s'arribi a un acord acceptable per Washington. El missatge de Trump arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat avui que els contactes entre Washington i Teheran continuen a través de la mediació pakistanesa. L'Iran ha lliurat en les últimes hores una nova proposta de pau als mediadors Islamabad.
5: 3Cat Info.
0: Shakira guanya la batalla a Hisenda que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. Hisenda, a més, hauria d'assumir els costos d'aquell judici. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Aquesta sentència analitza exclusivament, però, l'any 2011 i no pas la residència a Espanya del 2012 al 2014, un període pel qual Shakira sí que va ser condemnada pels delictes fiscals en IRPF no declarat. Sentim a Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
11: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Shakira va deixar de ser resident fiscal a Espanya l'any 2023, quan es va separar de Gerard Piqué. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència i portarà al Tribunal Suprem a través de la

advocacia de l'Estat. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gesta, també estudiaran la sentència per decidir si se sumen al recurs, però aquesta mateixa tarda ja han dit que, en tot cas, la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros.

0: s'ha pogut identificar les agressores i la víctima, de moment no s'ha interposat cap denúncia pels fets. El cas s'ha començat a investigar per la difusió a través de les xarxes d'unes imatges en què es veu la menor a terra i dues adolescents que l'agredeixen, mentre una tercera persona enregistra els fets que haurien passat a la plaça de la Llotja de Lleida.
1: I la Policia Foral de Navarra investiga la mort d'una dona com a possible cas de violència masclista. Segons informen fonts policials, un home s'ha entregat a una caserna de la Guàrdia Civil al municipi d'Arguedes, confessant que havia agredit la seva parella. Efectius policials s'han desplaçat fins al domicili familiar i han localitzat el cos sense vida de la dona. Si es confirma aquest cas com a crim masclista, serien 20 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui i demà a Barcelona s'hi celebra el Fòrum Barcelona 2026 sobre el lideratge de les ciutats per la justícia racial. Durant l'acte inaugural de les jornades, l'Ajuntament ha presentat el primer pla antiracista de la ciutat que s'ha de desenvolupar entre el 2026 i el 2036. Anna Escura.
3: El pla vol ser una eina per combatre el racisme de manera estructural, transversal i a llarg termini. S'ha realitzat amb la col·laboració del Consell Assessor Antiracista i s'estructura en 6 eixos estratègics, 23 mesures i més de 100 accions diferents. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat la voluntat que els ajudi a transformar les institucions, a lluitar contra el racisme a la ciutat i a la vida quotidiana i a fer que Barcelona es converteixi en un referent a nivell internacional.
4: Tot això ho farem amb mesures concretes, com accions contra el racisme immobiliari, amb mesures per garantir la denúncia segura i per tenir més representativitat o que sigui més coherent la representativitat en els òrgans de participació de l'Ajuntament amb la realitat social de la nostra ciutat.
3: El Pla Antiracista de Barcelona 2026-2036 té un pressupost inicial de quasi 3 milions i mig d'euros.
1: I al sumari us destacàvem el projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que, amb els anys, han desaparegut dels llocs més pròxims a la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Fèlix Martín.
5: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
6: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
5: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
1: I seguim molt pendents d'un incendi a la AP7. 12 dotacions dels bombers treballen a aquesta hora en l'incendi de 2 camions a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès que han col·lisionat per fregament. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 del vespre i l'incendi ha obligat a tallar la circulació en tots dos sentits. De moment no consten ferits. Segons els Mossos, els camions no transportaven mercaderies perilloses, però les flames són de grans dimensions i s'han pogut sentir fins i tot diverses explosions. Trànsit confirma que un dels camions transportava esprais i s'ha incendiat. L'accident s'ha produït en sentit nord, a l'alçada de l'empresa Jadia. De fet, entre els 30 i 40 dels seus treballadors han hagut de ser evacuats. El 112 ha rebut una 60 de trucades alertant d'aquest incendi. De moment, hi ha uns 4 quilòmetres de cua en tots dos sentits.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
7: El temps de cara a les properes hores encara venen dominades pels ruixats i per les tempestes que a poquet aniran ja de baixada. Unes precipitacions que marxaran del tot cap als vols de primera hora de la nit, quan ja l'energia ja no tindrà poder com per fer augmentar els núvols i amb aquesta disminució de l'energia dels núvols també minvaran i desapareixeran les precipitacions. Tot i així, déu-n'hi-do avui, el dia de precipitacions que hem tingut ja de bon matí o cap als vols de les 10, les 11 del matí al sector de l'Alt Penedès amb més de 80 litres per metre quadrat a Torrelavit, i aquesta tarda els ruixats han sigut intensos, o molt intensos en alguns casos, per exemple, al sector de Sant Feliu de Guíxols amb 91 litres per metre quadrat. Aquesta

0: precipitacions tenen les hores comptades per donar pas a un dimarts que s'espera tranquil de bon matí, amb temps assolellat, amb alguns núvols a la costa que poden deixar fins i tot el cel cobert a primera hora del matí, cap al Camp de Tarragona i també cap a les Terres de l'Ebre, sense precipitacions, a l'espera que demà a la tarda, de nou, els núvols creixin al Pirineu i també a les comarques de Girona i Osona i deixin caure alguns ruixats, que puntualment seran intensos. Però a banda de les precipitacions, demà serà notícia també per les temperatures, que clarament pujaran arreu del país, màximes per sobre dels 25 graus a totes les comarques de l'interior i fins i tot no es descarta que toquem la xifra dels 30 graus per primer cop en aquest mes de maig, tant a Ponent com a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Els dies 13 i 14 de juny, 15a Festa del Futbol Català a Vilafranca del Penedès.
2: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, en un cap de setmana únic.
1: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
2: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
3: Futbol Català al dia.
4: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell diu adeu al somni de l'ascens directe, derrota inesperada davant l'Antequera, la Nova Creu Alta per 0-1 i l'Aldengo aprofita per assegurar la primera posició. El Nàstic guanya l'Europa per 2-1 en un duel dramàtic amb un gol local de penal al temps de descompte. Els tarragonins surten del descens i l'Europa es manté en zona de play-off. El Reus Futbol Club Redis cau a la primera ronda del play-off d'ascens a la primera federació davant l'Orense. 2-1 en contra Galícia, que no fa bo l'empat aconseguit al partit d'anada. I també han començat els play-offs d'ascens a la segona federació amb dues victòries visitants, l'Hospitalet 0, Badalona 2 i Vilanova 0, Cornellà 1. A la Lliga Elit, festa grossa al Guinardó i a Montcada i Reixac. El Martinenc i el Sant Juan de Montcada segellen les dues primeres places i l'any que ve jugaran a la tercera federació. El Sant Feliuenc, el Vilafranca, el Júpiter i el Ciutat Cooperativa, en canvi, perden la categoria. I l'Ona Sant Adrià goleja la Reial Societat B per 4-1 a l'anada de la final del play-off d'ascens i tenen un peu a la primera federació femenina.
3: Futbol Català a 3Cat Info.
5: I ara repassem què ens depara este cap de setmana. En primera federació, els tres equips catalans juguen l'última jornada de la Lliga regular amb coses en joc. El Nàstic visita el camp de l'Hèrcules depenent d'ell mateix per salvar la categoria. Igualant el resultat del Tarassona, se mantindrà en primera ref. Precisament l'equip aragonès rep el Sabadell, que si guanya assegurarà la segona posició, important de cara al play-off. I l'Europa rep l'Eivissa a Can Dragó amb l'objectiu de ser cinquè i disputar precisament el play-off. Depèn d'ell mateix, ja que té un punt més que el Cartagena i dos més que l'Algeciras. En tercera federació se juguen els partits de tornada de la primera eliminatòria del play-off, Badalona l'Hospitalet i Cornellà Vilanova, amb avantatge per als dos equips locals. I també comencen els play-off d'ascens, però en este cas de la Lliga Elit a tercera federació. Rubí, Pobla de Mafumet i Sant Mauro Prat. Este semifinal se disputen en format d'anada i tornada. I en la competició femenina, este cap de setmana pot ser el de l'ascens de l'Ona Sant Adrià a primera federació. Les catalanes defensen el 4-1 de l'anada en Zubieta contra la Reial Societat B.
3: Futbol Català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
6: Nou minuts i seran les 10. Més qüestions. La plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, al Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no s'esperi a resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació de l'immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als Serveis Territorials de Cultura a Lleida on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama l'executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma.
8: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
7: Recordem que Cal Macià, coneguda també com a Casa Vallmanya, està declarada com a bé cultural d'interès nacional. El president Francesc Macià hi passava temporades amb la família perquè aleshores era propietat del seu sogre. Des de fa anys, la plataforma Salvem Cal Macià denuncia el seu estat de degradació i reclama una actuació urgent per recuperar l'edifici.
6: L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell incorporarà el fons documental de l'empresa elèctrica Peusa. És un dels fons empresarials més extensos de Catalunya, amb milers de documents. Anem ara fins a la seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Es tracta de 346 metres lineals de documents, com factures i llibres de comptabilitat, però també plànols, dibuixos tècnics, expedients d'obres i fotografies que expliquen l'arribada de la llum i l'evolució de la xarxa elèctrica a l'Alt Urgell i a la Cerdanya des de fa més d'un segle. Josefina Lladós és la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
10: Estem parlant de documentació de moltes tipologies diferents, també d'alguns fons aliens a Peusa dels segles XVIII i XIX. Per tant, és un fons, com ha comentat el director, absolutament increïble i excepcional.
9: És un dels fons empresarials més extensos del país, per damunt dels que hi ha en arxius com el Nacional o el del Vallès Occidental, i permetrà omplir buits històrics al territori. Julio Aquiles és el director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell.
11: Grans capitals com Barcelona, per exemple, on tenen els principals arxius, generalment conserven grans fons documentals. I en aquest cas ens hem trobat un fons molt ben conservat en un territori molt aïllat i que demostra, doncs, que el fet també de seguir la documentació rica del seu propi territori dona valor al territori i es però també contextualitzar amb la resta de Catalunya.
9: Ara l'Arxiu Comarcal estudiarà i digitalitzarà tots aquests documents perquè després tothom els pugui consultar.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El TNC arrencarà la nova temporada amb Sílvia Pérez Cruz i la tancarà amb Angèlica Liddell. Serà la sisena i última de Carme Portacelli al capdavant de la institució. Per la nova temporada, Portacelli ha triat Barcelona com a símbol de la llibertat creativa que va trobar a la ciutat quan va arribar de València al final del franquisme, amb companyies com De Goll de Gom o Els Juclars. Així mateix ho ha explicat aquest dilluns durant la presentació del seu programa de comiat al Nacional.
12: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
6: La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i la inaugurarà el repertori vinculat amb Barcelona de Sílvia Pérez Cruz, que oferirà 2 concerts. Entre les 8 produccions pròpies de la temporada destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg. També destaca el muntatge de La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de la postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística al mes de juny.
3: Esports.
6: David Bach, bona nit.
13: Bona nit. Dos noms propis relatius al Barça per encapçalar aquesta informació esportiva, els de Fermín i Hansi Flick. Pel que fa al tècnic blaugrana, s'ha confirmat ja de manera oficial la seva ampliació de contracte com a preparador del Barça per una temporada més, fins al 2028, a més amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club.
14: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia sento la passió que transmet el club, els jugadors, els fans. Per mi és especial. Hem compartit grans moments en el passat, però tinc ganes de més i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, sóc molt feliç.
13: I pel que fa a Fermín, es perdrà el proper Mundial. El migcampista del Barça es va retirar ahir al descans del partit contra el Betis i avui s'ha sotmès a proves mèdiques que han diagnosticat una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, és a dir, el dit petit. Fermín, per aquest motiu, haurà de passar pel quiròfan i s'estarà uns 3 mesos de baixa. No només, per tant, es perdrà aquest proper Mundial, sinó que veu compromès l'inici

0: inici de la pretemporada vinent amb el club blaugrana. D'altra banda, hem de parlar també del Madrid avui amb diversos fronts.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Un club blanc que veu com Josep Mourinho s'apropa cada vegada més a la seva banqueta, i és que l'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació proposada pel seu actual equip, el Benfica, i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar doncs al club blanc 13 anys després, tot plegat a l'espera que es faci efectiva la seva clàusula de rescisió de 3 milions d'euros. D'altra banda, el capità del Madrid, Dani Carvajal, ha comunicat que marxa aquest estiu del club blanc. Deixa doncs el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip, comptant això sí algunes sessions entremig. Pel que fa al Girona, ha comunicat que s'han esgotat ja les entrades de cara al transcendent del partit de dissabte contra l'Elx a l'última jornada de la Lliga, i en el qual els de Michel Sánchez s'hi juguen la permanència primera. Ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, parlem també del Barça, perquè el tècnic blaugrana Xavi Pascual li ha comunicat al president interí Rafa Juste la seva intenció de trencar el contracte de dues temporades que encara li queden amb el club aquest mateix estiu, tot pagant la seva clàusula de sortida, que és de gairebé 400.000 euros. La intenció de Pascual és fitxar pel Dubai, un club que li paga més del doble del que cobra actualment el Barça, que és una mica més d'un milió d'euros, i a més, el Dubai li dona a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. També en bàsquet, a l'Uni Girona, avui oficialitat de la renovació del tècnic Roberto Íñiguez per una temporada més, per tant, fins al 2027, ho ha anunciat el director esportiu del club gironí, Pere Puig.
2: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27.
0: En motor, Àlex Márquez ha rebut aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan aquesta nit passada. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió serà baixa al proper Gran Premi a Itàlia a finals de mes. La lesió més important és al capdavall la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. A tot això, el seu germà, Marc, també de baixa des del dia 10 per una doble operació, igualment apunta a ser baixa de cara a aquesta propera cursa al circuit de Mugello. I en ciclisme, al Giro d'Itàlia, avui ha hagut la segona jornada de descans. El líder continua sent el portuguès Afonso Eulàlio, de l'equip Bahrain, amb 2 minuts i 51 segons d'avantatge sobre Igor Arrieta, del conjunt Emirates. Demà reprèn la competició amb la desena etapa, una crono individual.

0: pendents a aquesta hora de dos punts on estan passant coses. Per una banda, l'AP7. Cremen dos camions, un dels quals completament. Ha estat a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i estan treballant una dotzena de dotacions dels bombers i la via està tallada en tots dos sentits de la marxa. Les flames són de grans dimensions. De seguida ho ampliarem, però si esteu conduint ara mateix, l'AP7 en aquest punt és una via a evitar.
1: També tenim part de l'atenció posada a la seu d'Esquerra Republicana. Els republicans han debatut durant tota la tarda si donen llum verda als pressupostos de Salvador Illa i tot indica que serà així després que aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras hagin presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital. Els diners per construir-la no sortirien dels pressupostos de la Generalitat, sinó dels de l'Estat, però haurà estat el punt fonamental a què s'agafa Esquerra per sumar-se a l'acord. La pròxima parada podria ser demà la firma de l'acord entre els líders de tots dos partits.
2: Catalunya nit.

0: Campanya del Partit Popular Andalusia, Kilòmetre Sur, i cantava el vencedor de les eleccions, Juanma Moreno. El Partit Popular confirma el regnat de les últimes legislatures en el que va ser durant dècades un feu socialista. La festa, però, no és completa, perquè sense majoria absoluta depèn de Vox. El PSOE intenten desvincular la patacada andalusa de la fortalesa de Pedro Sánchez per esgotar la legislatura i tornar a guanyar les eleccions a l'Estat. Feijó, però, en fa la lectura contrària.
1: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
2: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
3: I aquesta tarda, novetats també pel que fa a Junts. Encara no ha definit qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona i tot indicava que s'hauria de dirimir entre Jordi Martí, que ja s'hi ha postulat, i Jordi Rius, el portaveu del partit i molt proper a Puigdemont. Aquesta tarda, Rius ha publicat una carta oberta a la militància en què explica que el pas endavant de Martí altera el clima que voldria per postular-s'hi i que, per tal d'evitar la confrontació, en aquestes circumstàncies, no s'hi presentarà. Martí ha respost a aquest escrit.
4: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
0: L'exèrcit israelià ha tornat a assaltar la flotilla que pretenia arribar a Gaza. Ho han fet en aigües internacionals a prop de Xipre i Netanyahu se n'ha felicitat.
5: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
0: Entre les desenes d'activistes interceptats, n'hi ha de catalans. I avui, davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona... Activistes de la flotilla Global Summit han criticat la passivitat, diuen, dels països europeus.
6: La impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
3: I avui ha tornat a sonar molt un dels temes de Shakira per aquesta frase. Shakira ha guanyat un plet milionari i l'agència tributària li haurà de tornar al voltant de 60 milions d'euros. La sentència es remet a la campanya del 2011 perquè no s'ha pogut comprovar la residència de la cantant a Espanya. En canvi, sí que va ser condemnada per no haver fet bé la declaració entre el 2012 i el 2014. Avui, però, Shakira canta Victòria.

Sí, podem dir que es troba en un moment dolç perquè aquest tema seu, Dai Dai, és la cançó oficial del Mundial i sonarà molt els pròxims dies. I ens servirà també per introduir l'entrevista que farem a partir de les 11. Parlarem amb el responsable de Panini, els cromos. Ja ha arribat la febre del Mundial i hi ha novetat.

0: Molt pendents a aquesta hora de l'incendi de dos camions a l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, això és a l'Alt Penedès. Els dos vehicles haurien acabat xocant per fregament i l'accident ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. Segons el Servei Català de Trànsit, i de fet ara tindrem actualització en aquest sentit, però sabem que no hi ha hagut ferits. Oriol Pujador, bona nit.
1: Sí, a la zona hi treballen 12 dotacions dels bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:15 del vespre, tot i que s'està investigant exactament què és el que ha passat. Com deia, segons els Mossos, la principal hipòtesi és que un dels camions estava aturat al voral quan l'altre l'ha esquivat, però l'ha acabat fregant de manera lateral, provocant aquest impacte. Trànsit confirma més que un dels camions transportava esprais i que s'ha incendiat. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, el de mercaderies perilloses. El cert és que les flames que s'han produït han estat de grans dimensions, s'han sentit fins i tot algunes explosions en el moment de l'accident. El sinistre s'ha produït en sentit nord, a l'alçada de l'empresa Gedia. De fet, una trentena de treballadors d'aquesta companyia han hagut de ser evacuats. Hi ha hagut flames al voral, perquè s'han accés aquestes flames dels camions cap al voral de l'autopista. El telèfon 112, el d'emergències, ha rebut 90 trucades i, evidentment, com que l'autopista està tallada, hi ha problemes de trànsit. Uns 4 quilòmetres de cua en aquests moments en els dos sentits de la marxa. De moment, cap previsió de reobertura de la via.
2: Doncs podem parlar-ne a aquesta hora amb el director del Servei Català de Trànsit, és el senyor Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: No sé si ens pot actualitzar d'alguna manera la informació que acabem de donar. Les últimes imatges que hem vist eren la de, com a mínim, un camió que cremava de manera ostentosa, flames molt, molt, molt contundents. No sé si encara hi ha foc allà a la via i què tenim de retenció ara mateix.
3: Bé, l'accident s'ha produït tal com en l'han descrit vostès, no? El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir, i el que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat o quedaran completament calcinats. Llavors, el que hem fet nosaltres ja és establir amb el titular de la via, amb el propietari de l'autopista, que és el Ministerio, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem les ferralles del camió i tenim les grues disponibles a Vilafranca allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat, perquè no han de venir de molt lluny les grues, les tenim allà al costat. Ara bé, nosaltres no podem precisar el temps que trigarem a fer tot això fins que no acabin els bombers, que en aquests moments estan extingint l'incendi.
2: Clar. Això vol dir que demà al matí, per exemple, a hora punta a les 8, podria ser que encara estigués tallada la via?
3: Nosaltres donem en aquests moments com a alternativa la Nacional 340 i la Nacional, i la C32, que és de peatge, òbviament. Però el que treballarem és per poder obrir el sentit sud. El sentit sud sí que es podrà obrir, i això és el que ens ha comentat el Ministeri, i en canvi el sentit nord és on haurem de retirar aquests dos camions que han quedat més afectats, han quedat completament calcinats, i que per tant aquí segurament trigarem més temps a fer tota l'operativa. Però sempre ens ordenem de la mateixa forma, recuperar un carril o dos carrils si es pot, i anar treballant amb carrils oberts. Però d'entrada va haver aquesta trucada que vostès ens fan per poder demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que per tant utilitzin les vies alternatives, que bàsicament són C32 i APES i Nacional 340.
2: Per tant, aquesta és una possibilitat, que demà al matí, encara com a mínim en sentit nord, no estigui neta la via.
3: Nosaltres treballarem tota la nit, però quan hi ha un accident d'aquestes característiques amb dos camions, a més, l'operativa és complicada. S'ha de trinxar tota la ferralla calcinada i, per tant, s'ha de treure tota aquesta ferralla calcinada.
2: Les persones que ara ens puguin estar escoltant i que estiguin al cotxe, si es dirigeixen cap a aquest punt, recomanem que utilitzin aquestes dues vies que vostè ha comentat, però aquests 4 quilòmetres de cua que hi ha ara i que hem explicat, estan anant a més o d'aquí ja no passarà?
3: Els companys de Mossos d'Esquadra de trànsit, en aquest cas, que són a la zona, el que es cuiden és de intentar que no creixi aquesta bossa de trànsit que pugui quedar acumulada, i la bossa que ha quedat acumulada, drenar-la per treure-la. I a vegades fins i tot es fan girar els vehicles en sentit contrari per treure aquesta bossa de trànsit. Però encara en aquests moments l'operativa és molt prematura, perquè hem d'esperar que s'acabi d'extingir completament l'incendi.
2: Recordem que hi ha una dotzena de dotacions dels bombers treballant-hi. Quan acabin ells és quan es podrà començar a desplegar la resta de l'operatiu. Avui hi ha hagut també, des de quarts de vuit del matí, un altre tall que ha afectat l'A2 i que encara sembla que no està resolt a l'alçada d'Òdena. Què ens en pot dir d'aquest?
3: Aquest s'ha estat treballant durant el dia, i s'està treballant treure tota la càrrega i retirar el camió. Sí, sí.
2: També ha sigut un camió, per tant aquest ja porta hores que s'hi està treballant.
3: Bé, quan els camions van plens s'ha de treure tota la càrrega dintre el camió per poder maniobrar el camió i treure'l i retirar-lo. El que sí es farà allà és obrir un carril, i això pràcticament és segur que podrem obrir un carril, i ja recuperar també tot el sentit a Lleida.
2: Doncs acabem recordant les indicacions que vostè mateix feia als nostres oients. Si demà han de passar teníem previst passar per la P7 en aquest tram, el de Santa Margarida, que s'informin bé abans per saber si està completament obert, i si no, com a alternatives tenim la Nacional 340 i la C32. Senyor director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe.
3: Gràcies a vostè.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. En aquest punt, aquí al Catalunya Nit, estem pendents de poder-vos informar i connectar en directe amb l'equip que tenim cobrint des de dos quarts de set de la tarda la reunió del Consell Nacional d'Esquerra per avalar l'acord de pressupostos amb el govern. És una reunió que s'ha allargat fins pràcticament fa uns minuts i ara de seguida hi connectarem. Mentrestant, us expliquem que aquesta reunió que està fent Esquerra per tal d'avalar l'acord dels pressupostos del govern ve precedida per una decisió que avui s'ha segellat per part dels dos màxims dirigents d'Esquerra Republicana, en aquest cas eren Oriol Junqueras i Salvador Illa, el president del govern, el president de la Generalitat, que és aquest acord que han signat sobre la línia orbital de tren. Em diuen que sí, que ara sí que podem connectar, ara explicarem això de la línia orbital de tren, però podem connectar amb l'equip que tenim desplaçat en el seguiment d'aquest Consell Nacional d'Esquerra, en directe ara mateix, unitat mòbil amb Raül Orgales i Àlex Giral Robert. Bona nit, Àlex.
1: Què tal? Bona nit.
0: S'ha acabat, doncs, aquesta reunió, ara ens ho deies, no? Fa tan sols uns minuts.
1: S'acaba d'acabar, fa un parell o tres de minuts. Sí, ara veiem com tots els dirigents van sortint d'aquí de la seu d'Esquerra Republicana, al carrer Calàbria de la ciutat de Barcelona. Han sigut més de 3 hores de reunió. De fet, si s'arriben a allargar un quart d'hora més, arriben a les 4 hores de reunió. Ens diuen que, diguéssim, s'ha perllongat molt perquè havien de desglossar tot l'acord punt per punt i que, de fet, també hi ha hagut moltes intervencions, molts dubtes de caràcter tècnic i algunes veus fins i tot ens han dit també que hi havia hagut diversitat d'opinions durant aquesta trobada del Consell Nacional, que és l'òrgan més important del partit entre congressos. També ens han dit que com estava previst, no s'hi ha votat res. Per tant, tot plegat ha sigut una exposició d'aquest acord que plana del tot el camí per als primers pressupostos de Salvador Illa.
0: Molt bé, per tant, es desbloqueja aquesta situació, Àlex, eh? Aquesta és la notícia.
1: Aquesta és la notícia, en principi seria aquesta. Ara ens han d'enviar el comunicat oficial a la sortida d'aquesta reunió i si tot va com ha d'anar, demà en principi hi hauria l'escenificació del pacte d'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i, en principi, si els tempos ho permeten, seria divendres que s'enviaria el projecte de pressupostos al Parlament i tot plegat permetria aquest objectiu que es va fixar el govern un cop van fracassar les negociacions al març, doncs de tenir nous pressupostos aprovats abans de l'aturada.

0: Fantàstic, Àlex, si et sembla fem una cosa, esperem a veure sí. si es comuniquen d'alguna manera amb els periodistes que heu estat aquí seguint el Consell Nacional d'Esquerra i tornem a connectar.
1: Perfecte.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: Fins ara.
2: Doncs la parada prèvia a aquest acord de pressupostos ha estat la presentació d'un altre acord, aquest de la línia orbital que ha de donar servei a 3 milions d'habitants, a més de 3 milions, diuen, que podrien moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Manel.
2: Com tenen previst que sigui aquesta línia?
3: Doncs repassem el que han explicat. Unirà Mataró i Vilanova i la Geltrú, amb una línia de 120 quilòmetres de longitud que passarà per 6 comarques. 68 d'aquests 120 quilòmetres seran de nova construcció. En total està previst que hi hagi 40 estacions, 23 de les quals també seran noves. La inversió total prevista, 5.200 milions d'euros que haurà de portar l'Estat. S'espera que les obres estiguin acabades l'any 2041.
2: Unes obres, ja ho veiem, amb terminis molt, molt llargs. Això vol dir que s'han projectat en diferents fases. Repassem-les.
3: A veure, la fase 0 consistirà en reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell. Aquest reforç hauria d'estar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, 2034. Aquest és l'únic tram que té finançament garantit al pla de Rodalies. Dèiem, el conjunt de l'obra l'ha de pagar de l'Estat, però ara, en aquests moments, només tenim garantit aquest tram. 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
2: Com s'ho han agafat al món local que s'hagi tret del calaix aquest projecte que feia 20 anys que hi era?
3: Doncs sí, ho han aplaudit. Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime que es rescati, com deies, un projecte que ja fa 20 anys que estava dissenyat. Però demanen que no es descuidin altres inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
4: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
3: Com dèiem, una demanda generalitzada. La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha assegurat que això no passarà.
5: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
3: El govern defensa que la línia orbital permetrà un salt qualitatiu, diuen, a la mobilitat metropolitana.
2: Gràcies, Rafael. Hem sentit veus a favor d'aquesta línia. D'altres dies també n'hem explicat de contràries. El cas és que ha estat aquest acord el que permetria que segurament demà es pugui donar llum verda als primers pressupostos. Seran de Salvador Illa. És una reunió aquesta del Consell Extraordinari d'Esquerra Republicana que tot just ha acabat. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada intentarem treure'n més detalls.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: I és que m'heu posat la pell de gallina.

0: 8 minuts per arribar a 11:15. Una de les notícies d'aquesta hora és el que sembla que és l'acord que hauria pres Esquerra Republicana per donar suport als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Per això ara posem en antena també el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
1: Bona nit, Manel, què tal?
0: D'entrada sembla que això està fet, s'ha d'acabar de veure què passa demà, però pot ser aquest l'únic acord de pressupostos de la legislatura. Fins ara no n'hi ha hagut. Aquests serien els primers, n'hi pot haver més?
1: Sí, aquests serien els primers i de fet, probablement al llarg de la setmana veurem ja altre cop l'aprovació dels pressupostos en el Consell Executiu i altre cop la presentació al Parlament de Catalunya d'aquests pressupostos. De fet, fa molt pocs minuts, Manel, acabem de saber que el mateix Oriol Junqueras presentarà ja demà al matí, pràcticament al migdia, aquest acord de pressupostos, ho farà davant dels mitjans de comunicació, i abans al Palau de la Generalitat el líder d'Esquerra es trobarà amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, per fer la fotografia d'aquest acord. Un acord que, com apuntaves, probablement serà l'únic acord de pressupostos que veurem al llarg d'aquesta legislatura. I l'explicació l'hem de mirar en el calendari. L'any que ve hi ha, com a mínim, dues eleccions. Al maig, les eleccions municipals, i entre el juliol i el setembre, molt estirar, hi ha d'haver-hi eleccions espanyoles. Per tant, amb un any electoral, amb el que ha costat de gestar també aquest projecte de pressupostos, és molt difícil que pugui repetir-se. I l'altre any ja ens anem a eleccions al Parlament. Per tant, aquest acord que ara ja comencem a dibuixar i que demà en coneixerem tots els detalls amb extensió serà probablement l'únic acord de pressupostos que viurem aquesta legislatura a Catalunya.
0: I un acord que, recordem-ho, va estar a punt de descarrilar perquè va passar també de manera insòlita que es va haver de retirar el projecte quan s'havia de votar.
1: Exacte, és una situació inèdita que no havia passat mai abans a Catalunya. Va passar avui fa exactament 2 mesos quan el govern de la Generalitat va retirar el projecte de llei de pressupostos del Parlament perquè no hi havia cap acord tancat amb Esquerra i que, per tant, aquests pressupostos, si continuaven la tramitació al Parlament, haurien caigut i haurien perdut la votació al ple. Què ha pogut canviar ara? Doncs bàsicament que les condicions que ha posat Esquerra són unes altres. El que era una línia vermella el mes de març ara ja no ho és, que és aquesta gestió i recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. Ara veiem que l'acord passa per altres vies, mai millor dit això de vies, perquè un dels punts centrals d'aquest acord que hem anat coneixent aquests 3 dies i que també us hem estat explicant a Catalunya Ràdio, passa per aquesta línia de tren orbital, també per canviar les majories i que Catalunya tingui majoria en el Consorci de la Zona Franca, també per aquesta societat d'inversions que ha de fiscalitzar i també gestionar les inversions de l'Estat a Catalunya i també per muscular l'agència tributària. Són alguns dels punts centrals de l'acord i que, per cert, aquest dimecres el govern espanyol també haurà d'assumir-los com a propis en una reunió bilateral a la tarda a Madrid entre Generalitat i govern espanyol.
0: I per acabar, Raül, com creus que queden a partir d'ara els principals actors polítics després de tenir pressupostos?
1: Doncs sempre s'associa poder aprovar pressupostos amb tenir oxigen. Després hem vist que hi ha altres governs que han pogut exaurir o que van camí d'exaurir la legislatura, però que en canvi no han aprovat cap pressupost en els anys que portem, 3 ja, de legislatura. Em refereixo, per exemple, al govern de Pedro Sánchez. Però és veritat que un govern que a hores d'ara arriba a meitat de mandat amb uns pressupostos aprovats té una mica més d'oxigen, com a mínim per intentar exaurir la legislatura. I això és el que hauria pogut també aconseguir el govern de Salvador Illa amb aquest acord de pressupostos i amb la futura aprovació que veurem ja amb molta més probabilitat abans d'acabar l'estiu al Parlament de Catalunya. I Esquerra Republicana ha aconseguit un paper d'interlocució directa amb el govern de Salvador Illa, ha aconseguit al final que algunes de les seves demandes, d'altres com l'IRPF, hem vist que, per exemple, no han vist la llum, però sí que ha aconseguit introduir-les a l'agenda política, també als comuns. I veiem també com l'oposició, especialment des de Junts per Catalunya, carrega directament contra Esquerra Republicana perquè, segons ells, no s'han aconseguit les reivindicacions principals

0: que apostaven com a mínim en un inici als republicans. Per tant, veiem que ja en un clima preelectoral tots els debats, i aquest és un dels importants, sempre acaba també derivant cap a tots els costats i els argumentaris que plantegen els partits.
1: Doncs així és com queda el taulell, és l'anàlisi del cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
2: Ara sí, 3 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Hem d'explicar un nou capítol del serial Junts per Catalunya per designar el candidat a l'alcaldia de Barcelona. El vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, ha anunciat que renuncia a postular-se com a alcaldable per evitar la confrontació en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, que és Jordi Martí. Jordi Corbalán.
3: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
4: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
3: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
5: Catalunya nit.
1: Doncs de les eleccions que vindran a les que acaben de produir-se, populars i socialistes han valorat avui els resultats de les eleccions a Andalusia. Moreno Bonilla es manté en el seu propòsit de governar en solitari, tot i que han perdut la majoria absoluta i l'aritmètica electoral fa que el PP depengui de Vox per formar govern. Per la seva banda, el Partit Socialista nega que el mal resultat que va obtenir ahir el partit es pugui comparar amb el que pot passar a les generals. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: Bona nit. Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari, no descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
7: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente d'un sillón.
6: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
8: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
6: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
9: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sinó lo está debilitando.
6: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
10: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
6: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
2: I mentrestant continua el cicle de vagues dels mestres i professors. Avui l'aturada ha estat al Barcelonès, amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. Demà serà el torn del Maresme i el Vallès. Maria Costa.
11: Malgrat la pluja, la manifestació d'avui al centre de Barcelona ha acollit prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana i al matí uns 450 docents han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família on hi han col·locat pupitres.
12: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar.

0: deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
2: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
1: Demà les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre, al Vallès Oriental, i a la plaça Espanya de Sabadell, al Vallès Occidental.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: L'exèrcit israelià ha tornat a saltar la flotilla de Gaza. Avui han interceptat en aigües internacionals a prop de Xipre una quarantena d'embarcacions on anaven desenes d'activistes, alguns dels quals catalans. A l'espera de veure quin és el seu destí, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha aprofitat per felicitar-se'n. Per ara, 12 vaixells han esquivat l'operació militar. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
1: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
2: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
1: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
3: Per tot això, centenars de persones s'han concentrat aquest vespre al centre de Barcelona, davant la seu de la Unió Europea, per tal d'expressar el seu rebuig a l'acció israeliana i demanar als 27 que no permetin a Israel la violació sistemàtica dels drets humans. Volen que la pressió diplomàtica forci Israel a alliberar els activistes retinguts. Barcelona, Marc Presseguer.
4: Organitzadors de la Global Summit Flotilla, polítics i manifestants s'han reunit a Passeig de Gràcia amb un missatge clar: protestar per l'assalt d'Israel als vaixells. El portaveu de la flotilla, Pablo Castilla, ha aprofitat per denunciar el paper que està exercint la Unió Europea.
5: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
4: Guiats per un vehicle des d'on s'iniciaven els càntics, els varis centenars de persones han continuat la seva marxa amb cares conegudes, com la de l'exalcaldessa Ada Colau.
6: Tornem a denunciar que moltíssims activistes de moltes nacionalitats estan ara mateix segrestats de forma il·legal per part de l'estat genocida d'Israel i exigim el seu alliberament immediat. I exigim que el govern de l'estat s'activi al màxim nivell per aconseguir aquest alliberament d'aquests companys i companyes i sobretot que es pressioni a la Unió Europea perquè deixi de ser còmplice.
4: La manifestació buscava generar pressió diplomàtica perquè Israel alliberi els activistes retinguts.
3: Gràcies, Marc. No és la primera vegada que es qüestionen les actuacions d'Israel des d'un punt de vista jurídic. Avui ho analitzarem amb Jaume Saura, ell és catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona. Bona nit, Jaume.
7: Bona nit.
3: Ara fa uns 20 dies l'exèrcit israelià va fer un primer assalt a la flotilla a prop de Grècia, a unes 1.000 milles de Gaza. Avui ho han fet a unes 250 milles també en aigües internacionals, a prop de Xipre, en aquest cas. La pregunta és, això és legal?
7: No, això s'escapa completament a qualsevol paràmetre de legalitat internacional.

0: les aigües són, s'han produït aquestes detencions, aquest abordatge i detenció de civils, són aigües internacionals, és alta mar, i per tant els vaixells israelians no tenen cap jurisdicció sobre aquestes, sobre aquests vaixells.
1: I davant d'aquestes actuacions il·legals que s'hi pot fer, que hi poden fer els països, no? Ara sentíem també com aquí Barcelona reclamava la Unió Europea, els països dels 27 a fer alguna cosa, a actuar, què s'hi podria fer?
0: Bé, hi ha moltes coses que es poden fer dintre de la legalitat internacional. Ningú parla de prendre accions armades contra Israel, però sí mesures diplomàtiques, mesures econòmiques, mesures comercials. Hi ha un ventall d'accions que es poden prendre. Algunes s'han reclamat des de fa temps, com ara la suspensió de l'acord d'associació, que és un acord comercial preferent, que entraria perfectament dintre la contramesura, no? Una mesura diguem greu, però justificada per una violació prèvia del dret internacional, en aquest cas del dret del mar i dels drets humans. No? Per tant, el que falta és voluntat política, però mesures de pressió legal, de sanció legal, existeixen.
1: Hi ha un element que és molt cridaner amb totes les intervencions que ha fet l'exèrcit israelià amb les flotilles, crida l'atenció perquè justament aquestes embarcacions les integren civils i qui intervé és l'exèrcit. Haurien de ser altres cossos ajustant-se a dret, altres cossos, per exemple, equiparables a salvament marítim, tenint en compte que aquesta flotilla l'integren civils?
0: Què vols dir? Si hauria de ser salvament marítim d'Israel, no hauria d'intervenir ningú. O sigui, el salvament marítim intervé si hi ha un perill de naufragi d'una embarcació. Mm. No és el cas. Aquesta embarcació està navegant per l'alta mar i, per tant, no ha d'intervenir ningú, llevat que hi hagués una prova o sospites serioses de que està ficant drogues o cometent actes de pirateria, que no és el cas en cap cas. No? Per tant, no hi ha cap justificació perquè intervingui un vaixell militar, però tampoc jo justificaria que intervingués salvament marítim si no hi ha una situació de perill al mar. Mm.
1: Si aquesta actuació d'Israel s'hagués de jutjar, quin tribunal se'n faria càrrec?
0: En aquests moments no hi ha cap tribunal internacional amb jurisdicció general. Bueno, hi ha el Tribunal Internacional de Justícia, però no té jurisdicció obligatòria, té la jurisdicció que els estats consenteixen en atribuir-li. Israel, en el seu dia, va consentir que el Tribunal Internacional de Justícia pogués conèixer de supòsits de genocidi, va signar el conveni contra el genocidi, i per això, diguem, amb aquestes escletxes que Sud-àfrica ha entrat un cas contra Israel pel genocidi a Gaza, però per violacions generals del dret internacional no hi ha un tribunal universal que tingui jurisdicció obligatòria. Per tant, el joc que tenim en l'àmbit de les relacions internacionals és el de acció-reacció i el de, davant de violacions de dret internacional, mesures de retorsió o contramesures proporcionades, evidentment sense anar més enllà de la mesura inicial per no generar tampoc una escalada, i que és el que hem posat l'exemple que he posat al principi, no? de diverses mesures que es poden prendre. Però des del punt de vista jurisdiccional no hi ha un tribunal que pugui jutjar si no és amb el consentiment d'Israel, que evidentment no el donarà perquè sap que tot l'has de perdre.
1: Per tant, estem parlant d'aquest escenari de mesures de pressió que ens dibuixaves al principi. Doncs és interessant també haver aclarit aquest extrem. Jaume Saura, catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.

0: 4 minuts i arribarem a 3:15. Avui hem sabut que Donald Trump havia planificat un atac per demà contra l'Iran, però que ha decidit finalment ajornar-lo. L'ofensiva militar hauria acabat amb l'alto el foc, iniciat fa gairebé 6 setmanes. És un període en què Washington i Teheran han intentat pactar un acord de pau amb la mediació del Pakistan, uns contactes que fins ara no han donat un resultat positiu. Ignasi Abad.
1: Sí, tot això ho hem sabut fa cosa d'una hora i escaig, gràcies a un missatge que el mateix Trump ha fet a la seva xarxa social Truth Social. Diu que cancela l'atac previst per demà, després que li hagin demanat expressament

l'Aràbia Saudita, el Qatar i els Emirats Àrabs Units, que són els països dels golfs aliats principals dels Estats Units en aquesta guerra a l'Orient Mitjà. En el seu escrit, Trump també adverteix, però, que ha ordenat el seu cap del Pentàgon

0: ha lliurat en les últimes hores una nova proposta de pau a través dels mediadors d'Islamabad, que, per cert, algunes fonts del Pakistan diuen que són pessimistes sobre el devenir d'aquestes converses, perquè, entre altres coses, aquest document no varia substancialment sobre una anterior resposta que havia donat l'Iran a la proposta de 14 punts dels Estats Units.
1: Molt bé, doncs no sabem si realment tenien previst demà atacar fort o no, però en tot cas diuen que per ara no ho faran. Molt bé, gràcies, Ignasi.

0: Rússia ha atacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils com a resposta al bombardeig més gran de tota la guerra contra Moscou, que el govern de Kiev, de fet, va llançar aquest cap de setmana. En aquest context, Vladimir Putin marxa demà de viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després de reunir-se amb Donald Trump a Pequín. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que, mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
2: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
1: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.

0: El virus de l'Ebola ha causat més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortals. Anem fins a Burkina Faso, Elia Borràs.
1: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan quatre treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà tres centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
2: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
1: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
3: Mentrestant, els cinc catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu avui en la segona prova PCR que se'ls ha fet des que estan en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulloa de Madrid. El Departament de Salut no descarta que els cinc catalans acabin de fer la vigilància a l'Hospital Clínic o bé fins i tot a casa seva. Oriol Pujador, del 14è espanyol, el que va donar positiu per antivirus, què se'n sap?
4: Doncs també el Ministeri de Sanitat ha explicat avui que evoluciona de manera favorable, que gairebé no té símptomes. Es tracta d'un home de 70 anys que està pràcticament bé. La resta, com deies, els altres 13, entre els quals hi ha els 5 catalans, podran començar a sortir de les seves habitacions a l'Hospital Gómez Ulloa.

0: de Madrid i rebre visites de familiars després d'haver donat negatiu, això sí, sempre equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat avui que si l'evolució continua sent bona, podrien continuar aquesta quarantena a Catalunya.
1: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
2: Mentrestant, avui l'embarcació ha arribat finalment al port de Rotterdam.
0: Sí, era el punt final. Allà ha desembarcat els 25 tripulants i els dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia, per cert, ha explicat que també l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del proper 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes Svalbard i que anirà per l'Àrtic. En paral·lel, també avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de la Salut. Ho ha fet per valorar l'operació que es va fer a les Illes Canàries.
3: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: Sánchez ha participat en el plenari convidat pel secretari general de l'OMS.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
10: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
9: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
10: Més informació a firamanresa.cat.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
13: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: I algunes més que d'altres. Shakira ha guanyat Hisenda. La justícia ha ordenat que l'agència tributària torni gairebé 60 milions d'euros a la cantant, interessos inclosos, després que Hisenda obligués Shakira a presentar la declaració de la renda i l'impost de patrimoni de l'any 2011. Roger Santaló, bona nit.
15: Bona nit.
14: Shakira sempre ha defensat que aquell any no havia de pagar més de renda ni de patrimoni. Amb quin argument? Per què?
15: Doncs assegura que aquell any no era resident fiscal a Espanya. Recordem que llavors, el 2011, feia pocs mesos que havia començat la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué. Shakira defensa que no havia de pagar els impostos a Hisenda perquè aquí no hi tenia ni casa ni fills i la base de les seves activitats econòmiques estava registrada a l'estranger, al paradís fiscal de les Bahamas. Però Hisenda pot considerar que has de tributar aquí tot el que guanyes arreu del món si passes un mínim de 183 dies a l'any al país. El problema és que l'agència tributària només n'havia pogut demostrar 163, 20 dies menys del llindar. Per tant, Shakira ha acabat absolta de frau fiscal i això anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat.
14: Hem parlat del 2011. La cantant també va ser condemnada per no haver declarat la renda entre el 2012 i el 2014. Es revisa aquest període?
15: No, en aquest període Shakira ja va admetre en seu judicial que havia comès frau a través d'una xarxa d'empreses pantalla amb ramificacions a paradisos fiscals. Llavors va pagar uns 25 milions d'euros i va evitar la presó, com recorda el portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda, Carlos Cruzado.
16: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
14: Doncs això és el que avui ha sigut titular a tot arreu. Recordem que aquesta decisió no és definitiva, és a dir, que la batalla podria continuar i que l'agència tributària ja ha anunciat que vol recórrer la sentència referida al 2011. Gràcies, Roger.
15: Bona nit.
2: I la literatura catalana serà l'any vinent la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i, per tant, una cita molt important per visibilitzar la literatura i la cultura catalanes. Montse Camps, bona nit.
17: Bona nit. Aquesta fira és clau per la compravenda de drets editorials, la internacionalització d'autors i la creació de noves aliances entre editors, traductors i agents literaris. Ara mateix, el mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina. Ho explicava aquesta emissora.
18: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
17: Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, creu que l'elecció posa en valor la potència de la literatura i la cultura catalanes.
19: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
17: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari on es faran conferències, presentacions de llibres i signatures i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. Hi aniran una vintena d'autors de diferents gèneres.
18: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
17: També està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits com el teatre i la música. La literatura catalana pren així el relleu a Grècia, la convidada d'aquesta edició de la fira, que ha tancat avui havent rebut 254.000 visitants. L'edició de l'any que ve es farà d'aquí un any, del 13 al 17 de maig.
14: 5 minuts i arribarem a les 11. David Ubac, bona nit.
11: Bona nit.
14: Comencem escoltant Hansi Flick, que ha valorat la seva ampliació de contracte amb el Barça.
0: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
20: We are working for that.
21: Ho havíem anat explicant els últims dies, que Flick seguiria al Barça, però avui és oficial perquè ha firmat la seva ampliació per una temporada més, fins al 2028. Flick fins ara tenia contracte fins al 2027. Serà blaugrana fins al 2028 i, a més, amb una segona temporada que serà opcional aleshores. Aquesta és la bona notícia del dia. La dolenta, la lesió de Fermín, que d'entrada desperta el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret i, a més, veu compromès l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça perquè l'hauran d'operar i s'estarà 3 mesos de baixa Fermín. De les banquetes, també una última hora, i és que des d'Anglaterra mitjans anglesos apunten a una sortida ja aquest mateix estiu de Pep Guardiola de la banqueta del City. Li quedava un any més de contracte després de renovar l'any passat per 2 més, però Guardiola, que s'ho hauria repensat sempre segons mitjans anglesos, i els propers dies podria anunciar la seva marxa del City abans de l'últim partit a casa, quan s'estan jugant la primera amb l'Arsenal.
2: El que sí que tenim segur és el pas que ha fet Enrique Riquelme, aquest empresari que apunta l'alternativa a Florentino Pérez.
22: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Si més no té l'aval, no?
21: Sí, ara ho sentíem, que els propers dies comunicarà si es presenta, però el pas previ important i no poca cosa és que té l'aval de 187 milions d'euros per mirar, o si més no, poder decidir si planta cara a Florentino Pérez a les urnes del Madrid. També destaquem que Mourinho, Josep Mourinho, vaja, cada vegada és més a prop de la banqueta blanca perquè ha rebutjat la proposta de renovació que li havia presentat el Benfica, i destaquem que el capità de Madrid, Dani Carvajal, ha anunciat que marxa aquest estiu del club blanc.
14: Entrades i sortides i molt moviment a les banquetes, eh? Xavier Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
1: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Se hablan muchas cosas. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado... Como
21: és Pascual, ahir mateix, després de guanyar l'ACB a la pista del Tenerife. Avui s'ha reunit amb el president interí del Barça, Rafa Juste, on li ha comunicat que vol marxar, vol fer efectiu el pagament de la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros, per anar al Dubai, que li paga més del doble del seu sou al Barça, que és d'una mica més d'1 milió d'euros, i a més li dona carta blanca per confeccionar a la seva mida el projecte esportiu.
14: Gràcies, David.
21: Fins demà.

0: Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit la previsió del temps la fem a partir d'una cançó i aquesta potser ens està indicant que sortirà el sol. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, sí. No només això, que és una cançó de Whiskins, que es diu 30, perquè demà, doncs, podríem gairebé arribar, potser hi arribem, als 30 graus, eh? No arribàvem als 30 graus des del 27 d'abril, eh? Aquest maig les temperatures han quedat força baixes. Avui hem arribat als 27 i demà sí que, si no hi arribem, gairebé els tocaríem cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Després que avui, altre cop, hem estat molt pendents dels ruixats, de les pluges intenses, 99 litres a Sant Feliu de Guíxols, 52 a Castell d'Aro, també els 60 de Sant Martí Sescors o els 84 de Torre Lavit. Per tant, una tarda, vespre, molt moviment. Demà tindrem ruixats, però ja seran una miqueta més puntuals i no tan intensos, més concentrats cap al nord-nord-est. Pel que fa a les temperatures, doncs també al matí pujaran una mica, però sobretot, com dèiem, ho notarem al migdia amb aquestes temperatures que no només pujaran demà, sinó que ho aniran fent aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs a veure si demà acabem d'arribar als 30. Ja ho confirmarem a aquesta hora demà mateix. Gràcies, Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
2: Són les 11, el 18 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una última hora en què actualitzarem les dues notícies amb les quals hem obert aquest informatiu. Per una banda, l'aval d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa, un acord que quedarà segellat demà. I també, per altra banda, aquest accident que hi ha hagut entre dos camions a l'AP7, molt aparatós, amb unes flames de dimensions considerables, que ha obligat durant uns moments a tallar l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa. Sabrem com està ara la situació en aquesta via.
1: Els dilluns és el dia que parlem més d'esports aquí al Catalunya Nit, però ho fem sempre a la nostra manera. És el dia que ve el Toni Padilla i avui ens explicarà com està canviant el món del futbol pel fet que alguns grups empresarials s'estan fent propietaris de més d'un club. De fet, els equips de primera i segona divisió europea, el 40% ja té d'alguna forma relació amb d'altres.

0: És la febre del futbol que queda molt ben il·lustrada amb la febre també pels cromos del Mundial. Per exemple, començarà l'11 de juny i és una edició aquesta que es disputarà en camps del Canadà, Estats Units i Mèxic. Doncs aquests dies els col·leccionistes ja s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos i canviar-ne els repetits. I molts, quan penseu en cromos, segurament us ve al cap aquella marca, Panini. Doncs bé, en parlarem amb el director general de Panini Espanya i Portugal, Lluís Torrent.
1: I aquest dilluns, la persona

0: que tindrà l'última paraula del dia, està en molt bona forma i es proposa que molta altra gent ho estigui també. A més, la seva és una història de canvi de rumb a mitja vida. Després de treballar molt de temps a la banca, amb 39 anys va decidir que el que li venia de gust era fer d'entrenador personal i ho fa convençut que aquest canvi de rumb, el d'entrenar de manera regular, tots el podem fer en qualsevol moment. A veure si ens convenç.
1: Doncs som-hi, que tenim pràcticament 57 minuts, una mica més fins i tot, per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I ja entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 18 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i AP i Nacional 340.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
6: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa.
8: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
9: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos va un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
10: La verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
11: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
12: Que la impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
13: El que falta és voluntat política, però mesures de pressió legals, de sanció legal, existeixen.
14: Están titulando victoria definitiva. Esto no es así. Solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
15: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 5 de gener del 2016.
3: I el número de la sort, el...
4: 10.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es

0: o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
3: Aneu massa de listos.
4: I els valencians?
3: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
5: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
6: Has sentit el que acaba de dir?
3: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
7: Són les 11 i 9 minuts. A l'inici del Catalunya de Nit explicàvem que l'autopista AP7 estava tallada en tots dos sentits per aquest accident que hi havia hagut entre dos camions. Doncs bé, a aquesta hora podem dir que ja s'han reobert el trànsit dos dels tres carrils de l'autopista AP7, això sí, en sentit Tarragona. Després d'aquest aparatós accident entre dos camions aquest vespre a Santa Margarida i els Monjos, tot i això el sinistre encara manté tallada l'autopista en sentit Barcelona i ho estarà durant hores, Oriol Pujador.
8: Sí, un dels camions estava al voral, l'altre l'ha fregat. Els dos camions que han topat s'han acabat incendiant. Un d'ells portava esprais i això ha fet que s'escoltessin també algunes deflagracions. Ens ho ha explicat fa uns minuts Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
9: El fregament deu haver originat doncs, un impacte amb temperatura que ha provocat doncs, que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
8: El titular de la via, que és l'autopista AP7, és el Ministeri, i per tant serà el Ministeri l'encarregat de retirar la càrrega d'aquests camions, mentre que, segons ha explicat Ramon Lamiel, en declaracions d'aquest programa, Trànsit s'encarregarà de la retirada dels vehicles, de desballestar els dos camions calcinats amb unes grues de grans dimensions que són a prop de la zona de l'accident, que normalment estan aparcades a Vilafranca del Penedès i que, per tant, no han de recórrer molts quilòmetres. Tot i això, aquesta operativa durarà hores.
7: Doncs ara en podem parlar amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu. Bona nit.
10: Hola, molt bona nit.
7: Quina és la situació que tenim ara en aquest punt? No sé si té alguna novetat.
10: Sí, ara mateix, com bé dieu, s'han obert dos carrils, direcció Tarragona. La P7 en direcció nord, és a dir, Barcelona, continua tallada perquè estan en tasques de neteja i de retirada dels dos camions calcinats.
7: Suposem que des de Santa Margarida i els Monjos i tota aquesta zona, cada matí moltes persones es desplacen a Barcelona per motius de feina o els que siguin. Demà, com ho hauran de fer totes aquestes persones per anar cap a la capital?
10: Desconec com estarà la situació demà. El que sí que podem dir doncs, és que les grues per retirar aquests vehicles, tal com m'ha informat la consellera fa una bona estona, estaven preparades doncs, per poder actuar amb la màxima celeritat possible. Evidentment, obriran l'autopista en sentit nord quan vegin que la situació sigui segura per tots i totes i, per tant, demanem paciència en aquest sentit. El trànsit, en els casos doncs que es puguis derivar per altres vies, però esperem que a primera hora de la matinada aquesta autopista estigui efectiva. No?
7: Nosaltres hem vist algunes imatges que circulaven de mòbils i es veia realment unes flames imponents. No sé si s'han arribat a veure des del seu municipi.
10: Sí, sí, és que, de fet, el problema que hi ha hagut és que ha estat molt aparatós i aquestes flames, aquesta columna de fum i les flames eren molt altes. S'han vist no només des del nostre municipi, sinó arreu de la comarca. He tingut trucades de diferents alcaldes i alcaldesses que des d'aquí doncs, agraeixo la preocupació que han tingut i la seva disposició per posar la meva, no, el meu abast i el del municipi, els seus mitjans. Però, per sort, anem a dir-ho així, s'ha quedat amb un gran ensurt, no hem de lamentar ninguna víctima i bé, això és el més important, no? Tampoc ha traspassat al nostre polígon industrial, que era també una gran preocupació perquè estava a tocar de la fàbrica de Gèdia i he parlat amb el director. El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, doncs, s'ha quedat, com diuen, en aquests dos vehicles calcinats.
7: Doncs sort que ha sigut així, només un gran ensurt i tant de bo que el màxim de ràpid possible la gent pugui circular sense problemes. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
10: Gràcies a vosaltres, molt bon vespre.
4: I també notícia de fa tot just una hora, us l'hem explicat en directe aquí al Catalunya Nit. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord amb el govern de Salvador Illa pels pressupostos. Àlex Giralt, Robert, bona nit.
11: Bona nit.
4: Demà el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran aquesta entesa en un acte al Palau de la Generalitat.
11: Sí, concretament a les 8 del matí serà quan Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau aquest pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, líder dels republicans desglossarà l'acord, donarà explicacions en una roda de premsa. Tot plegat després que aquesta tarda la direcció ha desglossat l'entesa pressupostària punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans, a aquesta emissora hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió que s'ha fet del pacte. No ha agradat que la presentació del projecte ferroviari d'aquest matí s'hagi fet abans que la trobada del Consell. En aquest sentit, Jovent Republicà ha estat molt crític. A banda del tren orbital, Esquerra votarà a favor dels primers números de Salvador Illa a canvi d'una societat mixta per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya, una nova composició amb majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i més múscul econòmic per a l'Agència Tributària Catalana. Dimecres, la Moncloa assumirà els compromisos com a propis en una bilateral Generalitat-Estat.
7: En punt un quart de 12. Tres pel·lícules són per ara les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes. Ha engegat la segona setmana d'aquesta 79a edició ja i és un bon moment per fer-ne un primer balanç. Ja sabeu que aquest és el festival de cinema més prestigiós del món, que sovint marca a més també la cursa dels Oscars, sobretot pel que fa a la categoria de millor pel·lícula internacional. Per això connectem amb el nostre enviat especial a Cannes, amb el Marc Garriga. Bona nit.
12: Bona nit.
7: Quantes pel·lícules s'han vist ja a la competició oficial i quines diries que són les favorites, Marc?
12: Doncs ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Paweł Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial derruïda físicament i moralment en un dolorós blanc i negre i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic.
7: Doncs ja tenim ganes de veure totes aquestes pel·lícules. De moment no has dit res del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. No està entre les favorites?
12: No, la veritat, la pel·lícula ha rebut crítiques de tot tipus, no ha agradat de forma generalitzada, que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård, podria haver donat una pista.
13: Tenim moltes les actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
12: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adèle Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dont, arriba molta expectació, igual que La bola negra dels Javis.
7: Gràcies, Marc.

0: Ja ens podem anar acostumant a aquesta cançó perquè en els pròxims dies i setmanes la sentirem moltíssimes vegades. És la cançó oficial del Mundial 2026, la protagonitza Shakira. I és que cada vegada som més a prop les dates d'inici d'aquest Mundial, concretament l'11 de juny, que és el dia que començarà el Mundial de Futbol, que aquest any es farà a tres països, en estadis del Canadà, d'Estats Units i també de Mèxic. I sempre que hi ha un torneig mundialista, és habitual veure com els col·leccionistes i molts nens i nenes també s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos, de la mateixa manera que hi ha qui ho fa doncs, amb les edicions de les lligues o de les Eurocopes, per exemple. Per parlar de la febre de cromos que hi ha amb els inicis de cada torneig, tenim amb nosaltres Lluís Torrent, que és director general de Panini Espanya i Portugal, també. Bona nit, Lluís.
1: Bona nit.
0: Imagino que ja esteu notant, no?, que fa setmanes, segurament, com creix l'interès pels cromos del Mundial.
1: Sí, sí, evidentment ja estem enmig del ball, per dir-ho d'una manera així, gràfica.
0: Molt bé, comencem pel principi. Aprofitem per explicar com sorgeix l'empresa Panini.
1: Ui.
0: Fa molts anys.
1: Fa molts anys a Mòdena, quan els germans Panini doncs, van començar tenien un quiosc al centre de Mòdena, molt a prop de la Via Emília, i d'allà van tenir l'interès en comprar una col·lecció de futbol, feta una col·lecció de cromos de futbol d'un empresari de Milán, i així es van començar.
0: Suposo que després, més tard, a poc comencen a expandir-se cap a altres lligues, però tenim entès que de fet, tu, Lluís, ets un dels responsables que Panini arribés a Espanya. Com va anar això?
1: Sí, bueno, a Espanya, de fet, ells ja havien intentat anteriorment amb alguna empresa de Bilbao, que ja no existeix, i que van tenir una experiència que no van estar massa satisfets. Però després tenien un client a Bèlgica, en Rafael de Latre, i aquest client pues, també era client meu amb el tema immobiliari, que tenim un despatx immobiliari. I aquí va coincidir doncs, el tema i va ser en Rafael que me va embarcar en tot aquest tema, tot i que jo no tenia cap experiència ni havia treballat mai en el món editorial ni en el món del col·leccionisme.
0: Amb el tema dels cromos, ara hem llegit aquest any l'àlbum és més gros, és més gran i és una mica més car.
1: Bueno, jo diria que no.
0: No?
1: No, perquè s'han de fer els números ben fets. És
0: com
1: a dir,
0: són els números?
1: Hi ha una quantitat enorme de seleccions, com tots sabem. En total, és clar, hi ha d'haver-hi els mateixos números de cromos per cada selecció, i això fa que hi hagi 980 cromos en total. De què és més car? Bueno, és clar, per acabar la col·lecció costarà una miqueta més, perquè hi ha més cromos, però en el Mundial anterior el sobre de cromos tenia 5 cromos i costava 1 euro.
0: Yeah.
1: Aquesta vegada n'hi ha 7 i costa 1,50. És a dir, si els 5 cromos dividit per l'euro eren 20 cèntims, els 7 cromos dividit per l'1,5, doncs és 2,10. Tinguent en compte l'increment del cost de la vida d'aquests 4 anys, doncs no és tan exagerat.
0: Bé, en tot cas estan els números, ara sí, tenim els números fets, perquè com es calcula? Quins futbolistes o quins personatges apareixen a cada sobre? Com es fa?
1: Bé, bueno, això és d'una manera aleatòria. Hi ha aquest mite que hi ha cromos que no surten i que n'hi ha d'altres que surten més. Això és rotundament fals. Els cromos s'imprimeixen i

0: s'obren de manera aleatòria tots amb la mateixa quantitat. Això fa que, com que és aleatori, quan vas a comprar en el punt de venda, que no solament són quioscos, sinó també hi ha el canal Impuls i les grans superfícies i les llibreries, doncs això fa que, doncs, a vegades estàs desitjant que et surti aquell cromo especial d'aquell jugador que a tu t'agrada tant. I aquesta fam d'aquest sortir, doncs, te fa sentir que no dones. Però els cromos surten tots absolutament igual, de la mateixa manera. No hi ha cap diferència.
1: Sí, és una sensació subjectiva, no? Allò de... Jo recordo, bueno, cadascú té la seva memòria, el Mundial del 90, Itàlia 90... aquell àlbum, no? I sempre allò, diu, sempre em falta la figura que vull, no? I sempre em surt el Matthäus, me'n recordo, d'Alemanya. És possible, no? Aquesta sensació que un té quan fa una col·lecció d'aquest tipus.
0: Sí, sí, sí. No, no, qualsevol tipus de col·lecció, eh? O sigui, això passa perquè, bueno, a mi m'han passat anècdotes d'estar en una ciutat de Sevilla i tenir un taxista que era del Betis i no li sortien els del Betis, i en canvi el següent taxista era al revés i no li sortien els del Sevilla. I jo vaig dir, mireu si en sabem, que ja que ens trobem, que vagin dirigits exclusivament a qui ha d'anar. No, no, no. Yeah. Això és la sensació, les ganes de voler tenir aquells cromos, i et fa, doncs, que la fam d'aquest no t'ha sortit.
1: Yeah. Hi ha un fenomen que és la revenda de cromos. No sé si va a més això i si saben com funciona, si ho tenen controlat.
0: Bueno, la revenda... Això, per desgràcia, doncs, també hi ha vegades que, sobretot en els mercats que no són els mercats habituals, sinó, per exemple, la ciutat de Barcelona, el mercat de Sant Antoni, doncs tenim que vigilar moltes vegades que no hi hagi, doncs, una pirateria en l'allòs. Però, bueno, per una part ens sap molt de greu, però per l'altra part vol dir que hi ha molt d'interès i que la gent, doncs, vol aquell producte i fa coses que no hauria de fer per tenir-lo.
1: Ja m'imagino com deu anar el cromo de Lamine Yamal aquest any, no?
0: Sí, bueno, esclar, Lamine és l'estrella més important i la que tothom vol tenir, i aquest és un d'aquells que diu, ai, que no em surt, ai, que no em surt, però surt igual que tots els altres. Mm.
1: El Mundial de Rússia l'any 2018 va aparèixer l'opció de col·leccionar en format digital. No sé com va anar aquella experiència i si li veieu viabilitat a cara al futur. No sé, no és exactament el mateix, potser, no?
0: Aviam, el món digital, evidentment, és un món que com tots sabem, cada vegada té més preponderància i creix més. Però inclús hi ha hagut manifestacions de que el món digital ens enterraria el món físic. Però no és així. Gràcies a Déu, i afortunadament no és així, perquè la sorpresa d'obrir el sobre, de tenir el cromo aquest que diguem Lamine Yamal o qui sigui que estem buscant, fa que després, sobretot el col·leccionista, que és amb nens i nenes de 6 a 14 anys, més o menys, tot i que pot haver-hi de més grans que també ho fan, sobretot ara amb el Mundial hi ha molts pares i molts avis i molts tios que se sumen altra vegada al col·leccionisme i que empenyen això. Però el tenir aquell cromo, Lamine Yamal, com a exemple que estem donant, que el tinc repetit i que vaig a classe i resulta que tothom me'l vol perquè no el té, sí, doncs això fa que aquell nen o aquella nena que és tímid, doncs es fa més sociable, fa més dintre de l'ambient dels amics.
1: Ja, és una forma com de socialitzar, no?, també, d'aconseguir...
0: Evident, sí, sí, és així.
1: Ara fa uns dies vam saber que Panini, després de 60 anys ben bé, perd els drets de la FIFA.
0: Sí, és veritat. Però tranquils.
1: Per què? Aquest tranquils, què vol dir aquest tranquils?
0: No, tranquils, tranquils. No, no, no passarà res important, ja us ho dic jo.
1: Però sí que es perd els drets de la FIFA per part de Panini.
0: Sí, però els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. En fi, no puc

0: per la més, però tranquils, que no continuarem fent col·leccions.
1: D'acord, doncs el missatge rebut queda claríssim amb aquest tranquils. De fet, hi ha altres col·leccions, no? També fora del futbol. Stranger Things, per exemple, deu ser també una de les més exitoses.
0: Sí, la veritat és que el futbol és el que marca la pauta i el futbol és sempre de les col·leccions més venudes. Però a Panini a Espanya, entre els dos territoris, Espanya i Portugal, cada any editem una seixantena de col·leccions. Per exemple, per mainada molt petita, la sèrie de televisió de Blu-ray, o Stitch, que és la de Disney. O ara d'aquí, abans de final d'any, traurem el Dragon Ball Daima, o Stranger Things, etc etc. Vull dir que hi ha molta col·leccionisme de moltes altres col·leccions que no són el futbol.
1: Estem parlant amb Lluís Torrent, que és director general de Panini a Espanya i Portugal, principalment perquè arriba el Mundial i sempre hi ha la febre dels cromos. Lluís, jo crec que una pregunta que interessarà molta gent. O sigui, la gent no té manera de comprar directament els cromos que li falten per acabar la col·lecció?
0: Sí. Això és en totes les col·leccions i sempre en els àlbums hi ha instruccions per demanar el que se diuen els últims cromos. Que els últims cromos depèn del tipus de la col·lecció. Si és una col·lecció doncs, que només té 180 cromos per dir alguna cosa, doncs el nombre de cromos que es poden demanar són de 20 o 25. Però una col·lecció que és tan grossa com la del Mundial doncs se'n poden demanar molts més. I, evidentment, nosaltres rebem les cartes amb la indicació dels cromos que falten i els servim. Sí. No, les col·leccions de cromos nosaltres sempre diem que s'acaben sempre. El qui vol acabar la col·lecció la pot acabar.
1: Molt bé, doncs en aquesta edició ampliada per l'edició d'aquest Mundial doncs serà també d'aquesta manera, seguint les indicacions que apareixen en el propi àlbum. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya i Portugal, gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vagi bé, bona nit.
0: Bona nit.
2: A punt d'arribar a 11:45, ara farem una pausa per la publicitat, però ja tenim aquí el Toni Padilla. Tu eres de fer Tengui Falti i tot això, o què?
3: Era i soc.
2: Encara?
3: Era i soc encara col·leccionista de cromos. De fet, la gent de Panini, si apareix per cas un àlbum del 82 o 86 que falten cromos, també en tenia cromos d'aquella època. És a dir, pots acabar-ho 30 anys més tard, que és una cosa que vaig fer, i jo admeto que fins fa poc portava un cromo del 1990.
1: Què dius?
3: Que era com una estampeta religiosa a la cartera, sí.
2: D'aquí.
3: Tomàs Escuravi, davant de Txecoslovàquia.
2: Dorsal?
3: Era el nou d'aquella Txecoslovàquia. Un pentinat espectacular. Semblava un cantant d'aquests grups dolents als anys 90.
2: Toni Padilla sempre té històries. De seguida ens n'explica més.
4: Catalunya Nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat,
12: no,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Olivia.
12: No, ja ho sé.
10: Que és?
12: El mateix
10: que
12: la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
13: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertint en el canelons.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
19: Abronzate tutte chiazze.
4: Catalunya Nit.
5: pelle rosse un po' paonazze.
12: Notícies.
5: Son le ragazze che prendono il sole
12: sota la llum de la lluna.

0: S'acosta al final de la Lliga, el Barça ja està decidit, campió, l'Espanyol ho acaba de salvar, després de patir molt s'ha assegurat la permanència, en canvi el Girona necessita derrotar l'Elx en la darrera jornada si vol evitar el descens a segona. Toni Padilla, com ho veus això del Girona?
1: Es patirà, avui ja se confirma que s'han venut totes les entrades per aquesta revenja contra l'Elx, que recordem que en pandèmia va guanyar Montilivi una promoció de sense primera. Si el Girona guanya, salva, aquesta és la part bona, confiem-hi.
0: Hem parlat del Girona i l'Espanyol, que dius que tenen una cosa en comú, a banda d'haver patit allò per salvar la categoria una mica, que és que els dos clubs formen part d'estructures empresarials que els connecten amb clubs estrangers. Això és el que hem de dir a partir d'ara, multipropietat, eh?
1: Sí, és un fenomen que cada cop funciona més al món del futbol, que és el fenomen de la multipropietat. Se'n parla, però crec que se n'hauria de parlar més, que bàsicament es tracta que abans els clubs de futbol pertanyien als socis o a un sol empresari, aquell senyor amb corbata, panxa, que era el propietari d'un club, no? I ara un club de futbol pot pertany a una sola persona que té 5, 6, 7, 8, fins i tot 10 clubs arreu del món. És el fenomen de la multipropietat. I si voleu us poso un exemple d'aquest darrer cap de setmana.
0: Endavant.
1: Val? Lliga escocesa. No cal ser un malalt de futbol. Escòcia té una lliga pròpia. Sempre la guanyen dos equips, el Celtic o el Rangers, dos equips de Glasgow. Porten guanyant la lliga des del 1986.
0: Més bèstia que Barça-Madrid,
1: per entendre'ns. Sí, sí. Des del 86 guanyen la lliga els mateixos equips. Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, sempre. I aquest any hi ha passat una cosa diferent. El Hearts, equip d'Edimburg, per primer cop des del 1960, el darrer cop que van ser campions, arriben a la darrera jornada de lliga amb opcions de ser campions. Imagineu-vos la premsa, la gent embogida. Oh, està canviant la història. Darrera jornada, Celtic-Hearts. Si el Celtic guanya, a casa és campió. Si empata, el Hearts és campió per primer cop des del 1960. Per tant, la gent anava com molt boja. Què creieu que va passar?
0: Què va passar? A veure, posem una mica d'ambient, sí, sí.
2: Celtic are the champions! Callum Osmond to score! Yes! Celtic are the champions!
0: Potser va guanyar el Celtic, eh?
1: Va guanyar el Celtic amb un final molt emocionant, amb certa polèmica, amb la barba, passat. És a dir, segueixen manant els de sempre. Llavors molta gent deia, hosti, tu, l'equip que podia guanyar per fi, és poc romàntic el que va passar. Però bé, podem dir que molta gent diria, hauria preferit que guanyés un equip diferent. Val? La mateixa setmana a Bèlgica, pensem a Bèlgica, d'Escòcia a Bèlgica, un equip, la Unió Saint-Gilloise, del barri de Saint-Gilles, un barri amb molta personalitat de Brussel·les, un equip que als anys 30, fa un segle, era el millor equip de Bèlgica, però que va caure amb problemes, va caure fins a la quarta divisió, estava fet runes. I els darrers anys ha retornat a primera i aquest cap de setmana va guanyar la Copa de Bèlgica. Els darrers dos anys ha guanyat la Lliga i la Copa, un equip que semblava totalment apartat. Dieu, què tenen en comú? El Hearts d'Edimburg, l'Unió Saint-Gilloise de Bèlgica, dues històries romàntiques, equips de tornada, oi?
0: Sí.
1: Sembla molt romàntic. Sí. Què tenen en comú? El mateix propietari. El mateix senyor que els hi posa diners. I gràcies a aquests diners tornen a competir. El propietari és un senyor que es diu Tony Bloom, un empresari anglès, que també és el propietari del Brighton & Hove Albion, un dels millors equips de la Lliga anglesa. I també és propietari d'un equip de futbol a Austràlia. Té quatre equips aquest senyor.
0: O sigui, el que tu col·leccionaves cromos, aquest senyor col·lecciona clubs de
1: compra
0: futbol.
1: Compra clubs. Sí. Compra clubs.
0: És un tengui falti.
1: Clar, a més és un senyor que té molt bon gust futbolístic, perquè són equips que juguen molt bé, però ella es va fer ric d'una forma una mica estranya. Ella era molt bon amb els números, les estadístiques, el Big Data, que va fer? Apostava. Llavors va entendre que, a més d'apostar, podia crear un negoci propi, se'n va anar a Malàisia, va començar a apostar al mercat asiàtic, va crear un gegant de les apostes online, va guanyar tant diners que va començar a reinvertir, que ara és un milionari i es compra clubs de futbol. Tots sabem el problema que tenim amb la ludopatia, especialment entre joves, adolescents. A Àsia és un greu problema, la gent es pica els dits, perd diners. Llavors aquest senyor s'ha fet ric amb això i ara compra futbol, compra clubs. Llavors molta gent deia, ai, seria romàntic que guanyi el Hearts. I diuen, sí, romàntic, però si mires qui fot els calés no és tan romàntic. És a dir, genera un debat una mica... Que és bo tenir-lo. Sí, que darrere una història bonica, veus que hi ha un propietari que és una mica fosc.
0: I tant, i que se sàpiga, exacte. I aquest, per tant, és un fenomen que entenc que va creixent.
1: A les grans lligues europees, clubs professionals entre primera i segona divisió, hi ha un informe que diu que el 40% dels clubs, Anglaterra, Espanya, França, Itàlia, el 40% dels clubs ja tenen contactes a través de

0: sistema de multipropietat amb altres entitats, ja sigui a través del propietari o accionistes minoritaris. És el cas del Girona. Molta gent pensa que el Girona pertany al Manchester City. No és veritat. El Girona té accionistes majoritaris, un grup vinculat a Marcelo Claure, un empresari bolivià resident a Miami, una altra part de l'accionera pertany a un grup que pertany a Pere Guardiola, el germà Pep Guardiola, i o sí que hi ha una part de les accions que pertanyen al grup Manchester. El Manchester City, recordem, un grup amb capital dels Emirats Àrabs Units, que això provoca que el Girona, sense pertany al City, formi part del gran paraigües del grup City, que controla més de 10 clubs de futbol arreu del món. Anglaterra, França, Brasil, Uruguai, Japó, Austràlia i el Girona. És a dir, un autèntic imperi controlant molts clubs de futbol.
1: Clar, deies aquest percentatge del 40%, a banda del Girona, a la Lliga Espanyola n'hi deu haver més, també.
0: Va creixent, per exemple, Astúries, els dos equips, tant Oviedo com Sporting de Gijón, tenen el mateix denominador en comú, són propietaris de grups empresarials de la Lliga de Mèxic, en aquest cas, i ara sona molt fort un rumor que diu que els propietaris del Liverpool, que és un grup nord-americà que es diu Fenway Sports Group, compraria el Getafe-Liverpool. Amb això només el futbol pot aconseguir aquestes successions de coses.
1: Al principi hem parlat del Girona i de l'Espanyol. L'Espanyol, quin és el seu cas?
0: El Velocity Sports Partner, grup empresarial en capital britànic i nord-americà, diferents inversors. L'Espanyol, a partir d'ara, és company d'aventures al Burnley, un club que jugava fins ara a la primera divisió anglesa. L'Espanyol s'ha salvat, el Burnley ha baixat a segona. Què diuen els propietaris? Ho gestionem de forma diferent, però si tots el mateix propietari, és lògic que si en algun moment, jo què sé, a l'Espanyol li falta un defensa i al Barley excedent, doncs pots fer una operació i fer una mica feta i feta la trampa i acabar movent els jugadors amb bé de preu, podríem dir, no?
1: Clar, i quan parlem de multipropietat, moltes vegades ens ve en ment multipropietat àrab, és a dir, diners del Golf Pèrsic.
0: Sí, Qatar ho va començar amb el Paris Saint-Germain, controlant tants clubs de Qatar com el mateix PSG, el mateix grup del City, com dèiem, òbviament. Els saudites han entrat després, controlant també doncs, a través del Public Investment Fund, que es diu fins a 5 clubs de futbol diferents, un d'ell anglès, el Newcastle, per exemple, estan invertint també en clubs francesos. Sí, passa molt que el Golf Pèrsic van entendre aquesta política de comprar clubs de futbol per apostar en l'esport i netejar la seva imatge de règims dictatorials, però ens enganyaríem si penséssim que només és un cas del Golf Pèrsic. De fet, el primer gran club sistema de multipropietat és un invent 100% europeu, que és el cas del grup Red Bull.
1: El de les begudes.
0: Les begudes isotòniques. Sí, és una empresa austríaca que va apostar molt pels esports d'aventures, esports extrems, òbviament, però també el que van fer va ser comprar el club de futbol de la ciutat més propera que tenien, que és Salzburg, una ciutat magnífica, elegant, música, Mozart, el que vulguem. Tenien un club de futbol, l'Àustria de Salzburg, que anava malament de calés. El propietari de Red Bull el va comprar i què va fer? Va canviar els colors de l'equip, van passar de la violeta als colors corporatius de la marca Red Bull, va canviar el nom de l'equip, fora això d'Austria Salzburg, ara ens direm Red Bull Salzburg, i el nou escut de l'entitat passarà a ser, bàsicament, el logo comercial nostre. Això va provocar una guerra civil a Salzburg, molts van dir, no ho volem això, i altres van dir, bueno, potser no m'agrada tenir el nom del marca comercial, però és que juguem la Champions i guanyem la Lliga, i molts s'hi van sumar. Llavors van començar a comprar clubs a Brasil, van comprar clubs a Ghana, van comprar un club a Alemanya, el Red Bull Leipzig, i han anat extenent aquest sistema d'aquesta red tan gran del grup Red Bull.
1: Qui ens estigui escoltant pot pensar quin mal hi ha en que algú vulgui tenir clubs. És legal?
0: És legal sempre quan... O sigui, és il·legal dins de la mateixa lliga. O sigui, tu no pots tenir dos equips a la Lliga Espanyola. Podries tenir un equip a primera i a tercera, però si coincidissin en categoria, hauries de vendre un d'aquests clubs. Això és il·legal a la mateixa lliga perquè s'entén que al principi de l'esport és competir d'una forma honesta. Si tu ets propietari de dos clubs, pots decidir qui guanya i qui perd. Per tant, per això és prohibit. I és què passa? Quan dos equips del grup City es troben a la Lliga de Campions, competeixen el mateix sistema, aquí tenim el sideral. Llavors, tècnicament, la UEFA prohibeix que la Lliga, que si tu tens dos equips que juguen la mateixa competició, ho puguin fer. De fet, ha passat algun cas, per exemple, hi ha un grup nord-americà que és propietari de la Crystal Palace, equip de Londres, i l'Olympique de Lió, de França. Jugaven la mateixa competició, els hi van prohibir. Llavors, el Crystal Palace va haver de renunciar a jugar a la mateixa competició. Què han fet aquests clubs? Són clubs, recordem-ho, propietat de milionaris. Què tenen els milionaris normalment? Diners. I amb diners que pots comprar? Bons advocats. Llavors, els advocats van buscar solucions. Què han fet? S'han inventat societats una mica fantasmes per poder dir no som del mateix propietari. Llavors, el grup Red Bull, que controla el RB Red Bull Salzburg i el RB Leipzig d'Àustria i d'Alemanya, com jugaven la mateixa competició que era la Champions, es van inventar una societat paral·lela per controlar el club alemany i llavors quan els van preguntar, però no sou el mateix propietari? Van dir, no, és una societat diferent. Diu, però si us dieu igual, RB diu no. RB no vol dir Red Bull, vol dir Rasenballsport, que seria en alemany el nom clàssic del futbol. Sabeu quan els castellans diuen allò de balompié? Pues Rasenballsport seria això, no? Com joc de pilota. No vol dir Red Bull, mateixos colors.

0: a l'escut i en els dos toros, és a dir, és evident, però van poder demostrar tècnicament que no eren propietaris i han arribat a enfrontar-se als dos clubs, que òbviament és doncs, una autèntica vergonya.
1: A quina conclusió et porta aquest fenomen?
0: Com sempre,

0: a casa nostra. Recordem, doncs, que l'Espanyol té part de capital nord-americà i fins i tot el club del qual un servidor és soci aficionat, el Centre Esport Sabadell, ara tenim capital nord-americà. Així que el futbol modern...
1: Aviat a primera, Toni.
0: Si ens porta una primera, a mi, si porta, aquí està la clau. Jo els hi porto tots els pecats.
1: Veus? Ja està, ja hem anat a parar al mateix lloc. Gràcies i fins dilluns que ve.
0: Bona nit.
2: 2 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Aquest so que ens fa pensar que també en un altre lloc, en molts d'altres llocs, està treballant i de valent a aquesta hora, com per exemple la rotativa d'Imprinsa a Sant Fruitós de Bages, que estan rebent ja els diaris de demà. Lídia Tellez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: Que tens les portades de l'Ara i el periòdico.
3: Només l'Ara tenim fins ara.
2: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara, del diari de demà.
3: Esquerra valida els pressupostos d'Illa. Junqueras i Illa oficialitzen l'acord i és la foto de portada, són tots dos donant-se la mà. Per altra banda, Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. En quant a esports, Fermín López es fractura un os del peu, el jugador del Barça no anirà al Mundial. Shakira guanya la batalla a Hisenda, l'audiència nacional, l'audiència no veu frau fiscal i sentència que li torni 60 milions d'euros. I després tenim preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions però desaconsella viatjar-hi. I ja està, no tenim cap més.
2: Molt bé, doncs amb això ens quedem, Lídia. Que vagi bé, bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
1: Tenim més portades aquí al nostre estudi, Marc Güell.
4: Sí, podem afegir La Vanguardia, cobra dient que Illa i Junqueras tanquen avui, és a dir, demà, el pacte per aprovar els pressupostos. La foto d'aquesta portada és per Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla. Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències a Andalusia. I també titular per Shakira, l'audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Passem al punt avui, també se centren en els pressupostos. La línia orbital posa rumb al pressupost i demà també posen la mirada a Anglaterra. Supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
2: Doncs això serà part del que trobarem demà en els diaris. Ens preguntem, com sempre, també a aquesta hora i què ens trobarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
5: Bona nit. Doncs mira, comencem per una cosa que ens trobarem segur en les pròximes hores perquè l'acabem de saber, i és que a San Diego, a Califòrnia, hi ha hagut un nou tiroteig contra una mesquita. De moment, se sap que han mort 5 persones, 2 de les quals serien els suposats agressors, i la policia en aquest moment ho està investigant com un possible crim d'odi. Al marge d'això, doncs, altres qüestions que ens ocupen, que ens han ocupat les últimes hores i que tindran continuïtat, per exemple, com l'accident a la P7, que encara manté talla de circulació en direcció nord a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos. Hem pogut avui parlar amb el director del Servei Català de Trànsit, que ens ha explicat una miqueta com funcionen aquestes tasques que han de fer encara per reobrir tota la via.
6: Titular de la via amb el propietari de l'autopista, que és el Ministerio, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem les ferralles del camió i tenim les grues disponibles a Vilafranca allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat perquè no han de venir de molt lluny.
5: També demà estarem ocupats des de primera hora amb aquesta reunió que hi haurà a Palau de la Generalitat entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras, que signaran aquest acord dels pressupostos de la Generalitat del 2026. I molt pendents també del que pugui passar amb aquests activistes que tornen a estar retinguts un cop més per Israel en aquesta enèsima actuació de dubtosa legalitat, perquè els han retingut enmig d'aigües internacionals i, per tant, allà suposadament no tenen la potestat de fer-ho, però ho fan.
1: Gràcies, Marc. Gràcies, Marta. Fins
4: demà. Bona nit.
5: Bona nit.

0: Doncs entrem en aquella hora, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit.
1: I hem de saludar ja la persona que avui tindrà l'última paraula del dia. Va estudiar dret i treballava a la banca. Va viure l'esclat de la bombolla immobiliària del 2008 i la crisi financera global.

0: global que se'n va derivar. Tenia la seva pròpia cartera de clients i just quan, durant la pandèmia pel coronavirus, es va preguntar a veure, tu per què treballes exactament d'agent de banca d'inversió, eh? Et veus igual fins que et jubilis? Aleshores tenia 39 anys i ho va tenir clar, va fer un viatge de 180 graus, va canviar la banca per l'esport, diu que el fa feliç aquest món, que li agrada molt la part de docent, sobretot quan li pot dir a algú que mai s'ha entrenat: jo te n'ensenyaré, li trobaràs el gust. A veure si és així, podem saludar en Roger Ferreter. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrenador personal, gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
1: Bueno, m'ha encantat el funcionament que teniu intern aquí. És una passada. Jo pensava, suposo que esteu molt acostumats, però per mi ets molt estressant, no? Entra, surt, molt bé, molt maco.
0: Escolta, em vas prendre una decisió a mitja vida, diríem, a tocar dels 40, un canvi important de deixar la banca per dedicar-te a l'esport. Com va anar aquest moment? Has fet esport tota la vida? La banca no et satisfeia?
1: Sí, jo havia jugat a rugby tota la vida, des dels 15 anys jugava a rugby i abans havia fet gimnàsia artística. I sí, la veritat que el mundillo de la banca no m'acabava, no sé ben bé, hi havia alguna cosa que no m'acabava, no m'hi sentia massa gust, i el que passa que suposo que les coses de la vida et van portant endavant, vas tirant, no t'atreveixes mai a fer el canvi, fins que vaig pensar, escolta, jo vull estar fins als 65 aquí, i llavors no tenia molt clar què fer, sí que sabia que m'agradava molt el rugby en aquest cas, i a l'esport en general, que jo veia que a mi m'anava molt bé, per mi. Llavors, arrel de que jo era entrenador de rugby, volia aprendre més. I llavors vaig començar a estudiar el grau de condicionament físic per entendre també, quan jo plantejava els entrenaments, jo per què faig el que faig? Per què li dic a una persona que corri 2 minuts en comptes de 5? Per què li dic que faci això en comptes de l'altre? Llavors, volia saber més, vaig posar a estudiar, i llavors d'aquí a que ara soc entrenador.
0: No, ara pensava, no?, que aprendre a com fer funcionar millor el cos d'una persona. No sé si tens en compte, per exemple, l'edat que té, la seva condició física prèvia, si aleshores s'han de treballar més uns músculs que uns altres.
1: Sí. Sí, sempre fas una valoració inicial, no?, quan coneixes algú, quan et presenten algú, algú et demana. El primer és què necessita. El primer, més que l'edat. Òbviament, l'edat també. Saber les patologies que té, és a dir, si ha tingut algun tipus de lesió, si té artrosi, no té artrosi, una sèrie de coses que li poden condicionar de cara a l'exercici. No tant l'edat. L'edat no és la part més important de cara a l'exercici. Hi ha coses més importants, igual a tenir en compte.
2: Perquè quin tipus de persones et demanen ajuda? Persones que no han fet mai esport o persones que en feien fa temps i el van deixar? O...
1: De tot tipus. He tingut nanos de 15 anys que juguen a bàsquet i volen millorar el seu rendiment físic, a persones de 75 anys que, bueno, volen entrenar d'una manera més específica, a més, gent que no ha entrenat mai en la seva vida, gent que sí ha fet molt d'esport, però no ha treballat mai la força i no sap com s'ha de fer la força. Una mica de tot, la veritat.
0: Una persona que no ha fet esport en els últims anys, per on ha de començar?
1: S'hauria de mirar una mica què és el que necessita, on té dèficits musculars normalment. Segurament hauria de fer un treball una mica global. Sempre parlem de cos sencer i de patrons de moviment, i començar pels patrons bàsics, és a dir, aixecar-se d'una cadira. Nosaltres, en el món de l'esport, del fitness en aquest cas, sempre li posem noms, a tot li posem noms, perquè es tradueix en alguna cosa, aixecar-te de la cadira, aixecar-te del sofà, el que sigui. Li diem les sentadilles, li diem un pes mort, li posem noms a les coses, però que al final es tradueix en una funció que una persona fa. I començaríem per això, per patrons bàsics de moviments, empenta, tracció, tren inferior, tren superior.
2: Què li passa a una persona quan comença a fer esport i es va trobant bé? Tu ho deus haver vist moltes vegades.
1: Sí. Al principi s'ho prenen com una espècie de miracle, no? De dir, avui aquest matí venia un home que fa 4 setmanes que entreno amb ell, 4 sessions només ha fet, i em diu, Roger, diu, saps que ja no em fa mal l'esquena? I clar, jo me'l mirava i em dic, bueno, obvi, no? Perquè estem treballant mobilitat d'esquena, estem treballant exercicis on fas força d'esquena, doncs, evidentment no et farà mal l'esquena. Però sí, m'ho trobo molt, això. La gent que comença a entrenar i es comença a donar compte de, ostres, doncs em trobo millor. Ostres, doncs sí.
0: Diuen que les matemàtiques, per exemple, depenen molt del professor, oi? Diu que depèn de com te les ensenyen i com...

0: Us explica, en el cas d'un entrenador personal, fa la sensació que també és una mica així, no? Que hi hagi variabilitat, que la persona no sigui la sessió previsible.
1: Sí, això ja, quan estudiem el grau ja ens ho diuen. La nostra professió està en aquell àmbit que, per una banda, és ciència, dintre del món de la salut, però per l'altra banda també és art. I doncs aquesta component d'art té a veure amb això, no? Plantejar sempre coses una mica diferents, que no sigui una cosa repetitiva, mirar-ho des d'angles diferents, perquè al final la persona que ve fer una cosa que no li ve de gust, que és fer exercici. El nostre cos està fet per sentar-nos en una cadira o estirar-nos en un sofà, no està fet per... Llavors, ho hem de fer de tal manera que no li resulti feixuc o que sigui estímuls diferents.
2: Sí, perquè una de les coses que diu molt, per exemple, la gent que corre és que s'acaba enganxant, no? Però, en canvi, quan no ho has fet o no estàs avesat, fa molta més mandra començar que no un cop tens el ritme, no?
1: Sí, sí, total. O sigui, la part més complicada és començar. De fet, la gent que corre, molta gent s'enganxa per les endorfines que genera, no? I el benestar que li genera. Però és que això ens pot passar a qualsevol de nosaltres, eh? Una persona està molt habituada a córrer, vale, perfecte, va un parón d'un any o d'uns mesos i tornar una altra vegada costa una barbaritat. Engegar el motor una altra vegada. Per això sí que és veritat que a vegades la gent necessita orientació per dir, escolta'm, no tornis en el punt aquell on ho vas deixar perquè no estàs preparat per això, comença una mica, mica, mica, paulatinament. O sigui, i donem recomanacions, per exemple, amb el tema de córrer, de dir, no t'ho plantegis com ara has d'anar a córrer 5 quilòmetres. Comença 15 minuts i ves fent 30 segons xino-xano, caminant, i 30 segons un trote molt suau. 15 minuts. Que et quedis amb una sensació de... Ah, però no ha sigut per tant. Ah, pues, podria haver estat més estona. I ves fent això progressivament i d'aquí un mes segurament ja estàs corrent.
2: Perquè gent que es passa fent esport també n'hi deu haver molta.
1: Molta, molta. Molta. Des que, de fet, la feina principal dels entrenadors és aquesta, és la dosi, eh? És donar la dosi adequada. Jo, el Felip Isidro, que és un catedràtic d'esport, té una frase molt bona, que diu, la diferència entre un medicament i un verí és la dosi. Llavors, nosaltres som els professionals a dosificar això, no? Dir quina és la quantitat que has de fer, perquè això acostuma a passar molt, la gent es passa molt. De no fer res a fer massa. Llavors aquí és quan venen lesions...
0: Clar, falta paciència, no?
1: O que s'enganxen, veuen que els agrada tant, els genera tanta satisfacció, que llavors es passen de frenada. I això també passa.
0: Les lesions amb els anys costen més de resoldre's, de superar-se.
1: Sí, sí, que és un dels factors de l'edat. O sigui, quan tens 20 anys, no et passa res... recuperes molt ràpid, a mi aquest vas fent més gran, costa més de recuperar.
0: Què li passa? Pot ser molt òbvia la pregunta. Què li passa a un cos que no fa esport, que no es mou?
1: Al final, quan parlem de... O sigui, estem parlant dels músculs, no? El múscul, l'aparell locomotor, que són els ossos, la musculatura i de més. Si no l'exercites, es deteriora. A més, l'os, diguem que es va renovant constantment. I l'os s'adapta en funció del que tu fas. Si tu fas una vida sedentària i no fas res, aquest os es va debilitant. Si tu fas exercici habitualment, aquest os es va enfortint. Sí? I la musculatura igual. I el teu metabolisme també. Si la musculatura té un bon to, està forta, el teu metabolisme... diguem que és aquella gent que és capaç de menjar qualsevol cosa que no engreixa, perquè té un bon to muscular. Si no la tens... doncs engreixes molt més fàcilment. I llavors, el que passa és això. La gent que no fa res, que vivia sedentari, que és molta gent, el que li va passant és això.
2: Sentint-te i escoltant-te, diria que no trobes a faltar la banca, eh?
1: No.
2: Ho sabia.

0: Aquesta cançó l'hem tret de l'últim disc de Likey Lee, va sortir el 8 de maig. Aquella de I Follow Rivers, doncs té un altre disc. Aquesta cançó es diu Not Gonna Cry. I de dilluns a divendres que sortirem del dia amb aquest tema.
1: I amb l'última paraula del dia, que avui serà per en Roger Ferreter, ell és entrenador personal, ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores i en aquest últim quart d'hora doncs, ens ha donat molts motius per començar a entrenar-nos i a fer esport de manera regular. I també algunes pistes de com fer un canvi de rumb en qualsevol moment de la vida. Gràcies, Roger, per acompanyar-nos. I res, aquests micròfons són teus perquè tanquis el dia i tinguis l'última paraula.
2: Moltes gràcies, Agnès. Doncs res, dir-li a la gent que s'està pensant si ha de fer exercici o no fer exercici, que segurament molta gent si diu que sí, que segur que ha de fer exercici, però no sap com fer-ho, que posi una entrenadora, un entrenador personal a la seva vida que l'orienti.

Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions i ha retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Summit. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector.

0: editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses, les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que doni amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
5: Creiem que ha d'haver-hi millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar al febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.

0: I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniquer.
1: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia.
2: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
3: 3CAT Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
4: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
5: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al Barcelonès, amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona, amb prop de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
6: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les 4 cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els de Abascal.
8: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
7: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.

0: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido, no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
1: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
2: La verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
1: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
3: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
1: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
4: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
5: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
4: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
6: El temps.
4: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
8: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears.

0: es traduiria en català com un «vaja, ho he tornat a fer». A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge «és el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada». El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
1: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
0: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
2: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
3: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
2: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto al foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
4: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
2: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solias.
5: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que, mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
6: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
5: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
2: 5 persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha tres

0: persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
1: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
2: 3CAT Info.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
3: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
4: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
0: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028. Amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
6: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
5: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
7: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
5: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera

0: que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara el Madrid, el defensa Carvajal, ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys.
1: 3Cat Info.
0: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts, si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'un milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3Cat Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i Els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Club.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fons

0: Consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que donia en tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
1: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
2: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
3: 3CAT Info.
0: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
4: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
5: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
4: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
6: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
7: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diuen, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan quatre treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
9: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
8: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
10: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
0: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
11: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
0: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i 2 sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
3: 3Cat Info.
0: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
12: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
0: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngela.
13: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica, sentint Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
14: Tenim un problema molt, molt greu, que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
15: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
16: En el fons ha governat 4 anys i mig, els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
17: Ja li està bé aquest soroll.

0: de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
1: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
2: Cau la venda d'habitatges al

0: dic que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no? I jo diria que en part estem en aquesta situació.
1: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada dos mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15,39 €. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
2: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
3: Estábamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
2: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
1: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
4: És el rei de la Boqueria, ell té mucho poder.
5: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todo y a todas horas.
4: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
1: L'empresari ha declinat parlar amb 3Cat Info, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
6: El temps.
1: Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes, a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
1: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la

0: Falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat, reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
1: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts de socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
0: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
2: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
0: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60ena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
3: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
4: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, Díaz, CATAC.
5: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
6: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicarà encara més.
7: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
4: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
8: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
4: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
3: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
9: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
10: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
9: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
3: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha 3 títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests 3 no hi ha El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
11: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les 3 més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Paweł Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament voluntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, el Ser Querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver

0: donat una pista en aquest sentit.
1: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
0: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Daunt, i de la bola negra dels Javis.
2: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
2: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció al mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
4: Esports.
2: Amb David Ubach.
5: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
6: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
5: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
7: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
5: Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
5: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
8: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
5: Del bàsquet passem al motor.
4: 3CAT

0: info.
1: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos al traçat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johann Zarco i Fabio Di Gianantonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
2: Cada gran premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
1: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la desena etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
0: Trescat Info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què han interceptat una quarantena d'embarcacions i han retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses, les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes a l'entorn dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto sense votacions. Segons fonts consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que ha d'unir amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu. Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han assegurat aquest dilluns que encara estan lluny del govern per aprovar els pressupostos després de reunir-se amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. La formació pressiona amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. David Cid és el portaveu parlamentari.
5: Creiem que hi ha d'haver millores en inclusiva, però també en matèria retributiva. Per tant, hem traslladat al govern que és important i és clau també per nosaltres que aquest dimecres entomi la negociació.
0: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer. Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos, diuen, a canvi de res. Junts critica que els d'Oriol Junqueras hagin apostat per recuperar el tren orbital, un projecte del tripartit que consideren faraònic. Josep Rius és el portaveu juntaire.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Els de Puigdemont responsabilitzen els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC. I parlant de la línia orbital, quan estigui acabada donarà servei a més de 3 milions d'habitants que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions en rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges i la resposta és de la consellera de Territori, Sílvia Paniquer.
7: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per rodalies actual, pel dia a dia.
8: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor.
0: La primera actuació del projecte orbital serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers, el 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
1: 3CAT Info.
0: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
0: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a Catalunya Ràdio, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
10: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. El cicle de vagues de mestres i professors continua aquest dimarts al Maresme i al Vallès. Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Aquest dilluns l'aturada ha estat al barcelonès amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal ha estat al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
11: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
0: De moment, els sindicats encara no han rebut cap proposta salarial i de l'escola inclusiva per part del departament. És una de les condicions perquè els sindicats assisteixin a la reunió de dimecres. Juanma Moreno Bonilla ha estat decidit a governar en solitari a Andalusia. Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pugui passar a les generals. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els de Abascal.
13: Yo creo que el resultado muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario. Pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
12: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
14: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
12: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
12: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats

0: esperats. Deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
1: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
0: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
2: Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava fer ni la declaració de la renda ni pagar impost de patrimoni. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència, que analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014. Sobre aquests anys, Shakira sí que va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat i va pagar 25 milions d'euros per tornar al frau i evitar la presó. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
3: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
2: Després de saber el veredicte, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic. Tot i la sentència, els tècnics del Ministeri d'Hisenda recorden que la devolució s'hauria de rebaixar a 27 milions i mig d'euros, que és el que correspon al que ha pagat Shakira de l'any 2011.
4: El temps.
2: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podrien tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Segon assalt israelià contra l'actual flotilla de Gaza. L'exèrcit ha interceptat una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals a prop de Xipre i una dotzena han aconseguit escapar-ne. Segons el portaveu de la flotilla, hi ha més de 300 activistes retinguts, alguns dels quals catalans. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat els seus soldats i els ha animat a posar fi del tot a la missió pro-Palestina. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
7: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
6: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
2: Centenars de persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a Barcelona per protestar contra l'assalt israelià i demanar l'alliberament dels activistes retinguts. Davant la seu de la Comissió Europea a la capital, el portaveu de l'organització, Pablo Castilla, ha denunciat la hipocresia de Brussel·les.
8: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
2: Més notícies. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns, a través d'un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica, després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc. En aquest temps, els negociadors de Washington i Teheran no han aconseguit trobar un punt d'acord a través de la mediació del Pakistan. Al seu escrit, però, Trump també adverteix que ha ordenat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i al cap de l'Estat Major Conjunt, el general Daniel Kane, que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.
9: El procés de converses i negociacions és continu, no és un fet puntual.
2: En les últimes hores, l'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat, que Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear iranià. I encara en plana internacional, el president rus, Vladimir Putin, comença aquest dimarts un viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després d'haver-se reunit amb Donald Trump a Pequín. El Kremlin desvincula les dues visites, però intentarà presentar aquesta cimera com una trobada entre dues grans potències. Moscou, Cristina Solias.
10: No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
11: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
10: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.
2: 5 persones han mort aquest dilluns al vespre en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons ha informat la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. Els fets s'han produït al migdia hora local i durant el tiroteig hi havia menors dins de la mesquita. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi. La planta de Ford d'Almussafes a la Ribera Baixa construirà un nou model de turisme SUV a partir del 2028. L'anunci impulsa la producció de la planta valenciana, que es troba en un ERTO per la poca activitat que té ara mateix. València, Alba Barbosa.
12: Es tracta del turisme Ford Bronco, un model SUV multienergia que es podrà fabricar com a vehicle elèctric o híbrid i que es començarà a vendre a finals del 2029. L'anunci esperona els treballadors perquè pot revitalitzar la planta d'Almussafes, on ara només es fabrica un sol model, el Kuga. La plantilla es troba en un ERTO que afecta els prop de 4.200 treballadors. Tot i això, els sindicats esperen concrecions i preveuen que aquesta setmana l'automobilística els detalli el futur de la planta. A les xarxes, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha celebrat l'aposta de Ford per fabricar-hi aquest nou model, que és un dels 7 que Ford produirà a Europa.
4: 3CAT Info.
2: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres, com ha explicat la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, a 3CAT Info.
13: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
2: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalanes.
14: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
2: El mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès, i en els últims 5 anys s'han publicat unes 200 traduccions d'obres catalanes.
4: Esports.
2: Amb David Ubach.
15: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028. Amb una segona opcional, a més. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
16: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
15: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis. I encara de l'àmbit blaugrana, hem entrat en la setmana de la final de la Lliga de Campions femenina. I per parlar d'aquest Barça Olímpic de Lió, de dissabte a Oslo, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, passarà aquest dimarts pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Al Girona s'han esgotat les entrades per al transcendental partit de dissabte contra l'Elx. Els gironins s'hi juguen la permanència i ara només es podran adquirir les localitats que alliberin els abonats a Montilivi. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
17: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
15: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts als 34 anys.
4: 3CAT Info.
15: En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar del Santos després de 2 anys i mig d'absència i Vinícius i Hendrik del Madrid, entre d'altres. I a la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions

0: mateix dimarts, si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden pagant la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'un 1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. Sense deixar el bàsquet encara, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Iñiguez, fins al 2027. I en motor, el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa el proper Gran Premi a Itàlia de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta que es perdrà la cita de Mugello.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. Aparatós accident a l'autopista AP7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i Els Monjos. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut ferits. A partir d'ara us explicarem que el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha renunciat a postular-se com a alcaldable a Barcelona per evitar unes primàries amb l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, que s'ha mostrat sorprès per la decisió. Explicarem també que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. I Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC. La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: I el temps aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. El matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, localment intensos. Farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmaran aquest dimarts el pacte de pressupostos. Les parts han arribat a una entesa per tirar endavant els primers comptes de la legislatura. Fins avui, la Generalitat ha funcionat amb els números prorrogats del 2023, els últims que va aprovar el Parlament. L'acord ha passat aquest dilluns pel Consell Nacional dels Republicans, que l'ha avalat de facto, sense votacions. Segons fonts consultades per 3CAT Info, a la reunió de gairebé 4 hores hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha gestionat el pacte. No ha agradat que la presentació del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. I és que Illa i Junqueras han exposat conjuntament el projecte que doni amb tren el Garraf i el Maresme esquivant Barcelona.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és

0: la voluntat de canviar el model de país.
1: Calculen que el corredor ferroviari estarà llest el 2041 i que costarà més de 5.000 milions d'euros, una despesa que apunten que assumirà íntegrament l'Estat. Tren a banda, l'acord també inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. El pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superarà el de Madrid. A més, s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Després de signar el pacte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Junqueras el desglossarà en una roda de premsa. Els següents passos seran una bilateral Generalitat-Estat dimecres, en què la Moncloa ha de ratificar els compromisos que són de la seva competència i, previsiblement, l'arribada divendres dels nous comptes al Parlament. Si no hi ha entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar definitivament aprovats abans de l'aturada d'estiu.
2: 3Cat Info.
1: El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Ho explica Jordi Corbalán.
3: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
4: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
3: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
1: Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat, tot i que no hi ha hagut cap persona ferida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al Catalunya Nit.
5: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: El sinistre s'ha produït a 8:45 del vespre i fins a 2 hores després no s'ha pogut restablir el trànsit en sentit Tarragona. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, ha explicat, també a aquesta emissora, que una empresa propera al lloc del sinistre s'ha desallotjat de forma preventiva.
6: El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
1: Un altre camió accidentat, en aquest cas a l'A2, a Òdena, també ha provocat el tall de circulació per aquesta carretera durant tot aquest dilluns. I en parlàvem també al sumari. El virus de l'Ebola ha causat ja més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Burkina Faso, Elia Borràs.
7: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan 4 treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà 3 centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
8: C'est une situation qui nous arrive.
9: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.

0: Nous avons déjà commencé.
1: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Vichenge demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
2: Els cinc catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que van començar la quarantena. D'aquesta manera, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no han tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a 3Cat Info que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a l'Hospital Clínic o fins i tot a casa seva.
3: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant o que ho facin a l'Hospital Clínic.
2: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de Salut per valorar l'operació que es va fer a les Canàries.
4: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
2: L'embarcació ha arribat finalment aquest dilluns al port de Rotterdam, on ha desembarcat els 25 tripulants i dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia naviliera ha explicat que l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny.
5: 3Cat Info.
2: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, ha aconseguit reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients. És el resultat que s'ha aconseguit a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen. El tractament s'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. Els resultats també mostren que entre un 25 i un 35% dels pacients han aconseguit sortir de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat, i en el cas de les depressions, sobretot persistents, hi ha recaigudes, com explica el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
6: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
2: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. També es fan tractaments amb teràpia electroconvulsiva, que obté taxes de millora del 85%, amb estimulació magnètica i amb substàncies psicodèliques.
5: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: L'oposició de Badalona demana una reunió urgent amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i amb l'interventor municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi començat a tutelar els comptes del consistori. El motiu, l'endarreriment en el pagament de factures a autònoms i proveïdors. Badalona, David Àngela.
7: Tots els grups de l'oposició denuncien una nefasta gestió que qualifiquen de caòtica o catastròfica. Sentint Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, dels Republicans, i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
8: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
9: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
10: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
11: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
7: Per la seva banda, el govern de Badalona nega que estigui intervingut i qualifica la notícia d'absolutament falsa i alarmista.
2: Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
12: Hem de considerar que la demanda encara és consistent

solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova també es para la rotació, és a dir, la compra de millora, si no

0: factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos. I aquest dimarts canvia el preu del butà. La revisió, que es fa cada dos mesos, abaratirà la bombona gairebé un 6%. Passarà a costar 15 euros i 39 cèntims. El descens es produeix gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment de la cotització de les primeres matèries i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que reben. Són totes dones en situació de vulnerabilitat. Asseguren que el propietari les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes descriuen així la situació.
1: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
2: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
1: Sentí que no tenían respeto por el ser humano. Estoy sola en este país y tenía que sobrevivir, pero fueron demasiados gritos.
0: Segons les mateixes denunciants, el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho, hauria abusat del seu poder.
3: Es el rey de la boquería, él tiene mucho poder.
4: Tienen muy poco personal y quieren que una persona haga de todo y a todas horas.
3: Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb 3CatInfo, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarca els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la boqueria i l'associació de comerciants tampoc han volgut fer declaracions i el cas està a punt d'arribar a judici.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts tenim un temps una mica més estable, tot i que de precipitacions en tindrem aquesta tarda i, sobretot, avui el que tindrem és un ambient força més càlid. Pujaran de manera generalitzada les temperatures diurnes, les màximes a tot el país, entre 2, 4 i 6 graus respecte als valors de dilluns. Un dia que serà assolellat, sobretot al matí, amb núvols baixos a la façana costanera, preferentment de la Costa Daurada i Delta de l'Ebre, sense precipitacions. I un dia més, a partir del migdia, creixeran nuvolades als sistemes de muntanya, al sector del Pirineu i del prelitoral, si bé els ruixats s'esperen cap al sector del Pirineu, comarques de Girona i Osona, i és en aquesta zona on podrien ser una miqueta intensos de cara a aquesta tarda. Però, com dèiem, la notícia també vindrà donada per les temperatures, que pujaran de manera generalitzada gran part de l'interior del país per sobre dels 25 graus i, per primer cop en aquest mes de maig, podríem arribar a la xifra dels 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures màximes de 30 graus o més que tindrà continuïtat durant els propers dies i fins i tot podríem tocar cap a finals de setmana, mitjans finals de setmana, els 35.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos amb signes de violència dissabte en una masia. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte a les 2 del migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca de la capital del Baix Camp. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest dimarts està previst que els detinguts passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari.
0: La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona i ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció. És una situació que es repeteix en altres indrets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
9: Gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per

0: obrir totes les places. Al final, això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
1: En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3Cat Info, el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
2: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
1: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60ena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
3: Els agents rurals han convocat 3 dies de vaga la setmana vinent, del 26 al 28 de maig, per reclamar millores laborals i més plantilla. Alerten que el brot de pesta porcina ha agreujat la falta d'efectius. Des de la direcció del cos asseguren que estan treballant per donar resposta a les demandes del col·lectiu. Lleida, Júlia Albacar.
4: Les reivindicacions se centren en la millora dels salaris i les condicions laborals, que, segons denuncien els sindicats, són pitjors que en altres cossos del Departament d'Interior. També adverteixen de l'impacte que està tenint el dispositiu per eliminar sengles a Collserola a la plantilla. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, José Bravo, de la UGT, i Héctor Mahamud, Díaz Catac.
5: Si es presenta un estiu complicat, el cos de generals pot tindre dificultats per donar uns serveis mínims pel que fa a la prevenció d'incendis.
6: Perquè no donem abast, i ara, de cara a l'estiu, doncs es complicaran encara més.
7: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, això es deixarà de fer.
4: Este dilluns, la direcció dels agents rurals ha respost des de Lleida que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi ha el risc d'incendi. Sentim l'inspector en cap, Josep Antoni Mur.
8: I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
4: Que remarca que en les properes setmanes es contractarà més personal extern.
3: Més qüestions. Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
9: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
10: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
9: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
3: Ha engegat la segona setmana del Festival de Cinema de Canes i hi ha 3 títols entre els favorits per endur-se la Palma d'Or. Entre aquests 3 no hi ha El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut crítiques desiguals, però el seu actor protagonista, Javier Bardem, sí que té opcions de premi. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
11: Ja hem vist 14 de les 22 pel·lícules a competició i les 3 més ben situades, segons la crítica internacional, són l'Alemanya Fatherland, del director polonès Paweł Pawlikowski, un retrat en blanc i negre de l'Alemanya derruïda físicament i moralment després de la Segona Guerra Mundial, la francesa Soudain, del japonès Ryusuke Hamaguchi, un film anticapitalista reflexiu i revolucionari alhora, i la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre 2 germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80. Malauradament, El ser querido no ha recollit bones crítiques de forma generalitzada, com sí que ha rebut el seu actor protagonista, Javier Bardem. L'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
12: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
11: Quedem encara a l'expectativa, sobretot de la belga Coward, de Lucas Daunt, i de la bola negra dels Javis.
3: El Teatre Nacional de Catalunya dedicarà a Barcelona la que serà la sisena i última temporada

0: de Carme Portacelli com a directora artística. La nova programació inclou 32 propostes, la majoria estrenes, en una edició que s'inaugurarà amb dos concerts de Sílvia Pérez Cruz. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
1: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
0: El TNC, que anunciarà el relleu a la direcció el mes de juny, ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà el 2027.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. L'acte oficial de la signatura del tècnic blaugrana s'ha fet aquest dilluns mateix, després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. Flick s'ha mostrat ambiciós de cara al futur.
4: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
3: Aquesta ha estat la calenta al Barça. La freda, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial i l'inici de la pretemporada vinent. El migcampista blaugrana s'estarà 3 mesos sense jugar per una fractura al 5è metatarsià, el dit petit, del peu dret, que requereix a més cirurgia. Fermín es va lesionar aquest diumenge contra el Betis.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Madrid. Riquelme manté que ben aviat confirmarà si opta a rellevar Florentino Pérez.
5: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
3: Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez, a l'espera que faci efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió, que és de 3 milions d'euros. I encara al Madrid, el defensa Carvajal ha anunciat que deixarà el club aquest estiu després d'uns últims mesos marcats per una greu lesió al genoll i per falta de minuts, als 34 anys. En futbol internacional ja hi ha llista de convocats de la selecció del Brasil de cara al Mundial, en què figura Rafinha, del Barça. Carlo Ancelotti també ha citat Neymar, del Santos, després de 2 anys i mig d'absència, i Vinícius i Hendrik, del Madrid, entre d'altres. A la Premier League anglesa, nou pas de l'Arsenal cap al títol. Els londinencs han superat el Burnley per 1-0 a la jornada 37 i poden ser campions aquest mateix dimarts si el Manchester City ensopega en la seva visita al Bournemouth. Per cert, que mitjans anglesos apunten que Pep Guardiola podria deixar el City un cop que s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més de contracte. Obrim ara pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
3: El futur de Xavi Pascual està molt allunyat de la banqueta del Barça. Aquest dilluns, l'encara tècnic blaugrana ha comunicat al president interí, Rafael Juste, la seva intenció de trencar aquest estiu els 2 anys de contracte que encara li queden, pagant la seva clàusula de sortida de prop de 400.000 euros. La idea de Pascual és marxar al Dubai, equip d'Eurolliga que pagarà al preparador més del doble del que cobra el Barça, que és una mica més d'1 milió d'euros. A més, el Dubai donarà a Pascual carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu. I sense deixar el bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha confirmat la renovació del seu entrenador, Roberto Íñiguez, fins al 2027. En parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
6: Amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
3: Del bàsquet passem al motor.
2: 3CAT Info.
3: El pilot de MotoGP Àlex Márquez ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el subcampió mundial serà baixa al pròxim Gran Premi, a Itàlia, de finals de mes, sobretot per la fractura en una vèrtebra que el pot tenir fins a 1 mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també sembla que es perdrà la cita de Mugello. I aquest dilluns hi ha hagut testos altres.

0: Passat de Montmeló amb caiguda per a Jorge Martín, que s'afegeix a les d'aquest diumenge d'Àlex Márquez, Johan Zarco i Fabio Di Gian Antonio. A tot això, el director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha volgut defensar la seguretat del traçat català.
1: Cada gran premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
0: En handbol, el Granollers ha anunciat la renovació del tècnic del seu equip masculí, Antonio Rama, fins al 2029. Una continuïtat que va acompanyada de la del fins ara tècnic del femení, Robert Cuesta, fins al 2028. Ara Cuesta, però, passarà a ser segon entrenador de Rama al masculí després de la sortida d'Antonio García. I el Giro d'Itàlia aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans abans que aquest dimarts es reprengui la cursa amb la desena etapa, que serà clau. Una contrarrellotge de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa.
2: Trescat Info.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns el pacte al seu Consell Nacional, el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte de tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca. Aparatós accident a l'autopista P7 entre dos camions i un turisme a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. El sinistre ha deixat els dos camions calcinats completament. L'autopista s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. No hi ha hagut, però, persones ferides. Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. Segon assalt israelià contra la flotilla de Gaza, en què han interceptat una quarantena d'embarcacions i han retingut més de 300 activistes, segons afirmen fonts de Global Sumut. Una dotzena de vaixells s'han escapat dels militars. Benjamin Netanyahu anima els soldats a liquidar la missió. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una vintena d'autors de tots els gèneres.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional. En contrast, el blaugrana Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que dona al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: I el temps, a poc, l'estabilitat guanyarà terreny, però tot i així, després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer